Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12 vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
0: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer, el món des d'una...

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El Tribunal Suprem estudia dur davant la justícia europea el procés de regularització extraordinària de migrants que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho farà arran dels recursos presentats contra el decret per les comunitats d'Aragó i del País Valencià. Tot plegat posa al punt de mira un procediment que ha superat totes les expectatives amb més d'un milió de peticions presentades a tot Espanya, unes 200.000 d'elles a Catalunya. En paral·lel, el govern espanyol ha activat un pla d'integració de migrants dotat amb més de 500 milions d'euros. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 1 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. A partir d'avui, omplir el dipòsit de benzina i gasoil serà una mica més car. Entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi pel conflicte a l'Orient Mitjà, que suposa una recuperació progressiva dels costos. El sector calcula que aquest mes de juliol pagarem 10 cèntims per litre més en el cas de la gasolina i 3 cèntims en el cas del dièsel. La Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. Això afectarà bàsicament les empreses xineses Shein i Temu i vol fer front a la competència deslleial denunciada pels venedors europeus. La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha respost finalment a totes les preguntes de les parts durant el judici que investiga la mort del fundador de Mango. Ha declarat com a testimoni i no pas com a investigada, malgrat que la jutgessa havia apuntat a una possible influència en la relació entre pare i fill. Els excursionistes que van atendre Jonathan Andic després de l'incident han apuntat que el primogènit estava en xoc i el van assistir per trucar al servei d'emergències. Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter, format a la Masia, posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Pel que fa a l'aragonesa, surt després de no haver arribat a un acord per a la renovació del contracte. Salma s'acomiada després de 4 temporades en què ha aixecat 15 títols. I Tarragona es prepara per una nova edició aquesta nit del concurs internacional de focs artificials. Com a pròleg, el cel de la ciutat ja ha vist l'exhibició de drons pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha estat un homenatge al Tour de França. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 en punt del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran. Bon dia. Sembla que no és possible aquesta connexió, doncs el que farem ara és comprovar quin temps ens espera de cara a les pròximes hores. Això sí, la previsió meteorològica a càrrec d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, comença el mes de juliol i ho fa amb una temperatura una altra vegada molt xafogosa i, de fet, aquest matí amb uns valors disparats. En el cas de l'Alt Empordà, amb tramuntana cremadora, que hi està bufant també al llarg d'aquest matí una mica de vent cap a les Terres de l'Ebre i alguns núvols enganxats a les comarques metropolitanes, però molt poc destacables. Només el Pirineu es descansa una mica millor que no pas els últims matins. Aquesta tarda, una altra vegada, força calor. Baixarà la temperatura 2 o 3 graus respecte a ahir, però és que encara parlarem de màximes al voltant dels 35 graus a la Vall del Llobregat o també cap a les comarques de Ponent, així com a la Costa Daurada. Amb pocs núvols aquesta tarda, alguns cap al Prepirineu, la Catalunya Central, amb alguna gotellada, la veritat, bastant dispersa. N'estem pendents a la xarxa.
1: Ara sí, recuperem la nostra connexió amb el RAC. Ferran Aràndiga, molt bon dia.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres amb un accident que deixa la calçada tallada a la BV-5224 a Sant Pere de Torelló i que talla la calçada, com dèiem, en aquest cas en ambdós sentits de la marxa. Per altra banda, tenim un segon accident a la AP7 de tot just fa una estona que talla un carril a l'altura de Cerdanyola del Vallès en sentit sud que ja provoca 3 quilòmetres de lentitud. Més enllà d'aquestes incidències, tenim retencions també al Vallès per la C58, sobretot al tram de Sant Quirze del Vallès en direcció Barcelona, tot plegat doncs ens deixa retencions en tot el nus de la Trinitat i de retruc a les retencions també amb força intensitat a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Al Llobregat també tenim una entrada amb circulació intensa ja, lentitud a la A2 des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà i a la P23 des de Molins de Rei fins a Sant Feliu de Llobregat. De moment això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Aquesta mitjanit s'ha tancat el procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya, un procediment que ha superat totes les expectatives. S'han presentat més d'un milió de peticions, una xifra molt superior a les 500.000 que es preveien a l'abril, quan va començar la campanya. Des del govern espanyol calculen que a Catalunya se n'han presentat prop de 200.000. Aquest procés, que ha tensat les costures de les administracions públiques, se situa ara en el punt de mira de la justícia espanyola. El Tribunal Suprem ha avisat que la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'alt tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es posicionin sobre elevar la qüestió a Europa després que les comunitats d'Aragó i València presentessin un recurs contra el decret. L'anunci del Tribunal Suprem i el final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels migrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i garantir també la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. És una crònica d'en Jordi Casino.
4: El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
5: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras: valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad.
4: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
1: Des de Catalunya, el govern està convençut que aquest procés de regularització s'ha fet amb totes les garanties, tot i el posicionament del Tribunal Suprem, i admet que s'hi han apuntat més persones del previst, que eren entre 120.000 i 150.000. Ho ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
6: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes, amb diferents governs, i, per tant, estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
1: A Barcelona, l'Ajuntament ha atès prop de 87.000 persones en el procés de regularització, més del triple de les que tenien localitzades inicialment els serveis municipals com a possibles beneficiàries. I també ha emès més de 378.000 volants i certificats d'empadronament, un 50% més dels que es van tramitar en el mateix període de l'any passat. És el balanç de l'operatiu municipal que ha estat en marxa durant 2 mesos i mig. Ens ho explica la Maite Polo.
7: L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat 34.500 certificats de vulnerabilitat i més de 378.000 volants d'empadronament i certificats des de l'inici del procés el 16 d'abril. Ara l'administració de l'Estat decidirà qui compleix els requisits. Les xifres les ha detallat des de l'Ajuntament Raquel Gil, la tinenta d'alcaldia, que ha defensat la capacitat del consistori per donar resposta al volum de persones afectades.
8: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta, que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment de balança o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
7: Qui tingui dubtes sobre el procés pot anar fins aquest divendres al centre de suport Miquel Blea, a Sants Montjuïc, i després al servei d'atenció a immigrants, emigrants i refugiats, al SAIER, que farà el seguiment dels expedients al carrer Tarragona. I qui necessiti orientació per buscar feina es pot adreçar a Barcelona Activa, que ha estat reforçada.
1: I atenció a les nostres butxaques, perquè des del sector de les benzineres calculen que a partir d'avui la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el dièsel prop de 3 per la retirada de les rebaixes als carburants. Aquest dimecres entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi aprovada pel govern espanyol arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Si bé l'IVA dels carburants tornarà al 21%, es redueix l'impost especial d'hidrocarburs i això es tradueix en una rebaixa de 15 cèntims per litre durant aquest mes de juliol, quan fins ara la bonificació era de 20 cèntims. A partir de l'agost, el descompte serà de 10 cèntims i al setembre de 5, fins que desaparegui a l'octubre. Pel que fa a transportistes, pescadors i agricultors, mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. Escolteu Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Serveis, AgroCaes.
9: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu. Si el tema de la guerra d'Iran es tornés a reactivar, tornaríem a pujar els preus. Ara, d'alguna manera, el barril de Brent està pràcticament entre els 72 i els 74 dòlars al barril, que és una mica el preu que teníem abans del conflicte d'Iran.
1: La Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets de baix cost, amb un valor inferior a 150 euros, enviats des de països de fora del bloc comunitari. La mesura afectarà principalment les empreses xineses com Shein i Temu i busca donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus. Fonts comunitàries, però, defensen que la decisió no s'ha dissenyat per anar en contra de cap país en concret i que l'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic. La Unió Europea processa un 16 milions de paquets d'aquesta categoria al dia, que representen el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. Una allau que s'intenta frenar amb aquesta nova taxa. Passen ara mateix 12 minuts de les 7 del matí. L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. Al començament del judici, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials i que podia comportar presó. Es manté, però, la imputació de prevaricació per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers i 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. Avui es reprendrà el judici que es preveu que s'allargui fins al 15 de juliol. I marxem ara cap a Veneçuela, que eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. Quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. La desesperació i la impotència, però, són cada cop més flagrants entre la població del Volum, pel volum de la tragèdia que manté encara més de, recordem-ho, 50.000 desapareguts. El Ministeri d'Exteriors situa ara en 19 els ciutadans espanyols morts i n'hi ha 12 més de localitzats sota els edificis esfondrats. Entre els equips de rescat internacionals desplaçats sobre el terreny hi ha una delegació dels bombers de la Generalitat que està fent tasques d'avaluació estructural d'edificis afectats pel terratrèmol a la costa central veneçolana. També han intervingut per analitzar l'estat d'un bloc residencial de 6 plantes d'alçada i 800 metres quadrats per planta. L'equip català està format per 3 comandaments, 7 membres del grup d'estructures col·lapsades, 2 especialistes en logística, un sanitari i un pilot de la unitat de drons.

0: La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha estat més de dues hores declarant davant la jutgessa de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango i en el que el seu fill està investigat. La dona ha explicat la teràpia que va fer a la família per les desavinences econòmiques i personals entre pare i fill. Tot i que la jutgessa va apuntar a una possible influència seva en la mort de l'amo de Mango, no se l'ha considerat investigada i ha declarat només com a testimoni. També ha estat més de dues hores davant la jutgessa, la vídua d'Isaac Andic, que va ser la primera persona a qui Jonathan va trucar, fins i tot abans que el 112. Estefania Agnot ha respost a les suposades males relacions entre pare i fill. Els primers a declarar han estat els excursionistes que es van trobar Jonathan Andic després de l'incident. Han explicat que el van veure bloquejat, afectat i en estat de xoc. Tots dos coneixen bé el camí i asseguren que no és perillós, però que si es perd la verticalitat es pot caure i no hi ha lloc on agafar-se. I ara us parlem d'un altre cas, el d'una dona embarassada de Prats de Lluçanès que va ser assassinada l'any 2023, presumptament a mans de la que era la seva parella. Ara la Fiscalia demana per a ell una pena de 40 anys de presó. Se li imputen delictes d'assassinat, avortament i lesions, entre altres. És una informació de la Judit Lechon, del Nou TV.
1: Arantxa Caro, de 31 anys, va morir a mans de la seva parella la nit del 5 de maig de 2023 en un pis de Manresa on vivien junts. La veïna de Prats de Lluçanès estava embarassada de 4 mesos. El cas arriba a judici aquest juliol després de 3 anys. Està previst que arrenqui el dia 7 a l'Audiència de Barcelona i s'allargui fins al 23 del mateix mes. El presumpte autor, que està a la presó des de llavors, el fiscal li demana 40 anys i 11 mesos de presó pels delictes d'assassinat, avortament, lesions, detenció il·legal i contra la integritat moral. Segons el fiscal, la relació entre l'acusat i la víctima, que havia començat l'any abans, sempre havia estat presidida pel menyspreu que ell sentia per ella per la seva condició de dona. A part d'això, era extremadament gelós i controlador. La nit en què es va produir l'assassinat, tots dos es trobaven al pis de Manresa.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 26 anys acusat d'agredir sexualment dues nenes a les piscines municipals de Balaguer. Els fets es van produir dissabte a la tarda al recinte del poliesportiu de la capital de la Noguera. Diumenge, l'home va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Balaguer, que va acordar la llibertat provisional amb mesures cautelars, tal com havia sol·licitat la fiscalia. I l'Ajuntament de Tàrrega espera reobrir avui la piscina gran del recinte d'estiu un cop acabin les tasques de neteja i desinfecció. La piscina s'ha hagut de tancar perquè s'hi han trobat excrements humans i no és la primera vegada que passa. L'estiu passat, el consistori ja va haver de contractar seguretat privada després de 3 episodis similars en només una setmana. Més informació amb Cel Márquez, de Lleida Televisió.
2: La piscina gran del recinte municipal d'estiu de Tàrrega ha hagut de tancar aquest dimarts de manera provisional després de que s'hi detectessin excrements humans a l'aigua. Per garantir la salut dels banyistes, l'Ajuntament ha activat immediatament el protocol sanitari previst per a aquests casos. Els operaris estan duent a terme tasques de neteja, desinfecció i control de la qualitat de l'aigua abans de permetre la reobertura de la instal·lació prevista si tot evoluciona amb normalitat per aquest dimecres. Des del consistori s'ha fet una nova crida al civisme i a la responsabilitat dels usuaris, recordant que aquest tipus d'incidents suposen un risc per a la salut pública i obligaran a interrompre el servei per garantir unes condicions de bany segures. Aquest no és el primer episodi d'aquestes característiques a les piscines municipals de Tàrrega. L'estiu passat també es van registrar diversos tancaments provisionals pel mateix motiu, una situació que va afectar altres municipis de la demarcació i que va obligar a reforçar les mesures de vigilància i els protocols sanitaris.
0: Estabilitzat l'incendi en una nau de la farmacèutica Almirall a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. Cap a la mitjanit, els bombers han pogut estabilitzar un foc que s'havia declarat dues hores abans. Es tracta d'un magatzem d'uns 200 metres quadrats ubicat a la carretera de Martorell, on hi havia material corrosiu i oli. Protecció Civil ha activat el pla de risc químic Placecat en fase de categoria 1 per fer-ne seguiment. Tots els treballadors han pogut sortir de la instal·lació i cap persona ha resultat ferida. El govern vol que d'aquí al 2040 hi hagi cadències de trens cada 15 minuts en les zones amb més població de Catalunya, com les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona. És el que estableix el Pla de Serveis Ferroviaris 2030-2040 i del qual ens en dona més detalls el Marc Dalmau.
3: El servei de Rodalies doblarà l'oferta d'aquí al 2040 i les freqüències seran de 15 minuts a les àrees de Barcelona i Tarragona. Entre demarcacions seran de 30 minuts i pel que fa als trens estructurals, els que travessen bona part de Catalunya, hi haurà un servei cada hora. Això significa que es doblaran totes les freqüències segons preveu el Pla de Serveis Ferroviaris, que ha dissenyat tota una xarxa de rodalies amb línies que ja no passaran totes per Barcelona. El pla també preveu una connexió interfronterera més gran entre França, l'Aragó i el País Valencià. El primer pas per aconseguir tot això serà fer que els serveis de trens a Catalunya siguin

0: El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica reforça la línia de bus express E2 que enllaça Girona, Torroella i l'Estartit. En concret, s'incrementa l'oferta en les hores de més demanda, en tots dos sentits, de dilluns a divendres i durant tot l'any. En sentit Girona, s'afegeix una expedició i es reordenen els horaris per poder arribar a la capital abans de les 8 i 9 del matí. Fins a les 5 i quart de la tarda hi haurà un bus cada hora en direcció Girona. A més, es reforcen les sortides de les 2, 2 quarts de 3 i 3 i quart de la tarda. Es tracta d'un corredor essencial per a treballadors i estudiants de tot el Gironès i el Baix Empordà, segons ha destacat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. Aquesta ampliació forma part del segon pla de xoc del bus interurbà. La línia de bus està operada per AMSA i amb un dèficit anual de 242.194 euros.
1: Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter, de 23 anys i format a la Masia, posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. En el seu pas pel primer equip blaugrana, ha disputat un total de 123 partits oficials i ha anotat 29 gols. L'operació amb el club monegasc inclou un percentatge per al Barça en cas d'una futura venda. I Salma Parayuelo marxa lliure després de no haver arribat a un acord per a la renovació del seu contracte. L'aragonesa, de 22 anys, ha jugat 4 temporades amb l'equip blaugrana, en què ha aixecat 15 títols. Destaquen 4 lligues, 3 copes de la reina i 3 Champions. En la darrera final continental contra el Lió va marcar 2 dels 4 gols de les de Pere Romeu. I Joan Laporta prendrà avui possessió del càrrec de president del Futbol Club Barcelona. Serà el seu quart mandat després d'haver-se imposat amb el 68% dels vots en les eleccions celebrades el passat mes de març. L'acte, que se celebrarà al migdia a l'Auditori 1899 del Camp Nou, servirà perquè juri el càrrec davant la nova junta directiva i pronunciï el primer discurs. Entre els principals reptes per als propers 5 anys té la fi de la remodelació de l'estadi, la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou Palau Blaugrana. Ja s'ha presentat, per cert, la nova equipació del Barça per a la temporada 2026-2027. S'ha estrenat en una presentació al Magba sota el lema Batec Blaugrana, la passió que ens mou. La nova samarreta manté les franges verticals blaugranes que passen a formar-se amb una gradació cromàtica amb la voluntat de portar moviment i profunditat. Una altra de les novetats és la tipologia modernista per als noms i dorsals que l'equip lluirà a la Champions, la Copa i la Supercopa. La nova equipació es pot adquirir a partir d'avui. Els equips catalans de primera i segona divisió ja coneixen el camí a la Lliga de la propera temporada. La competició arrencarà en tots dos casos el 16 d'agost. El Barça començarà la defensa del títol al Camp Nou contra l'Atlètic Club i acabarà el campionat a Getafe el 30 de maig. L'Espanyol també començarà a casa contra el Llevant i disputarà la darrera jornada davant l'Alavés. A segona, el Girona encetarà el curs a Montilivi contra el Leganés i el Sabadell s'estrenarà a la categoria de plata al Molinón. Pel que fa al Mundial, 3 seleccions més han certificat el pas als vuitens de final. França ha obtingut el bitllet amb una golejada sobre Suècia per 3-0. Un gol de Haaland al minut 86 ha classificat Noruega i ha deixat fora de la competició Costa d'Ivori. I un dels anfitrions, Mèxic, també continua viu amb un triomf per 2 sobre l'Equador. Pel que fa a la selecció espanyola, aquesta matinada ha arribat a Los Angeles, on demà disputarà els setzens de final contra Àustria. El conjunt centreeuropeu fa més de 70 anys que no disputa una eliminatòria en una Copa del Món. Finalment, el jutge ha decretat que el Lleida 1939 jugui el proper curs a Quarta Catalana i no a la Lliga Elite, com pretenien els promotors de l'entitat sorgida després de la dissolució del Lleida Club de Futbol. Ens amplia la informació l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
2: Finalment serà a Quarta Catalana on jugarà el Lleida 1939. Aficionats, penyes i socis blaus treballen des de fa temps en aquesta possibilitat i de fet asseguren que tenen entrenador i més de la meitat de la plantilla tancada.
3: Evidentment sortirem des de Quarta Catalana, començarem des de l'inici, des de la base, però crec que serà un camí molt, molt engrescador si el fem tots i totes juntes, amb les penyes de Lleida darrere, l'associació d'amics

0: Lleida. Bé, que aquest pot estar molt bé, més del, diria, 50-60% de la plantilla tancada a quarta catalana. L'entrenador està tancat, un entrenador de molt nivell, de, clar, bastant més nivell que on sortirem, un entrenador que ha entrenat a categories nacionals i estatals.
1: Els promotors de l'entitat de futbol popular tenen dilluns una reunió amb l'alcalde de la ciutat, Félix Larrosa, per explicar el projecte i, entre d'altres coses, demanar-li que volen jugar al camp d'esports. El Club Popular ha rebut, entre d'altres, els drets per utilitzar l'himne que en el seu dia va crear l'exentrenador Jordi Gonzalvo.
2: Tarragona ho té tot a punt perquè aquesta nit arrenqui una nova edició del concurs internacional de focs artificials. Avui la pólvora anirà a càrrec de la prestigiosa empresa italiana Pirotecnia Lieto Carmine. Aquesta passada nit, però, s'ha fet per tercer cop l'exhibició de drons com a preludi del concurs. L'espectacle, creat per 500 drons, ha homenatjat el Tour de França per commemorar que diumenge sortirà de Tarragona la segona etapa d'aquesta competició.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
3: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
4: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
5: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un aire més bo? Baixes o què?
4: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
6: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
4: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
7: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
8: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
4: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
0: La xarxa de comunicació local.
9: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
10: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el Tribunal Suprem estudia dur davant la justícia europea el procés de regularització extraordinària de migrants que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho farà arran dels recursos presentats contra el decret per les comunitats d'Aragó i del País Valencià. Tot plegat posa al punt de mira un procediment que ha superat totes les expectatives, amb més d'un milió de peticions presentades a tot Espanya, unes 200.000 de les quals a Catalunya. En paral·lel, el govern espanyol ha activat un pla d'integració de migrants dotat amb més de 500 milions d'euros. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 1 de juliol. A partir d'avui, omplir el dipòsit de benzina i gasoil serà una mica més car. Entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi pel conflicte a l'Orient Mitjà, que suposa una recuperació progressiva dels costos. El sector calcula que aquest mes de juliol pagarem 10 cèntims per litre més en el cas de la gasolina i 3 cèntims en el cas del dièsel. La Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. Això afectarà bàsicament les empreses xineses com Shein i Temu i vol fer front a la competència deslleial denunciada pels venedors europeus. Parlarem sobre l'impacte d'aquesta mesura tot seguit amb Cristian Castillo. Ell és professor de la UOC en àrees de logística, producció i operacions. La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha respost finalment a totes les preguntes de les parts durant el judici que investiga la mort del fundador de Mango. Ha declarat com a testimoni i no pas com a investigada, malgrat que la jutgessa havia apuntat a una possible influència en la relació entre pare i fill. Els excursionistes que van atendre Jonathan Andic després de l'incident han apuntat que el primogènit estava en xoc i el van assistir per trucar al servei d'emergències. Dels esports, Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter format a la Masia posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Pel que fa a l'aragonesa, surt després de no haver arribat a un acord per a la renovació del contracte. Salma s'acomiada després de 4 temporades en què ha aixecat 15 títols. I Tarragona es prepara per una nova edició aquesta nit del concurs internacional de focs artificials. Com a pròleg, el cel de la ciutat ja ha vist l'exhibició de drons pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha estat un homenatge al Tour de França. I obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, pel que fa al transport públic, doncs ara mateix hi ha retards d'un quart d'hora aproximadament a les línies R11 i RG1 de Rodalies entre les estacions de Girona i Portbou. Tot plegat és per un robatori de cable entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià. Adif treballa per solucionar la incidència. I pel que fa al temps, temperatura novament xafogosa de bon matí, sobretot a l'Alt Empordà, amb una tramuntanada cremadora i només al Pirineu es descansa una mica més que no pas ahir. Avui la temperatura es pot frenar a 1 o 2 o 3 graus respecte a ahir, però continuarà sent una jornada amb calor destacada i màximes de 35 graus al Llobregat, a les comarques de Ponent o a la Costa Daurada.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
10: Aquesta mitjanit s'ha tancat el procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya, un procediment que ha superat totes les expectatives. S'han presentat més d'un milió de peticions, una xifra molt superior a les 500.000 que es preveien a l'abril, quan va començar la campanya. Des del govern espanyol calculen que a Catalunya se n'han presentat prop de 200.000. Aquest procés, que ha tensat les costures de les administracions públiques, se situa ara en el punt de mira de la justícia espanyola. El Tribunal Suprem ha avisat que la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'alt tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es posicionin sobre elevar la qüestió a Europa després que les comunitats d'Aragó i València presentessin un recurs contra el decret. L'anunci del Tribunal Suprem i el final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels migrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i també la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. Ens ho explica en Jordi Casino.
11: El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
12: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras: valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
11: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
10: Des de Catalunya, el govern està convençut que el procés de regularització s'ha fet amb totes les garanties, tot i el posicionament del Tribunal Suprem, i admet que s'hi han apuntat més persones del previst, que eren entre 120.000 i 150.000. Ho ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
13: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs complirà, i de fet també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes amb diferents governs, i per tant estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
10: I I atenció a les nostres butxaques, perquè des del sector de les benzineres calculen que a partir d'avui la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el diesel prop de 3 per la retirada de les rebaixes als carburants. Aquest dimecres entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi aprovada pel govern espanyol arran el conflicte a l'Orient Mitjà. Si bé l'IVA dels carburants tornarà al 21%, es redueix l'impost especial d'hidrocarburs i això es tradueix en una rebaixa de 15 cèntims per litre durant aquest mes de juliol, quan fins ara la bonificació era de 20 cèntims. A partir de l'agost, el descompte serà de 10 cèntims i al setembre només de 5, fins que desaparegui a l'octubre. Pel que fa als transportistes, pescadors i agricultors, mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. Escoltem Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Serveis, l'AgroCaes.
14: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu. Si el tema de la guerra d'Iran es tornés a reactivar, tornaríem a pujar els preus. Ara, d'alguna manera, el barril de Brent està pràcticament entre els 72 i els 74 dòlars al barril, que és una mica el preu que teníem abans del conflicte d'Iran.
10: I avui també us expliquem que justament a partir d'aquest 1 de juliol la Unió Europea comença a cobrar un recàrrec de 3 euros als paquets de menys de 150 euros comprats fora del bloc comunitari, sobretot de plataformes xineses com Shein, Temu o AliExpress. Vol frenar l'allau de 15 milions d'enviaments diaris que saturen les aduanes i dificulten el control de seguretat. Per entendre com funcionarà aquesta taxa, qui l'haurà de pagar i què implica per al consumidor, ens acompanya Cristian Castillo. Ell és professor de Logística, Producció i Operacions de la UOC. Senyor Castillo, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
15: Hola, molt bon dia.
10: Per què la Unió Europea aplica aquesta taxa? Quin problema vol resoldre?
15: Doncs realment el que ens trobem és que tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, com estava comentant, que com a màxim arriben a 150 euros, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística i especialment de la logística de darrera milla. Llavors, per intentar reduir aquest impacte, doncs a la Unió Europea, una de les pioneres ha començat a intentar penalitzar aquest tipus de compra per aquelles enviaments que es produeixin en paquets que fins ara estaven lliures de qualsevol tipus d'arancel, paquets que arribaven fins a 150 euros, doncs que hagin de pagar 3 euros per cada categoria arancelària. Això què vol dir? Doncs que ara s'aplicaria un preu fix per cada tipologia de producte. És a dir, que si jo compro una samarreta que és de cotó i una altra que, per exemple, és de seda, com serien dues categories arancelàries, s'haurien d'aplicar 3 euros fix per cada tipologia de producte. Això el que busca és incrementar el que seria el preu de compra, per tant que no ens sigui tan rendible comprar un producte a milers de quilòmetres de distància i que ens acabi arribant per un preu molt reduït amb tot l'impacte que això genera a nivell logístic i mediambiental. I el que busca és precisament això, no? Intentar que el consumidor no vegi tan atractiva aquesta compra, que principalment la gran majoria, estem parlant del 93% del volum d'aquest tipus de productes, té com a origen Àsia i específicament Xina, doncs pugui desincentivar aquest tipus de compra i potser buscar aquesta compra més a nivell local.
10: Qui paga la taxa? Perquè tu ara parlaves del consumidor, que no li resulti tan atractiu, però perquè tinc entès, qui ha de pagar aquesta taxa en principi seria l'empresa, la companyia. Per tant, explica'ns una mica qui pagaria la taxa i ara sí quin impacte immediat tindria sobre el consumidor, si aquest consumidor notarà algun canvi.
15: Clar, evidentment, Qui acabarà pagant aquesta taxa serà el consumidor. Al final, les companyies, una vegada s'ha fet aquesta compra d'aquests productes que fins ara estaven lliures de qualsevol tipus de taxa, i ara tenen aquest cost fix de 3 euros, acabaran revertint aquest cost en el consumidor. Llavors, a partir d'aquí, sí que el consumidor haurà de ser molt conscient de que quan estigui fent una compra, haurà de fixar-s'hi de que efectivament aquesta nova taxa va inclosa en el preu final del producte, no? Igual que ara ens assegurem, i ha de ser així, de que l'IVA està inclòs, doncs també haurem de mirar de que no hi hagi cap sorpresa de que el preu que hem fet de compra no tenia inclòs aquesta taxa i després ens portem una sorpresa. Però sí que serà, evidentment, el consumidor quan estigui fent aquesta compra en qualsevol marketplace que tingui com a origen un país fora de la Unió Europea, doncs s'acabarà aplicant aquesta taxa per cada categoria arancelària.
16: Llavors, doncs haurem de veure,
15: efectes, no?
16: Haurem de veure, sí. Cristian, si serà gaire dissuasòria o no aquesta taxa i què passarà l'any 2028 quan això ha de passar a ser llavors un arancel. Però de tot això ja tindrem temps de parlar-ne més endavant. Gràcies per les explicacions, que vagi molt bé, bon dia.
15: Perfecte, moltes gràcies, bon dia.
16: Seguim amb més coses. Llum Rodríguez és la nova síndica major de comptes i la primera dona al capdavant d'aquesta institució després de prometre el càrrec al Palau de la Generalitat. Substitueix Miquel Salazar, que hi va renunciar al maig per motius personals. La nova síndica s'ha compromès a defensar la independència i la imparcialitat de la institució per enfortir el sistema democràtic i l'autogovern, a potenciar també les auditories i a treballar perquè els informes siguin accessibles al públic. Escoltem Llum Rodríguez i el president de la Generalitat, Salvador Illa.
17: Treballarem amb rigor, professionalitat i independència per contribuir a la millora del sector públic de Catalunya, perquè volem que la sindicatura sigui una institució útil al Parlament, als ses fiscalitzats i a la ciutadania.
18: La primera dona que ocupa la sindicatura, la presidència, la tasca de síndica major, per tant, enhorabona també per aquesta fita, que crec que és una fita col·lectiva de la que tots ens anem de felicitar.
16: Arribem a 7:45, explicant-vos que Veneçuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. Quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. La desesperació i la impotència, però, cada cop són més flagrants entre la població pel volum de la tragèdia que manté encara més de 50.000 desapareguts. El Ministeri d'Exteriors situa ara en 19 els ciutadans espanyols morts i n'hi ha 12 més de localitzats sota els edificis esfondrats. Entre els equips de rescat internacionals desplaçats sobre el terreny hi ha una delegació dels bombers de la Generalitat que està fent tasques d'avaluació estructural d'edificis afectats pel terratrèmol a la costa central veneçolana. També han intervingut per analitzar l'estat d'un bloc residencial de 6 plantes d'alçada i 800 metres quadrats per planta. L'equip català està format per 3 comandaments, 7 membres del grup d'estructures col·lapsades, 2 especialistes en logística, un sanitari i un pilot de la unitat de drons. La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Nandic ha estat més de 2 hores declarant davant la jutgessa de Martorell que porta el cas de la mort del fundador de Mango i en el que el seu fill està investigat. La dona ha explicat la teràpia que va fer a la família per les desavinences econòmiques i personals entre pare i fill, tot i que la jutgessa va apuntar una possible influència seva en la mort de l'amo de Mango, no se l'ha considerat investigada i ha declarat només com a testimoni. També ha estat més de 2 hores davant la jutgessa la vídua d'Isaac Andic, que va ser la primera persona a qui Jonathan va trucar fins i tot abans que el 112. Estefania Nut ha respost a les suposades males relacions entre pare i fill. I els excursionistes que es van trobar Jonathan Andic després de l'incident han explicat que el van veure bloquejat, afectat i en estat de xoc. Tots dos coneixen bé el camí i asseguren que no és perillós, però que si es perd la verticalitat es pot caure i no hi ha lloc on agafar-se. Ha estabilitzat l'incendi en una nau de la farmacèutica Almirall a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat, cap a la mitjanit, els bombers han pogut estabilitzar un foc que s'havia declarat dues hores abans. Es tracta d'un magatzem d'uns 200 metres quadrats ubicat a la carretera de Martorell, on hi havia material corrosiu i oli. Protecció Civil ha activat el pla de risc químic en fase de categoria 1 per fer-ne seguiment. Tots els treballadors han pogut sortir de la instal·lació i cap persona ha resultat ferida. El Parlament ha tombat la proposició de llei de Junts que pretenia vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al plantejament urbanístic de cada municipi. Les esmenes a la totalitat han prosperat amb 71 vots a favor del PSC, Esquerra, Comuns i la CUP. El text de Junts plantejava que fossin els ajuntaments els que establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquest tipus d'allotjaments. La seva diputada, Maite Selva, ha advertit que les prohibicions d'aquesta oferta poden enviar milers de famílies a l'atur i ha advocat per l'autonomia municipal com a garantia per una gestió adequada al territori.
19: O es governa des de la desconfiança al territori i la penalització de l'activitat econòmica, o es governa des del respecte escrupolós a l'autonomia municipal i la col·laboració amb els sectors que generen riquesa. Junts per Catalunya ho tenim clar. Estem al costat de la gent que treballa i de les nostres viles i ciutats.
16: I els majors de 65 anys amb manca d'autonomia o mobilitat o un grau de discapacitat igual o superior al 33% ja poden sol·licitar des d'aquest mes de juliol els ajuts que la Generalitat ofereix per adaptar el seu habitatge amb obres menors. L'objectiu de la convocatòria és que aquestes persones puguin allargar la residència en l'habitatge habitual. La quantia màxima de l'ajut són 4.000 euros per habitatge i ho poden demanar aquells que es trobin a les comarques de Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre. Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de setembre. Els treballadors d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda han fet la primera de les 8 jornades de vaga previstes pels propers dies amb la intenció de desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu. La participació en aquesta aturada de 4 hores ha estat del 100% de la plantilla, segons els sindicats. La informació és de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
20: Per als representants dels treballadors, les negociacions amb la direcció de l'empresa es troben actualment encallades en posicions molt allunyades en les principals matèries objectes de discussió. Entre els punts de desacord, els sindicats destaquen una proposta insuficient en matèria d'increment salarial i una manca de propostes en reducció de jornada.
21: Hi ha molts punts, però principalment una clàusula de revisió salarial, d'IPC real. No volem perdre poder adquisitiu, no volem que ens passi el de l'anterior conveni, i tal com està el món, tal com està la situació, aquesta clàusula és innegociable. També volem una reducció de jornada.
20: Una situació que porta enquistada des de fa 6 mesos, segons han denunciat els mateixos sindicats. Comissions Obreres ha acusat l'empresa de no tenir ganes de negociar i l'insta a presentar una proposta realista. També han volgut mantenir la porta oberta, assegurant que ells mai s'han aixecat de la taula de negociació.
16: I segona jornada de vaga, en aquest cas dels treballadors de Correus a la demarcació de Lleida. Denuncien un deteriorament de les condicions laborals, així com manca de personal. No es descarten més protestes durant la tardor si la situació no canvia. Ho detallen Enric Torroelles i Anna Isabel Cua, dels sindicats CESIF i Comissions Obreres, respectivament.
22: Recordem que el servei postal és una cosa universal que s'ha de fer i ho hem de fer cada dia. I no ho podem fer perquè no hi ha personal.
23: Un malestar general, i a més això se veu repercutit també amb l'atenció del servei postal que estan oferint a la ciutadania, no?
16: I unes 200 persones s'han manifestat a Vilafranca convocats per la plantilla de Gualba, de Guala. Els treballadors de l'empresa dedicada a la fabricació de taps i tancaments metàl·lics continuen mostrant el seu rebuig a l'ERO proposat per la companyia i que afectaria 82 dels 87 treballadors. Ara per ara, empresa i comitè han arribat a un acord per allargar el període de consultes fins al pròxim 2 de juliol.

0: Sufet i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter de 23 anys i format a la Masia posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Durant el seu pas pel primer equip blaugrana ha disputat un total de 123 partits oficials i ha anotat 29 gols. L'operació amb el club monegasc inclou un percentatge per al Barça en cas d'una futura venda. Pel que fa a Salma Parayuelo, marxa lliure després de no haver arribat a un acord per a la renovació del seu contracte. L'aragonesa, de 22 anys, ha jugat 4 temporades amb l'equip blaugrana, en què ha aixecat 15 títols. Destaquen 4 lligues, 3 copes de la reina i 3 champions. En la darrera final continental contra el Lió, va marcar 2 dels 4 gols de les de Pere Romeu. Joan Laporta prendrà avui possessió del càrrec de president del Futbol Club Barcelona. Serà el seu quart mandat després d'haver-se imposat amb el 68% dels vots en les eleccions celebrades el passat mes de març. L'acte, que se celebrarà al migdia a l'Auditori 1899 del Camp Nou, servirà perquè juri el càrrec davant la nova junta directiva i pronunci el primer discurs. Entre els principals reptes per als propers 5 anys té la fi de la remodelació de l'estadi, la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou Palau Blaugrana. Els equips catalans de primera i segona divisió ja coneixen el camí a la Lliga de la propera temporada. La competició arrencarà en tots dos casos el 16 d'agost. El Barça començarà la defensa del títol al Camp Nou contra l'Atlètic Club i acabarà el campionat a Getafe el 30 de maig. L'Espanyol també començarà a casa contra el Llevant i disputarà la darrera jornada davant l'Alavés. A segona, el Girona encetarà el curs a Montilivi contra el Leganés i el Sabadell s'estrenarà a la categoria de plata al Molinón davant l'Sporting. Al Mundial, 3 seleccions més han certificat el pas als vuitens de final. França ha obtingut el bitllet amb una golejada sobre Suècia per 3-0. Un gol de Haaland en el minut 86 ha classificat Noruega i ha deixat fora de la competició Costa d'Ivori. I un dels anfitrions, Mèxic, també continua viu amb un triomf per 2-0 sobre l'Equador. Pel que fa a la selecció espanyola, aquesta matinada ha arribat a Los Angeles, on demà disputarà els setzens de final contra Àustria. El conjunt centre-europeu fa més de 70 anys que no disputa una eliminatòria en una Copa del Món. La Lliga F ja té definit el calendari del proper curs. El campionat començarà el 30 d'agost. El Barça disputarà la primera jornada a Tenerife, l'Espanyol al camp de l'Eibar i el Badalona Women contra l'Atlètic Club a domicili. La competició comptarà amb la inversió de 55 milions de l'estructura empresarial liderada per Pau Gasol. La presidenta de la Lliga F, Beatriz Álvarez, i l'exjugador de bàsquet n'han repassat els objectius.
1: Es el impulso para poder crecer, pero poder generar más ingresos, que el producto tenga muchísimo más valor audiovisual y por tanto también generemos ingresos audiovisuales, que tenemos muchísimo margen de mejora y por supuesto los ingresos propios de los clubes, ¿no? Al mejorar dentro sus propias marcas, pues podrán generar muchos más ingresos.
2: Compartir historias, generar historias para que lleguen a la audiencia, a las familias, a los niños y niñas en las casas, para mí también es igual de importante, ¿no? que el producto en el campo, que también.
0: El guanyador del Giro i la Volta de Catalunya, Jonas Vingegaard, afronta el Tour de França amb ganes de sorprendre el gran favorit Tadej Pogacar, ara ho diem bé, Tadej Pogacar. El danès buscarà guanyar per tercer cop la ronda francesa. És una informació de l'Albert Sató, de BTV.
3: Jonas Vingegaard és l'únic ciclista del món que ara mateix té possibilitats reals de plantar cara a Tadej Pogacar per guanyar el Tour de França. El danès va guanyar els del 2022 i 2023 i ara potser és la darrera oportunitat per tornar a evitar que Pogacar sumi el seu cinquè Tour. Vingegaard està fent una temporada immaculada, guanyar totes les proves que ha disputat. Va ser el millor a la París-Niça, va posar el seu nom a la prestigiosa Volta Ciclista de Catalunya i també va guanyar el Giro d'Itàlia. La prova italiana és una de les tres grans del món i era la que li faltava a Vingegaard per entrar al grup de 8 ciclistes al llarg de la història. Han estat els millors a França, a Espanya i a Itàlia. Vingegaard és el líder del Visma Lisa Bike. Té una plantilla de luxe, però a França tindrà una baixa molt sensible. Wout van Aert no hi participarà per culpa d'una lesió. Els 7 corredors que procuraran que Vingegaard torni a guanyar el Tour són Sepp Kuss, Mateo Jorgensen, Bruno Almirall i Davide Piansoli, que l'acompanyaran a la muntanya, mentre que Víctor Campenarts, Per Strandhagenes i Eduardo Fini tindran cura de Vingegaard en la resta de la prova.
0: Arribarem a les 8 amb la cultura. Tarragona ho té tot a punt perquè aquesta nit arrenqui una nova edició del concurs internacional de focs artificials que s'allargarà fins dissabte. Avui la pólvora anirà a càrrec de la prestigiosa empresa italiana Pirotècnia Lieto Carmine. Aquesta passada nit, però, s'ha fet per tercer cop l'exhibició de drons com a preludi del concurs, pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha homenatjat el Tour de França per celebrar que diumenge sortirà de Tarragona la segona etapa d'aquesta competició. La sincronia dels drons s'ha pogut gaudir des de la punta del Miracle.

0: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @ Joventut Sant Boi.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
3: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Retencions en punts habituals a aquesta hora. Direcció Barcelona destaca la 2 des de Pallejà, B23 a Molins de Rei i Esplugues, C58 i C33 a Montcada i B20 a Santa Coloma. La C58 hi ha cua també a Montcada, direcció Sabadell. A les rondes, densitat, sobretot sentit Llobregat, i encara retencions també a la P7 entre Santa Perpètua i Barberà, sentit sud, per un accident a primera hora ja retilat. A Rodalies, atenció, hi ha de Mores, l'R11 i l'RGU circulen amb 20 minuts de retard i l'R1 amb mitja hora de demora.
0: El govern espanyol i els experts dubten del recorregut de les intencions del Suprem de portar davant la justícia europea el procés extraordinari de regularització de migrants. Les sol·licituds finals poden haver superat el milió, mentre Pedro Sánchez anuncia un pla d'integració del col·lectiu amb una dotació de 500 milions d'euros. Revés judicial a Donald Trump. El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja la voluntat del president nord-americà d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. El tribunal rebutja les restriccions que proposava Trump, entre d'altres, negar aquest dret als fills de pares que es troben al país de forma irregular o temporal. La Unió Europea comença a aplicar avui l'acord comercial amb els Estats Units gairebé un any després de pactar-lo amb Washington. La majoria de productes nord-americans no tindran aranzels a Europa, però les exportacions europees als Estats Units sí que pagaran fins a un 15%. A partir d'avui, comprar productes en plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. La Unió Europea començarà a cobrar una nova taxa arancelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. Ja són 2.000 els morts pel doble terratrèmol de Veneçuela de la setmana passada. Els equips d'emergència continuen buscant sota la runa possibles supervivents en zones devastades, ja amb poques esperances. Els Estats Units han anunciat un important desplegament a la zona, mentre el govern de Veneçuela parla d'una ràpida reconstrucció. La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango demana que es clonin els telèfons de la parella d'Isaac Andic i dels dos excursionistes que es van trobar amb el seu fill just després de l'accident el dia de l'excursió a Montserrat. I aquest mes de juny les temperatures globals de tota la superfície del mar han tornat a registrar un rècord. El dia 21 de juny el mar va arribar pràcticament als 21 graus. Així n'alerten els serveis de canvi climàtic i de vigilància marina de Copernicus.
2: Esports.
0: Mèxic, França i Noruega s'han classificat a les últimes hores per als vuitens de final del Mundial. L'última, Mèxic, que ha superat aquest matí l'Equador per 2-0. Holland ha aconseguit al minut 86 el gol del triomf de Noruega 1-2 contra Costa d'Ivori i França 3, Suècia 0. Avui al Mundial a les 6 de la tarda, Anglaterra, República Democràtica del Congo, a les 10 del vespre, Bèlgica, Senegal, i a les 2 de la matinada, Estats Units, Bòsnia i Herzegovina. Koeman dimiteix per l'eliminació dels Països Baixos. També ha marxat Bielsa de l'Uruguai. I el Barça, Ansu Marce i Lamine Yamal, veu bé que arribi Julián Álvarez. I a Wimbledon, eliminació de Paula Badosa en primera ronda contra Navarro en 3 sets. La calor cedeix terreny en el primer dia de juliol. Les màximes més altes rondaran els 36 graus. El temps serà assolellat amb alguns ruixats de tarda al Pirineu, localment intensos.
2: Trescat Info.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és dimecres 1 de juliol de 2026 i aquí mateix, en aquest punt, comença la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Primer dimecres de juliol, evidentment, i el que farem de seguida és deixar anar, tal i com manen les tradicions de la casa, algunes dites del nostre costumari sobre el nou full del calendari. Fa així. A primers de juliol, sembra el fesol. A primers de juliol, un pas de cargol. Al mes de juliol, els temporals a la posta de sol. De juliol sense calor, guardeu-nos, senyor. I finalment, la vinya pel juliol no vol beure aigua, sinó prendre el sol. El juliol, també anomenat el mes del sol i, per tant, de la calor, tant és així que ens guardarem de les altes temperatures i començarem aquest nou repte repassant les noves amb el nostre refrescant consell de sàvies i savis dels dimecres. De seguit tindrem ciència, avui per cert, amb capítol protagonitzat pel catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, el biòleg Rubén López, un dels científics col·laboradors de la República i dels històrics d'aquest espai. I a continuació tastarem la recepta de la setmana, avui signada per l'Anna Bosch. També tindrem les cròniques bastardes del coaching manresà, l'Enric Bastardes, i els contes de l'Albert Estengre, de l'Associació de Narradors Professionals de Catalunya, la Faula. Comencem, doncs, aquest juliol amb un dimecres de República Santboiana ben carregat de coses interessants i, a banda, molt refrescants. Som-hi, companyes? Som-hi, companys! Ens hi posem amb 26 graus als termòmetres del barri centre del casc antic de Sant Boi, Déu-n'hi-do, però vaja, amb un dia assolellat i agraït. I això, molt bon dia a la parròquia, molt bon dia a l'equip que ho fa possible, amb l'Àngel Rodríguez de producció, a l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, el nostre tècnic, l'Albert Vilà, bon dia! I ens hi posem amb la cançó del dia. A veure, darrerament ens agrada molt fer història de la música, diguéssim, contemporània, eh? I tal dia com avui, doncs el 1980, ara farà 46 anys, el grup emblemàtic, fantàstic, màgic i moltes més coses, Queen, van publicar l'exitós àlbum The Game, que inclou èxits mundials com Another One Bites the Dust o el Crazy Little Things Call Love. La cançó que escoltarem avui a mode de tribut a un dels grups britànics més coneguts d'arreu. Doncs això, escoltem aquelles petites bogeries que té l'amor.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: Déu-n'hi-do en directe, el que hem escoltat de Queen, aquesta versió lliure, inacabable, com lliure i també més o menys en directe, en Daniel Rosas, el nostre meteoròleg. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Jornada de molta calor, la que van tenir ahir. Podríem dir que han tocat sostre almenys aquesta setmana. A partir d'avui mateix, la calor afluixa una mica, notarem 2-3 graus per sota respecte ahir, tot i que no serà gran cosa, però sí una tendència cap a la normalitat. Encara i així, tornarem a tenir un dia de calor en la presència del sol, però ja de bon matí tenim bandes de núvols alts i mitjans, que és aquesta petita tendència a canvis, i és que ens entraran vents més atemperats i això donarà pas a inestabilitat i, per tant, de cara a la tarda, els núvols d'evolució donaran tempestes cap a l'interior del país. Aquí, a la nostra zona, potser cap al vespre podríem veure alguna gotellada, poca cosa. Per tant, cal esperar un dia més de calor amb bandes de núvols alts al matí i d'evolució cap a la tarda vespre i xafogó, molta xafogó, que només el vent de marinada, que bufarà amb intensitat a partir de migdia, calmarà i refrescarà una mica l'ambient. És tot, que passeu bon dia.

0: El trànsit, amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: Un quart i un minut de nou del matí. Endavant, escoltem. Ferran, bon dia.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimecres destacant diverses incidències arreu de la xarxa viària catalana. Parlem des de primera hora d'un accident que talla la calçada a la BV-5224 a Sant Pere de Torelló, que talla la calçada, com dèiem, en ambdós sentits de la marxa. Pel que fa a la P7, recordem que ja es reobre el carril tallat per l'accident a l'altura de Cerdanyola, però que aquesta mateixa via, doncs, continua encara amb uns 5 quilòmetres de cues intermitents en sentit sud. Per altra banda, destaquem noves incidències. Parlem d'un accident a la C30 UC a l'altura de Sant Boi de Llobregat, que en direcció al Prat talla un carril de circulació provocant un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, tenim també un carril tallat i un quilòmetre de cues a l'altura d'Abrera, a la B40, per un vehicle avariat. Més enllà d'aquestes incidències, destaquem retencions habituals encara actives i amb intensitat, sobretot als voltants de Barcelona, en tot el vessant Besòs, de retruc, afectacions a les dues rondes de Barcelona, en els dos sentits de la marxa, també pels túnels de Vallvidrera, en direcció a la ronda de Dalt, i també al vessant Llobregat, on a hores d'ara circula amb força lentitud a l'A2 des de Pallejà fins a Cornellà i a la B23 des de Molins de Rei fins a Sant Feliu de Llobregat. Pel que fa a les vies costaneres, retencions en sentit nord per la C32 des de Gavà fins a Sant Boi de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Molt bon dia. Fins demà, Ferran. Que vagi molt bé.
2: Fins demà, que vagi bé.
3: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
4: El quiosc de la República Santboiana.
1: Repassem, doncs, les portades amb els seus titulars. Comencem, per exemple, pel diari Ara. Immigració, en portada el titular principal. El Suprem dubta que la regularització d'immigrants sigui legal. El tribunal obre la porta a elevar a la justícia europea una norma que generarà més d'un milió de sol·licituds. El govern espanyol anuncia un pla de 500 milions per reformar la integració de persones estrangeres. I precisament amb tota la temàtica de la immigració, fotografia de portada, veiem, doncs, una manifestació, un grup antiemigrants anomenat Marc en Marc a Sud-àfrica, escalada xenòfoba, doncs, a Sud-àfrica, i veiem un munt de gent amb protestes davant mateix dels periodistes, de les càmeres que els fotografien. Per altra banda, també en portada l'Ara, revés a Trump, aval el dret a la ciutadania per naixement. El Suprem ratifica que els nascuts als Estats Units són ciutadans de ple dret. I, finalment, la jutgessa descarta per ara investigar la terapeuta dels Andic. Els excursionistes van trobar Jonathan en xoc i bloquejat. Ens aturem a La Vanguardia. La política migratòria també és tema del dia. El Suprem obre la porta a dur la regularització dels migrants al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El Tribunal qüestiona que es respecti el dret europeu mentre el govern n'accelera l'aplicació. Per altra banda, el fiscal situa l'exministre Fernández Díaz en l'origen del cas Kitchen i Mario Conde i Isabel Pantoja a la llista dels morosos que creix en deute. El primer sisme en streaming de l'Església, ens expliquen en portada. Què vol dir això? Doncs els lafebrians preveuen ordenar avui 4 bisbes sense mandat pontifici. I també, a més, això, retransmissió en streaming de tot plegat. Fotografia de portada, la terapeuta dels Andic dilueix les sospites. La veiem baixant per unes escales dels jutjats. El jutjat de Martorell, precisament, que investiga la mort d'Isaac Andic, ahir va viure una jornada, doncs, de molta expectació pel pas d'alguns testimonis, i especialment de Maria Júlia, que és qui la veiem en fotografia. La terapeuta d'Andic, doncs, i el seu fill Jonathan, imputat per l'homicidi del seu pare. La terapeuta va respondre durant 3 hores a totes les preguntes sobre la complicada relació dels Andic i va sortir sense càrrecs. A més, en quant a dades, ens diuen que la pobresa a Espanya no baixa ni un centímetre. Malauradament, el 12% de les famílies tenen problemes per menjar. I alerta taronja a l'inici de juliol amb una altra pujada de les temperatures. És el moment de repassar ràpidament també una ullada al periòdico en portada. Urbanitzacions de Barcelona inevitables sumen gairebé 2.000 llicències d'obres. Les comarques amb més autoritzacions, ens expliquen, són Osona, el Maresme i el Baix Llobregat. La Diputació detecta que 61 ajuntaments de la província han validat en l'última dècada permisos per construir en àrees que no tenen servei.

Per l'acte d'entrega de la medalla d'or a l'arquitecte Souto de Moura. Veiem el president de la Generalitat i autoritats i molta gent del món de l'arquitectura en aquesta fotografia esplèndida dins de la Sagrada Família. Diu, Sagrada Família de Premi, diu el titular, eh? L'obra de Gaudí torna a brillar en la cerimònia de lliurament dels guardons de la Unió Internacional d'Arquitectes. Fem una ullada també, ara mateix, als esportius. Comencem pel diari Esport, que en portada pràcticament s'acomiada d'Ansu Fati. Diu, el niño prodigio, adiós, Ansu. Veiem l'Ansu Fati en una fotografia d'arxiu, encara amb la samarreta del Barça i aixecant un dels seus braços per saludar la gent, i l'altra mà, la dreta en concret, tocant-se el pit, el cor o l'escut. El futbolista, diu, pone fin a su etapa en el Barça después de que el Mónaco anunciara su fichaje, por el que el club blaugrana ingresará un total de 11 millones de euros. També ens expliquen que Laporta assume el mando de nuevo i que presenten la nova samarreta també del Barça, la 2026-2027. Una entrevista, diu el conseller del Tour, el Tour puede dejar más de 120 millones, ens diuen, i la Roja picada y lista para Austria. Ràpidament, el Mundo Deportivo, també moltes de les notícies o titulars que us hem explicat també protagonitzen aquesta portada. Però vaja, qui surt en fotografia és en Laporta, diu, los retos de Laporta. El veiem, doncs, el que ara ja torna a ser president del Barça de manera ja oficiosa i oficial. El veiem al Camp Nou mirant-se les obres, diguéssim. Diu, hoy iniciará su tercer mandato presidencial con la toma de posesión y encarará importantes desafíos de futuro. Acabar el Spoti Camp Nou y construir el nuevo Palau, ganar la Champions o reflotar el bàsquet, entre otros. En Lamine, que surt per aquí al mig i diu, si yo fuera Julián, vendría al mejor club del mundo. En quant a l'Atlètic de Madrid, Grimaldo ya es rojiblanco hasta 2030 por 15 millones. I en quant a tenis, diu, Serena Williams reaparece con derrota a los 44 años. Alguna cosa més? Doncs sí, però ja a l'esportiu. Tot teu. Aquest és el titular principal de portada. Què vol dir? Home, doncs en Joan Laporta, que s'està veient i somrient amb el Rafa Juste, que li passa, doncs, diguéssim, el relleu, oi? Joan Laporta pren possessió avui com a president del Barça després de la transició entre el triomf electoral i el final de curs liderada pel Rafa Juste. Culminar les obres de l'Spoti Camp Nou a l'Espai Barça i alguna cosa més, doncs són reptes principals del seu quart mandat, que expira el 31. Més Barça, diu, les franges blaugrana de la nova samarreta amb gradació cromàtica, eh? Van de més a menys, tant les blaves com les vermelles, perquè ens entenguem. Primer, Barça Atlètic i Espanyol Llevant. Se refereix al nou calendari de primera divisió, que començarà, doncs, a finals d'agost. En quant a futbol, segona divisió, el Girona debuta a Montivili, bé, debutarà, vaja, contra el Leganés, i el Sabadell al camp de l'Sporting. Què més? Doncs Lliga femenina, Barça-Tenerife, Eibar Espanyol i Atlètic Badalona Women en la primera jornada. Alguna cosa més? Doncs el motor GP, el millor retorn d'Àlex Márquez. I això és el que ens expliquen també a l'esportiu, vaja, i la majoria de diaris, com heu vist, es repeteixen molt els mateixos titulars. Sigui com sigui, molta cosa encara per endavant, esportivament parlant. El Mundial, doncs, que comença a agafar embranzida i que de ben segur que ens portarà molt de contingut, però haurem d'esperar encara una mica més. El que sí que és veritat és que ens aturem ara mateix, res, 3 minuts, ni això, ni tan sols això, i ens hi posarem de seguida amb el nostre consell de sàvia i savis dels dimecres. Fins ara mateix.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgulló receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
2: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
3: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
4: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
5: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
6: Ciudad Cooperativa.
7: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
8: Hola, bon dia.
4: Amb ritme, proximitat i bon humor.
3: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer, el món des d'un...

0: en femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
1: Dos quarts i dos minuts a pràcticament de nou del matí i ens hi posem amb el nostre consell de sàvia, i avui sàvia i savi, doncs dels dimecres. Tenim a la Mari Carme ja mig de vacances, Glòria Jodar, encara
2: Hola.
1: No, molt bon dia.
2: Bon dia, encara no.
1: Encara no. Encara has d'esperar una mica, què tal tot?
2: Bé.
1: Fantàstic, Nico Cabezas, molt bon dia, què tal?
3: Molt bon dia, adéu.
1: Molt bé, us ho deia fa un moment, no? Si contingut n'hi ha per donar i vendre, podem explicar moltes coses i de vegades un dubte per on començar. Si voleu, el tema de la immigració surt a totes les portades i fixeu-vos que per diferents causes, no? Per exemple, en quant a la política migratòria, ens expliquen que el Suprem obre la porta dur la regularització de migrants al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El Tribunal qüestiona que es respecti el dret europeu mentre que el govern accelera l'aplicació. El govern espanyol doncs anuncia un pla de 500 milions per reforçar la integració de persones estrangeres. No sé si una mica parlar sobre això, sobre aquests dubtes, perquè al final tot són dubtes de la regularització, ja ho sabeu, emparats evidentment per la Unió Europea, hi ha una sèrie de normatives, de lleis que s'han d'aplicar, però que cada país doncs les explica i les aplica a la seva manera. Però fixeu-vos que he fet servir explica i aplica, perquè crec que això s'ha d'explicar i s'ha d'explicar bé. I s'ha d'explicar bé des de bon pertoca, no? No sé què en penseu de tot plegat. Jo us he dit que hi ha diversos titulars relacionats amb això. Mireu, ja m'avanço. Veiem unes fotografies que publiquen alguns diaris, per exemple, l'Ara, avui, de l'escalada xenòfoba a Sud-àfrica. Hi ha un grup anti-emigrants anomenat Mark and Mark, força
2: potent
1: que es fan escoltar i que surten als carrers i molta gent i sobta això, i si voleu després en parlem, sobta en aquest país, si veus la gent, la majoria són gent negres, així
2: sí.
1: De clar,
2: sí, sí.
1: Però hi ha blancs també, per aquí al mig, i sobta una mica, no? Perquè et fa pensar amb moltes coses que havien passat en aquest país. Però anem a pams, si voleu, i primer parlem d'això, de que el Suprem dubta que la regularització d'immigrants sigui legal. No sé què en penseu, no? Clar, evidentment això és molt més complicat d'analitzar del que pot semblar. Què en penseu?
2: Home, aviam, el que no hauria de ser legal és tenir tants anys aquí persones, no?, que estan treballant en condicions pèssimes, visquent en condicions més pèssimes encara que els llocs de treball, i no pensar en fer alguna cosa, no? I una d'elles és estar aquesta, regularitzar. Ara, clar, una cosa és la planificació i com es planifica, i una altra cosa és l'aplicació, no? I com ho viuen pues, possibles afectats, no? Que és quan surten aquestes xenofòbies absurdes, però clar, s'ha
1: sí,
2: de planificar,
1: no, clar.
2: Les accions s'han de poder explicar bé i comunicar bé, i després s'ha d'acceptar que es pot millorar molt, perquè jo crec que tampoc s'ha fet pensant en totes les conseqüències que això té pel territori, pels habitatges, pels llocs de treball. Clar, és que és una moguda que ha d'estar molt ben dosificada, no? I amb molta comunicació directa
1: amb
2: la ciutadania.
1: És que, de fet, hi ha diversos punts que formen part d'aquest debat i jo crec que realment són complicats, Nico. No sé si estàs al cas, però el Tribunal Suprem, per exemple, El primer punt que planteja és que si el pacte migratori aprovat el 24, un estat pot tramitar una regularització que afecta tota la població resident, però com s'ha fet i si això es pot fer d'aquesta manera. El segon punt, us ho dic perquè més o menys entenguem el context de tot plegat, no? El segon punt marca que, contràriament al que fixa Europa, es pugui concedir un permís temporal a persones que ni tan sols hagin sol·licitat protecció internacional i, a més, es paralitzi el procés d'expulsió o devolució que estigui obert. Clar, segons el Suprem, la sol·licitud de protecció, d'acord amb el reglament europeu, no justifica el reconeixement d'una residència temporal. És a dir, que fixeu-vos que de vegades és com si la legislatura piqués, no?, una llei amb una altra i la normativa, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha un tercer punt en què s'atura la sala contenciosa administrativa, que es diu, que és precisament la paralització dels processos d'expulsió dels immigrants irregulars que hagin demanat la regularització, encara que hi hagi una resolució judicial de retorn. Pels magistrats, els jutges, això, esclar, contravé el reglament que obliga els estats a una gestió eficaç i de retorn. Però fixeu-vos que continuem amb moltes coses, jo no sé si excessivament tècniques, per això ja deia, i m'aturo en aquest tercer punt, Nico, no? Ho dic perquè anava pel Nico, no és una amenaça, però, clar, és que al final, per això jo deia, cal explicar-ho bé. Perquè, al final, la gent es perd amb aquests tecnicismes i amb aquests repicar de lleis. És que aquesta llei contradeix aquesta perquè resulta que burocràticament això diu que... M'aturo aquí, de moment. Mm-hmm. N'hi ha uns quants més.
3: Jo diria que... Tres més, diguéssim. Amb aquest tema jurídic que ens podem embolicar i la gran majoria de la població no estem al cas de... d'aquestes lleis, però quan es genera el debat aquí, el que fa és que mirem el dit en comptes de mirar a una punta, no? Uh-huh. I jo diria, almenys a mi com a ciutadà de peu, no?, jo entenc que el que ja ha dit la Glòria, vull dir que la gent que ja està treballant aquí des d'anys i anys, uh-huh, vull dir, han d'entrar en una normalització com qualsevol, no? Uh-huh. El que sí que no hem d'evitar és no podem amagar el que significa de fons aquest fet, no? Perquè regularitzar, però en quin criteri, no? Vull dir, uh-huh, i des de quin punt de vista, no? Perquè la resta de països d'europeus, per dir-ho així, o de l'entorn, uh-huh, vull dir, una cosa, jo començaria a distingir, una cosa és l'immigrant econòmic, no?, dels refugiats. Justament aquí el que tenim és un elevadíssim número de persones migrades, uh-huh, per temes econòmics, i pràcticament aquí, clar, no se li ha donat ni bola a cap refugiat. Vull dir, és un percentatge...
1: Que és ben diferent, és això.
3: És un percentatge baixíssim, uh-huh, a diferència de la resta de països d'Europa, que en canvi tenen un percentatge, uh-huh, de refugiats important en el sentit en comparació a la immigració econòmica, perquè allà les lleis sí que són molt més dures perquè tenen segurament un model econòmic i unes previsions de que ja amb els seus connaturals, diguem d'allà, doncs ja tiren amb aquest model econòmic.
2: Bueno,
3: no?
2: I perquè deuen tenir molt estudiat també l'impacte que tindrà sobre els serveis i el dia a dia en la població, no?
3: Exacte, i en canvi jo crec que aquí hi ha un sector, sobretot, i aquí jo crec que tant la dreta com l'esquerra es donen la mà en aquest tema, perquè els grans empresaris, que són els grans interessats, uh-huh, en aquesta mà d'obra barata,
1: clar,
3: no?
1: També és veritat.
3: Amb un perfil de formació molt baix, que després, vull dir, aquest impacte que té la vinguda d'aquestes persones que tenen dret com qualsevol altra persona a viure la vida, però clar, vull dir, i a l'altre, aquí sí estarà en condicions d'oferir a la gent també maneres de vida digna, que això ja ja comença no, ja fa temps que passa que fins i tot els d'aquí ja no la tenen, no?
2: Clar, per això després és molt fàcil polititzar-ho i llavors el fàcil és dir si aquí ja no tenim bones condicions ni de treball, ni d'habitatge, ni de transport, com ens afegeixes més?
1: Però us he de dir que els altres tres punts que he dit, m'aturo aquí, no és que me'ls vulgui estalviar, però si ho resumim és que tots tenen poc o molt a veure amb el que seria o el pensament de dir és que al final no hi ha cap notificació prèvia de tot plegat, és a dir, en poques paraules, l'estat espanyol tampoc ho ha consultat amb els altres estats alguns punts que haurien d'haver ser tractats en conjunt, no? Per dir-ho d'alguna manera. Aquests tres punts, ja dic, que tot té una mica a veure amb això, no? Amb que, en poques paraules, és com si l'estat espanyol hagués tirat pel dret, no? I que, finalment, també es planteja que el tema de les fronteres. Ja sabeu que la regularització, els sol·licitants, diguéssim, tenen permís temporal que els permet moure's lliurement a l'espai Schengen, allò que dèiem, no? L'espai aquell que permet... Vale. Fins aquí tot correcte. Però, segons el Tribunal Superior, això no està ben fet per l'estat espanyol perquè no hi ha una consulta prèvia a la resta d'estats, allò que jo us deia, que s'ha tirat pel dret i, segons el tribunal, no s'ha consultat a la resta de països. Clar. Una mica el debat és aquest, és tot plegat.
3: Bueno, també jo crec que la part jurídica ara el que intenta, com fan sempre, tot i que sembli que ara aquests estan intentant posar ordre en aquest tema i dient que potser no han consultat Europa, etc, etc.
1: En alguns punts. Però
3: aquests, són els primers que han provocat i que han acceptat aquest model que ja el va generar el pare de tot, de la criatura, va ser l'Aznar. I després tots els presidents que l'han precedit després. O sigui que això... Ara, si entrem en la lletra petita, si havien de preguntar o no havien de preguntar, per exemple, posats a preguntar, jo també preguntaria quins són els requisits, no? Perquè hi ha la gent que ve de l'Amèrica Llatina, em sembla que en dos anys ja tenen la nacionalitat, i després, bueno, aquí en el cas de Catalunya, en quines condicions has de normalitzar algú que no li pregunten ni l'hora que és, perquè, o sigui, per exemple, amb el tema de la llengua, no? Sí, amb quin requisit li has de demanar? Quin arreglament, no? Perquè, clar, vull entrar aquí... bueno, a mi em sembla molt bé i torno a dir que aquest fet, però com a mínim hi han d'haver tota una sèrie de mesures que permetin que aquest arreglament sigui efectiu i sigui real i que això no endarrereixi, perquè aquí al final arriba un punt que ja no tenim múscul, diguem, per sostenir una situació, un múscul cultural, per exemple, no?
2: Sí, sí.
3: I això de... I no és només un tema econòmic, és l'impacte que deies tu, l'impacte que té a l'habitatge, a la sanitat...
2: Al transport... No?
1: Això que dèieu abans, que jo ho entenc, que dèieu, o deia, no sé, el Nico també, de dir, bueno, és que hi ha una part de la societat empresarial que els convé molt la mà d'obra barata i tot això. Això em fa pensar que precisament això que us deia que l'Estat intenta accelerar tot plegat i ho vol fer-ho mitjançant un pla, no? I en Sánchez rebat precisament la prioritat nacional amb un pla per integrar immigrants i diu, l'executiu llança el missatge de que no només acull sinó que també crea oportunitats aquest pla. Per exemple, es preveu llançar una oferta de 100.000 places de formació professional connectada al mercat laboral. Connectada al mercat laboral. Enfatitzo i repeteixo
3: ja
1: això.
3: Ja veuríem com està connectada i en quines condicions.
1: No, per això et dic que enfatitzo connecta. Això. El pla, dotat amb 505 milions d'euros, conté mesures que es poden aprovar sense aval parlamentari.
2: Clar, és que això se'ns escapa.
3: Necessiten gent a punta pala per complir amb els objectius que tenen, com en aquest cas empresarials, que no sempre va de la mà amb l'evolució del benestar de la població, cosa que aquí passa que sempre s'estan omplint la boca de que si el PIB, que si el PIB, que anem creixent, i el PIB no, el PIB no ens hem de preguntar pel clar. PIB, ens hem de preguntar del PIB per càpita, vull dir que quina és la, el que rep cada una de ciutadà. Les persones, exacte, ah. Perquè el PIB pot anar creixent...
2: Cada ciutadà, canvi... amb una previsió gran d'envelliment ràpid de la població, que aquesta és
1: jo,
2: un altre
1: Glòria,
2: tema.
1: Jo, Glòria, no sé si això és més o menys comparable o no, però us ho plantejo, no sé, però jo de vegades... em fa pensar en d'altres moments de la història i penso que sempre tot es repeteix. Recordeu aquella Alemanya que anava creixent de manera accelerada molt després de la Segona Guerra Mundial, però de manera molt accelerada, amb aquelles onades d'immigració brutals a Espanya, per exemple, sense anar més lluny, que molta gent se'n va anar a Alemanya, les empreses automobilístiques, oi? Sobretot, Nico?
2: Sí.
1: I em fa pensar que aquella gent deien, és que ens guanyem la vida molt bé, clar, comparava sous i era impressionant el que guanyaven a Alemanya en comparació aquí. Però que al final això era necessari per a Alemanya i el creixement que va fer. Ara potser estan patint unes crisis que no tenen res a veure, però fins fa uns anys la crescuda d'Alemanya, brutal. Jo pregunto, brutal, gràcies també al funcionament d'aquestes empreses, d'aquestes indústries que necessitaven aquesta mà d'obra sí o sí, no?
2: Pensa que el model productiu...
1: No, us pregunto si això és comparable.
3: Hi ha un
2: matís
3: important.
2: Sí, però el model
3: important.
2: Productiu és diferent.
1: No, és diferent. Per què? Perquè avui en dia també...
2: Perquè aquí...
3: I el matís històric, perquè en aquella època, justament, després de la Segona Guerra Mundial...
1: Sí.
3: Quan existia una certa socialdemocràcia que, vull dir, que encara treballava d'alguna manera pels drets dels treballadors, i justament Alemanya, que van ser els països nòrdics,
1: per posar un exemple,
3: van ser una mica capdavanters, i també França van ser capdavanters amb el tema d'assolir drets dels treballadors i de les classes populars.
1: Correcte.
3: Llavors, què vol dir? Que sí que van pujar, però si el PIB d'aquell país, seguint el paral·lelisme que dèiem abans, si el PIB d'aquell país en aquell moment va pujar, però també va pujar el PIB per càpita
1: clar,
3: de la gent que
1: clar.
3: Vivia. Clar,
1: sí,
3: era quan la gent
1: dic...
3: va començar a tenir cotxes. Quan van començar clar. A viatjar...
1: Correcte.
3: Venien els nòrdics, venien els alemanys...
2: Era un model d'expansió productiva.
1: Que sí. Televisió és en color i sobretot a Espanya 600, però la resta dels països però, cotxes de...
3: En aquell moment, la gent treballadora d'aquell... O sigui, això va servir per la gent que va anar, però també per la gent que vivia allà, i en canvi
2: aquí no es tradueix
3: així perquè
1: però
3: em
1: vinc a referir que sí que ens serveix per fer una reflexió, no? I comparar aquella sí. situació amb la d'ara, ben diferent, però que al final és allò que dèiem, no? Que un estat, d'acord, però també
2: però
1: el
2: crec
1: món empresarial
2: ara,
1: necessita la immigració, clar.
2: Ara el món empresarial la necessita, però clar. a més s'ha de pensar en quin és l'escenari que ve d'aquí a 10
1: clar,
2: anys.
1: Clar.
2: Població envellida, natalitat sota mínims.
1: Correcte.
3: I la necessita per fer què?
2: Exacte, la necessita per
1: créixer, per créixer. Sí.
3: Bueno, per créixer no, però...
2: Quin és el model productiu?
1: No dic que sigui bo o dolent, jo dic que és créixer, al final, l'obsessió.
3: Per créixer ells, perquè aquí no creix, o sigui, ni creix l'Estat, perquè l'Estat s'endeuta més, perquè l'Estat ha de cobrir tot allò que no paga aquest empresariat. Perquè aquesta gent tampoc, vull dir, amb el que cobren, que han de tributar a la gent que cobra tampoc,
1: és que,
3: no?
1: És que el debat que s'obre, i que precisament esteu obrint aquí ara mateix, el debat que s'obre és molt més ampli i molt més complex del que sembla, perquè la Glòria deia una cosa que ara m'ha fet recordar una portada que avui no hem repassat perquè teníem d'altres diaris i de vegades ho anem combinant això, però una portada que la portada vaja avui del Punt Avui, que diu som 8,2 milions la Catalunya que ve a debat, i diu el creixement migratori i l'envelliment de la població tensen el model de país, entiben les costures, allò que dius al màxim ja, i posen a prova els recursos i serveis públics.
2: Exacte. Bé, perquè, clar, aquestes
1: que
2: persones...
1: El que has dit és la portada del punt avui d'aquest
2: matí. Es mantenen saludables fins que comencen dependències, fragilitat, i per tant necessiten molts serveis.
1: Ho has dit molt bé, l'envelliment també de la població.
2: I la baixa natalitat.
1: I la baixa natalitat, etcètera, etcètera.
3: Però clar, vull dir, aquests empresaris, en general, suposo que hi ha empresaris de tot tipus, però en general... El que sí que saben que hi ha un sou mínim, que amb això la gent malviu...
2: Mantenen beneficis malviuen...
3: Ells tenen beneficis de collons, els altres malviuen, però malviuen perquè saben, vull dir, el treballador que acaba d'arribar i que saben que li pagaran una
2: misèria, però és molt més del que ell tenia.
3: També hi ha una com ha estat aquí, hi ha una xarxa que l'ajudarà a sostenir.
2: Exacte.
3: Perquè, bueno, doncs hi ha una
2: pels
3: escola
2: ajuts.
3: Pública, hi ha ajuts, hi ha una sanitat universal,
1: clar.
3: Que d'alguna manera ve a apaivagar això que els empresaris s'estan negant a pagar en forma de sou, perquè aquesta persona que amb un sou digne pagaria els seus impostos com la resta
2: i mantindries millor l'estat de benestar.
3: Exacte.
2: Cosa que ara es posa en dubte.
3: I no focalitzar el focus en les persones, que torno a dir que tenen el dret a...
2: I no polititzar-ho.
3: I per una altra banda, anem a qüestionar aquest model en el que estem...
1: Molt bé, escolteu-me, que després dels informatius entrarem en d'altres coses, i us deia que és molt interessant tot això, però que insisteixo que al final, fixeu-vos que un debat porta a altres debats. I que són vasos comunicants, podríem dir, no? No, que us deia abans l'altre titular, que no és que sigui, no tingui res a veure amb això, però que també parla d'immigració, que és aquesta escalada xenòfoba a Sud-àfrica, que jo us deia que també fa pensar, no? Unes manifestacions impressionants, vull dir, a Sud-àfrica, vull dir que no és poca cosa. I us deia una mica, home, si voleu dir la vostra sobre això, perquè al final estem parlant d'immigració també, no? Amb d'altres punts del planeta i amb d'altres contextes, d'acord, però estem parlant del mateix.
3: Bueno, jo crec que és un país que, poc o molt, també és una mica un far econòmic per als països de l'entorn. Llavors és atractiu des del punt de vista de la migració, no? De la gent, de la gent carmó i clar,
1: vull dir, països veïns.
3: Justament Sud-àfrica, bueno, encara continuen continuem aquí pensant encara en Mandela i tot el que va ser, no? Igual com, o sigui, està tan idealitzat com lo d'aquí, lo de la transició espanyola dels collons, no? Vull dir que està molt idealitzat i justament, bueno, això va ser una època on aquest home va fer el que va fer i té el seu mèrit i el seu valor, però després ha sigut una darrere l'altra que han anat empitjorant.
2: I la població no té resolt també el seu dia a dia.
1: No, ni molt menys. I va per barris, això, allà. Allà va per barris,
2: Quan se senten amenaçats, doncs clar, que a més ja s'ha vist, no?, que no és una qüestió de negres o blancs.
1: No, és que al final és una qüestió d'això, de calés. Estic fent el símbol dels calés.
2: I de veure com els afectarà amb ells personalment, i per tant surten al carrer.
1: Sí, no, és allò que dèiem, no?, que de vegades als Estats Units hem vist notícies i gent que t'expliquen que el tema del racisme ja no va de negre o blanc, sinó va del tema de calés. Tu pots ser negre, però si ets un jugador de la NBA, si ets un jugador de la NBA, ja no tens masses problemes d'aquest tipus. Imagina't, no? Vull dir que al final anem a parar el mateix. No, us preguntava per això, perquè precisament per això que deia el Nico, al final històricament et fa pensar, no?, una gent, doncs, que home, que al final els nadius ho van patir molt, l'apartheid, etcètera, no?
3: I no només econòmicament, vull dir, hi ha maneres de viure, hi ha models de viure, hi ha la gent té una història, té uns costums, té una manera de fer i d'entendre la vida, vull dir, no és només a veure quítate tu pa ponerme jo, vull dir, no va...
2: Clar,
3: això,
2: és com t'integres que... també, no?, culturalment en aquella zona, no?, i en aquells espais del dia a dia dels habitants d'allà. Això afecta un cas clar, és la llengua, no?
1: Uh-huh. I encara dins de la carpeta d'immigració, ja ho veieu que ens n'anem d'una punta a l'altra, revés a Trump, aval el dret a la ciutadania pel naixement, el Suprem nord-americà, esclar, ratifica que els nascuts als Estats Units són ciutadans de ple dret. Ja sabeu que ho posava en dubte amb segons quines persones el mateix Trump. No, o sigui, per molt que haguessis nascut, depenia dels teus orígens i de moltes coses, no? Doncs el Suprem, que ratifica que els nascuts als Estats Units són ciutadans de ple dret, punt. Ni més ni menys.
3: Sí, jo crec que això també és un
2: toque més.
3: Un símptoma, exacte, un símptoma de que una part de la força que té, o dir-ho d'una altra manera, hi ha gent que ja s'atreveix a contradir tot el que el Bas Llanadas que ha anat dient aquest home, no? Uh-huh. I justament amb aquest fet ells en van erosionar molt l'illa de Cuba, per exemple, perquè clar, allà només tocar territori americà, tu ja et convertien en un americà. Uh-huh. O sigui, sempre que vinguessis de Cuba, com un balsero, com...
1: Està clar,
3: i això
1: està clar.
3: I d'aquí veníem... Bueno, clar, han tingut molt de suport i encara el tenen, vull dir, els republicans amb el tema de polític i en relació a la Cuba.
2: La ciutadania, sí.
3: I ara... Clar, fins i tot s'ha vist la paradoxa de que molts cubans, que són hiperradicals que sempre han donat suport i que han donat suport a Trump, molta gent d'aquesta ha sigut deportada després, no?
2: Uh-huh. Sí,
3: i han sigut, bueno, tothom ha rigut una mica per la situació.
2: Per com s'ha capgirat la situació, absolutament.
3: No? Sí. Però sí que això seria un què, perquè allà hi ha quanta gent ha nascut allà, no? Seria molt important la seva regularització. I això, tornem a lo de sempre, que allà sí que es nota també, perquè clar, ni els empresaris no disposen de mà d'obra com disposaven fins ara, està pujant també el preu de la benzina, etcètera, etcètera, i això els complica la vida, diguem, el dia a dia del país. I serà una bona notícia per la gent.
2: I baixar-li els fums, que ja ha passat en altres ocasions, en el Trump, doncs, home, és de celebrar, no? Perquè... Es demostra un cop més que és un antidemocràtic i que es pensa que té el poder absolut i, bueno, pues sort, no?, que el tribunal ha dictat.
1: Bueno, que al final també, i no cal que sempre fem una ullada cap al passat, però que al final és una nació, un país que es va fer gran gràcies a la migració, perquè escolta, qui són els nadius? Són els pèls roges, els navajos i algun més.
3: Però és que aquí és on podíem fer també la pregunta que ens estem fent aquí, no veure allà com una cosa, perquè també allà hi ha una pressió, per exemple, dels hispanos amb el tema de la llengua, que és que tenen una actitud molt semblant a la d'aquí, que és una actitud colonial, vull dir que allà cada vegada aquí les notícies fins i tot que surten aquí dient, vull dir, aquí la gent abraça la notícia de que augmenta el percentatge de gent que cada vegada és més necessària ja parlar el castellà perquè, o sigui, d'alguna manera...
1: Però hi ha estats que estan tenint seriosos problemes, sense anar més lluny, a Texas, que no ho semblaria mai a la vida, perquè dius, allà van amb barrets de cowboys i res més, doncs resulta que cada cop es parla més el castellà fins al punt que hi ha més problema per mantindre l'anglès que no pas el castellà. Però, a Dallas,
3: Es dona la paradoxa que l'anglès tampoc seria la llengua pròpia del
1: país. No, ni molt menys.
3: No és ni la llengua oficial.
1: Sí, sí, és així.
2: Sí.
1: Va, que hem d'anar cap als informatius. Després us parlarem de més coses sobre el cas Kitchen, que hi ha més coses. I ràpidament us dic una cosa, sabeu qui són dos dels morosos més importants d'aquest país? No ho diríeu mai, són gent que mai a la vida haguéssiu dit que acabarien sent els morosos més importants. Us ho explicarem després dels informatius. Fins ara mateix.
4: 4 ferits crítics i una trentena de diversa consideració en un accident d'un autocar al centre de Lleida. Aquest matí, poc després de sortir de l'estació, la conductora ha perdut el control del vehicle que s'ha acabat encastant contra un edifici a la Rambla Ferran de Lleida. I ara anem cap al Parlament. A aquesta hora comença la sessió de control. Parla el president Josep Rull.
5: Ben aviat. També, com sempre, vull expressar el nostre agraïment als cossos d'emergències i de seguretat que estan treballant per atendre'ls. El primer punt de l'ordre del dia són les preguntes amb resposta oral i comencem amb les preguntes al president de la Generalitat. La primera pregunta és sobre els darrers esdeveniments polítics i per formular-la en nom del grup parlamentari de Junts té la paraula la diputada senyora Mònica Sales de la Cruz.
6: Gràcies, president. Ens sumem també a aquestes mostres de suport i d'agraïment que vostè feia ara a l'inici del ple. President, quan Catalunya té un problema, vostè desapareix. Quan el PSOE té un problema, vostè sempre hi és. Mai no falla. La setmana passada vam conèixer la sentència del cas Ábalos, una trama corrupta que s'omplia les butxaques amb contractes de mascaretes durant la pandèmia. Mentre els sanitaris salvaven vides, altres feien caixa i vostè era ministre de Sanitat. No era un simple espectador. Vostè compartia Consell de Ministres amb Ábalos i ara és el president de la Generalitat. Per això els catalans esperàvem alguna cosa més de vostè, perquè aquest cap de setmana tenia l'oportunitat d'exigir exemplaritat, de fer autocrítica o de demanar perdó en nom del seu partit, i no. Vostè va anar al Comitè Federal del PSOE i l'únic que va dir és que els socialistes no tenen por. De debò, president, això és el que té a dir com a president de la Generalitat sobre una sentència que afecta un govern del qual vostè en formava part? Què serà el següent president, un José Luis Sefuerte? I el problema no és només això. El problema no és el que va dir, o millor dit, el que no va dir. El problema també és on ho va dir. Perquè explicacions al Comitè Federal del PSOE sí, però explicacions al Parlament no. Davant dels militants del seu partit, vostè dona la cara, però davant dels representants del poble de Catalunya, vostè dona l'esquena. I és intolerable. I és especialment greu quan hi ha casos de suposada corrupció que poden tenir derivades directes a Catalunya. Per això fa setmanes que li exigim que comparega aquí al Parlament i com que s'hi nega, li oferim el temps d'aquesta sessió de control perquè comenci a explicar-se. No desaprofite aquesta ocasió. A diferència del que ens té acostumats, responga al primer grup a l'oposició. Utilitze avui tot el temps, perquè els seus socis Esquerra i Comuns sempre el protegeixen, però junts volem parets de vidre, president.
5: Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.
7: Moltes gràcies, senyor president, senyora presidenta del grup de Junts per Catalunya. Començo també sumant les meves paraules abans del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre. I no tinc por a res. Ni a la veritat, per descomptat que no. He donat les explicacions cada vegada que se m'han demanat, a tot arreu. Al Congrés dels Diputats, al Senat, aquí, on convingui. No tinc por a res. I quan cometem errors, tampoc tinc por a demanar disculpes. I el meu partit ho ha fet. I a reconèixer errors. I a corregir-vos. I a corregir-vos. Perquè l'actitud contra la corrupció es mesura més veient què fa un quan té casos a la seva pròpia formació política que no què fa quan en tenen altres formacions polítiques. És un bon test per totes les formacions polítiques, també per la seva. I la pregunta és: avancem tots plegats com a país? Vam conèixer la memòria econòmica de Catalunya, augment del PIB per càpita l'any 2025, que la fa la Cambra de Comerç, no el govern de Catalunya, 1,6%, augment de la productivitat per hora, la productivitat, que tant parla d'un 1,1%, la comunitat autònoma que més fons Next Generation ha captat, 10.180 milions, una inversió històrica en infraestructures que hem presentat, 4.300 milions, és a dir, el país va endavant. M'agradaria que fos també amb el seu suport i les seves aportacions. Gràcies.
5: Per repreguntar té la paraula la diputada senyora Mònica Sales de la Cruz.
6: Mire, president, una vegada més no ha contestat res del que jo li he comentat i potser per això ja no cal que vinga a la sessió de control. Estem molt acostumats que vostè doni l'esquena al Parlament i el que ha de fer aquí en aquesta sessió de control és donar la cara i no amagar-se més.
5: Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.
7: No he contestat el que vostè vol que contesti, he contestat el que jo crec que he de contestar. Mira si jo m'ho que estem a menys de 2 metres de distància. Bon dia.
5: La següent pregunta és sobre els darrers esdeveniments polítics i per formular-la, en nom del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, té la paraula el diputat senyor Josep Maria Jové i Lladó.
8: Moltes gràcies, president. En nom del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, també afegir-nos a les mostres de solidaritat i suport a les persones afectades per l'accident d'autocar d'aquest matí a Lleida. President Illa, comença el mes de juliol que per alguns serà molt costerut. I no els parlo dels ciclistes que ens visitaran en breu. Serà tan costerut que no sabem ni qui ni com el superarà. Per això és imprescindible, president, que vostès l'acabin amb els deures fets. Aquesta setmana per fi tindran pressupostos i ja no tindran més excuses per no donar resposta als col·lapses que viu el nostre país. Estarem amatents, vostè ho sap, a que així ho facin. Però recordem que aquests pressupostos arriben tan tard perquè vostès no van fer la feina quan tocava fer-la. S'aprovaran tard perquè vostès sempre arrosseguen els peus quan han de complir allò pactat. Sempre cauen en el mateix error. I s'acabaran aprovant perquè una vegada més nosaltres hem posat la responsabilitat i l'exigència que a vostès sempre els manca. Com vam veure la setmana passada. Finalment es complia el compromís d'investidura d'aconseguir l'entrada del 3CAT a la Unió Europea de Radiodifusió, permetent així a la Corporació Catalana participar en els espais on es defineixen les estratègies dels mitjans públics europeus. Però, de nou, davant de la seva manca d'iniciativa, és des d'Esquerra Republicana que vam haver de posar el lideratge i l'ambició que el país necessita i reclama. Per això, ara, a l'equador de la legislatura, els tornem a exigir que no es tornin a dormir, president. Els reptes que hem d'afrontar són enormes i la inestabilitat social, econòmica i política s'endevina cada vegada més gran. Si volen encarar tot el que vindrà amb unes mínimes garanties, no esperin més a complir amb allò pactat. No tornin a fer tard. 2 exemples abans de l'agost. D'una banda, president, demostri que la seva paraula davant d'aquesta cambra té valor i convoqui una junta de seguretat per a fer efectiva la presència dels Mossos a ports i aeroports. Fa 1 any i mig que ho va prometre aquí, en sessió de control. I per l'altre, president, acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dona sentit a aquesta legislatura. Els avenços en sobirania social i nacional per a Catalunya. Perquè són justament aquests avenços la millor arma contra la reacció. President, siguin valents i exigeixin que tothom compleixi amb allò que vam signar. Vostès, president, els primers. Moltes gràcies.

0: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
1: Moltes gràcies, senyor president del Parlament. Senyor Jové, el primer que vull fer és, efectivament, agrair el suport del seu grup en els acords pressupostaris, també del grup dels comuns. Som formacions polítiques diferents, amb projectes polítics amb alguns aspectes molt diferents. Vostè és independentista, jo no ho soc, però hem aconseguit arribar a un acord, i això és bo. M'ha de permetre que jo li recordi que jo vaig fer exactament el mateix quan estava a l'oposició, i vaig donar un suport, perquè, diguem-ne, l'etiqueta de responsabilitat també va reclamar-ho per mi en altres moments. I crec que és el que s'ha de fer en política. Des de posicions polítiques diferents, anteposar, com jo li reconec que ha fet el seu partit, l'interès general del país, i arribar a un acord que crec que és positiu per Catalunya. Reitero el meu compromís en complir tots els acords, també els pressupostaris. Tots els acords, també els pressupostaris. Sempre es pot fer més i més ràpid, però vull també destacar que aquests dos anys Catalunya ha avançat, i crec jo que ha avançat molt, en matèria d'infraestructures, en matèria social, en matèria de desbloqueig de decisions que estaven pendents de fer, en qualsevol àmbit que vostè vulgui veure, en matèria d'inversió tecnològica. Avui mateix desplaçaré, just en acabar el meu torn en aquesta sessió de control, a presentar a Madrid una proposta per instal·lar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova. Una inversió històrica, si ens surt, ens l'han de concedir, no? Bé, crec que Catalunya ha avançat. I tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo. Gràcies.
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.

0: 12 minuts a pràcticament passen de les 9 del matí. Continuem amb la Glòria i amb el Nico. Avui ens fan el consell de sàvia i savis dels dimecres. Hem parlat de moltes coses. Fixeu-vos que la primera part ens hem centrat en una carpeta enorme amb el nom immigració, i que teníem titulars que venien fins i tot d'arreu del món per diferents causes i per diferents motius. N'hem parlat força. Hem de parlar ara també d'altres coses, hem d'explicar altres coses. Us deia fa un moment que sobre el cas Kitchen sembla la cançó de l'enfadós, això no s'acaba mai, però sigui com sigui, el fiscal que situa l'exministre Fernández Díaz en l'origen del cas Kitchen, vaja, tampoc és res nou això, però el fiscal que considera que l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz va ser el màxim responsable de la captació de el xòfer de Bárcenas, recordeu també un altre personatge que es repetia molt per aquí al mig, el xòfer d'en Bárcenas, que per sostreure-li doncs informació perjudicial per al PP. Per tant, una de les causes encara pendents, ja fa molt de temps que s'arrossega i que s'està tractant, i que el fiscal, doncs, això, que assenyala a l'exministre en l'origen de tot plegat, no? No ho sé, si alguna cosa sobre això, alguna apreciació, reflexió o puntualització.
1: Res de nou sota el sol, i això és com natural a aquesta gent, i Espanya té aquest problema, i és, vull dir, té que veure, vull dir, és com substancial a la manera de que s'ha construït aquesta idea d'Espanya, i de
2: poc clara, poc transparent,
1: i clar, i està impregnada de corrupció per tot arreu. Això no és només la punta de l'iceberg que veiem, no? Però després hem de pensar que tota aquesta gent, vull dir, la quantitat de gent que ha d'estar, vull dir, al costat d'aquests suposats corruptes, etcètera, etcètera. Vull dir que hi ha tota una sèrie de...
2: És una xarxa, sí, que no sé, no som capaços de...
1: I a l'hora de, bueno, de redactar-se les lleis, a l'hora de fer els procediments, tot això, tu necessites de moltes complicitats perquè passin els desfalcs que està fent tota aquesta gent, no? Llavors, el ministre aquest, pues això, bueno, el nom d'Espanya, pues tot s'hi val, i aquí no hem d'oblidar que aquí continuen...
2: I n'hi ha hagut més de ministres.
1: I el govern actual del PSOE, pues són els que continuen aquí, bueno, pues amb la repressió, continuen amb l'espionatge d'entitats, els que estan ficant policia a tot arreu, bueno, pues aquest és el model que... En nom d'Espanya tot s'hi val, doncs ja està. I ara aquesta, doncs van...
2: Bueno, és una van, més, clar, que com ja, va ser la del ja, Montoro, no? Ja, amb el
1: ningú
2: cas
1: sap ja en quina es va quedar, no? En quin punt em vaig quedar, i vull dir... I sembla que sí, ens tenen entretinguts, i la gent pregunta al carrer ara a algú, a la xar, pregunta-li sobre aquest tema...
2: Que ni se'n recorda ningú, ni sap...
1: O dirà, i què creus que passarà? Pues lo de sempre passarà, que no passarà res, i ja està. I el tema no és ara què fem amb aquest, sinó el tema és que a curt termini sortirà un altre nom. El tema és qui serà el proper, perquè aquesta maquinària de corrupció...
2: No té a veure amb un sol individu, clar, o sigui, té a veure amb una red que...
1: Clar, que ja funciona així per naturalesa, perquè si no la idea d'aquesta Espanya no es sosté, no és sostenible, no? Llavors necessiten, i el tema és qui serà el proper, el nom del proper, però el nom no fa la cosa, el nom és un exemple més d'aquest mal, diguem, estructural, un tema endèmic.
0: Hem parlat aquesta setmana, la passada i l'altra, i portem tota la temporada parlant de diferents judicis amb diferents orígens i que van en diferents direccions, no? N'hi ha molts al damunt de la taula,
2: sí.
0: I hem repetit moltes vegades que això al final és, no ho sé, que sí que hi ha moltes evidències de que els polítics estan judicialitzant precisament la política, o sí, estan total. Polititzant els casos. digueu-li com vulgueu, una cosa o l'altra.
1: Això justament és el que farem cada setmana. Això, el PSOE va ser el primer que va aplaudir i va recolzar aquesta, i va donar suport, i van dir que aquí teníem la prova pilot, la teníem aquí a Catalunya, i els van ser una mateixa cosa, PP i PSOE, es van fondre, Espanya nos une, i els van convertir en una mateixa cosa, i van provar aquí.
2: I van polititzar i judicialitzar tot el que estava passant aquí, i ara els ja està repercutint amb ells.
0: Vàries coses. Són dades el que ara us diré, i després parlarem d'això dels morosos, que us he dit. Hi ha algun morós per aquí que no us ho pensaríeu pas, o sí, que tampoc és tan difícil d'entendre que això és així. Però alguns morosos... home, amb el fisc, que és realment curiós, com a mínim. Però abans unes dades que al final ens expliquen també moltes coses. Són dades, segons l'OBS, que és aquesta institució financera internacional, doncs, que treu estadístiques, treu estudis i treu dades, doncs, a alguns moments de l'any, i ara és una època en què ho sol fer també, no? Fixeu-vos, un 2,7% dels espanyols tenen el 33% de la riquesa del país. Prop d'un milió de persones d'Espanya, perquè aquest 2,7% serien això, doncs concentren el 33% del patrimoni del país. Són els milionaris, són els rics. Però a banda, el 2025 es van crear un milió de nous milionaris arreu del món, la meitat d'aquests als Estats Units. Són dades. Poca gent
2: té molt
0: concentren
2: diners.
0: Molta, poca gent té molta riquesa.
1: Sí, sí. Traslladat a nivell del món, no sé si era un informe d'Oxfam,
0: deia
1: que un 1% té la, més que el
2: 90%. Que la resta, sí, clar.
1: A nivell això. Mundial, eh?
2: Una prova
1: sí. No sembla que
2: avancem,
1: que
2: els dissenys
1: no?
2: polítics van endarrere, no endavant, no? I si a sobre d'aquests rics hi ha morosos...
0: Tanmateix, creixen els milionaris arreu del món. Diu que les dades deien que cada dia van haver-hi 1.200 nous milionaris, i el que això demostra, al món, una acceleració respecte a exercicis anteriors, no? Bé, no ho sé, l'informe també mostra, per exemple, a títol de curiositat...
1: Cada dia 1.200 milionaris...
2: És molt això,
1: no?
2: Sé,
1: jo no sé, no?
0: I la meitat dels Estats Units.
1: I segurament et diran que amb aquestes dades et diran els que venen a confirmar que avui hi ha més riquesa, no? I que hi ha més accés a la riquesa que abans, no?
0: Sí, no, però els números no surten, eh?
1: Bueno,
0: aquí sí que no són faves comptades.
1: Jo, 1.200 milionaris diaris són uns quants, eh?
0: Bueno, us deia que a títol de curiositat aquest mateix informe també mostra que la riquesa mitjana dels espanyols és de 306.412 dòlars, mentre que la mitjana se situa en 111.000 dòlars. I hi ha un 1,07 milions de milionaris, mentre que la riquesa acumulada total ascendeix a 4 bilions, bilions de dòlars. Són dades.
1: Que t'ofeguen, això, no saps ni
0: què fer amb elles. Escolteu-me.
2: Però no ens has dit qui són els morosos.
0: No, ara vindran, però abans deixeu-me dir, perquè és de justícia en quant a economia, també explicar que hi ha un ultimàtum dels sindicats al govern central perquè aprovi el registre horari. Creen un fons de 8 milions per pagar salaris de treballadors en vaga. Si no està en vigor a l'agost, que no comptin amb nosaltres per acords que no es compliran. Això és el que explicava, entre altres coses, el secretari general de la UGT, el Pepe Álvarez, i el de Comissions Obreres, Unai Sordo. Els sindicats, doncs, que perden la paciència amb el govern central i especialment amb la falta de compliment a l'hora de traslladar els acords a la realitat al butlletí oficial de l'Estat, per ser més exactes, que és on s'ha de publicar, no? I ahir van enviar, doncs, aquest ultimàtum a l'executiu pel retard a l'hora d'aprovar el registre horari, un sistema de control acordat i promès moltes vegades, però que el Consell de Ministres encara no ha aprovat. Aleshores, aquestes advertències per part dels dos sindicats grans.
1: Deuen estar tremolant els altres. de l'amenaça.
0: Home, mira si fa temps que s'havia de publicar i ningú publica. Bé, dit això, voleu saber el deute dels grans morosos, no? Quin és? Mireu, d'entrada us diré que...
2: Però qui són, més que
0: res? Qui són, eh? Ostres, quines ganes de saber-ho.
2: Ara tinc curiositat. Sí.
0: Mireu, per una banda, el Mario Conde i la Isabel Pantoja estan en aquesta llista que creix de deute. Clar, quan penses en el Mario Conde, aquest exbanquer que ara mateix deu prop de 2 milions d'euros, 1.928.000 per ser exacte, etc. Clar, penses, home, en el seu moment que el vèiem amb ell molt formós i molt d'això, ningú s'ho és pensat.
1: Una de les icones que van vendre als anys 80, 90, sí. Per, com a model de Yupi. Perquè era el llenguatge que s'utilitzava en aquella època.
0: Amb aquell cabell llafiscós, diguéssim.

0: euros. Déu-n'hi-do, també sorprèn, perquè dius, de bon ha sortit ara aquest per... Bé, molt bé. N'hi ha un altre que jo crec que també us sorprendrà, tot i que, bueno, l'home tampoc és que tampoc és que ens sorprengui en aquest sentit, però és en Joan Gaspar. Empresari, expresident del Futbol Club Barcelona, que li deu a l'Estat 993.155 euros.
1: I, està bé.
0: Bueno, jo us ho explico.
1: Que ens expliquis això l'endemà d'haver pagat Hisenda.
0: Sí, no, ja ho pots dir-ho.
1: És maco.
0: I després hi hauria Albertino Sborne, cantant, també amb 835.287 euros. Albertino Sborne, que també... Tots aquests que
1: sí,
0: formaven
1: cantants,
0: part de...
1: banquers, presidents sí, o expresidents... Bueno,
0: formaven part una mica de...
1: La crem de la crem.
2: L'espanyolitat, sí. Amb el pinyol de l'espanyolitat. Mm.
0: I després, alguns que m'hi sorprenen, perquè no m'ho hagués dit mai... És la Patricia Conde, que és presentadora de televisió. Aquesta ja se'n va a la seva deuta a 700 i pico mil euros. Em sorprèn perquè, la veritat...
1: O sigui que guanyen calés, no?
0: No sé com ho ha fet, ni de quina manera.
1: Exacte.
0: No, no, i com arriba a aquestes deutes, perquè al final és una presentadora de televisió molt simpàtica.
1: Per tenir aquesta deuta s'ha guanyat molts
0: clar,
1: diners,
0: clar.
1: No?
0: No, que dic, són gent, alguns d'ells molt simpàtics, i etcètera, però que no entens...
1: Com? I què fa? Què fa Hisenda amb aquests? A part de publicar-ho?
0: No, espera, que me'n queden dos. El Luis Medina, que és empresari, 640.000 euros, d'acord? I, agafeu-vos-a bé, el Quico Matamoros. Què és? Senzillament, el seu currículum diu el mateix que vosaltres ara mateix, tertulià.
1: No,
0: ho dic, aneu en compte.
1: Sí.
0: És tertulià. Home, dius, però home, alguna cosa més, no? O gerent de no sé què, o empresari, tertulià.
1: Només tertulià deu això, Hisenda.
0: Tertulià, 600.000 euros. 600.000, 741.
1: Carai.
0: Sí, perquè Hisenda, el 741, no te'ls perdonarà. El Quico Matamoros, tertulià. No ho sé, alguna cosa sobre això, no sé si us ha sorprès o no.
2: No, si forma part de l'espectacle.
1: És una xarxa...
2: Ha de continuar i ja està.
1: De robatori en cadena, però, sí. Però a mi el que em sorprèn és que la notícia els explica que són ells i el que deuen, però i què pensa fer Hisenda amb tot això, no?
2: Tu a la primera de canvi t'arriba...
1: Perquè, clar...
2: Hi ha embargaments, hi ha de tot...
0: Bueno, no, per cert, l'empresari que us deia, el Luis Medina, és fill de Nati Abascal. Ja ho sabeu que va ser absolt l'any passat en la causa de les mascaretes de l'Ajuntament de Madrid. Però malgrat això, el Medina aquest doncs, tenia a finals del 2025 un deute pendent de 600 i pico mil euros amb l'agència tributària. Perquè se'l coneixia sobretot per això.
2: Jo crec
0: per les mascaretes més que per empresari.
2: Que n'hi ha, jo crec, això és una hipòtesi, que,
0: sí.
2: Que n'hi ha gent que té un deute més gran que aquests, vull dir que no estem parlant de tants diners,
0: correcte.
2: I crec que per sobre n'hi deu haver més gent que, i molta més d'aquest calibre, diguem. De...
0: No, sí, jo us he anomenat els casos més...
1: Més que, sí.
0: No sé si escandalosos, no, però més...
2: Clar, perquè això al poble li va bé, perquè diu, mira, veus, aquests ja els han enxampat... Mm.
0: Però ara,
2: i alimenta,
0: ara fora...
2: alimenta tot això... Sí.
0: Ja, fora bromes, una mica per reflexionar, alguna cosa està passant que no va bé al món, perquè, a veure, jo puc entendre... Coneix Isabel Pantoja, que al final doncs, era una
1: persona...
0: Una folclòrica. Molt... Home, que concerts i concerts... Discos,
1: sí, que guanyés molts diners.
0: Clar, generi molts calés. Ho puc entendre fins i tot d'Albertino Sborne, tot i el seu tarannà...
1: A mi em costa, entendre-ho, però bueno...
0: Però, sí. Però bueno, al final és cantant, i al final també molts bolos...
1: Ara, del tertulià ja no ho entenc tant.
0: Jo, a qui no ho puc entendre, és... el Matamoros aquest, que és tertulià, que l'única cosa que feia era seure en una butaca...
1: A Telecinco...
0: Sobretot, i Antena... Bueno, i a cascada els demés. I amb mala bava, perquè no és un tertulià com vosaltres, que us enteneu, que dialogueu i podeu estar amb acord o no amb acord, vosaltres i les vostres companyes i companys de la República. No, aquest anava al coll, anava que dius, com més grossa la dius... i més fas empipar els que tens a davant, més calés guanyes.
2: No, però això...
0: No,

0: bueno, dir, perquè es tractava d'això, suposo.
1: Ens quedem una altra cop amb el tio, però darrere hi ha un programa, hi ha una...
0: Que busca...
2: Sí, home, això ja ho sabem.
1: Bueno, és que són aquests...
2: Això ja ho sabem.
1: Ens quedem en l'anècdota de que si ja busquen personatges així perquè és el que alimenta tot aquest circ, però a darrere hi ha una voluntat determinada de fer...
2: Però entenem que fent una reflexió, aquests són els casos que grinyolen, no? Que dius, perquè un tertulià...
1: Jo no m'ho crec. O sigui,
2: guanyi
1: no crec que...
2: més calés que segurament que un enginyer, però ja no com un enginyer, que una persona, un obrer de l'obra...
0: Els mestres,
2: que un
0: no,
2: manyà, que un mestre, que un metge...
0: Que porten...
2: No, això és... L'escàndol és aquest, Nico, no és un altre.
1: Sí, però ja aquest escàndol l'acabes de dir tu, el tenim cada dia. Vull dir, sí. Aquí hi havia gent, quan l'època del boom immobiliari, que gent que no havia acabat ni l'ESO, s'anaven a treballar una obra i guanyaven dos vegades més que un mestre, o que, o que un metge, no? O una infermera, o un... Vull dir, gent que no havia acabat ni el seu cicle de formació.
0: Sí, sí.
1: Després, amb la crisi, resulta que tot això se'n va anorrir i s'ha de protegir a tot aquest personal que era el que... Per què? Perquè no hi ha... No, bueno, hi ha perquè... formació, no hi ha formació, no hi havia manera d'introduir tot aquest personal en el... diguem, en el
0: però que
1: circuit,
0: havia generat grans beneficis als constructors.
1: Clar, però era la gent que...
2: Bé, no ho sé, jo us ho explicava una mica...
0: Jo m'agradaria que aquestes notícies, si més no, anessin acompanyades de les accions que pensa fer Hisenda, perquè, clar, tu, qualsevol cosa que fas malament, t'arriba una carta i et diuen que t'has equivocat en 0, no
2: bueno,
0: sé què.
2: Bueno, aquests, no?, que us he anomenat, si us atureu una mica, veureu que ells continuen en les seves residències luxoses, van treballant, van sortint per la televisió. Bueno, el Mario Conde no el tinc localitzat.
1: Aquella ningú ho sap, perquè...
0: Vés a saber.
1: Però l'única cosa és la incomoditat d'alguns. Alguns altres ja tenen un callo ja tan gran que tot això li rellisca, però com a molt algú que s'incomodi de sortir en una notícia, però... I segur, i aquí el diari que treu la notícia sap aquí està ometent, aquí no treu i aquí sí.
0: Segur.
1: I per què?
2: Sí, no, però no et pensis, és que això aquestes dades venen de, han de ser públiques i obligades, amb el sentit de que és hi ha transparència, la premsa pot tirar d'aquestes dades d'Hisenda.
0: Però tu tries qui surt.
2: Ah, no, això sí.
1: Ah, bueno.
2: A veure, que hi ha d'altres famosos i conegudes empreses en la llista, no ho sé, ara em feu regirar tot això, però diu, en el cas de l'empresari exsoci d'Iñaki Urdangarín, Diego Torres, que en una anterior llista tenia un deute de 0,94 milions, així com també l'empresari Rafael Gómez Sánchez, Spanair, Viajes Iberia, no sé què, que han sortit d'aquesta llista, tots aquests han sortit després de pagar els seus deutes a tributaris, o reduir-los per sota dels 600.000 euros, ajornant doncs la deute o perquè queda suspesa per qualsevol altra cosa, no?
0: S'hauria d'afegir una coletilla, no?, que digués, sí, que aquests deutes tributaris afecten directament amb tots aquells serveis públics que la població necessita, no? Per avergonyir, sí, encara més a personatges d'aquests.
2: Vaja,
0: després tots no reclamem,
2: jo,
0: no?
2: Sí, sí, sí.
0: Les intervencions quirúrgiques, els últims models de robots perquè les operacions...
2: Totalment, totalment.
0: Hi hagin menys llistes d'espera, doncs mira, amb això n'acabaríem unes quantes de llistes d'espera.
2: En fi, que res, que ho haurem de deixar-ho aquí, però vaja, us he dit que us diria qui són els morosos d'enguany, els senyors morosos, cuidado, que no són morosos normal i corrent, els senyors morosos.
1: Això vol dir que ho tenen controlat.
0: Senyors i senyores.
2: Senyors i senyores.
1: Ho tenen tot controlat.
2: Sí, sí, si li vols dir d'aquesta manera. Molt bé, escolteu-me, això, que ho deixem aquí de moment, res, que heu estrenat el juliol, que no és poca cosa. Que...
0: És veritat, 1 de juliol.
2: Això no ho pot dir qualsevol. Vull dir, no, i atenció.
1: I que duri.
2: Compte, que sou tertulians.
0: Ah.
2: I que Hisenda està a sobre. dels tertulians.
0: Sí. Que ens vigili.
2: En el vostre cas...
0: T'asseguro que va ahir...
2: Poc us, pot, us
0: jo
2: pot
0: vaig
2: reclamar.
0: Pagar i
2: no patiu, no patiu, que poc us poden reclamar. Molt bé, doncs moltes gràcies, Glòria i Nico, que vagi molt bé. Ens anirem veient i ens anirem escoltant, faltaria més. Avui és dimecres, avui ciència, i no és poca cosa el que ve a continuació. Ni una pista, bueno, va, una pista. Un dels històrics, de la República Santboiana, catedràtic de la Universitat de Barcelona, el biòleg Rubén López. Aquí el tenim perquè ens expliqui les darreres recerques, el que cal destacar abans de que marxem de vacances. Important sempre la recerca científica aquí a la República Santboiana. Fins ara mateix.
3: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
4: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
5: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
6: After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsantboi per reservar places. Què dius? Ets de Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi.cat.

0: Tu rutlles?
1: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
0: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
1: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
0: A la nostra web larutllasanboy.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
1: Tu rutlles?
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
3: L'espai de la ciència.

0: 9 i 36 minuts i ja ho sabeu, els més fidels al programa, sobretot els dimecres, són el Dia de la Ciència. I avui, que estrenem mes de juliol i la ciència estrena el seu propi mes de juliol, ho farem retrobant-nos amb un dels nostres col·laboradors més veterans. I no és que sigui vell, no, però és veterà amb això de la ràdio. És el biòleg i catedràtic de la Universitat de Barcelona, Autònoma de Barcelona, Rubén López. Molt bon dia, què tal estàs, Rubén?
1: Molt bé, encantat d'estar aquí novament.
0: Fantàstic. Home, jo quan dic veterà és perquè, fixa-t'hi, portem... Ara farem 12 temporades, encara no, però déu-n'hi-do, no? Vull dir que hi has estat present tot aquest temps. Per tant, home, se t'ha de qualificar de científic veterà de la República. Això és així. I ens agrada molt cada any, sempre ho fem amb els nostres col·laboradors més propers, sempre ho fem de dir, veniu a fer un repàs quan s'acosta al final de temporada del que ha estat més significatiu en el vostre àmbit. Clar, en el teu cas et preguntem sempre per la recerca, també per les darreres noves que han sorgit i que no sé, que pel teu criteri caldria remarcar abans de baixar la persiana, que diem, no? Perquè l'any vinent, la temporada vinent, passaran més coses, segurament. I jo no sé, tu has vingut diverses vegades, evidentment, aquesta temporada, ens has explicat moltes coses, i molt interessants, però, no sé, fem aquest exercici, no?, de dir, ens aturem a bon i sobretot, Rubén, per què? Què et sembla?
1: Molt bé. Doncs, clar, sempre que es vol fer un resum de quines són les troballes més important, és complicat, no? Més amb el camp de la biomedicina, que avança d'una manera relativament ràpid, no? Però, accepto el repte
0: i
1: anem a dir breument algunes de les troballes de l'any que considero que són importants. No?
0: Que després trobarem gent que diran, això és molt subjectiu. Home, sí, però no tant, perquè precisament la ciència és empírica i si es destaca alguna cosa, per algú serà.
1: Sí.
0: Molt bé, t'escoltem.
1: La primera, bueno, de fet algunes són tècniques o troballes que al llarg d'aquests 12 anys doncs ja hem parlat, però que aquest any hi ha hagut alguna millora molt significativa, no?
0: Molt bé.
1: Que ha canviat una mica el seu ús. Per exemple, ens anem a un dels temes principals,
0: sí,
1: no?, que afecta més a la societat, que fa anys es veia com, bueno, si et diagnosticaven això estaves ja perdut, però bé, darrerament, doncs, ha canviat el paradigma, no?, i és el càncer, no?
0: Uh-huh.
1: Fins ara, què hi havia pels tractaments pel càncer? Doncs, fins fa aproximadament uns 10 anys, doncs, donàvem fàrmacs, era la quimioteràpia, no?,
0: uh-huh,
1: i ja està, no?, i la tàctica que hi havia darrere d'utilitzar la quimioteràpia és que són fàrmacs que són tòxics, no?, especialment per aquelles cèl·lules que proliferen més, i com que les cèl·lules tumorals són les que tenen una taxa de proliferació més elevada, doncs afectava més a les cèl·lules tumorals que a altres que no proliferen tant. Però això no vol dir que no afectessin altres cèl·lules, no? I d'aquí venien els efectes secundaris, no? Llavors, fa, com us he dit, aproximadament uns 10, 15 anys, va començar una nova època.
0: Sí, senyor.
1: I que, a part de tractar amb quimioteràpia, o no, perquè hi ha alguns càncers, ja no es dona aquesta quimioteràpia, van començar amb uns tractaments de biològics, no? I aquests tractaments de nova generació, doncs bàsicament utilitzaven dues estratègies. La primera era, doncs, administrar anticossos, que els anticossos, per fer un recordatori als nostres oients, que hem parlat alguna vegada també dels anticossos, són proteïnes,
0: sí,
1: que produeix el sistema immunològic, el sistema de defensa del nostre organisme, i que reconeix alguna cosa específica, s'uneix i el sistema immuner l'ataca, no? Llavors, doncs, hi havia anticossos que reconeixien alguna particularitat de les cèl·lules tumorals, s'unia allà i el sistema immuner atacava les cèl·lules tumorals. Aquesta era una de les opcions. L'altra de les opcions, que és més sofisticada, i que aquí és on ha hagut l'avenç, és l'utilització de cèl·lules immunitàries, glòbuls blancs modificats, que és una teràpia que es diu CAR-T-cells. Bueno, sí, el nom de la teràpia és igual. Que bàsicament feies que un pacient li obtenies glòbuls blancs, no?, cèl·lules de les defenses, les cultivaves en cultiu per tenir un nombre molt més elevat i les modificaves genèticament perquè reconeguessin les cèl·lules tumorals, no? I una vegada reconeixien això, doncs s'administrava al pacient i ja tenies moltes cèl·lules
0: immunes. Que crec recordar, perdona, que en un episodi ho vas explicar.
1: Sí, això vam parlar d'això, vale? Però aquesta tècnica, tot i que en alguns tumors és molt efectiu, especialment tumors líquids com leucèmies, això que ha canviat molt el pronòstic, doncs té les seves dificultats, no? Perquè, li has de treure aquestes cèl·lules al pacient, les has d'expandir, no es poden expandir en qualsevol lloc, sinó que han de ser uns laboratoris amb unes regulacions i unes ISOs, etcètera, etcètera. S'han de modificar i això fa que sigui, per una banda, molt car, i per l'altra banda, que requereixi un temps important,
0: clar,
1: no?
0: Clar, clar.
1: I ja sabem que aquestes malalties, doncs, com abans s'actuï, doncs millor.
0: Està
1: no?
0: claríssim. Aquí sí que no hi ha marge d'error i, per tant, s'ha d'anar el més aviat possible en tot plegat, clar.
1: Doncs què s'ha fet aquest any? Doncs s'ha aconseguit que, en comptes de haver de treure-li al pacient aquestes cèl·lules de glòbuls blancs per modificar-los, extendir-los, etc, etc, no. Ara és tu l'administres al pacient un còctel, un còctel que està format per factors que modifiquen l'ADN, etc, etc, i converteixes tu mateix les cèl·lules de les defenses, al teu propi organisme, perquè ataquin el càncer. És a dir, en comptes de fer-ho a fora, que ocupa i triga molt temps i és extremadament car, ho fas tu mateix. Què aconsegueixes? Que el procediment sigui, doncs, més fàcil, extremadament més ràpid, que això és important, i molt més econòmic.
0: I personalitzat, no? Pràcticament.
1: Es pot fer personalitzat, clar, òbviament. De l'altra manera, també es personalitzava, perquè no sempre per tots els tipus tumorals.
0: Però aquí filem més prim.
1: Exacte. I en aquestes malalties,
0: per tant, tens or. Destacar la recerca, això, amb el tractament contra el càncer, important també aquesta passa endavant.
1: Exacte.
0: Molt bé, què més?
1: Relacionat amb el càncer, perquè així després ja movem.
0: I tant.
1: Un dels problemes també del càncer és el diagnòstic, no? Et fan el diagnòstic, t'han de fer, doncs, agafar un tros de teixit, una biòpsia, no?, que és el que coneixem. Això és tediós, perquè normalment necessites una intervenció, no?, a no ser que sigui una leucèmia o una cosa així, que es pot detectar ràpidament per sang, però tot i així després has d'anar amb una biòpsia, no?
0: Sí.
1: Doncs s'ha de fer la biòpsia, això triga molt de temps, després caracteritzar a través de marcadors, una vegada ja saps quin tipus de càncer és, per veure el perfil del càncer, perquè, clar, quan diem, per exemple, m'ho invento, un alatzar, càncer de pulmó, doncs és càncer de pulmó, i com si només hi hagués un càncer de pulmó.
0: Clar,
1: doncs
0: no, hi ha moltes
1: molts
0: variacions,
1: tipus de càncer de pulmons, clar, i això és important saber-ho, perquè no tots els tractaments funcionen per tots els tipus
0: correcte,
1: de càncer de forma. Així es pot fer un tractament personalitzat. I tot això és molt tediós, tot això es triga molt temps, i una altra vegada, que sempre dic, en aquestes patologies el temps és or, no? Llavors, ara s'ha aconseguit, a través de tecnologia, d'anàlisis de l'ARN, diferents proteïnes, diferents lípids, que amb una mostra de sang, fent una anàlisi complet, ja pots saber si tens un tumor o no tens un tumor i quin tipus. Vale?
0: Està avançat amb el diagnòstic.
1: Així que amb una simple analítica i utilitzant, òbviament, unes tècniques que avui en dia no són barates, no? I que això, òbviament, doncs, s'ha d'escalar per baixar els costos, doncs s'han pogut identificar amb una simple analítica fins a 50 tipus de càncers diferents.
0: Carai.
1: Clar, quin avantatge té això, òbviament?
0: El temps.
1: Doncs, un temps, dos, pel pacient no fer les biòpsies i aquestes intervencions, que, òbviament, doncs no són el més agradable que on pot tenir,
0: sí.
1: Ja, clar, el temps, ja si comences ràpidament amb un tipus de càncer, ja saps quin subtipus és i quins tractaments funcionen o no funcionen, doncs accelerarà les intervencions.
0: Molt bé.
1: No? Ja, sí, que això s'està començant ja a provar, però no
0: fantàstic.
1: És una cosa que sigui excessivament barat, no? Però és com tot. No? A mesura que s'escala, doncs els preus baixen d'una manera dràstica, i només s'ha de veure, per exemple, quan es va seqüenciar el genoma humà, que es va trigar 10 anys i va costar més de, no sé si eren 4.000 milions d'euros, una cosa així.
0: I que ara, apretant un botonet...
1: Ara, en 3-4 dies, ho tens per 2.000 euros. No?
0: Dic que apretant un botonet, amb el bon sentit de la paraula, vull dir que... Què més?
1: Altre tema que està relativament de moda i és per malalties que són genètiques, no? Genètiques implica que és una malaltia que la causa d'aquesta és que hi ha hagut una mutació, un canvi a l'ADN, no? I llavors, per molts tractaments que tu li donis, mentre estigui la mutació a l'ADN, doncs no pots curar-les. El que pots fer és pal·liar els efectes, minimitzar-los, en alguns casos, no? Però, òbviament, si no cures la causa, doncs, no es pot fer absolutament res. I això, doncs, fa ja també uns quants anys, i també hem parlat aquí en el programa, es va trobar una tècnica d'edició gènica, que és com nosaltres quan estem escrivint a l'ordinador i dius, ostres, que aquesta paraula li he ficat una P i era una T.
0: Per exemple.
1: Doncs vas allà a la paraula, subratlles, selecciones la T i la canvies per una P, doncs hi ha un sistema que s'utilitza, que es diu CRISPR-Cas9, i el sistema és igual, no com es digui, però que et permet, doncs, tallar un tros de l'ADN allà on està l'error, i substituir-lo per l'ADN nou.
0: Carai, això és revolucionari, nou, i jo què sé, incomparable amb dir utilitzant Tipex o Arreglo.
1: Exacte.
0: Déu-n'hi-do.
1: I és important dir que quan fas això, no és que estiguis canviant tot l'ADN, no, simplement aquell trosset
0: concret.
1: I una mica per abans i una mica després,
0: doncs
1: talles i ho canvies per la seqüència rectificada.
0: Impressionant, això.
1: El problema que hi ha hagut amb això és que tu estàs tallant l'ADN i a vegades es fan talls en llocs on no pertoca. No? A part d'allà on pertoca, també pots fer talls on no pertoca. I a vegades doncs, això pot introduir altres mutacions, que normalment aquestes mutacions tenen poques conseqüències, si és que en tenen, però això és l'atzar.
0: Però que pot haver-hi un problema col·lateral a tot plegat. Molt bé.
1: Doncs ara què s'ha aconseguit? Doncs un nou sistema molt similar que et permet rectificar aquestes mutacions sense tallar l'ADN.
0: Carai.
1: No? Què permet això? Doncs que en comptes de tenir aquests efectes secundaris que s'obtenien com a talls de regions de l'ADN que estaven perfectament bé i que era un efecte col·lateral, no?, de la rectificació, doncs ara això no s'ha de fer. Benefici que tu pots modular o pots rectificar la mutació sense alterar altres regions que estan sanes. No?
0: Doncs,
1: és com treure-li els efectes secundaris d'aquest tipus de teràpia. I això doncs s'ha aconseguit i s'espera que en els propers mesos anys ja es comencin a fer algun assaig clínic per tal de poder-se aplicar en humans, perquè el fet de no haver de modificar l'ADN i minimitzar aquests possibles efectes secundaris, que eren la major problemàtica per la seva aprovació, no?, a nivell de les agències estatals dels medicaments, doncs això se'n va.
0: Aquí, Rubén, sí que podríem dir que això és ben bé canviar el futur de les persones.
1: Això és l'ús que se li vulgui aplicar.
0: No, però entenem, et canviem el futur, perquè el teu futur anava malament, podies tindre problemes amb no sé què, canviarem el teu futur.
1: Exacte.
0: Impressionant.
1: Exacte.
0: Molt bé.
1: Un altre... relacionat amb temes molt similars de mutacions. Tenim això, no? Però ja us dic, això encara trigarà una miqueta, no? Perquè han de començar els assajos clínics, això trigarà anys, no? En poder-se fer servir a l'ús.
0: Però vaja, que les primeres passes estan fetes.
1: Sí, vale, però clar, és, què fem fins ara, sí, sí, no? I els que tenen mutacions ara, com ho podem corregir o tal? Doncs llavors, ara també s'està en increment el que s'aconsegueix, o que se diu la teràpia gènica, utilitzant virus, no? I clar, els virus bàsicament són partícules que porten un tros d'ADN que el que fa aquell tros d'ADN, o hi ha alguns d'ARN, però és igual, de material genètic,
0: sí,
1: que el que fa és entrar dins la cèl·lula i utilitza les nostres cèl·lules com a esclaves perquè li produïm, clar, més partícules amb més ADN perquè pugui infectar altres cèl·lules. No? Llavors, tenint aquesta aproximació, que nosaltres sabem que ja els virus entren a les cèl·lules per intentar infectar, podem dir, ostres, i si modifiquem els virus perquè en comptes de que infectin, fem que produeixin alguna proteïna que no es funciona a la cèl·lula, podem curar, no?
0: O sigui, seria domesticar el virus.
1: Efectivament. Domesticar-lo, no? Per no dir esclavitzar-lo.
0: Esclavitzar-lo, que treballi per nosaltres.
1: Queda malament, no? Sí. Llavors, ja fa temps que es comença a utilitzar, no? Però ara ja ha començat un estudi important amb persones que tenen hemofilia A, que és una malaltia que afecta la coagulació de la sang,
0: sí,
1: que està lligada al sexe, és més freqüent en homes que en dones, perquè està lligat al cromosoma X, que òbviament com els homes només tenen una còpia, però si aquella còpia té la mutació, ja la tenen sí o sí.
0: Clar, clar.
1: En canvi, com que les dones són XX, tenen dues còpies, dos si còpies, una està alterada i l'altra no, pues, no els hi passa res. Llavors, el que s'ha començat a fer és administrar aquest virus amb el factor 8 de coagulació, que és el responsable de que el seu mal funcionament doni lloc a aquesta malaltia, la hemofilia, doncs s'ha aplicat aquest virus perquè produeixi factor 8 d'una manera correcta. Per tant, no estem editant genèticament res, aquí no estem canviant l'ADN, simplement estem introduint uns virus que els hem ensenyat a que produeixin factor 8. Llavors, aquells pacients presentaran el factor 8 no funcional, que no farà res, però també factor 8, que és normal, gràcies a aquest virus. I, per tant, a priori, tots els experiments que s'han fet, doncs recolzen que aquesta teràpia és funcional i que cura, no, aquesta malaltia.
0: Molt bé, molt bé. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Sembla, de vegades, algunes coses que s'explica semblen tretes de la ciència-ficció, perquè, de fet, sempre ho han dit, no, els avis, la ciència-ficció d'avui potser és el futur de demà, no?
1: Ah, pues, és que, òbviament...
0: És així, no?
1: Quan un vol fer una troballa o una innovació, ha de pensar en coses que a l'actualitat no existeixen.
0: Que
1: no existeixen és ciència-ficció.
0: I, per tant, s'ha de ser també agosarat.
1: Exacte, perquè si no,
0: no avançaríem. Molt bé, no sé, destacar alguna cosa més, alguna recerca, alguna cosa que creus que no ens ho podem deixar.
1: Va,
0: sí,
1: una altra.
0: Vinga.
1: Vinga. Per tema de fàrmacs.
0: Fàrmacs, Alex, molt bé.
1: Què fem quan necessitem un fàrmac? Pues l'ingerim, no? Oralment,
0: sí,
1: en forma de pastilla.
0: Hi ha diverses maneres, però al final és introduir allò a dins del cos.
1: Exacte. Si no, amb una injecció,
0: ja sigui amb muscular, un xarop, supositori, no em facis dir, el que sigui. No, sí, sí, el que calgui.
1: Exacte.
0: La qüestió és que entri dins, sí.
1: El problema és quan, com deia abans amb les teràpies, per exemple, pel càncer, no? Que tu vols administrar un fàrmac, però que actuï només a un tipus de cèl·lula, no tot arreu.
0: No. Apunto, afino i allà ha d'anar. No ha d'anar enlloc més.
1: Exacte.
0: Això...
1: Però sí, si l'administres oralment o amb una injecció, això va tot arreu.
0: En principi es passeja per tot arreu fins que troba el lloc on diu ei, aquí he d'actuar.
1: Efectivament. Llavors, El problema és quan són fàrmacs, si és un paracetamol, doncs això no passa res, no? Però quan són fàrmacs que tu utilitzes, per exemple, per matar, no?, en el tema del càncer, per exemple, que tu vols matar...
0: Al final és verí, allò, eh? És verí.
1: Llavors, clar, això no pot anar a qualsevol cèl·lula. Això ha d'anar dirigit.
0: I d'aquí que, de vegades, amb la quimioteràpia afectàvem altres òrgans, de vegades, eh?
1: Sí, sí, és que clar. tot va enfocat en això. Llavors, què s'ha fet ara? Doncs, ja fa anys es va veure que les cèl·lules, no?, alliberen com unes bosses, unes bossetes, que s'anomenen exosomes. Què és? És un tros de la membrana amb proteïnes que hi ha allà dins i altres elements, etc. I que això es pensava antigament que eren com, bueno, les deixalles de les cèl·lules que les tiraven com si fossin bosses de basura cap a fora.
0: Això no?
1: I això ja ho netejarà algú altre. Però ara s'ha vist que no, que aquestes bosses no són bosses de basura, que també n'hi ha, que són de deixalles, però molts serveixen com a bosses per intercanviar material entre cèl·lula i cèl·lula.
0: Molt bé. Vale? Sí, sí.
1: Jo et dono això, tu no pots produir...
0: Allò que dèiem, la paqueteria entre les cèl·lules.
1: És l'Amazon, l'Amazon celular.
0: Sí, porto això, vinc a buscar allò altre.
1: Llavors... utilitzant això, doncs, s'ha aconseguit introduir fàrmacs a l'interior d'aquestes bosses, eliminar el seu contingut i introduir fàrmacs, no?
0: Per tant, amb una adreça i un destí concret.
1: Efectivament. Llavors, avantatges que té. Un, el que has dit tu, codi postal amb adreça.
0: Exacte. Anem
1: tu l'administres per via sanguínia i dius, va justament a aquesta cèl·lula tumoral perquè té aquest codi postal.
0: Exacte.
1: I va
0: no
1: únicament
0: no s'atura enlloc.
1: Arriba a la cèl·lula, entren únicament en aquelles cèl·lules i si allà hi ha verí, per dir-ho entre cometes, no? Doncs mata aquella cèl·lula de manera selectiva, sense fer mal a les que no tenen aquell codi
0: postal. Impressionant, això.
1: Però quins avantatges també dones? Doncs que les pots tenir liofilitzades. Mm-hmm. És a dir, les pots tenir sense líquid, una vegada l'has sintetitzat, i clar, a l'estar deshidratada, doncs no es fa malbé. Pot estar...
0: Allà s'espera.
1: Molt de temps
0: allà.
1: Per si
0: fa falta.
1: Exacte.
0: Déu-n'hi-do.
1: Llavors, això, doncs, a nosaltres, en una societat com la nostra, que és una societat a nivell mundial que és rica, no?, doncs tampoc ens dona excessivament avantatges, que també, Però pensa, per exemple, en països... que no estan tan desenvolupats com nosaltres i que no poden, o perquè no tenen les...
0: No poden accedir a precisament això.
1: I no poden emmagatzemar-ho, no? A vegades els envia antibiòtics, els envia no sé què.
0: Doncs d'aquesta manera ho tens preparat per si mai toca.
1: Exacte, i ho pots tenir emmagatzemat.
0: Déu-n'hi-do, escolta'm, impressionant. Estic segur que portaves més coses, és impossible ja, perquè arribem al final de l'espai a tocar les 10, però escolta'm, impressionant, i esperem que la pròxima temporada ens expliquis més coses tan interessants com aquestes fantàstiques lliçons que ens regales cada cop que vens, Rubén López.
1: Doncs així ho farem si em convideu, no?
0: Oi,
1: que ja estaré encantadíssim de tornar.
0: Estàs convidadíssim. Sigui com sigui, que passis un bon estiu. Moltes gràcies, Rubén López, insisteixo, per aquests regals de ciència aquí a la República Santmollana. Que vagi molt bé.

0: En punt les 10 del matí. 4 ferits crítics i 9 persones han estat menys greu per l'accident d'un autocar que s'ha encastat aquest matí a la façana de l'edifici de la Diputació de Lleida. Sembla que el conductor hauria perdut el control del vehicle. L'autocar feia el trajecte entre Lleida i poblacions del Baix Segre amb una 50ena de passatgers. Ja són 2.000 els morts pel doble terratrèmol de Veneçuela de la setmana passada, dels quals 26 són de nacionalitat espanyola i hi ha 150 espanyols més encara desapareguts. Els equips d'emergències continuen buscant sota la runa possibles supervivents ja amb poques esperances. Els Estats Units han anunciat un important desplegament i el govern de Veneçuela parla d'una ràpida reconstrucció. Donald Trump va ingressar més de 1.000 milions de dòlars al 2025 en projectes de criptomonedes. Bona part provenen d'una iniciativa vinculada al seu entorn familiar, però la Casa Blanca nega conflicte d'interessos. La Unió Europea comença a aplicar avui l'acord comercial que els Estats Units, gairebé un any després de pactar-lo amb Washington, la majoria de productes nord-americans no tindran aranzels a Europa, però les exportacions europees als Estats Units sí que pagaran fins a un 15%. A partir d'avui, comprar productes en plataformes com Shein, Temu o AliExpress sortirà més car. La Unió Europea comença a cobrar una nova taxa arancelària a l'entrada de petits paquets que fins ara estaven exempts d'impostos duaners. Omplir el dipòsit s'encareix des d'avui 8 cèntims de mitjana en el cas de la gasolina i uns 5 si parlem del gasoil. És el resultat de les rebaixes progressives a les bonificacions anunciades per part del govern espanyol. Aquest mes de juny, les temperatures globals de tota la superfície del mar han tornat a registrar un rècord. El dia 21 de juny, el mar va arribar pràcticament als 21 graus. Així n'alerten els serveis de canvi climàtic i de vigilància marina de Copernicus, que estimen diàriament el temps global i la temperatura de l'aigua. I el Barça renuncia que la seva pròxima pel·lícula Out of This World, la seva primera en anglès, estarà enllestida a finals d'any o a principis de l'any que ve. En declaracions a 3Cat Info també anuncia una sorpresa pel Festival de Sant Sebastià que podria ser un curtmetratge.
1: Esports.
0: Montserrat, bon dia.
2: Hola, bon dia. Mèxic, França i Noruega ja són als vuitens de final del Mundial. Mèxic ha superat l'Equador 2-0. Haaland, al minut 86, fa el gol del triomf de Noruega 1-2 contra la Costa d'Ivori. I França 3, Suècia 0. Avui al Mundial a les 6 de la tarda, Anglaterra, República Democràtica del Congo, a les 10 del vespre, Bèlgica, Senegal, i a les 2 de la matinada, Estats Units, Bòsnia, Hercegovina. Koeman i Bielsa pleguen de seleccionadors dels Països Baixos i l'Uruguai. I aquest migdia, Joan Laporta engega el seu tercer mandat com a president de Barça després de guanyar les últimes eleccions.
0: Tramuntana i mestral als dos extrems del país amb un petit descens del termòmetre. S'ha tapat al vessant nord del Pirineu fins a la tarda. A partir del migdia apareixeran núvols baixos a la costa central i podran sorgir algunes nuvolades puntuals al nord-est on no es descarte algun ruixat.
3: Trescat Info.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
2: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
2: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
2: Forever Joves.
3: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
4: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
5: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: la Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: ¿Tú rutlles?
3: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
2: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
3: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
2: A la nostra web larutllasanboy.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
3: Tu rutlles?
4: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboy@contralcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
5: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
6: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar. Ràdio Sant Boi.
7: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
8: La recepta de la setmana amb el Pere de Cal Vitus i l'Anna Bosch.

0: 12 minuts pràcticament passant de les 10 del matí, és dimecres, estrenem juliol i evidentment estrenem recepta, la recepta de la setmana. Avui signada per l'Anna Bosch. Molt bon dia, Anna, què tal estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Fantàstic, doncs això, el juliol que entra com un senyor per la porta gran, ja està aquí.
1: Sí.
0: I ve per quedar-s'hi, ve per quedar-s'hi durant 30 dies, no?
1: Sí.
0: Molt bé, ja ho tenim. L'Anna Bosch, ja prou que la coneixeu, Gastronomia en Fotografia. Aquest és el canal de YouTube on trobareu, evidentment, la signatura de l'Anna, on trobareu fantàstiques fotografies, fantàstiques receptes, i que s'ajunten aquí les dues coses, la passió per la fotografia i la passió per la gastronomia. Doncs ens hi posem ràpidament. Avui són dues cosetes.
1: Sí, explica'ns-ho bé. Com que són dues receptes curtes...
0: Estiuenques.
1: He pensat doncs, que tindríem temps de comentar-les totes dues.
0: Molt bé. Doncs som tot orelles.
1: La primera és el gaspatxo de cireres, que farem per quatre persones.
0: Carai.
1: Amb els següents ingredients. 750 grams de tomàquet pera, 500 grams de cireres, una punta de pebrot verd, mitja ceba tendra petita, la molla de dues llesques de pa de pagès, vinagre, oli d'oliva, sal, pebre, una mica d'aigua freda, molt poca, i després doncs, ja parlarem una mica de com decorem aquest gaspatxo de cireres, que hi ha diverses possibilitats.
0: Fantàstic.
1: De decoració. Com ho farem? Doncs en primer lloc el que hem de fer és tallar els tomàquets i treure els pinyols de les cireres. Hi ha qui pot dir doncs, que és molt entretingut això de treure els pinyols de les cireres,
0: clar,
1: i és veritat,
0: clar.
1: Però heu de saber que hi ha un aparell que doncs, ens fa aquesta feina. Vull dir que si no n'esteu al cas, doncs sapigueu que existeix una mena de tisora, més o menys, que poses la cirera dins i llavors surt el pinyol.
0: Que això també serveix per les olives, eh, que sí?
1: Jo no ho he fet servir per les olives, ho faig servir per les cireres.
0: Que també, molt bé,
1: no
0: molt bé.
1: Bé, doncs, dèiem que tallarem els tomàquets, traurem aquests pinyols de les cireres amb aquest aparell, o si no, com vulgueu, a mà, i ho posarem tot en un pot per triturar, juntament amb el pebrot, la ceba, el pa i el vinagre. Hem de salpebrar el gust, sal i pebre, ja va a gust de cadascú. I tot això el que farem serà triturar-ho amb la batedora elèctrica. Anirem afegint aigua freda fins a aconseguir una textura que ens agradi, perquè hi ha gent que li agrada una miqueta més espès i hi ha gent que li agrada una miqueta més líquid. El que haurem de fer tot seguit és passar aquest gaspatxo per un colador de malla o per un xinès, perquè el que hem d'aconseguir és retirar les petites pells que hagin pogut quedar i que així tingui una textura molt més agradable.
0: Molt més líquid, suposo, no?
1: Sí, que no hi trobem entrebancs a l'hora de menjar aquest gaspatxo.
0: Fantàstic.
1: Afegirem un bon raig d'oli d'oliva i ho remenarem a mà, de manera que quedi tot incorporat. I reservarem a la nevera, evidentment, perquè això s'ha de menjar ben fred. Si no, no té cap gràcia. Els gaspatxos a l'estiu són per refrescar-nos. Llavors ens han de menjar ben freds. I deia al començament que hi ha diversos acompanyaments per a aquest gaspatxo de cireres.
0: A veure.
1: Podem posar-hi, si us sembla, també unes quantes cireres esmicolades.
0: Mm.
1: I podem posar pipes, tant de
0: carbassa
1: com de girassol. Si volem donar-li una mica més de nivell, podem posar-hi unes cues de gambes passades per la paella amb sal i pebre.
0: Molt bé.
1: I també es podria fer una brunoise, que vol dir que tallaríem ben petitó trossets de pebrot, de ceba i de cibulet, i ho posaríem al mig. Llavors seria també com una mena d'acompanyament que podria ser perfectament compatible. Vale?
0: Molt bé.
1: Això pel que fa al gaspatxo de les cireres. I després, aprofitant aquesta temporada de cireres, doncs també he pensat que podíem fer una amanida. Una amanida doncs, ràpida, que ara també doncs, són plats que venen molt de gust, perquè doncs, potser no ve massa de gust el menjar plat calent, lògicament, amb aquestes calors, i una amanida doncs, entra molt bé. I aquesta amanida tindria els següents ingredients. evidentment cireres, perquè estem parlant avui de cireres, unes fulles d'enciam, que podrien ser trocadero o d'altre que us agradi a vosaltres, és igual això, verd, en definitiva verd. Una mica de verd.
0: Ah, està clar.
1: I una ceba morada. No sé si en sou consumidors, però la ceba morada sí. No pica tant, i en els plats també li dona un color
0: bonic, més xulo.
1: Sí. Molt bé. Després també hi necessitarem nous, un formatge blau, que podria ser roquefort o qualsevol que us agradi, una culleradeta de mel, vinagre de poma, oli d'oliva verge extra i sal. I el que hem de fer, en primer lloc, doncs, és tallar aquesta ceba morada a juliana, la posarem en un plat coberta de vinagre i sal durant una hora, per si fins i tot tingués un punt de fortó, doncs amb això es rebaixa.
0: Es rebaixa força.
1: Sí. Traurem els pinyols de les cireres i les partirem per la meitat. Hem de tenir en compte de que traguem el pinyol sense fer malbé al mínim la cirera.
0: Clar.
1: Vale? Rentarem l'enciam, l'escorrerem i el posarem als plats. A sobre hi posarem les cireres, la ceba escorreguda del vinagre, unes quantes nous i el formatge esmicolat. I llavors ens amanirem amb una vinagreta que hi haurem posat una mica de mel.
0: Fantàstic!
1: També hi ha un vinagre, que jo l'utilitzo bastant sovint, que és de gerds, i un altre que també és de figues. Llavors, quan utilitzo amb algunes amanides productes o, diguem-ne, coses vermelles, per dir-ho d'alguna manera,
0: sí,
1: doncs hi poso aquest tipus de vinagreta.
0: Molt bé.
1: Vale? Perquè puja el sabor dels productes aquests vermells. Posarem en un bol, per fer la vinagreta, una cullerada de mel, 3 cullerades de vinagre, 6 cullerades d'oli d'oliva, una mica de sal, i ho remenarem una bona estoneta fins que tot estigui lligat. I un cop la vinagreta ja està feta, el que podem fer ja és amanir la amanida i ja podem menjar-nos-la.
0: Molt bé.
1: Vale. De les amanides us voldria dir algunes coses, perquè no en som massa conscients. Destaquen perquè són antioxidants, antiinflamatòries, tenen un alt contingut en aigua i, per tant, poques calories. Són fàcils de digerir i són riques en fibra. I una cosa que tampoc poder sabem és de que milloren el son perquè tenen un elevat contingut de melatonina. O sigui, que a vegades aquestes pastilles que ens prenem per una mica agafar el son que tenen melatonina, doncs aquest producte, les cireres, doncs també en porta.
0: Molt bé.
1: Malgrat tots aquests aspectes positius que acabem de dir de les cireres, també hem de saber que tenen un costat fosc.
0: Ah,
1: i
0: atenció.
1: És que el pinyol de les cireres conté substàncies que poden ser un verí. I és que contenen una mica de cianur si es digereix el pinyol trencant a l'os.
0: Carai, atenció amb això, doncs.
1: Si no el trenquem, no hi ha cap problema. Clar. Però si per algun motiu el trenquéssim, sapiguem que aquest interior té una mica de cianur.
0: Clar. El problema és l'interior
1: d'aquests pinyols. De la llavor aquesta, del pinyol.
0: Molt bé.
1: Aquesta fruita, les cireres, evidentment es poden menjar soles, podem fer una macedònia, podem afegir-la desusada dins un iogurt, també, i, evidentment, fer amanides com la recepta que acabem d'explicar, i també es poden afegir quan fem guisats o rostits, quan fem marmelades, i també quan fem sorbets. I gelats.
0: I gelats, també.
1: Perquè avui en dia es pot fer perfectament un gelat amb 4 cireres, un iogurt grec, i posar-hi una miqueta de mel, i amb un, amb un aparell d'aquests que trituren, que van a velocitat ràpida, doncs, evidentment, t'acaben fent una pasta, i allò ho poses a la nevera i ja tens un gelat. Vull dir que és molt ràpid.
0: Molt bé.
1: També hem de saber que les cireres no continuen madurant un cop collides de l'arbre. Així com hi ha fruites que sabem que un cop collides les deixem uns dies i encara acaben de fer un procés de maduració, no és el cas de les cireres. A Catalunya hem de saber que tenim diferents varietats de cireres, localitzades així, bàsicament, doncs, al Baix Llobregat i a la Ribera de l'Ebre.
0: Sí, senyora.
1: Ara ens n'estan arribant, en trobem a mercat, doncs, d'altres procedències, de l'Aragó, d'Extremadura, però penso que sempre hauríem de mirar de consumir les que tenim, doncs, de quilòmetre zero.
0: Molt bé.
1: I per últim, una altra anècdota, és de que al Japó, la cirera, que es diu Sakura,
0: sí, Sakura,
1: és el símbol nacional del país.
0: Imagina't.
1: Vull dir, bueno, ja hem vist moltíssimes vegades aquestes fotografies de camps de cirerers espectaculars que treuen un elevat nombre de visitants cada any, doncs, perquè estan en plena flor i llavors és molt xulo de veure.
0: Paisatges fantàstics, que semblen trets de no em facis dir.
1: Sí, sembla que siguin pintats, que no puguin existir, no?, la realitat. Sí.
0: Molt bé.
1: I després, per últim, aviam, aquest gazpacho, amb què el podríem acompanyar? Doncs, mira, hi ha dues possibilitats. O un vi blanc, de la varietat Sauvignon Blanc.
0: Carai!
1: Que seria carai. Que a vegades ja n'hem parlat de la denominació d'origen del Bages.
0: Sí, senyora.
1: Que seria un abadal blanc.
0: Molt bé.

0: molt creatiu aquest gaspatxo de sirena, no?
1: I surt molt bo.
0: Clar, molt creatiu i molt, no sé, molt original i molt diferent a tot el que
1: estem
0: acostumats.
1: Bueno, és que ja fa un temps ençà que els gaspatxos una mica, bueno, es fan amb diferents productes, no són els típics d'abans de posar-hi el tomàquet, clar, el pebrot, el cogombre i tal, sinó que, si t'hi fixes, cada vegada hi han gaspatxos de més coses, de meló, d'albocat, jo què sé, de síndria... Bueno,
0: perquè al final és seguir els mateixos principis que el gaspatxo tradicional, però afegir-hi nous elements o elements que no estàvem tan basats a utilitzar per un gaspatxo.
1: Sí.
0: Al final, un gaspatxo és una sopa freda, digue-li.
1: Exacte.
0: Te recordes dels bichisua i totes aquestes coses?
1: Sí,
0: al final,
1: I tant.
0: Cada regió, cada geografia té la seva pròpia manera d'entendre la sopa fresca d'estiu, digue-li així.
1: Sí.
0: Perquè
1: sí,
0: al final és això.
1: Sí, sí, és consumir un plat que entri bé amb aquestes calors, i també, doncs, això, que hi ha gent que ha començat una mica a provar altres productes, altres ingredients, que, doncs, sent freds també entren molt bé, no?
0: Molt bé, doncs escolta'm, fantàstic la senyora Cirera avui, que ens ha portat aquesta alegria, d'aquesta frescor. Ja saps que sempre fem aquelles preguntes una mica perquè ens anem muntant el nostre propi imaginari de com treballeu a les vostres cuines, tant el Pere com tu, i de vegades fem preguntes que pot semblar molt banal, o no? Però és la nostra manera d'imaginar-nos com treballeu i com us agrada i quins gustos teniu o determinacions per segons què. És molt, molt senzilla la pregunta d'avui. El tema els tovallons. Us agrada més el tovalló de roba tradicional o el de paper? El de paper, al final, té moltes possibilitats perquè avui en dia n'hi ha de colors, amb estampacions, també el tovalló tradicional. Però no sé jo si és més funcional el paper, però ho dic tant com per l'hora de servir una taula, de parar una taula, com a la cuina, si feu servir per aixugar-vos
1: taula amb tovallons de roba...
0: Vesteix.
1: Que no la toquin.
0: No, vesteix.
1: Ara, evidentment, això després també comporta feina, no? Perquè s'han de rentar aquests tovallons, s'han de planxar i han d'estar perfectament per un altre ús.
0: Sí.
1: Clar, el paper és tan fàcil, no?, de l'usar i llençar.
0: I ja està.
1: Llavors, però tu quan t'aixugues amb un tovalló de roba o de paper notes alguna diferència, no?
0: Segur.
1: Vull dir, penso que
0: consti que no obrim un debat. Nosaltres preguntem què us agrada més i per quins motius, perquè sí que és veritat que avui en dia tenim tovallons de paper fins i tot que valen calés,
1: perquè tenen, suposo, bastants fulls
0: per exemple, ja
1: tenen una textura una mica més, no? Més absorbent i tal. Però, bueno, jo a la cuina
0: què,
1: faig servir molts aixugamans de tota la vida.
0: De tota la vida.
1: Sí.
0: Molt aixugamans. I tant, molt tradicional.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Nosaltres ens anem imaginant, a les vostres cuines.
1: Això no vol dir que tingui un rotlle de paper,
0: que
1: per segons quina cosa tiro del paper.
0: I ja està.
1: Més utilització d'aixugamans que no pas de paper.
0: Molt bé. No, que nosaltres, insisteixo, ens serveix per imaginar-nos el vostre entorn de treball a la cuina i per això al llarg de la temporada anem muntant aquesta cuina pròpia de l'Anna o del Pere i ens anem imaginant. Sí. Escolta'm, fantàstic, Anna, moltes gràcies com sempre, déu-n'hi-do amb les cireres, avui ens quedem amb aquest gust de cirera tan i tan especial i tan nostrat, perquè tu ho deies molt bé, la cirera al final un producte protagonista del Baix Llobregat, no?
1: Passa que em sembla que s'està deixant bastant el cultiu.
0: Sí, difícil.
1: Perquè, te'n dones compte que potser abans ho feien potser gent que ara ja està jubilada, no sé si hi ha massa relleu a l'hora de cuidar d'aquests camps, no sé.
0: Sí, que fa patir, fa patir.
1: Una mica. Llavors potser també a nivell de rentabilitat estan donant més resultats unes grans extensions i uns cultius més massius, per entendre'n, no? Que puguin venir d'altres entorns, i llavors

0: ens estem sempre amb el mateix, no?
1: A veure, esperem que no es perdi.
0: Home, això seria, esperem, això seria el seu, no? Que poguessis anar a trobar una cirera d'aquí.
1: Va, serem optimistes.
0: Esperem que sí.
1: Escolta'm, i serem optimistes, i si et sembla, és que la cirera té molt d'allò que diem sempre quan acabem la secció de la recepta. Et sembla si li donem aquell toc?
0: Sí, home, i tant.
1: Sí? A la de tres o què? Sí? Una, dues i tres. La cirera amb
0: rock and roll!

0: Cròniques Bastardes, amb l'Enric Bastardes, esclar.
1: 10 i 32 minuts. Les Cròniques Bastardes, doncs, esclar, també estrenen mes de juliol. I darrere de tot plegat, doncs, el coaching més simpàtic d'aquest país. Diuen que il·lusionador, provocador i alguna cosa més. El saludem immediatament. Enric Bastardes, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Amadeu, i gent que ens escolteu. Què tal? Com vas?
1: Molt bé. Ja sé que estàs en ruta, amb el bon sentit de la paraula. Estàs en ruta. Això vol dir que estàs en trajecte. I això pot fer, ho dic perquè la gent que ens està escoltant sàpiguen que estan advertits. Podria passar que en algun moment no les comunicacions no siguin les més idònies. Però...
2: Exacte. Bueno, mirarem de veure si estem de sort que no hi hagi cap túnel i mirarem, trobarem el
1: pit. Exacte. Molt bé, escolta'm, va, anem una mica al gra, al sentit de que no voldria jo ara que... Explica'm coses.
2: Bueno, a veure, el primer que és personal és això, m'he escapat de la calor.
1: T'has escapat de la calor?
2: M'he escapat de la calor 4 o 5 dies amb temperatures de 20, 22, 23 graus, perquè com que he sentit que hi havia una calor aquí a Manresa i a Sant Boi,
1: sí.
2: Escapar 3 o 4 dies fins diumenge, tu, almenys.
1: Home, clar, ja t'entenc.
2: I això per un cantó.
1: Sí,
2: I per l'altre cantó m'he escapat també una mica del tema, jo crec que és el tema que toca aquests dies, que és el futbol i el Mundial. També una mica de descans.
1: Vale. Jo, no, saps què anava a dir-te jo ara? No, que estem a 28, només perquè ho sàpigues, a Sant Boi,
2: bueno,
1: a Sant Boi.
2: Però ja se sap que aquí Sant Boi no puja tant com a Manresa, però teniu més l'humitat perquè esteu a prop del mar. Bueno, bueno, totes aquelles coses que es diuen, no, del calor. És millor calor sec, és millor calor humit. Jo dic, el del calor sec, digue'ls-hi els de Lleida, els del Carràs, quan estan a 43.
1: sí, no, ja tens raó.
2: Però és sec.
1: Ja tens raó. Sí, digue-li amb ells que ja veuràs què et diran, no?
2: Exacte.
1: Bé, no sé què més, alguna cosa a destacar, no?
2: Sí,
1: home, alguna no, moltes, segur.
2: Moltes. Home, tenim la trompada, que no és del dia, trompada a la setmana, que és a veure si en algun moment acaben arribant a un acord, perquè això també ja sembla el rosari de l'Aurora, que sí, acord de pau, però ara tanquem l'estret d'Hormuz, ara ens foten una bomba, pues jo te la torno, ara que si un dron cap aquí, un dron cap allà, i dius, hòstia, no, jo no sé, em sembla que el divendres passat van firmar aquella mena de memoràndum que deien, però jo no acabo de veure...
1: Jo arribo un moment que em perdo, et soc sincer.
2: Pot ser, Madeu, que un dia ens agafi per sorpresa i ens digui, s'ha acabat.
1: Què vols que et digui?
2: Amb el peu canviat, no ho sé.
1: Ja tens raó.
2: Clar, i mentrestant, que cada estiu passa el mateix, amb el futbol i els fitxatges, però clar, aquest any hi sumem mundials, i jo aquesta gent, bueno, i a mi el que m'agrada molt dels mundials, a part de que ja saps que m'agrada molt el futbol, és el futbol com tu, és tota aquesta lluita que hi ha entre la gent que ens agrada el futbol i la gent que no, a la xarxa social. Això del mundial és una camama, que si la FIFA vol que guanyi l'Argentina... que si això només és perquè guanyin diners els que no sé què, i penso, hòstia, mira el futbol, vull mirar el partit, si t'agrada.
1: Sí.
2: Perquè dic, jo al final, mira, jo em puc mirar, que aquesta nit no ho he fet, el Mèxic Equador, però jo si me'l miro, és perquè m'agrada el futbol. Jo, oita, vaig veure ahir el partit...
1: Sí,
2: jo ho entenc, entenc tota aquesta gent que diu que, hòstia, tants diners, que si això d'organitzar-ho en tres països, que a més com pot ser que Estats Units i que no deixin entrar els de l'Iran i els deixin entrar... Però és que és futbol.
1: Al final és futbol. Al final, sí, tens raó, però saps què passa? Que jo no sé si té a veure amb l'estat d'ànim de les persones a nivell mundial. És a dir, a què m'agafo jo quan ja estic amargat? No sé com dir-t'ho.
2: Sí.
1: Perdona que ho digui d'aquesta manera, però tu m'entens, no?
2: Estic totalment d'acord amb tu, El que abans era per distreure'ns, que el futbol al final no deixava de ser una distracció, ha acabat sumant una font d'estrès més, perquè és que ara t'estàs mirant el Mundial tranquil·lament a casa i et comença a arribar que si el Mbappé,
1: no sé què,
2: que si el Messi, que si la guerra entre Cristiano Ronaldo i no sé què. Deixeu-los jugar, aquesta gent que tenen més de 40 anys i estan aquí donant-ho tot per veure si foten un gol o no foten un gol.
1: Totalment d'acord amb tu.
2: Ara, el que és veritat, que el Mundial, que a mi que m'agrada molt el futbol, distreu una mica també del tema dels estius, que són els fitxatges. I, goita, quasi ja no es parla... ni del Julián Álvarez. Ja no se sap si el volem, si no el volem, si ens costarà molts diners, si no ens costarà... Tu que ets del Barça... Sí. Què creus? Mira, el fitxarem o no el fitxarem?
1: Mira, això, clar, és que això és el debat. És el debat ara mateix, és el debat a veure, amb sinceritat. Jo ara, tu m'has preguntat com a soci, eh? Com a soci.
2: I tant,
1: val?
2: I tant.
1: A veure, mira, hi ha un punt que és molt difícil d'entendre si no ets soci, si no t'ha costat els calés al club. A veure, ens han marejat tant l'Atlètic de Madrid.
2: Sí.
1: Ens ha marejat tant Arda Turam, el Petit Príncep, ja m'entens, etc, etc, etc. Hem arribat a regalar-los gent pràcticament que havíem pagat nosaltres una milionada amb ells mateixos i els hi hem acabat entregant, pagant nosaltres els sous. Mira, si l'Atlètic de Madrid ha fet calés a la seva vida, els ha fet amb el Barça.
2: I tant que sí.
1: Clar, què succeeix? Què succeeix? Doncs que arriba un moment que un diu, miri, quan aquest home acabi el seu contracte o pressioni o li amargui la vida, ja en parlarem. Però nosaltres ja no enriquim més a l'Atlètic de Madrid. Jo saps? Mira, ara que entre tu i jo i la nostra audiència, que estem en confiança, que som amigues i amics tots i ens coneixem, ara que potser no ens escolten des de l'Atlético de Madrid, no ens deuen escoltar, dic jo, no ho sé.
2: No, home, no arriba, i si no, no ens entenen,
1: clar,
2: tampoc.
1: Mira, entre tu i jo saps què faria si fos en Laporta, que té contactes? Goita, me n'aniria amb un dels grans, jo què sé, Chelsea, Manchester...
2: Sí.
1: I li diria, vosaltres estàveu interessats en fulanet i en fulanet que jo tinc, no? Sí, molt bé. En podem parlar, fem una cosa... Compreu-li per 120 milions a l'Atlético de Madrid el Julián i si estampes la signatura pel dematí, per la tarda me'l vens a mi per un euro més.
2: Clar.
1: I jo, a canvi, t'entregaré aquests dos jugadors o aquest jugador que t'interessa més alguns calarons.
2: Sí.
1: Saps com es quedarien? A l'Atlético de Madrid, de dir hem fitxat, hem vengut, finalment hem sortit amb la nostra i no li hem vengut amb el Barça, li hem vengut, jo què sé, al Chelsea.
2: Per la tarda
1: diguin, ara el Chelsea li ha vengut al Barça. I li es quedi una cara de tontos?
2: Sí, són d'aquestes idees boges, Amadeu, que tens tu de tant en tant, i jo et compro,
1: sí.
2: Ara, la guerra que s'inicia, si fas això...
1: No voldria
2: ni veure el primer Atlètic de Madrid-Barça, com acabaria, si els hi fem això? És una jugada digna del Madrid.
1: Sí, però no ho sé.
2: Però està ben pensat.
1: Jo què sé.
2: Està ben pensat. Ara només hem de tenir bon rotllo amb algun equip d'aquests grans que tenen calés, convèncer-los que ho facin, i vinga, pa'lante. Home, seria divertit.
1: Home, seria molt xulo, i a més, no ho sé, tothom sortiria content i tothom sortiria, no sé, bueno, tothom menys l'Atlético de Madrid. És que aquesta obsessió per no vendre-li amb el Barça, que dius, home...
2: És una obsessió malaltissa.
1: Home, però si us ha fet milionaris, el Barça.
2: Una altra cosa, perquè no ens quedi pendent, que té a veure amb el futbol, també, que va sortir tot el calendari de la Lliga, ara que des de l'any passat ja no... primera volta i segona volta ja no coincideix. Hosti, el clàssic Madrid-Barça a la jornada 35,
1: Sí.
2: La tornada.
1: Sí.
2: O sigui, ja a punt d'acabar, vull dir, pot ser que ens estiguem jugant la Lliga al seu camp, així com aquest any va ser el nostre, l'any que ve al seu camp.
1: Sí, és veritat.
2: A veure com anem.
1: Ja t'ho diré. Ja en parlarem de tot plegat. Escolta'm, a propòsit, no és que et vulgui donar presses, és que tenim 5 minuts i poc més. No, que jo no sé si volies destacar alguna cosa. Avui ha sortit, no sé si ho saps, la llista de morosos a Misienda.
2: Sí.
1: Hi ha el Mario Conde, la Isabel Pantoja, hi ha una sèrie de gent, l'Arda Turán, precisament.
2: Hi ha uns quants.
1: El Matamoros.
2: Sí, que són esperats, que és això que deies. No?
1: El Joan Gaspar. El Joan Gaspar. Sí.
2: Però després n'hi ha uns altres, la Paz Vega, la
1: Patricia Conde.
2: La Patricia Conde mateix, que dius...
1: A l'Osborne.
2: Bueno, Martín Osborne, és que clar, aquest home...
1: Sí.
2: Bueno,
1: jo no ho sé.
2: Mare meva.
1: El Kiko Matamoros, que al final el seu currículum diu tertulià i no diu res més, o sigui, no hi ha res més, tertulià.
2: No, m'agradaria veure el seu currículum quan els envia a les empreses.
1: No ho entenc.
2: I tertulià.
1: Sí, no puc entendre com deu tants calés a Hisienda. Jo crec que aquest tipus està aquí, aquesta llista, perquè sempre vol estar a algun lloc. És a dir,
2: pot ser que sigui per això.
1: Deu ser l'estratègia.
2: Molts n'has de ser per deure'n 600.000, que ha sortit a la llista.
1: Sí, sí.
2: Vull dir que jo no sé com els ha fet, si de base de tertúlies...
1: No ho sé, jo.
2: Cony, podem equivocat de feina,
1: No ho facis dir.
2: Que potser ens hauríem de fer tertulians,
1: Ai, ai, ai. Em fa pensar que...
2: Clar, donem-li una volta,
1: Sí. Bueno, escolta'm, no ho sé. Jo t'ho preguntava perquè dic, no sé si això et preocupa, si no et preocupa...
2: A mi em preocupa. No sé. El primer que em va sorprendre és que la llista aquesta fos pública, perquè són coses d'aquelles que de vegades dius, ostres, collado, el que dius de no sé què. No, la llista de tothom que deu que l'és a Hisenda. Dius, hòstia, amb això quedes bastant retratat. Però l'altre és que quan comences a mirar la llista, el 90% de la gent és això que dèiem. Et sorprèn poc.
1: Sí,
2: també és veritat que la Shakira també havia sortit a aquesta llista i ara li han hagut de tornar els calés.
1: Bueno, en certa manera, sí, és així mateix. Bueno, és així. No, en certa manera, vull dir, són coses que fan rumiar, no sé.
2: Sí, home, la Shakira pels emprenedors, pels autònoms, per mi ja és devoció.
1: És
2: perquè
1: devoció.
2: Una persona que Hisenda li ha aconseguit guanyar Hisenda i que li torni diners,
1: sí.
2: Això és un miracle.
1: Sí, però darrere de tot plegat també és veritat que farà una operació que a Madrid li anirà molt bé,
2: Sí.
1: Ja ho saps,
2: sí,
1: vull dir...
2: I tant.
1: Doncs, Déu-n'hi-do. Escolta'm, res, que no tenim massa més temps, però que passen coses i no sé si abans de que acabem la temporada, doncs,
2: sí.
1: Hi haurà algun d'aquells informes que tu fas...
2: Jo crec que sí.
1: Tan meticulosos i que ens deixa a tots... no sé, no és per posar-te deures, però que esperem que tanquis la temporada a lo grande. Que
2: no, home, no, i tant. Home, ens ho posarem fàcil. És allò que hem parlat més d'una vegada. Els juliols de fa anys eren com els diumenges, no hi havia res. I en canvi, últimament, els juliols hi ha molta teca. Vull dir que jo crec que tancarem la temporada amb alguna notícia bomba que espero que sigui de les bones.
1: Home, jo no sé, sí, però, per exemple, el tema judicis, perdonar i vendre, Vull dir, aquí tens judicis per tots els gustos.
2: Pots agafar el que vulguis. Si ets del PSOE, si ets del PP, si ets del Mango, pots agafar el que et vingui més de gust.
1: Oi que sí?
2: No ho sé.
1: Sigui com sigui, escolta'm, la setmana vinent potser ja podràs assenyalar més amb el dit alguna cosa important del Mundial i d'algun fitxatge del Barça o de qui sigui. Podràs dir...
2: Esperem que sigui del Barça, sempre.
1: Sí.
2: Si parlem de fitxatges, que sigui del Barça i que no sigui del Madrid.
1: Segur. No, i que a més, jo crec que hauran notícies, mira què et dic, més sorprenents del que la gent es pensa.
2: Va, doncs a veure si d'aquí 7 dies en podem donar alguna de bona.
1: Segur que sí. Bueno, escolta'm una cosa, que et posis a xupluc de la calor.
2: Molt bé.
1: Sembla una contradicció, a xupluc de la calor, però...
2: Passar per l'ombra i hidratar-se, totes aquelles coses que els diuen a la gent gran,
1: sí, senyor.
2: Però que per la gent jove el mateix, que poc a l'aire lliure, que ens hidratem bé, i escolta'm, la gent que seguim treballant, doncs, bueno, si tenim la sort de poder treballar amb una miqueta d'aire condicionat, bé, però mira, escolta, ja arribaran les vacances.
1: Home, segur que sí. Segur que sí. Molt bé, doncs, Enric Bastardes, una forta abraçada a Sant Boiana cap a on estiguis, perquè de vegades no estàs a Manresa, a vegades no se sap mai on estàs.
2: No, t'envio l'abraçada, goita, ara fliparàs, des d'Euskadi cap a Sant Boi.
1: Molt bé, doncs, que vagi molt bé per les Terres Basques i a cuidar-se, d'acord?
2: Molt bé, adeu.
1: Una abraçada!
2: Apa, adéu-diós.
1: Adéu, Enric. I arribem als tres quarts i un minut d'11 del matí. És el moment d'això, d'un nou lliurament dels contes breus, ja ho sabeu, signats pel nostre amic Albert Estrenga, membre de la Faula, l'Associació Catalana de Professionals de la Narració Oral. Aquest conte de cada dimecres que ja és tot un clàssic. Endavant.
3: Atenció. Arriba l'hora del conte de la Faula. Moltes veus per més de 1.000 contes. La Faula, Associació Catalana de Professionals de la Narració Oral.
4: Amb l'Albert Estrenga.

0: Pep, això és el Cercle dels Mentiders. El cercle que feu tots vosaltres per escoltar les històries, llegendes i contes que us porto. Jo sóc Albert Estengre.
1: Tornem a parlar del rector de Vallfogona, i és que ens fa il·lusió celebrar-ho. Se celebren els 400 anys de la seva mort, i la celebració no ve donada per l'alegria de que s'hagi mort, no, ans al contrari, per l'alegria de que el recuperem, un escriptor tan antic, del qual, és ben curiós, se'n tenen poques mostres de la seva escriptura. Però en va fer molta. El que passa és que és curiós, aquest escriptor se'l coneix molt més per lo que es diu d'ell, que no pas per la seva obra, tot i que en va tenir, evidentment. Escrivia obra seriosa o obra còmica, perquè en aquest personatge, el rector de Vallfogona, Francesc Vicent García, se'l coneix sobretot per la seva obra còmica. Poesies còmiques, picants, i és que a ell li agradaven molt les dones i els hi anava molt al darrere i els hi dedicava moltes poesies, en broma, de les que feien riure, satíriques, i gràcies a això, en aquest caire satíric burlesc de la seva obra, és per la qual cosa el coneixem avui dia. Escrivia, enviava les seves poesies a les amistats que fossin, perquè no va ser un escriptor que volgués escriure per editar llibres. No, no, ell ho enviava als seus coneguts, i aquests coneguts, aquestes poesies tan divertides, les anaven llegint, i tothom se les aprenien perquè tothom feia gràcia, i tots aquells que tenien inventiva i imaginació semblant a la del rector, també s'engrescaven a escriure al voltant del mateix tema, i per ser llegits, per assegurar-se de que la gent llegís les seves poesies, molts d'ells, moltíssims, varen acabar signant les poesies amb el nom del rector, és a dir, que signaven amb García. I al cap de ple d'anys de ser mort el rector, la Inquisició espanyola va voler separar, escatar, fer neteja, perquè del rector en corrien moltes i moltes i moltíssimes poesies, i algunes d'elles no només picants, sinó que amb mal gust. I aleshores la Inquisició espanyola, per veure quines eren d'ell i quines no, va fer un estudi d'alguna manera i va fer una edició de les obres, de les poesies que creien que sí, que eren del senyor rector. A més, també en va censurar alguna que el del rector no li semblava correcta. La qüestió és que es va fer un llibre amb les poesies del rector, però, d'ençà de llavors se n'ha fet molt poca de publicació de l'obra d'aquest escriptor. I, en canvi, ha estat molt l'èxit que aquest personatge va anar adquirint entre la gent del poble. Tothom recitava les seves poesies, i, a més, qualsevol anècdota que sortís pel món, ja fos d'un capellà o d'un escolar o d'una majordona, totes, gairebé totes, anaven a petar en el sac del rector de Vallfogona. És a dir, que algunes de les històries que se li atribueixen en aquest rector, en el de Vallfogona, és probable que siguin viscudes per algun altre personatge, que no pas ell. Però com que el de Vallfogona era el més conegut, totes les llufes, pobre home, totes les llufes li queien amb ell. I d'aquí ve que, després de 400 anys de la seva mort, cada vegada que dius un escriptor que es deia Francesc Vicent García, la gent arronsa les espatlles, la majoria de gent, eh? Però si dius el rector de Vallfogona, la majoria de gent diuen, ah, sí, com a mínim n'he sentit a parlar, i t'ho diuen amb un somriure a la boca, perquè saben que era sorneguer i que feia gràcia i que les coses que li passaven, doncs, eren de caire còmic. I com que en el Cercle dels Mentiders ens agrada l'obra literària, però, atenció, la literatura tan escrita com la popular, ens encanta aquest personatge, que ha anat transmetent-se de boca a orella durant aquests 400 anys. Per això, avui parlarem de la relació que diuen que tenia el rector de Vallfogona amb el

0: Diuen i expliquen que el bisbe a Vallfogona hi anava de tant en tant. Feia visites pastorals per totes les seves parròquies. Fa 400 anys els viatges eren molt més farragosos que no pas avui en dia. Però el bisbe hi anava. El que passa és que no t'avisava. De tant en tant apareixia. I això és el que va passar una vegada quan el bisbe va aparèixer de cop i volta allà a Vallfogona i se va estar uns quants dies. I és clar, amb el bisbe a casa el gasto no era el mateix. El menjar que es posava a taula havia de ser una miqueta més selecte i així mateix li ho va fer saber el rector a la seva majordona. Li va encarregar que si es marxés una mica, i la majordona va dir: oh, però és que tot això són molts pistrins i gastarem més. I els rectors van encongir d'espatlles, volguent dir: és el que hem de fer, és el bisbe el que tenim assegut a taula. Doncs bé, diuen i expliquen que el dia que el senyor bisbe se'n va anar, amb prou feina s'havia assegut a la tartana, el rector, des del portal de la rectoria, li va dir: adeu, porc! La majordona es va posar vermella, no sabia on amagar-se, i de cop i volta el bisbe, que tot just s'havia assegut a la tartana, va treure el cap i va mirar-se al senyor rector i li va dir: què m'heu dit, rector? Que m'heu dit porc? Diu: no, senyor, jo bé ho he sentit, adeu, porc, ben clarament que ho acabeu de dir. Diu: sí, sí, sí, va dir el de Vallfogona, sí, he dit porc, però no us ho he dit pas a vos. He dit porc perquè amb els pistrincs, amb els diners que ens hem gastat amb la vostra visita a taula per donar-vos bones menges, ja no podrem comprar el porc que teníem pensat per engreixar i per tenir per l'any que ve. De manera que això és el que he dit. A vos no, a vos us dic passió bé i que Déu us guardi. El bisbe es va repenjar ben bé una altra vegada en la tartana i al cap de pocs dies a Vallfogona hi varen portar un porquet de part del senyor bisbe perquè l'anessin engreixant de cara a l'any vinent.
1: I ara, un conte. Bé, una mentida. O no?
0: Ben bé, encara no sé si és veritat o és mentida el que us explicaré ara. Perquè si bé els contes són una cosa inventada, però que de vegades responen a la veritat, aquestes històries del rector de Vallfogona ben bé no se sap si li varen passar o no li varen passar. Aquesta és la veritat del tot. Fa 400 anys que es va morir, i encara en fa més, és clar, que va trobar un dia en el seu escolanet. Diuen que el rector anava per Tàrrega, al damunt de la seva somera, del seu asa, i tot passant pel carrer va veure un noi d'uns 6 anys, pobrament arreglat, espavilat i amb una mirada prou viva. Se li va acostar i li va dir: Àngel de Déu, d'on vens? On vas? Com et dius i amb qui t'estàs? Així, ras i curt, li va preguntar moltes i moltes coses, i aquell noi, de mirada viva, se'l va mirar directament i li va dir amb tota seguretat: bon jorn tingui, monsenyor. Vinc de Tàrrega, vaig a Verdú, em dic Pere i no m'estic amb ningú. En el rector això li va fer tanta gràcia que se li va adreçar dient-li si voldria anar amb ell a fer d'escolanet a Vallfogona de Riucorb. On el noi això li va semblar bé, perquè es veu que efectivament no s'estava amb ningú, i aleshores se'n va anar amb el rector a Vallfogona de Riucorb, i sense saber-ho, en allà hi va fer història, perquè avui dia, després de més de 400 anys, encara n'estem parlant. Aquell escolanet va ser molt espavilat, tant que en més d'una ocasió va deixar ben fumut amb un pam de nas en el senyor rector. Diuen i expliquen que una vegada el rector estava passant el rosari i en la cuina la majordona acabava de rostir un pollastre. L'escolanet s'hi va acostar, aquella olor li llamava l'atenció, i en ensumar-lo tant a la vora i en tenir-lo tant a la vora ell dels dits i del paladar i de la boca, aquell pollastre que feia tanta i tanta bona olor, que quan la majordona es va girar, ell no se'n va poder estar i pessigar darrere pessigada es va acabar una cuixa sencera del pollastre. La majordona, que no el va veure, li va fer un escàndol i li va dir: i ara què li hem de dir al senyor rector? El noi de seguida ho va resoldre i va dir: en el senyor rector li hem de dir la veritat, majordona, la pura veritat, que aquest pollastre era cogia de mena i així ha estat com l'heu rostit. Se'n va anar amb la panxa plena i la consciència ben tranquil·la, i el problema de l'explicació del pollastre coix el va deixar per la majordona.
2: Mentider.
3: Mentidera, tu.
4: Mentidera.
3: Mentidera.
2: Sí, què? Que no t'agrada?
5: El cercle dels mentiders és la rotllana que tots els que escoltem les històries fem al voltant dels mentiders.
0: Els que expliquem històries...
2: A Radio Arenys en tenim un.
0: De què?
2: D'aquests cercles.
0: Mentides, mentides i més mentides.
5: Els dilluns, o a l'hora que vulguis, al podcast.
0: Bé, i fins aquí les mentides per avui. Si més no, les nostres. La pròxima setmana tornarem puntualment amb el cercle dels mentiders, farcit d'aquelles mentides que fan de tan bon escoltar a l'hora de fer el vermut. Fins llavors, adeu-siau.
6: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
7: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
8: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
9: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
7: Ràdio Sant Boi.
8: Més de 45 anys amb tu.
9: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
8: La República Santboiana.
10: Amb l'Amadeu Alemany.
11: Doncs donem per acabat aquest matí de dimecres amb els contes de la faula. Demà és dijous i, per tant, aquí estarem al peu del canó. Moltes gràcies, com sempre, per la vostra confiança. Som els de la República Santboiana. Que vagi molt bé. Fins demà.
12: Trescat Info.

0: 4 ferits crítics i 9 persones han estat menys greu per l'accident d'un autocar que s'ha encastat aquest matí a la façana de l'edifici de la Diputació de Lleida. Sembla que la conductora hauria perdut el control del vehicle. L'autocar feia el trajecte entre Lleida i poblacions del Baix Segre amb una 50 de passatgers. Aquest mes de juny hi ha hagut més del doble de morts prematures provocades per la calor a tot l'estat que el mateix període de l'any passat. L'institut que en fa el seguiment atribueix almenys 1.028 defuncions a les altes temperatures. Omplir el dipòsit s'encareix des de 8 cèntims de mitjana, en el cas de la gasolina un 5 si parlem del gasoil. És el resultat de les rebaixes progressives en les bonificacions anunciades per part del govern espanyol. Ja són 2.000 els morts pel doble terratrèmol de Veneçuela de la setmana passada, dels quals 26 són de nacionalitat espanyola i hi ha 150 espanyols més encara desapareguts. Els equips d'emergències continuen buscant sota la runa possibles supervivents, ja amb poques esperances de trobar-los en vida. Els Estats Units han anunciat un important desplegament i el govern de Veneçuela parla d'una ràpida reconstrucció. Declaració de testimonis avui a la segona jornada del judici contra l'excúpula de Salut per l'endarreriment en la vacunació contra la Covid-19 dels agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Entre els citats hi ha els coordinadors encarregats dels dos cossos. La Unió Europea comença a aplicar avui l'acord comercial amb els Estats Units gairebé un any després de pactar-lo amb Washington. La majoria de productes nord-americans no tindran aranzels a Europa, però les exportacions europees als Estats Units sí que pagaran fins a un 15%. I ha mort als 75 anys Víctor Willis, un dels cantants i fundadors del conegut grup de música disco Village People, popular per èxits com YMCA, In the Navy o Macho Man. En concret, Willis era l'intèrpret que actuava disfressat de policia.
1: Esports.
2: El Barça renova Andreas Christensen per 2 temporades més, fins al 2028. El defensa danès va arribar al club blaugrana fa 4 anys. Avui, per cert, Joan Laporta comença el seu 3er mandat al capdavant del club com a president després de guanyar les últimes eleccions al març. França, Mèxic i Noruega classificades per als 8ens de final del Mundial. Els francesos, després de superar 3-0 Suècia, Mèxic ha guanyat l'Equador 2-0. Unes celebracions de Mèxic que han acabat amb 2 persones mortes. I Holland dona la victòria a Noruega per 1-2. I avui al Mundial, Anglaterra, República Democràtica del Congo, a les 6, a les 10 de la nit, Bèlgica, Senegal, i a les 2 de la matinada, Estats Units, Bòsnia-Herzegovina.
0: I el temps, núvols baixos entre el Barcelonès, el Maresme i el vessant nord del Pirineu, vent moderat sobretot als dos extrems del país, amb temperatures al lleuger descens. La calor no serà tan intensa, tot i que les Terres de l'Ebre es podran superar els 35 graus. Tarda amb algunes nuvolades al nord-est.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, ara passen 4...

Macedònia musical. Remenem amb molt de gust la música que més t'agrada. Macedònia musical, cada dimecres de 4 a 5 de la tarda aquí a Ràdio Sant Boi. Ja de...

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 6 minuts al matí. Iniciem aquest Dies de Ràdio de dimecres. Us saludem des de l'estudi de Mia Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs, com és habitual, els dimecres obrirem amb l'associació Sant Boi Empresarial. D'aquesta manera coneixerem com funciona el teixit empresarial de la nostra ciutat, quin és el seu dia a dia, quines empreses tenim a Sant Boi o quin és el seu funcionament. Avui ens visiten des del complex esportiu Valdir i Aleu. El proper dilluns 6 de juliol tindrà lloc a partir de 2:15 del matí i a l'Olivera una activitat precongressual del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat. Avui ho comentem amb la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Sant Boi, Sensi Domínguez. Avui a l'Espai Joventut, com cada 7 dies, coneixerem les propostes que des de la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi tenen pels més joves de la nostra ciutat. Avui parlarem del programa Escala, amb unes càpsules que s'ofereixen aquest mes de juliol per la recerca de feina. I ja la recta final del Dies de Ràdio d'avui dimecres, l'Espai Biblioteques, on repassarem les activitats que tenen com a escenari les dues biblioteques de la nostra ciutat, la Maria Aurèlia Campmany i la Jordi Rubió i Balaguer. Doncs som-hi, iniciem aquest Dies de Ràdio de dimecres i avui marxem a l'any 2000, quan la cantant Kylie Minogue estava al número 1 de les llistes amb la cançó Spinning Around. Doncs som-hi, amb la Kylie Minogue us diem bon dia.

0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
1: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsantboi.cat.

0: Tarda 12 del matí, continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, i obrim l'espai setmanal amb l'Associació Sant Boi Empresarial. D'aquesta manera coneixem com funciona el teixit empresarial de la nostra ciutat, quin és el seu dia a dia, quines empreses tenim a Sant Boi o quin és el seu funcionament. I avui ens visiten des del complex esportiu Valdirialeu. Saludem al responsable de màrqueting, el Manel Luna. Manel, què tal? Molt bon dia. Benvingut novament a l'IES de Ràdio.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: El coordinador d'activitats al complex esportiu Valdirialeu, el Nil Trapé. Nil, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: I des de Sant Boi Empresarial saludem també la responsable de comunicació amb l'associat, Laura Barragán. Què tal? Bon dia.
3: Bon dia, Mònica.
0: Som i com és habitual, Laura, comencem amb el recordatori de si alguna persona que es vol posar en contacte amb vosaltres, amb Sant Boi Empresarial, de quina manera ho pot fer?
3: Doncs ho pot fer a través del correu info@santboiempresarial.com, al telèfon 692-887-796, per xarxes socials o bé per la web www.santboiempresarial.com.
0: Que sempre fem aquesta crida, doncs, a les empreses més grans o més petites, també algun comerç o algun autònom sol, amb més o menys treballadors, tothom pot formar part, oi, de Sant Boi Empresarial?
3: Exacte, des d'un autònom fins a una petita, mitjana o bé gran empresa. Nosaltres estem oberts a qualsevol empresa que estigui de Sant Boi o que tingui activitat comercial a Sant Boi.
0: Exacte, com un complex esportiu, que també, oi?
3: Exacte.
0: Doncs home, mira, començaríem d'aquesta manera. Manel, per què vau creure des del complex esportiu Valdirialeu que estaria bé formar part d'una associació com Sant Boi Empresarial?
1: Bueno, perquè nosaltres, primerament coneixem a Sant Boi Empresarial a través de les xarxes socials, de totes les entitats que fan i tal, i sempre ens agrada una miqueta pues, associar-nos amb totes les entitats que n'hi ha a Sant Boi i una miqueta pues, formar part de tot el teixit que n'hi ha comercial i aquí al poble, perquè al final són tot el tema de les sinergies i això que és molt important, i més amb el tema del comerç local.
0: I suposo que d'aquesta manera, tal com dius, amb les sinergies creixer també, però creixer tothom, no? El sector empresarial de Sant Boi i vosaltres també, com en aquesta ocasió, centre esportiu de Sant Boi, no?
1: Correcte, sí, al final es tracta d'això, no? Una miqueta pues, entre uns i els altres, ajudant-nos una miqueta i poder créixer tots plegats.
0: Doncs avui ens acompanyen des del complex esportiu Valdirialeu, que ja sabeu, estan al carrer Valdirialeu 1 i 7 de Sant Boi, que el telèfon és el 93 6 30 28 38, que tenen pàgina web complexvaldirialeu.com. Manel, i si no, a xarxes socials també.
1: Correcte.
0: Sou actius, oi?
1: Sí, i tant, sí, sí. A l'Instagram pràcticament cada dia pugen cosetes.
0: Molt bé. Doncs estem ara sí, en ple estiu, en ple mes de juliol. Això vol dir tot l'any també, però això vol dir que convida segurament encara més a fer segons quines activitats en un complex esportiu com el que tenim a Sant Boi, un d'ells que és el Valdirialeu. Manel.
1: Sí, sí, correcte. Ara és un dels punts àlgids de tota la temporada, perquè ara, a part de l'activitat regular que fem dels abonaments, de tota la gent que durant tot l'any fa pràctica esport i fa fitness, activitat dirigida, natació, etc., tenim tots els cursos intensius de natació per la canalla que acaben als col·les i tal i comencen a venir, als campus esportius. Tenim el campus poliesportiu on toquem una miqueta tots els esports i activitats, jocs, tallers, etc. I també tenim el campus de pàdel, que és més específic per pàdel, també pels nens i nenes petits. I bueno, a l'estiu també tenim el tema de la piscina exterior, que la
0: clar,
1: tenim de gom
0: clar,
1: a gom
0: clar.
1: I més amb les calors que està fent avui
0: clar,
1: en dia.
0: Clar, un refugi climàtic 100%,
1: sí, sí,
0: aquella piscina.
1: I tant. Sí, sí.
0: Ho heu notat, potser, aquest any, amb les calorades, bé, aquest any o aquests darrers dies, amb les calorades que hem tingut, que ha vingut més gent que altres anys?
1: Sí, nosaltres, a nivell d'accessos, sí que ho notem. El tema està també que abans ho parlàvem fora de micro amb la Laura, sí, que nosaltres vam una miqueta per augmentar el confort dels saunars que tenim durant tot l'any, al final vam fer una miqueta la piscina que fos exclusiva pels abonats i abonades. És a dir, la gent externa, a no ser que sigui mitjançant una invitació d'algun abonat o no pot anar-hi. No com abans que veníem entrades i tal. Llavors, això fa que tinguem una miqueta l'aforament més controlat i més confort per tothom i més tranquil·litat, sobretot.
0: Clar,
1: I la gent ho valora moltíssim, el
0: clar,
1: tema.
0: I que aprofiti la gent que pot entrar, doncs que entri i que es pugui doncs, això remullar amb tranquil·litat
1: sí,
0: i amb total garantia que podrà entrar i remullar-se.
1: Correcte, sí, sí. I una miqueta, i acabant amb el tema sí. de tot el que fem ara a l'estiu, el tema també de les pistes de pàdel i pickleball i tennis, pues que com la gent, molts, especialment els adolescents, acaben a l'institut i tal, pues també van a jugar més, i la gent que potser comença amb vacances i tal, pues s'ho van combinant, i vamos, que tenim ara el complex a tope.
0: Molt bé. Doncs ara de seguida anirem parlant tema a tema, els campus, els cursets, les extraescolars, que de seguida vindrà, perquè ara comencem juliol, però el setembre està aquí al costat, per tant tot això ho anirem avançant ara de seguida, però avui també ens acompanya el Nil Trapé. Nil, com a coordinador d'activitats del complex esportiu Valdiraleu, deia ara el Manel, doncs que esteu, no sé si a tope, però pràcticament, no?
2: Sí, estem bastant a tope ara mateix. Va molta gent a les piscines exteriors, molts nous abonats que estan venint i tenen aquesta oportunitat de veure, bueno, de tenir la piscina d'estiu, que és més exclusiva per ells, que acaba sent com un regal al final de l'estiu, bueno, durant l'estiu, perquè ells puguin venir a disfrutar-la.
0: Clar, parles d'inscripcions ara de nous abonats. És veritat que ara, amb el bon temps o amb l'interès de posar-se en forma, ara que potser tenen més temps lliure la gent, hi ha inscripcions també ara, encara que a vegades sembla que només són al setembre o al gener. Ara de cara a l'estiu també, oi, Nil?
2: Sí, el tema d'inscripcions sempre... És a dir, ara el fitness com a tal sí que està molt en auge com a tal, però hi ha com els tres pics, sobretot en centres com el nostre, que a l'estiu, com que tenim l'oferta de la piscina, sí que puja a nivell d'inscripcions.
0: Què és el que hauria de fer qualsevol persona que ara ens escolta i diu, doncs mira, m'agrada aquesta idea ara d'apuntar-me a l'estiu i aprofitar, remullar-me i també estar en forma, de quina manera ho poden fer?
2: Doncs té diverses opcions. Té l'opció de la sala fitness, que és una sala fitness amb diverses màquines que pots treballar totes les parts del cos. A part, també tens a nivell d'assessorament, a nivell d'entrenaments personals, que tu puguis tenir, o inclús l'activitat de dirigides, que tenim un ampli ventall que durant tot el dia tu pots accedir mitjançant l'aplicació i reservant la plaça a l'activitat des de Zumba, Zumba al Diri, activitats de cross, algun curset de natació d'adults, etc.
0: I per fer efectiva la inscripció ha de ser presencial, ho podem fer a través de la pàgina web, una cita prèvia?
2: De les dues formes. Tu pots fer a través de la pàgina web, que a vegades, si no m'equivoco, que em corregeixi el Manu, algun descompte, alguna oferta, o si no, sempre a recepció tractarem per ajudar-te a fer-te l'alta.
0: Vinga, ofertes i promocions, Manel.
1: Sí. Bueno, ara recentment per Sant Joan vam fer una oferta que ha funcionat força bé, i ara el que fem a l'estiu és hi ha una matrícula que s'ha de pagar, però segons els mesos que contractes potser et pot sortir gratis, en funció si són 2-3 mesos el que contractis, i es pot fer online i es pot fer també presencial. Si bé és cert que online nosaltres tenim una casuística molt gran de quotes, a nivell de quotes, perquè intentem adaptar-nos bastant a tothom, si és una quota parella familiar, si té un descompte per discapacitat, per jubilats, pel matí, per la tarda. Llavors, el que a la pàgina web tens l'opció d'inscriure't amb la quota estàndard, diguem-ne, i si són coses més particulars per als descomptes i tal, s'hauria de fer a recepció.
0: Per tant, això és una bona notícia, teniu tarifes a mida d'aquell client o aquella clienta o aquella família, no?
1: Correcte, sí. Això de vegades és una miqueta un caos a nivell intern per nosaltres, perquè hi ha que gestionar moltes quotes i tal, però al final t'adaptes una miqueta més a la gent i la gent ho valora, la veritat. Lo fàcil seria dir una quota, pum, i s'acaba. Això seria el més còmode, però realment la gent ho valora i, bueno, i fem l'esforç.
0: Molt bé, doncs ja sabeu, a mida de tots els usuaris, el complex esportiu Valdiraleu ofereix diferents promocions, ofertes, i ara encara està vigent aquesta que deies?
1: La de Sant Joan no.
0: Ja ha acabat, no?
1: Sí. Va acabar dilluns, que vam tenir un boom brutal, sí.
0: Bé, doncs hi haurà altres promocions.
1: Sí, ara tenim aquesta que comentava, que segons els mesos que contractes doncs et pot sortir gratuïta la matrícula.
0: Fantàstic. Doncs avui parlant des del complex esportiu Valdiraleu, és un associat de Sant Boi Empresarial, Laura, d'aquesta manera, com dèiem a l'inici, no? Qualsevol tipus d'empresa, qualsevol tipus de centre, en aquesta ocasió un centre esportiu, pot formar part de Sant Boi Empresarial.
3: I tant. A més, també remarcar, perquè ho hem anat comentant anteriorment, amb Complex Esportiu Valdiraleu també hem fet aquest primer torneig de pàdel.
0: Vam estar allà un dia que feia una mica de calor.
3: Sí. Llavors, doncs, des d'aquí doncs, també doncs, veure que bueno, un complex esportiu pot estar present a l'associació i a més activament d'aquesta forma de que hi ha aquestes sinergies que entre ells i nosaltres doncs, hem gestionat doncs, un esdeveniment que va tenir molt d'èxit, que va anar molt bé i que a més doncs, que la gent està demanant de poder repetir i poder valorar doncs, de cara a quan passi aquesta calor doncs, poder tornar a fer un altre torneig.
0: Doncs sí, Manel, vam estar presents en aquest primer torneig de pàdel de Sant Boi Empresarial. A mi el que em va sorprendre és primer que hi ha 11 pistes, no?, de pàdel.
1: Sí, correcte, 11.
0: D'unes característiques, jo no entenc de pàdel, però em van semblar fantàstiques, sí, per poder jugar a pàdel, moltes, perquè són 11 i molt ben distribuïdes i molt
1: correcte.
0: Pràctiques i molt còmodes. No?
1: Sí, sí, sí, són de darrera regeneració. Ara pràcticament totes les que fan ja són amb una gespa de regeneració, els vidres, tal, o sigui, el que és l'estructura, i la veritat és que són molt xules, sí. Tenim tres que eren les originàries,
0: sí.
1: Que aquestes sí que són les que vam fer amb el seu dia, amb el 2007, però que ja s'ha canviat la gespa i tal, i després tota la resta són noves. Sí.
0: Nil, què passa amb el pàdel? Que, ja,

0: rematar com a tal, tinguis una paret darrere que et pugui ajudar que no se'n vagi la pilota, acaba fent que sigui un pèl més fàcil i sigui molt més accessible per tot el públic que pugui haver-hi.
1: De fet, Manel, aquesta moda que dèiem us va fer plantejar de fer aquesta ampliació, la darrera de les ampliacions de les pistes de pàdel.
2: Sí, sí, correcte. I perquè no tenim més espai, perquè si no ficaríem més pistes, perquè la veritat és que és una passada. Ara vam fer també les pistes de pickleball.
1: Sí, ens ho van explicar el Sergio Redondo, eh? En el seu moment ho va explicar exactament el que era el pickleball, perquè no ho havíem escoltat mai fins aquell moment.
2: Correcte, sí, sí. És als Estats Units que té més, està més d'auge, però aquí, bueno, és com tot. Acaben venint les modes i tal, i ara s'està una miqueta instaurant, però la veritat és que si deia el Nil que el pàdel dona més continuïtat que el tenis, pues el pickleball encara més, perquè la velocitat és inferior, i encara si el pàdel és molt, molt, molt, molt inclusiu, el pickleball encara més, és més fàcil. I jo he tingut l'oportunitat, jo he jugat tota la meva vida a futbol, però sempre amb els amics, ostres, vols jugar a futbol, necessites com a mínim 10 o 12 persones, tal. El pàdel o el pickleball pots anar a 4 i ja, i tu passes superbé, i sense tenir gaire, com comentava el Nil, sense tenir gaire nivell, pots passar-t'ho bé i tenir una estona divertida.
1: És veritat que això de fer equip amb molta gent o amb poca gent, és veritat que doncs, això és un avantatge quan parlem d'aquests altres esports, o inclús ens deien anar sol, que segurament a les pistes doncs, ja trobaries alguna persona per poder fer un partidet, no?
0: Sí, directament tu a la nostra aplicació pots dir, vull jugar, sóc un, i ja es pot crear com el partit amb els altres, amb els nostres integrants per fer, per fer el partit i jugar durant una estona i passar-s'ho bé.
1: Doncs a pàdel, pickleball hem començat per aquí, però ara sí estan als campus d'estiu. Jo no sé si ho teniu ja a tope, si queda alguna plaça, perquè hi ha gent que va a última hora, que hem de començar avui mateix el mes de juliol. Com està el tema dels campus d'estiu per la canalla?
0: Anem bastant a tope, però encara hi ha places. De fet, encara hi ha alguna plaça de cara a setmana que ve, que anem a Port Aventura, i de les altres encara queda alguna plaça com a tal.
1: Molt bé, quines són les edats dels nens i nenes que agafeu al campus?
0: Dels 3 fins als 15.
1: 3 a 15.
0: 3 a 15.
1: Molt
0: llavors
1: bé.
0: Els dividim per grups d'edat, entre petits, mitjans i grans.
1: Què és el que ha de fer alguna família que ara ens estigui sintonitzant i digui, doncs mira, potser m'ho repenso i faig la inscripció?
0: Doncs té l'opció d'apuntar-se directament per la pàgina web, i també a nivell de recepció igualment. També, sempre si vol més informació, sempre pot trucar-nos, i nosaltres sempre estem encantats d'explicar el que fem, com ho fem, quina metodologia tenim i com desenvolupem les activitats.
1: Que Manel ja teniu una certa tradició, i ja fa anys que us dediqueu també als campus esportius, que això també va néixer així, com un bolet un dia, i ara ja no s'entén l'estiu, o les famílies no en tenim l'estiu sense poder fer la inscripció a qualsevol d'aquests casals que hi ha a Sant Boi, oi?
2: Sí, correcte. Nosaltres, imagina't, vam començar a treballar amb el 2006, o sigui, ja ha plogut.
1: Sí.
2: I abans, jo que em dedico una miqueta al tema de les campanyes, les promocions i tal, era molt més fàcil posicionar-nos perquè pràcticament no n'hi havia campus, i ara hi ha moltíssima oferta, que això està molt bé, perquè al final que la gent pugui escollir quina és la mateixa opció i tal. Clar, nosaltres tenim l'avantatge de les instal·lacions, que tothom, quan fem les enquestes que la gent acaba i tal, ens fan les valoracions, i a part del monitoratge, les instal·lacions pesa moltíssim a l'hora de decidir, perquè clar, tens la piscina interior, la piscina exterior, tot tipus de pistes, les sales, per fer tallers amb aire condicionat, o sigui, que la veritat és que la gent ho valora moltíssim.
1: I has dit monitoratge. Què important és un bon equip de monitors i monitores de temps de lleure en aquesta ocasió per coordinar aquestes activitats del campus d'estiu, oi?
2: Sí, sí. Això és un element decisiu, perquè al final els recursos humans és tot. És la cara visible davant dels pares i mares. Els nens i nenes també agafen molt de carinyo als instructors i a les instructores. I nosaltres també el bo que tenim és que el poder donar continuïtat amb aquests treballadors durant tot l'any, perquè els que fan campus durant l'any poden fer cursos de natació i tal, però hi ha un vincle molt més gran, que no sigui contratar gent específicament només per això, que no es coneixes tant. Nosaltres la veritat és que tenim un grup de treballadors i treballadores que està ja força integrat, amb experiència, i això la veritat és que es nota bastant.
1: Els campus d'estiu, que estan doncs ara mateix, no al 100%, però quasi, per tant, si alguna família ens escolta que s'afanya, els campus esportius del complex esportiu Valdir i Aleu, hem parlat també del pickleball, de les 11 pistes de pàdel, que teniu cursos de natació, que ara mateix no sé si encara doncs els teniu, els oferteu, o ja de cara a les inscripcions serien per setembre, Nil?
0: Tenim els cursos intensius d'aquest estiu, que si no m'equivoco encara hi ha alguna plaça disponible, i ara d'aquí 2 o 3 setmanes traurem les inscripcions pel que és els nostres cursets de natació

0: el curs normal, que ve de setembre fins a juny, perdó, d'octubre fins a juny.
1: D'octubre a juny, i ara estarien els intensius, que vol dir que, doncs això, que durant més hores, concentrades ara a l'estiu, aquella persona, dic persona perquè pot ser canalla o una miqueta més gran, que
0: canalla,
1: no sàpiga,
0: adolescent
1: que no sàpiga nedar encara.
0: Correcte,
1: no?
0: Ara tenen aquest mes de juliol perquè fem intensiu de dilluns a dijous per poder-se, bueno, per fer el seu curs de natació i aprendre una mica més a millorar la seva tècnica de natació.
1: Molt bé. Edats. Això és molt important també. Les edats, quan diem contacte amb l'aigua, és important i parlem de cursos de natació. Les edats en les que vosaltres oferteu aquests cursos.
0: Sí, també tenim l'opció de nadons, en aquest
1: cas.
0: Que ja serien nadons. També el tema de matro, i llavors el que seria els intensius, que seria de 3 a 15, si no m'equivoco ara mateix.
1: Molt bé.
0: Una mica de memòria.
1: Bé, doncs cursos de natació intensius ara, i a partir de 2 o 3 setmanes s'obre ja la convocatòria per al proper mes de setembre, setembre-octubre, que van d'octubre a juny, que és el curs habitual, no? El
0: sí.
1: curs de la canalla.
0: Correcte.
1: A l'escola. Tornem a Sant Boi Empresarial. Laura, fa un parell de setmanes doncs vivíeu aquesta cita important, una de les cites importants de l'any, que és el brindis d'estiu de Sant Boi Empresarial. Com va anar, Laura?
2: Doncs la valoració per nosaltres, per tota la junta directiva, va ser molt positiva. Vam comptar amb més de 130 representants del teixit empresarial de Sant Boi. És un dels brindis que més persones s'han inscrit. I bueno, doncs, des d'aquí doncs, volem agrair al restaurant Hernández, que és on vam poder fer aquest esdeveniment, un dels nostres associats, per la seva acollida, per la professionalitat que va contribuir a aquest èxit d'aquesta trobada. També volem agrair al patrocinador principal, que va ser Quadis, pel seu suport, compromís, com cada any, que sempre ens recolza i amb aquests esdeveniments sempre és el principal. I també les empreses col·laboradores, com bé són Aincat, Grupo Pas, Solvat Renovables, Fauna Rosella, Paniker, Instavi, BMW Connect, Vila Disseny, In the Sky, Eix Solucions i Bierboy. També a la nostra alcaldessa i presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, per la seva presència sempre i la seva implicació que té sempre amb nosaltres. A l'Eli La Torre, que és presidenta de l'alcaldia de Ciutat Emergent i regidora d'Infància i Família. A la Sensi Domínguez, que també sempre ens acompanya en aquestes trobades. I sobretot a tots els associats i associades que ens van acompanyar, i a més també a no associats. Hi ha molta gent que es va inscriure perquè volia conèixer què és el que fem i volia estar present en aquest acte, que com cada vegada més diem, les empreses necessiten que es facin esdeveniments de networking, conèixer aquestes empreses, saber el dia a dia i conèixer quines empreses estan al costat nostre, no? Que sempre és el que comentem, que molta gent va a casa a treballar a casa i no sap que al costat doncs, té una empresa que potser pot necessitar els seus serveis. I d'aquesta forma doncs, sempre ens comenten que gràcies a aquests esdeveniments es creen aquestes sinergies i es coneixen les empreses que hi ha aquí a Sant Boi.
1: No sé si des del complex esportiu Valdir Eleu vau poder assistir a aquest brindis d'estiu.
3: No vam poder.
1: Bueno, suposo que per feina.
3: Sí.
1: Molt bé. Bé, però aquest tipus d'esdeveniments...
3: No, però està superbé. El tema del networking funciona super, super bé. I al final nosaltres mirem el tema, per exemple, del tema del pàdel, de quan es va portar ja les empreses...
1: Sí.
3: Hi ha alguna empresa que pregunta, ostres, mira, a les pistes de pàdel teniu publicitat d'empreses, perquè venem a espais també publicitaris per a les empreses, i és una forma, doncs mira, doncs vens això, tal, i al final tot suma.
1: Des de Sant Boi Empresarial pràcticament es tanca un curs, ara encara queden doncs, algunes setmanes evidentment d'aquest mes de juliol, però amb el brindis d'estiu d'alguna manera es diu doncs, que fins al curs que ve, no?
2: Exacte, el brindis és com un tancament, no? És la benvinguda a aquest estiu, que com hem comentat abans, cada vegada hi ha més empreses que obren i que Sant Boi Empresarial tampoc tanca, és a dir, encara que jo pugui marxar o els membres de junta, el telèfon sempre està obert i està disponible, i el mail també, per qualsevol cosa que puguin necessitar els associats, que a vegades passa que tenen algun problema, alguna cosa, i des d'aquí doncs els ajudem. És a dir, que ha sigut com una manera de tancar, però encara tenim alguna cosa pendent per aquests mesos.
1: D'acord, i tenint en compte el que dèiem abans, que el mes d'agost, tot el mes d'agost, tot sencer, tots els dies, poca empresa o cap empresa tanca, Laura, oi?
2: Exacte, hem vist això cada vegada, doncs, les empreses doncs, no poden tancar o no poden permetre el tancar tot el mes d'agost i bueno, perquè també hi ha molta gent que està aquí, que es queda i que necessita d'aquests serveis d'aquestes empreses, així que nosaltres doncs els ajudem en tot el que podem.
1: Per tant, després del brindis, jo no sé si queda ara, hi vau tenir també alguna reunió, no sé si queda alguna més o ja tot ho emplacem el mes de setembre-octubre.
2: Sí, bueno, gràcies al nostre associat Instavi hem signat un conveni de col·laboració amb Endesa exclusiu per a empreses associades de Sant Boi Empresarial. Ahir mateix es va enviar a tots els associats i aquest dilluns es va fer pública aquesta assignatura de conveni, i aquest acord el que permetrà és que els nostres associats puguin accedir a avantatges i a condicions especials que forma part del nostre compromís de continuar generant valor afegit per a les empreses que formen part de l'associació. Aprofitem també per poder recordar que des de Sant Boi Empresarial continuem impulsant aquests convenis interns entre empreses associades amb l'objectiu de crear aquestes sinergies, oferir beneficis exclusius als nostres socis, i qualsevol empresa associada que vulgui proposar un conveni o oferir avantatges a la resta d'associats es pot posar en contacte amb nosaltres i ho treballem sense cap problema. A més, també, doncs, gràcies a aquest brindis d'estiu, doncs, moltes empreses que no ens coneixen i que venen, després doncs, tenen aquesta intenció, es volen informar de què és el que fem i de com es poden associar. Així que durant aquestes setmanes també estem realitzant visites als nous associats que s'han incorporat recentment a l'entitat, com per exemple la Unió Esportiva de Rugby també, gràcies a aquest brindis s'ha volgut associar, i més empreses, així que realitzarem aquestes visites durant aquestes setmanes. I després, ja com bé comentes, preparant aquest nou curs ja, després ja d'aquest brindis ja s'acaben, comença, no? Les vacances d'estiu, i ja estem treballant de cara al mes de setembre amb nous projectes, amb tallers. Estem treballant també amb Raül de Rumbo Resultados, ja que va anar també aquest taller que va fer, doncs de cara a aquest octubre estem treballant ja amb un taller per fer amb ell.
1: Molt bé, doncs des del Complex Esportiu Valdir Releu, abans parlàvem del proper mes de setembre a octubre, ara de seguida en dues o tres setmanes hi hauran les inscripcions pels cursos de natació, però no sé si també per les activitats extraescolars per la canalla i adolescents, sí?
0: Sí, sí, bueno, les activitats extraescolars que oferim realment és el VIP, que és un servei que oferim sobretot a les famílies que tenen el seu fill o filla que no tenen més temps per anar al gimnàs, que nosaltres els podem acollir, tenen aquest servei que poden deixar el seu fill, i tenim el nostre monitoratge que els acompanya durant una hora, de 5:30 a 6:30.
1: Molt bé, i tot això s'obre ja també ara o esperareu després de l'estiu també?
0: Quan comença ja es podrà començar a contractar, bàsicament és amb els que tenen la quota familiar, que els poden acabar portant, que tenen accés a certa part de la instal·lació. Per certa edat no oferim el tema d'activitats dirigides o gimnàs a menors de 14 anys, però si tenen menys de 14 anys sempre poden fer alguna activitat esportiva de dilluns a divendres amb els nostres monitors com a tal, mentre els pares poden anar a fer les seves piscines, la seva activitat esportiva, el que vulguin fer dins les nostres instal·lacions.
1: Manel, o el seu entrenament personal o grupal, perquè teniu totes les opcions, oi?
3: Sí, sí, el tema dels entrenaments personals tenim opció de fer-ho individual, per parella, per grups, de mitja hora, de 60 minuts, de 5 sessions, 10, bueno, hi ha una casuística enorme. I és un tema que a nosaltres ens agrada principalment perquè sempre quan tu vas a una sala de fitness o t'apuntes a un centre esportiu, al començament, si no tens experiència, ojo, que per lo millor nosaltres ho veiem i diem, bueno, que mira, la màquina està i ho tenim molt, molt, molt per la mà, però la gent que ve que no té experiència és un món.
1: A mi em faria por, jo no, entrant una sala d'aquelles, jo sortiria clar, corrents.
3: Sí, sí, és que clar, cada màquina te l'has de arreglar d'una manera diferent, has de veure com són els moviments, a quina altura te l'has de ficar. Llavors, nosaltres sempre aconsellem que tenim de fer, quan es donen d'alta, l'opció de fer un entrenament personal promocional, si no m'equivoco, Nil, i que és un preu molt reduït, per una primera presa de contacte amb l'instructor, amb l'entrenador, i una miqueta pues, es guia, no? Et guia de la rutina, del pla d'entrenament que has de fer i això. Però que si la gent pogués fer contratar com a mínim al començament, sobretot la gent que no té experiència, 5, 10, 15, 20 sessions seria l'ideal, perquè al final és que és molt, molt necessari.
1: Molt bé, que provin, no? Sobretot aquestes primeres setmanes i després ja, en tot cas...
3: Sí, perquè és important, diguem-ne, començar amb bon peu, no? Dir, ostres, començar a fer a l'entrenament
1: ben fet,
3: ben
1: no?
3: fet per evitar prevenir lesions i després també els resultats, lògicament. Quan estàs sota la mirada d'un professional, pues sempre optimitzes el temps i millores el rendiment.
1: Molt bé, escolteu, que abans hem parlat de les pistes de pàdel, que n'hi ha 11 al complex esportiu Valdireleu, però no hem parlat del xiringuito. Que és això d'un servei de xiringuito.
3: El xiringuito.
1: Ho expliquem. Sí, què és això?
3: És un servei que hem començat a oferir ara, que era una de les coses que teníem en el debe, no? De dir, ostres, tota la gent, especialment de les pistes de pàdel, la piscina d'estiu també, però bueno, durant tot l'any a les pistes de pàdel, pues oferim un servei de un xiringuito que poden tenir consumicions, algú de menjar també, i és un espai que ajudarà també a crear comunitat a l'espai del pàdel, perquè al final moltes vegades l'esport, qualsevol esport és això, no? Fas una miqueta d'esport, però després estàs amb els amics, et pensa algo, i està una miqueta pensat per això, per cobrir aquesta necessitat que teníem, que ara, gràcies al nostre equip de manteniment, que són uns màquines, sí, la veritat és que han creat, bueno, el Nil ho sap, o sigui, una passada, han creat ells pràcticament des de zero, i ha quedat xulíssim.
1: Sí. Clar, que hi hagi un bon ambient, també, el mateix complex, això afavoreix que hi hagi després un bon ambient entre tots els usuaris, totes les famílies que venen diàriament al complex, no?
0: Sí, no, realment el fet que hi hagi una comunitat entre monitors, tècnics, a manteniment, a les noies de recepció, fa que és el que busquem nosaltres, no? Al final busquem crear comunitat entre els socis, que els socis no només vinguin aquí a fer esport, sinó que vinguin amb els seus amics, que es puguin quedar al xiringuito, que puguin fer la cerveseta després, el que sigui, i que puguin estar contents amb les instal·lacions, i que sigui no només anar a fer esport, no només anar fer esport, sinó vaig a cuidar-me, vinc a fer salut i puc compartir espai amb gent que m'hi porto bé i que pugui estar amb ells durant el dia a dia.
1: Doncs és el complex esportiu Valdireleu, al carrer Valdireleu 17 de Sant Boi, telèfon 630-2838, a www.complexvaldirialeu.com. Allà, Manel, trobaran tota l'oferta que teniu actualment, totes les ofertes, les promocions, totes les hores, però si algú vol més, doncs també pot venir presencialment,
3: sí,
1: no?
3: Tant, sí,
1: i
3: sí.
1: Conèixer en viu i en directe les
3: Correcte.
1: Instal·lacions.
3: Sí.
1: Molt bé. Doncs arribem pràcticament al final d'aquest espai amb Sant Boi Empresarial. Com cada 7 dies, des de l'associació Sant Boi Empresarial, coneixem com funciona el teixit empresarial de la nostra ciutat, quin és el seu dia a dia, quines empreses tenim a Sant Boi o quin és el seu funcionament. I avui ens han visitat des del complex esportiu Valdireleu. Hem tingut amb nosaltres el coordinador d'activitats del complex, el Nil Trapé. Gràcies, Nil. Fins la propera. Bon dia.
0: A vosaltres.
1: I també el responsable de màrqueting, que és el Manel Luna. Manel, de quina manera animaríem aquella persona que potser no està... És mandrosa, mira, que està allà escarxofada al sofà o a la cadira a casa amb l'aire condicionat i que no vol sortir. Com l'animem?
3: Pues jo els diria que el més difícil és la primera vegada, el primer dia. A partir d'aquí, una vegada agafes l'hàbit de fer esport, de tenir una vida saludable, tot va sobre rodallar. El que més costa és això, és el començament.
1: Diu que això enganxa, no?
3: I tant, sí.
1: Moltíssimes gràcies també, Manel. I des de Sant Boi Empresarial, la responsable de comunicació amb la social, Laura Barragán. Doncs som-hi, la manera de posar-se en contacte amb vosaltres.
2: Doncs ho poden fer a través del correu info@santboiempresarial.com, a telèfon 692-187-796, per xarxes socials o bé per la web www.santboiempresarial.com.
1: Doncs moltíssimes gràcies també des de Sant Boi Empresarial. Bona setmana, que vagi bé.
2: Bona setmana, gràcies a tu, Mònica.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: 12 minuts i arribem al punt horari de les 12 del migdia. Moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi. El Dies de Ràdio, dèiem a l'inici del programa, el proper dilluns 6 de juliol tindrà lloc a partir de 9:45 del matí i a l'Olivera una activitat precongressual del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat sobre el títol Quan l'odi es fa viral, comprendre el fenomen de la violència digital per construir respostes. Per parlar, per fer i per donar la informació, sobretot per animar tothom a fer efectiva la inscripció, que de seguida explicarem com es fa, teníem nosaltres a la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Sant Boi, que és la Sensi Domínguez. Sensi, què tal? Molt bon dia i benvinguda novament al Dies de Ràdio.
2: Pues, molt bon dia i un plaer, com sempre, compartir aquest espai amb tu.
1: Doncs avancem al que serà aquesta activitat, que hem dit que és precongressual, perquè el 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat tindrà lloc el divendres 23 i el dissabte 24 d'octubre d'aquest any a Sant Joan d'Espí, amb un lema, ara més que mai. Això serà el congrés, però la propera setmana, el proper dilluns a Sant Boi, Sant Boi serà seu d'aquesta activitat precongressual. En primer lloc, si et sembla, una reflexió, la importància de la continuïtat d'aquest congrés i també, doncs, aquesta subseu, Sant Boi en aquesta ocasió torna a ser subseu d'alguna d'aquestes activitats.
2: Sí, bueno, el congrés és important perquè durant tot el que dura el congrés i totes les subseus que es fan a la majoria d'ajuntament, per no dir tots, fem subseu d'aquest congrés, escollim un dels temes que es treballaran en el congrés per debatre també amb la nostra ciutadania, la nostra entitat, amb aquelles persones que vinguin, debatre el tema que en aquest cas hem escollit dintre de lo que és el congrés, i després fer un document, no?, amb aquelles reflexions i portar-les també al congrés, també com una aportació més, no?, de les conclusions de la subseu. O sigui, que la subseu tindrà tot aquest espai de debat, de treball i de més, del que després treurem unes conclusions, no? El Congrés de les Dones del Baix Llobregat, un espai de referència que des de fa anys reuneix institucions, professionals, entitats, ciutadania, per reflexionar sobre els grans reptes que en matèria d'igualtat, no? És un espai, com ja he dit, de debat, de construcció de polítiques públiques, i que també, no?, vol compartir coneixement i generar propostes útils als municipis. I bueno, i com cada edició s'aborda un repte, no?, actual que afecta en temes d'igualtat entre homes i dones, no? Encara que aquesta de la violència no digital crec que especialment a les dones, però que també afecta a tothom, no?
1: Una vegada més, i de cara a aquesta setena edició del Congrés i també d'aquesta activitat precongressual del proper dilluns, dia 6, a Sant Boi, el Baix Llobregat es reafirma com una comarca feminista, Sant Boi de Llobregat també al capdavant d'aquestes ciutats feministes. Sensi.
2: Sí, clar, com no pot ser d'una altra manera, no? Jo crec que la nostra trajectòria ja parla per si sola en temes d'igualtat. Al final, el dret a no ser discriminada o discriminat, però en aquest cas discriminada, jo crec que és un dret humà i que des dels municipis tenim que intentar garantir que es respecten a tot arreu i des de tots els àmbits i de totes les mirades.
1: Doncs serà el proper dilluns dia 6, dèiem, a partir de 9:45 del matí i a l'equipament municipal de l'Olivera, aquesta activitat precongressual, quan l'odi es fa viral, comprendre el fenomen de la violència digital per construir respostes. Avancem ja que les inscripcions les podeu fer efectives a www.santboi.cat, que teniu un link molt directe, és molt senzill poder-se inscriure. Mira, comencem per aquí. Qui creus, Sensi, que doncs pot estar interessat, a qui va dirigit aquesta activitat precongressual del dilluns?
2: Bueno, evidentment va dirigit a qualsevol persona que estigui interessada, però sí que s'han apuntat des d'entitats, persones de les entitats, persones de la nostra administració, d'altres administracions, perquè sempre tenim aquesta mirada de formació, no? Perquè volem ser útils, no? No només dir el que hi ha, moltes vegades per desgràcia ja coneixem, no?, que és, sinó també espais de reflexió de quines eines són útils. I formar vol dir que a l'hora d'encarar des de qualsevol mirada o des de qualsevol àmbit o qualsevol, en aquest cas, política pública o entitat, ser conscient i intentar trobar també eines que ens ajudin a combatre'l o a defensar o a sensibilitzar, no? Mm. Per tant, és un espai sobretot de formació i reflexió.
1: Ara de seguida explicarem en què consistirà aquesta jornada i qui doncs estarà coordinant aquesta jornada i qui participarà, però traduïm una miqueta la intenció d'aquesta activitat, és a dir, quan diem, quan l'odi es fa viral, comprendre el fenomen de la violència digital per construir respostes, exactament sense, què estem dient?
2: Bueno, estem dient generar un espai de reflexió i construcció col·lectiva al voltant de les noves formes de violència masclista, tant digital i sexual, no? Aprofundir especialment en els discursos d'odi contra les dones a la xarxa social, les masculinitats digital i les estratègies preventives des dels municipis i els serveis públics i la comunitat. Estem parlant d'això.
1: Uh-huh. Exactament. Perquè, evidentment, cada vegada, tot això ha estat motivat perquè cada vegada, doncs, hi ha més denúncies, cada vegada doncs, hi ha més d'això doncs, que es diu violència digital, sense.
2: Bueno, perquè jo crec que jo crec que no dic res de nou, tot el tema de digital, no? Ens ha passat per sobre, no? No, ens ha agafat sense formació, sense coneixement, i aquí s'ha acampat el llibre albedrío de les persones que actuen a les xarxes, també de les empreses que fan els algoritmes, no? O sigui, és un tema que no s'ha abordat des de l'inici i ara hem d'abordar per intentar corregir el que sigui corregible, també per crear consciència i donar informació, no? I per això és tan important parlar, no? Perquè és la xarxa social, a més, és un mitjà que utilitza molt la gent jove. Mm. I per això aquests missatges que se difonden per la xarxa social o quanta cosa amb una xarxa social és un altre mètode de violència, no tan nou, perquè la xarxa ja fa temps que caminen, però sí que hem d'abordar o que no teníem anys enrere, no? Per tant, hem de parlar i hem de veure com frenem aquests atacs, com prevenim i què podem fer nosaltres.
1: Doncs serà el proper dilluns, dia 6 de juliol, a partir de 9:45 del matí i a l'equipament municipal de l'Olivera, aquesta activitat precongressual del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, amb aquest títol, quan l'odi es fa viral, comprendre el fenomen de la violència digital per construir respostes. Doncs expliquem exactament en què consistirà la jornada.
2: Bueno, jo sí aclarir, no? que és un problema. I nosaltres hem treballat des d'aquesta mirada a la subseu perquè creiem que hi ha molt de marge per actuar. No és només parlar del problema, que ja el coneixem i segurament aprendrem més coses que no ens agradaran gaire. Però tenim marge per actuar, no? En temes d'educació, prevenció, sensibilització i treball comunitari. Per tant, creiem des de les dues mirades, no? És a dir, conèixer millor el problema, però també perquè creiem que tenim marge per poder actuar i corregir aquest problema, no? L'acte consistirà, bueno, com ja has dit tu, és el dilluns que ve, de 9:30 a 13 hores. Comptarem amb una ponència central, que és l'Elisa, per part de l'Elisa García Mingo, professora contratada, doctorada al Departament de Sociologia, Metodologia i Teoria de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologies de la Universitat Complutense de Madrid. Tindrà aquesta conferència. Per altra part, la conferència tindrà també diferents blocs, no? Què està passant a les xarxes, pornografia, masculinitats i violència sexual, què està passant amb els nois, què podem fer, bueno, i es crearan uns grups de treball, no? Diferents grups de treball amb aquestes diferents temàtiques per reflexionar i per veure quines propostes surten i a l'hora de com podem abordar aquest problema des d'aquests, no, aquests ítems, aquests quatre ítems que et deia, des d'aquests quatre focus que farem tallers de treball conjunt amb totes les persones que vinguin.
1: Amb la idea d'arribar a unes conclusions, no?
2: Unes conclusions, però també treurà proposta, no? Habrà un grup, per exemple, el primer grup, no? Sí. Educació i adolescent, el segon grup, comunitat i família, el tercer grup, municipis i serveis públics, i el quart, xarxes i narratives i comunicació. Cada grup treballa diferents propostes i, bueno, i amb urgències, començant per les urgències que detectem, que són immediates, i també amb la idea de futur, o sigui, que treballarem des de què podem fer de forma més immediata, sí, no? I com a futur podem treballar tot això, no? Mm. Vull dir que té aquesta doble mirada, no?
1: Sí, això és molt important, no? Què podem fer ara? Així, urgent, de manera urgent, i després, clar, al llarg dels propers anys, perquè ara estem parlant de la tecnologia que tenim ara, en un futur, doncs segurament tot això, perquè tot això va molt ràpid, no? I de quina manera es podrà abordar en un futur, no?
2: Clar, nosaltres, al final, el resultat final que volem és conclusions polítiques i tècniques, recomanacions municipal, línies preventives, propostes de treball comunitari, possibles compromisos de futur, és a dir, bueno, és ambiciós i segurament d'aquesta jornada potser esdevindrà una altra si veiem que és necessari o que podem, més enllà del Congrés, podem fer altres coses, no? Que ja ens ha passat, no? És un tema que potser ja ens queda curt amb aquesta jornada precongressual, tot i que el Congrés es debatrà i demés, i una vegada passada el Congrés, igual des de Sant Boi considerem necessaris fer algun espai de formació o un altre espai de comunicació, bueno, pues valorarem, no? No ens quedarem només en el titular, no? Com fem sempre.
1: Doncs el proper dilluns 6 de juliol a 2:15 del matí aquesta activitat precongressual del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat. Dèiem abans que pel que fa al Congrés serà els dies 23 i 24 d'octubre a Sant Joan d'Espí, i dèiem, Sensi, amb un lema: ara més que mai. Amb quina intenció d'aquest lema? Ho tenim claríssim, però ho hem d'explicar també.
2: Bueno, jo crec que estem en un moment difícil, no? Perquè no només hi ha la violència, diguem, que patim usualment, o el machisme imperant en molts diguem, gent que interactua en les redes socials, sinó també tenim un auge d'una ultradreta que nega la violència masclista, que nega el feminisme o la igualtat de gènere. Vull dir que ens trobem a molts missatges d'odi, perquè al final, quan nega la violència masclista, sí, i no cal que recordi totes les víctimes que portem d'any i que ja ho parlem sobradament en altres moments, i que jo recordo en cada ple, no? Sinó tot l'atac frontal que tenen els moviments feministes. Amb la qual cosa, jo crec que tot això és un moment on a tot això se l'afegeix aquests missatges d'odi de la dreta i sobretot de la ultradreta.
1: I sobretot també de manera digital, que sí, clar, hi ha una violència.
2: Exacte. Bueno, ho hem vist, l'acoso, no només a persones individuals, no? A dones anònimes, com podria ser qualsevol ciutadana de Sant Boi, no? Sinó també a periodistes, a tertulianes, a dones polítiques de molts colors polítics, Vull dir, pel fet de... Vull dir que estem rebent atacs d'una altra dreta crescuda, que es creu amb el... que s'ha destapat i no té filtre a l'hora de dir aquestes barbaritats que fa.
1: Doncs el dilluns dia 6 a Sant Boi de Llobregat, aquesta activitat precongressual del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, amb aquest títol: Quan l'odi es fa viral, comprendre el fenomen de la violència digital per construir respostes. I aquestes respostes és el que s'aconseguirà després, doncs, d'aquestes hores de treball, perquè no només és aquesta conferència que dèiem de l'Elisa García Mingo, doncs aquesta xerrada, sinó també el treball personal que podran fer aquestes persones que assisteixin, que això crec que pot ser molt enriquidor, Sensi.
2: Home, clar, i també no només és enriquidor per les persones que venen, i com dic, sempre tenim aquesta mirada de formació, no només de xerrada, sinó també de formació. formació, no? Tu aprens a distingir, a veure, i també a veure què pots fer des de l'espai comunitari, que pot ser una associació, no? Qualsevol associació del municipi, però també a nivell nostre, a nivell polític. Jo crec que els ajuntaments, i ho he dit en molts temes, i ho seguiré dient, som agents de canvi i tenim capacitat d'incidència perquè som una administració propera a la ciutadania. I a nosaltres la ciutadania ens preocupa que qualsevol noia pugui estar patint una persecució en les redes. Estic patint un altre tipus de violència, no? A les redes, no? Amb la qual tot això que ens preocupa, pues, podem intentar des de la nostra mirada, des de les nostres capacitats d'incidències, que a vegades no són poques, mirar què podem fer, en què podem contribuir a prevenir i abordar aquest problema que ens afecta a tots, perquè tots tenim, molta població tenim fills i filles, no? Que no són aliens, que també pateixen aquesta violència, los nois, perquè d'alguna manera hi ha gent que els està dient com han de ser, que ser un home, que bueno, està donant uns missatges molt contradictoris en èpoques de molt de canvi, també.
1: Sí, de formació de personalitats, de personalitats, no? Clar.
2: Sí, també aquests missatges no els ajuden, sí. No? Que també pateixen aquest tipus de... Perquè també això és un altre tipus de violència, però és violència. Al final aprenen comportaments, aprenen mirades violentes, moltes vegades errades, no? De com han de ser o com han de tractar a les seves parelles, no? O a les seves companyes, o que és acceptable. Demà començarà avui crec que ja l'hem penjat, una campanya en redes, que us aconsello que la veieu, de precisament aquesta mirada que moltes vegades s'intenta inculcar als nois de com funcionen les coses, no? O com haurien de ser les dones, no? I comencem una campanya, tot just la posem en marxa avui.
1: Molt bé, doncs estarem pendents d'aquesta campanya, en tornarem a parlar, et sembla, Sensi, sí. Domínguez, i qui vulgui participar en aquesta activitat precongressual del proper dilluns, les inscripcions a www.samboy.cat, hi ha un enllaç directe molt, molt senzill i molt fàcil, i ja també amb la mirada posada al mes d'octubre amb el Congrés de les Dones del Baix Llobregat.
2: Sí,
1: oi?
2: Que Sant Boi també tindrà una, això va per volum de municipis, tenim unes... unes places adjudicades, no?, donde participarem de forma activa en el Congrés, crec que són 42, t'ho estic dient de memòria, places que tenim de persones que vindran, que manifesten i l'assistència a aquest Congrés, que també seran pues, entitats de diferents àmbits de la població, participaran de forma activa i ja podran participar de les diferents comissions de treball, no només aquesta que fem, aquesta línia que hem agafat, sinó d'altres, no? Perquè ens distribuïm també per àrees, no? Per veure i poder, allà també es debatrà i es treuran altres conclusions i es faran aportacions i tindrem ponents interessants sobre el tema amb diferents mirades, no? No, aquest és la que hem escollit nosaltres, que totes estan relacionades, però que podran participar de forma activa, no? A l'hora d'aportar, debatre i aprendre també.
1: Doncs de quina manera, per finalitzar, animaríem a tothom que estigui mínimament interessat, que jo crec que a tothom li pot interessar i molt aquesta jornada precongressual, a que faci efectiva la inscripció i jo, assisteixi.
2: Pues, si té inquietuds i, a més, té algun tipus de responsabilitat on sigui, no? Perquè la responsabilitat no només és política, nosaltres necessitem, diguem, de fer xarxa amb les entitats i amb la resta de la societat per poder realment tenir un efecte multiplicador a l'hora de portar a terme qualsevol política, no? Pues que pensi, jo crec que si entén fills i filles a casa o està menys o menys al dia, sabrà que és un tema importantíssim d'abordar, de treballar i de prevenir. Pues animar a tothom, a que aquell que estigui interessat en aprendre a portar i pues que vingui.
1: Doncs hem parlat d'aquesta jornada precongressual del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat aquest proper dilluns a partir de 2:15 fins a la 1 del migdia en diferents sessions de treball i també amb la participació d'Elisa García Mingo, aquesta investigadora especialitzada en misogínia digital, masculinitats i impacte a les xarxes socials. Doncs serà aquest proper dilluns, les inscripcions a www.santboi.cat. Moltíssimes gràcies a la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Sant Boi, Sensi Domínguez. Fins la propera. Bon dia.
2: Fins la propera. Moltes gràcies.
0: Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa. Ràdio Sant Boi.
2: Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.

0: 4 minuts i arribem a un quart d'una del migdia. Moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi. El dia és de ràdio, obrim l'espai Joventut. Com cada 7 dies coneixem les propostes que des de la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi tenen pels més joves de la nostra ciutat. Avui parlant de les càpsules que s'ofereixen durant tot aquest mes de juliol des del programa Escala. I per què? Doncs per la recerca de feina. I per això ens acompanya la tècnica d'orientació del programa Escala, que és la Irina Blázquez. Irina, què tal? Molt bon dia i benvinguda al Dies de Ràdio.
1: Moltes gràcies, Mònica. Un plaer estar aquí.
0: Doncs som, Irina, ara de seguida ens hi posarem amb aquestes càpsules pel mes de juliol, que tot just avui mateix comencem. Seran càpsules que començaran demà dia 2 i que finalitzaran el dia 30 de juliol. Càpsules per la recerca de feina, però si et sembla, per situar-nos, Irina, estaria bé explicar que quan parlem del programa Escala exactament de què estem parlant, perquè sempre diem tres paraules: coaching, formació i ocupació, però per definir-ho millor i perquè la gent s'acabi d'entendre.
1: Doncs sí, Mònica, com bé deies, no, el programa Escala és un programa adreçat a joves d'entre 18 i 30 anys d'aquí de Sant Boi, que volen definir el seu futur professional, millorar les oportunitats laborals o reprendre els estudis. L'Escala és molt més que un servei d'orientació laboral, és un espai de coaching, com bé deies, d'acompanyament a l'ocupació, on formem a la joventut perquè pugui, doncs, descobrir el seu potencial, construir un projecte professional i fins i tot guanyar confiança per afrontar el mercat laboral. Moltes vegades, Mònica, pensem que buscar feina és només enviar currículums, però la realitat és que buscar feina implica moltes més coses, no? Implica conèixer-te, saber què pots aportar, saber explicar-ho, conèixer les eines actuals i entrenar aquelles habilitats que normalment ningú ens ha ensenyat. Doncs bé, a l'Escala fem sessions grupals, tutories individuals i un acompanyament molt personalitzat perquè els joves i les joves puguin avançar segons el seu moment vital.
0: Segurament aquest acompanyament personalitzat i aquest fer el programa a la mida d'aquesta persona, d'aquest jove o d'aquesta jove, és el que el diferencia amb altres programes que ja s'oferten des de la Unitat de Joventut, oi?
1: Exacte. De fet, molta consonància, no?, amb el que dius, d'això neix la idea de les càpsules que tindrem ara al juliol. Degut a això, sabem que hi ha joves que no poden comprometre's, no?, a un programa llarg, però sí que tenen ganes d'aprendre eines concretes. Per això hem creat aquestes 5 càpsules independents, que es poden fer totes o bé només les que interessen puntualment, i l'objectiu de cada sessió és molt pràctic i que la joventut amb eines surti amb eines, no?, que puguin aplicar des del mateix dia.
0: Doncs avui parlant del programa Escala, aquest programa de la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi, ocupació, formació i coaching, ara també el mes de juliol de manera concentrada amb 5 càpsules. Si et sembla, les anem definint.
1: Sí,
0: de fet, la idea principal, com dèiem, i comencem per aquí, Irina, és la recerca de feina, no?
1: Exacte, sí. Per això partirem, bueno, com bé deies, no?, tots els dijous de juliol, de 10 a 2:15, partirem d'una primera càpsula que l'hem titulada l'adaptació del currículum i paraules claus, on partim d'una pregunta, doncs, molt habitual, no? Per què no em truquen? Treballarem com llegeixen els currículums les empreses, què són les paraules claus i com adaptar un mateix currículum segons l'oferta de feina a la que ens presentem. La idea, sobretot, és que els participants es posin a la pell d'un recruiter per entendre què funciona i què no.
0: Molt bé, aquesta serà la del dia 2 de juliol.
1: Correcte, sí.
0: Molt bé. Adaptació del currículum i paraules clau. Anem cap al 9 de juliol.
1: El 9 de juliol tindrem la segona càpsula, que seria la I aplicada a la recerca de feina. En aquesta càpsula, bueno, tenim present, no?, que la intel·ligència artificial ja forma part del mercat laboral, i en aquesta sessió veurem com utilitzar-la per millorar el currículum, preparar entrevistes, redactar cartes de presentació o buscar ofertes de feina de manera molt més eficient.
0: Intel·ligència artificial aplicada a la recerca de feina, el 9 de juliol. El 16 de juliol, Irina?
1: El 16 tindrem la tercera càpsula on treballarem les competències professionals, la comunicació i la manera de transmetre el valor de cadascú bueno, que pot aportar no? al final a una empresa o a un lloc de feina. Perquè moltes vegades ja no és qüestió no? de tenir experiència, sinó de saber com explicar-la.
0: Doncs això serà el dia 16 de juliol, aquesta càpsula del programa Escala, Competències i Comunicació. El dia 23 de juliol.
1: Tindrem la quarta, que serà basada en entrevistes individuals i roleplays, on farem doncs, simulacions reals, practicarem preguntes habituals, treballarem el llenguatge verbal i el no verbal, i sobretot l'objectiu és que el dia d'una entrevista real els nervis no, no siguin els protagonistes, sinó la seguretat i la confiança.
0: Entrevistes i roleplays el 23 de juliol i, clar, tot això s'haurà d'escenificar i heu pensat fer una dinàmica especial el dia 30, no?
1: Correcte. Serà com al final més explosiu, no? En el sentit que podran viure tot allò que han après i posar-ho en pràctica en, pues això, en una dinàmica real. Farem un procés de selecció molt semblant als que s'utilitzen amb les empreses, els participants treballaran en un equip, resoldran reptes i podran entendre què observa un recruiter quan avalua candidats. És una manera com molt diferent d'aprendre, però que perquè així ho visquin, no?, en primera persona i ho interioritzin.
0: Doncs són unes càpsules que s'oferten des del programa Escala de la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi per la recerca de feina. Són uns intensius de tots els dijous a partir de les 10 del matí del mes de juliol. Si hi ha alguna persona que ens escolta i es vol inscriure, no sé si ha de tenir un perfil especial aquesta persona, Irina, o no.
1: Sí, està genial que ho comentis, Mònica. Sobretot va dirigit al programa Escala en general a joves d'entre 18 i 30 anys d'aquí de Sant Boi, tant si estan buscant feina, com si volen canviar del sector, com si acaben d'acabar els estudis o simplement necessiten orientació per saber quin és el següent pas. Estem a la seva disposició.
0: Molt bé. En qualsevol formació, imaginem que hi ha una persona que potser està estudiant, l'altra que ha acabat la seva formació, potser algú que està treballant i que vol ampliar també doncs, aquest recurs també. Per tots aquests candidats i candidates.
1: Sí, i tant.
0: Molt bé. I de quina manera fa efectiva la inscripció?
1: Doncs la inscripció la podeu fer a través del nostre WhatsApp, el 673199616, a través del nostre email escalasamboi@gmail.com, del nostre Facebook o Insta, que seria Escala Sant Boi, i a través del LinkedIn, que és escala-programa-jove, o bé doncs, a les nostres redes socials teniu un QR, els cartells que hi ha distribuïts als diferents centres de l'Ajuntament de Sant Boi també.
0: Bé, de moltes maneres,
1: sí.
0: I tant.
1: No se'ns escapa cap jove.
0: Doncs són aquestes càpsules especials ara durant el mes de juliol, és com un intensiu del mes de juliol per la recerca de feina. Ara estem parlant d'aquestes càpsules, però evidentment el programa Escala no s'atura, continuareu amb les sessions habituals durant l'any.
1: Exacte, sí. Durant cada trimestre o quatrimestre fem sempre grups per continuar treballant tot el que hem comentat d'una manera molt més extensa i allargada en el temps, no?
0: Molt bé, imaginem que algú no pot participar en aquestes càpsules, però potser sí que li interessaria doncs, ja durant el curs, durant l'any, participar de les diferents sessions de l'Escala. Com ho fa? O a qui va dirigit? O de quina manera doncs, pot estar interessat o interessada?
1: Doncs tant és que puguin participar en aquestes càpsules d'estiu com que no tinguin gaire disponibilitat. Ens adaptem molt, com et comentava, no? Perquè hi ha persones que estan treballant o bé estan treballant i estan fent pràctiques i la disponibilitat és bastant escueta. Llavors, poden contactar amb nosaltres i nosaltres ja ens encarregarem no? de veure de quina manera podem fer per acompanyar i ajudar no, aquest jove a traçar el seu futur.
0: Doncs és el programa Escala, amb aquests tres esglaons que sempre diem que són coaching, formació i ocupació. Per tant, qualsevol jove, entre quines edats, recordem?
1: Entre els 18 i els 30 anys.
0: Qualsevol jove entre 18 i 30 anys, doncs, que tingui un cert interès o participa en les càpsules o bé durant el curs, en les sessions habituals d'aquest programa, el programa a Escala, doncs, que sàpiga que ho pot fer, que durant tot l'any pot anar participant. Amb quin desig? Doncs recerca de feina o formació o ampliació de formació, a vegades també,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, sí. És que hi ha com diferents objectius, no? En funció de cada jove, la idea és acabar trobant, no?, l'objectiu que realment porti dins, no? No el que moltes vegades verbalitzen, sinó el que realment necessiten, no? I els hi motiva. Llavors hi ha vegades que és una cerca de feina temporal per compaginar-ho, no?, amb els estudis o amb algunes pràctiques. Després retornen, no?, per hi ha una feina molt més específica, molt més especialitzada en el que han estudiat. Hi ha tantíssimes opcions, Mònica, que depèn molt de cada un, i la idea és aquesta, que sigui el punt vital en el que estiguin, poder ajudar-los, poder assessorar-los i acompanyar-los amb aquest camí.
0: Molt bé, doncs això durant el curs, durant l'any habitual. Ara recordeu que hi ha aquest intensiu, aquestes càpsules, 5 càpsules durant aquestes 5 setmanes del mes de juliol. Recordem que s'inicien, Irina, demà mateix, dia 2 de juliol, finalitzaran el dia 30. Sí. Amb totes aquestes sessions, mira, que si vols finalitzarem recordant cada sessió, cada data i quin serà l'argument de cada data.
1: Val, perfecte. Doncs demà, com bé deies, comencem amb la primera càpsula, adaptació del currículum i paraules claus. El proper dijous seria la segona càpsula, la IA aplicada a la recerca de feina. La tercera càpsula seran competències i comunicació, la quarta, entrevistes i roleplays, i la cinquena, dinàmiques reals de selecció. Tot això tots els dijous a Camp Masellera de 10 a 1:15. Sobretot que m'encantaria que quedés molt clar, no?, que intentem fugir de la teoria, que volem que la joventut practiqui, que experimenti, que s'equivoqui aquí en un entorn segur, i que marxi amb eines útils per poder aplicar-les en la seva recerca de feina.
0: Recordem quin és el perfil de jove que va dirigit o dirigides aquestes càpsules i en general el programa Escala.
1: Doncs bé, va dirigit a joves d'aquí a Sant Boi, d'entre 18 i 30 anys, que estiguin buscant feina, que vulguin canviar de sector, que vulguin millorar les seves condicions laborals, professionals, o que acabin d'acabar estudis, que sigui la seva primera feina, o simplement, doncs, que necessitin algun tipus d'orientació per saber quin seria el següent pas.
0: Doncs avui hem donat la

0: Blázquez, Irina, si alguna persona es vol posar en contacte amb vosaltres amb el programa Escala, bé sigui per aquestes càpsules o bé pel programa Escala habitual durant l'any, com ho fa?
1: Doncs presencialment venint al carrer Mallorca número 30, que és on, bueno, on tenim el centre cívic a Masellera, per telèfon o WhatsApp al número 673199616, o bé amb les nostres redes socials o amb el nostre e-mail escalasamboy@gmail.com.
0: I de quina manera animaries a aquest jove o aquesta jove que ara sintonitzi la ràdio per les càpsules especials del mes de juliol o bé per el programa Escala habitual? Com l'animaries a participar?
1: Doncs jo el que diria és que si hi ha algun jove, alguna jove que ens està escoltant i sent que està perdut, que està perduda, que porta temps enviant currículums sense resposta o que simplement vol sentir-se més preparat, més preparada per afrontar el mercat laboral, l'animo a venir, a contactar. A l'Escala no tenim receptes màgiques, òbviament, però sí un espai on aprendre, on practicar i créixer al costat d'altres joves, no?, de tota la joventut que estan vivint situacions molt semblants. Us hi esperem a Carme Tallera.
0: Doncs moltíssimes gràcies a la tècnica d'orientació del programa Escala, la Irina Blázquez, que vagi molt bé aquest mes de juliol, aquestes càpsules del programa Escala, i t'esperem properament. Bon dia.
1: Moltes gràcies, Mònica, un plaer.

0: Continua la sintonia de Ràdio Sant Boi al Dies de Ràdio, i si són aquestes sintonies que iniciem l'espai Biblioteques. És aquest espai on repassem les activitats que tenen com a escenari les dues biblioteques de la nostra ciutat, la Mare Aurèlia Capmany i la Jordi Rubió i Balaguer. I avui aquest espai, que a més és el darrer d'aquest curs, d'aquesta temporada, servirà no només per esmentar les activitats ja poquetes que queden per aquest estiu, sinó també per valorar com ha anat aquest curs i per recordar els horaris que les dues biblioteques de Sant Boi tenen per aquest juliol, agost, inici de setembre. I per això avui hem convidat el director de la Biblioteca, Jordi Rubió i Balaguer, que és l'Àlex Cusials. Àlex, què tal? Molt bon dia, benvingut al Dies de Ràdio.
1: Hola, Mònica. Molt bon dia a tothom.
0: I si et sembla, Àlex, comencem per aquí. Quina valoració faríeu d'aquest curs? Perquè pràcticament vosaltres sí, oi? Funcionem una mica a vegades com un curs lectiu, no? Setembre, juny, o setembre, juliol, eh?
1: És veritat. Sí, doncs, bueno, les dues biblioteques estem supercontents i molt agraïts d'haver rebut tanta simpatia de tantíssimes persones, no?, que han trobat el seu lloc a les biblios, de totes les entitats i també els companys a l'Ajuntament, que ens ha permès fer moltíssims programes, algunes activitats noves. La veritat és que estem molt contents d'arribar a aquest curs que acabem amb el mateix ritme de sempre, i també hem sumat algunes accions més.
0: Perquè de tota la vida i de tothom és sabut que a les biblioteques, evidentment, són refugis literaris. Això és claríssim. Trobem molts, infinits llibres de tots els formats, tots els continguts, etc, etc. Però cada vegada més, Àlex, aquests llocs tan bonics que són les biblioteques, també les nostres, les biblioteques de Sant Boi, són molt més que això, que no només que també podem trobar molts llibres, sinó que hi ha, com deies, exposicions, presentacions de llibres, activitats, formacions, etcètera, etcètera, activitats per tota la família.
1: Sí, quan parlaves de refugi literari, una de les coses que em ve a la ment és això, que ha de ser un espai on tothom trobi, no, que és confortable, que és el seu lloc, i per això una mica el que intentem és fer comunitats al voltant de la lectura, no, els clubs de lectura, però també al voltant de la música, no, amb el club d'òpera i a l'Escolta Això, que és un nou projecte que ha nascut aquest any, al voltant del cinema, amb els Rebobinats, i també, bueno, fem que aquesta idea de confort també sigui refugi climàtic, que li diem, sí, no? Que és un dels conceptes que cada cop més s'està sent urgent per poder ajudar a passar aquestes onades de calor, aquests moments de canícula. Hi ha altres espais, també en els parcs, no?, que tenen zones d'ombra, però els equipaments públics també tenim aquesta responsabilitat i aquesta sort de poder oferir confortabilitat, no?, a les ciutadanes, als ciutadans que ens visiten.
0: I efectivament, les dues biblioteques de Sant Boi són, en aquest temps, juny, aquest any juny ben d'hora, juny, calorós, juliol, també agost, principi de setembre, es converteixen en això, realment en refugis climàtics. Està molt confortablement, com dius, Àlex, molt fresquet, molt fresqueta, però si ens allunyem de l'estiu, a l'hivern també, refugi climàtic.
1: Exacte,
0: perquè en aquella ocasió el que volem és estar, doncs, calentons i calentones, si també ens va bé en una biblioteca, no?
1: Totalment, sí. A més, no, amb aquesta idea de que puguem arribar-hi a peu, en proximitat, tant sigui a Ciutat Cooperativa com a la muntanyeta, que és veritat que cal pujar a la muntanyeta, però no tant, i estem en contacte amb els diferents barris, vull dir, per poder-hi accedir-hi.
0: Però és veritat que cada vegada més, ara diem això de refugi climàtic, refugi literari també, però cada vegada més és un punt de trobada. Sabem que a les biblioteques de Sant Boi, alguna cosa que facin en qualsevol dia de la setmana, podem dir, també ens pot interessar mínimament, Àlex.
1: Sí, la idea és que, a banda del que cadascú vingui a fer a la biblioteca, sigui a estudiar, sigui a agafar alguna novel·la, sigui a portar-se un joc de taula pels peques de la casa, trobi alguna sorpresa, alguna expo, alguna activitat que el pugui interessar, no? Una mica amb les prioritats i els interessos que té la ciutat pels temes d'igualtat, de cooperació, de medi ambient. Intentem una mica seguir aquesta estela d'interessos, que són els interessos que tots compartim, i sí, la idea és que puguin haver sorpreses, no? En forma d'acte, en forma de tertúlia, però també amb com, quina intencionalitat li donem a les hores del conte, als tallers que fem, no? Sempre molt lligats a la literatura, no? Que és la nostra benzina i la nostra raó de ser, però una mica per explicar la vida que volem tenir, la ciutat que volem tenir, no? Amb els valors d'igualtat, de convivència, de vida, de qualitat, amb el medi ambient, amb nosaltres mateixos, no? que és el que volem compartir.
0: I en aquest punt estaria bé recordar que existeix el carnet de biblioteques, que, home, qui més que menys sap què és i el tindrà. Qui no el tingui, és un passaport a infinites activitats, eh, sí. Àlex.
1: L'animem moltíssim perquè és un carnet que és gratuït, que només demanem una peça d'identitat i que, a banda de poder permetre endur-se materials en préstec a casa de cadascú, fins a 30 documents, sí, o 30 revistes, 30 el que sigui, serveix com a carnet cultural que ofereix alguns descomptes a Sant Boi, però no només. No, la idea és que a tota Catalunya el carnet de biblioteques té descomptes en teatres, cinemes, llibreries. Si no veieu un rètol que diu descompte de biblioteques, demaneu, perquè és molt possible per anar al Festival Grec, a les programacions culturals de Barcelona, i no només.
0: Molt bé. Si algú ens està escoltant i encara no té fet el carnet de biblioteques, què ha de fer?
1: Ha de venir a la Biblioteca Maria Aurelia Capmany o la Biblioteca Rubió i Balaguer, el taulell d'atenció, el taulell de benvinguda, i demanar-nos vull fer el carnet de biblioteques. Li farem en aquell mateix moment, no cal fotografia, no cal gaire més que això, el presentar-se, i sí que demanem algunes dades estadístiques per situar allò de quin barri estàs, el correu electrònic per poder enviar informació dels llibres que pugui demanar, etc. Però és un tràmit que farem amb molt de gust. Sí.
0: Molt bé. Doncs ja tenim el carnet de biblioteques fet. Per tant, ara sí, ens hi posem en les activitats, ja les darreres, podem dir, sí, d'aquest curs, oi?
1: Sí, ja estem tancant tot el cicle de clubs de lectura i de xerrades, però és veritat que les primeres setmanes de juliol venen carregades amb activitats de molt contingut. Vull dir que és com una traca final de molta qualitat.
0: Molt bé. Doncs vinga, som-hi, perquè ha acabat ja el mes de juny, fent memòria d'aquesta activitat del dia 30 de juny, perquè era la trobada ja per cloure aquest curs del Club del Rumicup, i aprofitem aquí, Club del Rumicup, que va ser un club també que va començar així petitet, però déu-n'hi-do els fidels d'aquest club i d'aquest joc que heu trobat, eh?
1: És veritat, és molt xulo, perquè és una mica una sorpresa que ens va donar una d'aquestes jugateques que fem un dissabte al mes, on gràcies a la bona feina que fa l'Amàlia, la Núria, no? A les companyes que estan amb els jocs de taula, i aquesta entitat que es diu Dado Dorado, anem descobrint diferents jocs de taula des de fa un parell d'anys, i quan vam provar el Rumicup vam veure que hi havia moltes persones que tenen molta falera, persones sènior que ens estan ajudant a que els peques aprenguin a jugar, i bueno, vam decidir que també valia la pena generar un espai, que és els dimarts, no? Per jugar al Rumicup específicament. Llavors, serà avui dimarts el darrer dia d'aquest club de Rumicup que hem dit.
0: Doncs es tanca el club del Rumicup d'aquest mes de juny i passem a altres activitats. 1 de juliol, Club de Lectura, també per tancar doncs, aquest club i aquest estiu amb quin llibre, per cert? Quin llibre?
1: Sí, mira, és Pioners o Pioners, de la Willa Cather, que és una autora a cavall del segle XIX i segle XX. El títol de Pioners o Pioners és una referència a uns versos del Walt Whitman, que és un dels poetes importants dels Estats Units, i és una mica una història de dones coratge, no? Una dona jove, l'Alexandra, que perd el pare, per la família, i decideix anar a Nebraska, no? Que és com dir a l'interior del país. Es fa càrrec d'una granja, i una mica és la història de tots aquests immigrants que van conviure per fer veritat els seus somnis en un terreny que és feréstec. I el tema de la natura, el tema de l'esforç, una mica ens pot recordar, com a autora catalana, a la Víctor Balaguer, la Caterina Albert, no? Perquè hi ha aquesta presència en la natura, i també és com, bueno, una autora americana que els autors anglòfons han agradat molt al Club de Lectura aquest any, s'han llegit diversos, i serà una mica la cluenda d'aquest any, i marxaran, com sempre, amb un gran clàssic, allò com tenim dos mesos per endavant, segurament serà, us faig un spoiler, Crim i càstig del Dostoievski, que és una mica la idea de poder aprofitar l'estiu per entrar en lectures més importants, no? Més extenses. Llavors, una mica avui, el dia 1, el dimecres, farem el canvi de llibre.
0: D'acord, doncs amb aquests deures d'estiu, no? Crim i càstig de cara ja al setembre.
1: Sí, així és.
0: Molt bé. Passem a les activitats del dia 9 de juliol. Hi ha una xerrada el dia 7, no? El dia 7, la presentació d'un llibre, és veritat. Coincidint amb el dia de l'orgull LGTBIQA+, es presenta el llibre Cuando los gays perdimos el miedo.
1: Aquest ens fa molta il·lusió perquè és una col·laboració amb Sant Boi en Positiu i també l'Associació Catalana de Persones d'Expresses Polítiques del Franquisme, que porten aquests dos autors, el Jordi Petit i la Isabel Alonso, i ens permet, dintre d'aquest programa de celebracions del mes de l'orgull, no?, que les companyes d'Igualtat estan han creat, ens permetrà això una mica compartir les biografies d'aquestes persones, una mica amb la figura del Jordi Petit, que ha sigut una figura important amb la defensa i la lluita pels drets LGTB, bueno, com era aquesta vida d'un adolescent, un jove, en els anys 60-70, no?, aquesta final del franquisme, però que no deixa de ser una dictadura, no?, per si al final va ser més dolç, i una mica com això constitueix també la seva figura militant, políticament amb el PSUC, però també amb els moviments d'alliberament gai, no?, el que es deia la FAC, i bueno, tindrem la sort que hi haurà els autors i ens presentaran l'obra, no?, que de fet és un diàleg, són unes entrevistes que la Isabel Alonso ha fet unes llargues converses amb el Jordi Petit, i una mica reproduirem aquesta entrevista.
0: Molt bé, doncs serà el dia 7 a partir de 6:45 de la tarda a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer la presentació d'aquest llibre, Cuando los gays perdimos el miedo. I ara passem al dia 9, hi ha una xerrada, Mai més, Guerra Civil, Memòria i Cinema.
1: Sí, aquí hem volgut una mica sumar-nos a la bona feina que fan les companyes de Memòria Democràtica, que ja es va treballar gràcies a la feina que ha fet el Carles Serret amb l'arxiu, a fer memòria d'aquestes fosses que tenim al cementiri, no?, de malalts dels hospitals de salut mental que durant la guerra van patir, no?, gairebé l'oblit, l'inanició que els va matar, milers de persones. Doncs, bueno, volem celebrar aquesta commemoració de l'inici de la Guerra Civil, no?, amb aquest lema del Mai Més, una mica amb aquesta reflexió de com el cinema ha tractat el tema de la guerra, no? Però tenim els Ken Loach i els Amenàbars i tantíssims artistes, persones del cinema que han volgut tractar les qüestions d'escena, però també tenim, bueno, el moment del franquisme, com van voler fer propaganda. Llavors posarem una mica en diàleg, no?, aquestes pel·lícules que existeixen sobre la Guerra Civil. Ens acompanyarà el Xesco Montañez, que és el company que ho ha treballat, i bueno, està fent un treball fantàstic de recopilació de moltíssima informació que compartirà amb nosaltres aquest dijous 9 a les 6:30.
0: A la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. I encara queden activitats per tancar aquest mes de juliol, que serà també el dia 9. Dèiem que hi ha molts clubs de lectura, moltíssims, en aquesta ocasió, Club de Lectura Sant Boi Crim, amb El Instante en que se encienden las farolas, d'Empar Hernández. Empar Fernández, perdona.
1: Sí, ens fa moltíssima il·lusió perquè aquest club de lectura de Sant Boi Crim ha nascut aquest any una mica amb el lideratge del sí. Vicente Corachà, no?, que també és el comissari del Sant Boi Negre, i tenim la sort que en les sessions del club de lectura acostumen a venir els autors, les autores dels llibres que es llegeixen. Llavors l'Empar Fernández vindrà també en aquesta ocasió, el dijous 9, amb aquest tercer llibre de l'inspector Tedesco, no?, que és una nissaga, un inspector que té l'Empar, que ja ha aparegut a altres llibres com El miedo en el cuerpo o Será nuestro secreto. Llavors, bueno, una mica es compartirà el que ens ha semblat aquesta novel·la, i tenim la sort, quan tenim l'autora, no?, que podem compartir amb ella detalls de per què ha pres algunes decisions en la trama o perquè alguns elements que potser ens criden més l'atenció.
0: Doncs el dia 9 de juliol a les 7 de la tarda a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, aquest club de lectura Sant Boi Crim. Sembla que amb molt d'èxit aquesta nova activitat, que tindrà continuïtat la propera temporada, no?
1: Sí, sí, ja tenim data pel setembre, vull dir que al setembre amb un llibre del Tony Hill ho explicaran aquí, però sí, sí, continuarem amb aquest club.
0: Fantàstic, doncs som-hi amb les exposicions, perquè del 6 de juliol al 4 de setembre la Jordi Rubió i Balaguer hi ha una activitat que aquí les persones que tenim uns quants anys, si pensem en un dels llibres que ens va marcar per tota la vida, que ens ha marcat per sempre, és el mecanoscrit del segon origen.
1: Sí, la veritat és que ens fa molta il·lusió perquè és una manera de sumar-nos a la commemoració dels 50 anys que el Pedrolo va publicar el mecanoscrit, i és cert que, no?, moltes generacions hem llegit i gaudit d'aquesta obra, i una mica l'exposició presenta això, diverses parts o els grans dilemes d'aquesta distopia, que al final els herois, recordeu, l'Alba, el Didac, són uns supervivents, perquè l'Alba ha tingut el coratge d'ajudar un jove amb dificultat. Ara li diríem perquè està patint un bullying, i això fa que cauen a la piscina, i al sortir de la piscina troben aquest món diferent, hostil, etc. I una mica l'exposició ens presentarà diversos espais o episodis del llibre, i ens demanarà, hi ha preguntes que ens interpel·len de com actuaríem nosaltres en aquella situació. Llavors jo crec que serà molt bonic pel que fa a la nostàlgia de recordar, no?, allò que ens queda, la memòria que ens queda de la lectura que vam fer del mecanoscrit, i clar, sempre és una invitació a tornar-la a redescobrir o tornar-hi a pensar. Estarà tot l'estiu, fins a principis de setembre.
0: Fantàstic, el meu mecanoscrit, l'heu esmentat, aquesta exposició, molt interessant, i que la recomanem a tothom, a les persones que hem llegit el llibre, però també potser les persones que volen descobrir el mecanoscrit d'en Pedro.
1: Totalment, perquè no els situarà alguns elements que els pot cridar, no?, una curiositat que les porti a llegir l'obra.
0: Doncs el 6 de juliol al 4 de setembre a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, aquesta exposició, El meu mecanoscrit. Pel que fa a les notícies, concurs de poesia, Àlex.
1: Sí, des del mes d'abril el tenim obert, no? Ja sabeu que tenim aquest concurs de poesia, que ara estarem d'aniversari, 10 anys de la convocatòria d'adults i 5 de la d'infants i joves, i la idea és que tothom que escrigui poesia, tothom que li agradi fer uns versos, el convidem a que ens enviï a la biblioteca alguna obra que tingui a veure amb la salut mental. No? Una mica el que hem volgut lligar sempre és aquest concurs de poesia, o aquesta idea de convidar a la ciutadania a expressar-se en vers, i per expressar sentiments o moments que tinguin a veure amb la salut mental, perquè el premi, que consisteix en un val de 100 euros per comprar llibres, l'acostumem a fer entrega coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, el 10 d'octubre.
0: Molt bé.
1: Llavors, tothom que escrigui això, penseu que ha de ser un poema de 8-30 versos, no cal que sigui una obra completa, un únic poema ens el podeu fer arribar a la biblioteca, la temàtica és salut mental.
0: Molt bé, fins al 4 de setembre, per tant tenen tot l'estiu per fer aquests poemes.
1: Inscriure, exacte, sí.
0: D'acord, doncs ja sabeu, aquest concurs de poesia coincidint amb el, bé, amb el Perfecto Esperpento, és aquest el nom curiós que té el concurs i que el recordem tothom i que ara fa justament 10 anys. Fins al 4 de setembre hi ha temps per presentar aquests poemes sobre la salut mental. Doncs som-hi, un altre concurs de lectura per infants i joves, llegit té premi per aquest estiu 2026.
1: Sí, aquesta és una campanya que promou la Generalitat amb una pàgina web que es diu llegittepremi.cat, on els infants de totes les edats poden inscriure's, és gratuït, i la idea és que a partir d'una bossa d'unes 100 lectures, llibres que poden trobar a les dues biblioteques, els infants i joves poden triar les lectures que vulguin llegir aquest estiu, i si entren a la plataforma i fan un comentari sobre el que els hi ha semblat aquesta lectura, poden entrar, bueno, poden passar a guanyar una sèrie de premis, no?, que van des d'un magnet fins a un smartwatch. Altres anys us haig de dir que santboianes i santboians han guanyat alguns premis. Vull dir que animem molt els més petits de la casa a inscriure's al llegitepremi.cat, perquè això va de comentar les lectures que es vagin agafant i poden optar això, l'os de llibres, algun premi virtual, punts de llibre imant, bueno, són cosetes molt boniquetes.
0: D'acord. Les inscripcions i les places són limitades, per cert, que hem d'afegir això, i que les inscripcions les podeu fer a llegitepremi.cat des del 25 de juny i fins al proper 31 d'agost, amb dos inclosos, però tenint en compte que les places són limitades, quan abans s'afagin les
1: Totalment.
0: Famílies, doncs molt millor. Molt bé, doncs aquestes són les activitats que volíem avui recordar, esmentar i avançar també amb el director de la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, l'Àlex Cusials, i ara de seguida amb la nostra sintonia d'aquest espai biblioteca repassem els horaris, atenció, els horaris especials que hi ha, una miqueta especials per aquests mesos de juliol i agost. Doncs som-hi amb els horaris una mica especials pels mesos de juliol i agost de la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer.
1: Sí, estarem oberts de dilluns a dijous, de les 3 a les 20:30, i els divendres al matí, de 9 a les 2:30.
0: La Biblioteca Mare Aurèlia Campmany, el mes de juliol.
1: Doncs de dilluns a dimecres obrirem per la tarda, de les 3 a les 19:30. Els dijous estarem de matí i tarda, no?, de 9:30 a 1:30, i de les 3 a les 7:30. I el divendres pel matí, de les 9:30 a les 14:30.
0: I el mes d'agost?
1: El mes d'agost la Mare Aurèlia Campmany estarà tancada.
0: Hem de recordar també, Àlex, que tota la informació que nosaltres posem aquí sempre sobre la taula, tots els llibres, tots els documents que hi ha a les dues biblioteques de Sant Boi, les teniu a www.santboi.cat/biblioteques, però que també la nostra audiència us pot seguir a través de les xarxes, oi?
1: Així és, ja sigui Instagram, X, Facebook o del butlletí, que tothom es pot subscriure, i un cop al mes us enviem l'agenda.
0: Doncs arribem al final de l'espai biblioteques d'avui. Hem repassat les activitats que tenen com a escenari les dues biblioteques de la nostra ciutat, la Maria Aurèlia Campmany i la Jordi Rubió i Balaguer, i avui ho hem fet amb el director de la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, Àlex Cusials. Moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts aquí al Dies de Ràdio. D'aquesta manera tanquem ja aquest curs, això sí, us esperem a partir del mes de setembre, gràcies avui a tu, Àlex, però gràcies per tota la temporada de l'Amàlia Morón, perquè doncs, ha estat una feina, com sempre, com és ella, impecable i excel·lent.
1: Així és, sí, sí.
0: Gràcies i bon estiu.
1: Molt bon estiu, Mònica, i bon estiu a tothom.

0: Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del Dies de Ràdio, una edició de dimecres. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilar, i que us ha parlat la Mònica Santacreu. Tornem demà dijous, serà com sempre a partir de les 11 del matí. Ara us deixem amb els serveis informatius de Ràdio Sant Boi per estar al dia de l'actualitat local. Nosaltres us diem fins demà, però no ho fem de qualsevol manera. El denominador comú d'aquests dies és escoltar cançons de músics nascuts un mes com aquest, que ja s'ha acabat el mes de juny, d'on som-hi, qui va néixer a Nova York un 22 de juny de 1953, Cynthia Ann Stephanie Lauper, Cindy Lauper. D'on som-hi, amb aquesta cantant i amb una de les seves cançons més icòniques de l'any 83, Girl Just Want to Have Fun. Us diem fins demà, que vagi bé, bon dia.

0: After Sun Boy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sun Boy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsanboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsanboi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsanboi.
1: Agenda Carrer, t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer. El món des d'una

0: Bona tarda, som la Laia Vidal i l'Albert Vila i us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi en l'edició informativa del migdia, on es destaquem l'acte de reconeixement a l'esport santboià que se celebra avui al Joan Baptista Milà, l'inici de les festes de l'After Sant Boi durant el mes de juliol i la Rua de l'Orgull LGTBIQ+, que se celebra aquest cap de setmana aquí, a la nostra ciutat. Avui és dimecres 1 de juliol del 2026 i repassem l'actualitat punt per punt. I comencem, malauradament, amb una notícia tràgica perquè ha aparegut sense vida la Rosario Rodríguez, la veïna de Sant Boi de 75 anys, que estava desapareguda des d'aquest dilluns.
1: La desaparició havia mobilitzat un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra, els bombers, la policia local i Protecció Civil. La Rosario havia estat vista per última vegada a la zona de l'Alcampo de Sant Boi, on, segons la seva família, es trobava desorientada. Durant aquests dies, nombrosos veïns també van col·laborar difonent la seva fotografia i compartint la crida per intentar localitzar-la.
0: Aquest matí la policia local ha confirmat que han trobat el seu cos sense vida. De moment no es coneixen les circumstàncies de la seva mort i la investigació continua oberta. Des d'aquí, des de Ràdio Sant Boi, volem traslladar el nostre més sincer condol i tot l'escalf a la família, als amics i a les persones més properes de la Rosario en aquests moments tan difícils. I continuem amb l'actualitat, on actualitzarem la situació que afecta Venezuela.
1: Continua empitjorant el balanç del doble terratrèmol que va sacsejar Venezuela la setmana passada. Les autoritats eleven ja 1.943 les víctimes mortals i a 10.571 les persones ferides. Pel que fa als ciutadans espanyols, el Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat 26 persones mortes i 150 desaparegudes. Les tasques de rescat continuen sense descans. Més de 6.400 persones han estat rescatades en vida pels equips d'emergència, mentre les autoritats insisteixen que es manté la recerca de possibles supervivents sota la runa. Aquest dimecres també ha arribat a Madrid un nou vol de repatriació amb 130 passatgers procedents de Venezuela, entre ells 92 espanyols. Paral·lelament, l'ONU preveu assistir 500.000 de persones que han quedat sense llar, mentre els equips internacionals, entre ells els bombers catalans desplegats al país, continuen treballant sobre el terreny.
0: I a Sant Boi, dilluns al matí, es va produir un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament al punt de les 12 del migdia, com a mostra de suport i respecte a les víctimes i en solidaritat amb el poble veneçolà. L'acte va congregar una vuitantena de veïns i el va presentar la Salut González, la cinquena tinenta d'alcaldia.
2: Estem aquí avui plegats per expressar el nostre condol i solidaritat amb el poble veneçolà arran dels greus terratrèmols que han afectat el país i que han provocat nombroses víctimes i danys. Estem colpits per tot això. En aquest context, aquest Ajuntament ens adherim al minut de silenci convocat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. I des d'aquí també volem donar suport a tots els veneçolans de la nostra ciutat, perquè estem al seu costat i per qualsevol moment o necessitat que els tinguin al seu costat. Farem ara un minut de silenci.
0: El regidor de Cooperació, Solidaritat i Pau, Àlex Pérez, ha explicat als micròfons de Gent de Carrer les mesures d'ajuda que s'ha articulat des de l'Ajuntament.
3: De la forma més ràpida que hem pogut, doncs, hem intentat fer aquesta aportació ja al Fons Català de Cooperació, que de moment farem una aportació de 3.000 euros a aquesta crida d'emergència humanitària que ha obert el Fons Català de Cooperació al desenvolupament, i a partir d'aquí a veure quins són els mecanismes o quines aportacions més podem fer més endavant, no? Però en tot cas, fer aquesta primera aportació, també posar-nos, sobretot, i això per nosaltres és molt important també, posar-nos al costat del poble veneçolà.
0: I Sant Boi suma 40 nous habitatges de lloguer assequible per joves menors de 35 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va visitar aquest divendres la ciutat per lliurar les claus dels pisos de protecció oficial situats al carrer Valdiri, Net i Figueres.
1: Els habitatges tenen un lloguer de 450 euros al mes i contractes de 7 anys. L'acte també ha servit per reivindicar la necessitat d'ampliar el parc públic d'habitatge davant les dificultats d'emancipació de molts joves. Durant la seva intervenció, Illa va destacar que l'accés a l'habitatge és un dels grans reptes mesures actuals i va posar en valor l'impacte que tenen promocions com aquesta en la vida de les persones. L'escoltem a gent de carrer.
4: L'habitatge és una prioritat del govern, jo diria que és una missió de país, i es fan un a un, i es fa pas a pas, no? I avui donem un pas important amb 42 habitatges més de protecció, és a dir, pensats per les persones més vulnerables, que més necessiten, i és aquí com es fa, amb implicació de totes les administracions, amb una cultura de la col·laboració, i fem les coses amb un objectiu clar, que és doncs, resoldre i fer accessible l'habitatge per a les persones, per a totes les persones del país. No?
0: Els nous habitatges estan destinats exclusivament a joves menors de 35 anys i han estat adjudicats mitjançant el registre únic de sol·licitants de la Generalitat.
1: Aquests pisos tenen dues habitacions, cuina equipada amb forn, placa d'inducció i campana extractora. També va incomplet sala d'estar i balcó. A més, s'han dissenyat per aprofitar al màxim l'espai disponible, tant sense passadissos i amb una important entrada de llum natural.
0: L'alcaldessa Lluïsa Moret va explicar que aquests habitatges han estat pensats per facilitar l'emancipació juvenil i garantir un accés digne a l'habitatge.
5: Mireu, per nosaltres avui és un dia molt important per Sant Boi, és un dia transcendent i transcendental perquè el que fem és complir un dels objectius per al que hem estat treballant intensament des de l'Ajuntament de Sant Boi, però també volem agrair molt especialment doncs, al molt honorable president perquè ha sigut un treball conjunt amb la Generalitat de Catalunya, en aquest cas amb l'Incasòl. Tres administracions treballant plegats i plegades per complir un objectiu que és generar habitatge públic. Habitatge públic de lloguer assequible per joves. Aquesta és la finalitat. No solament volíem promocionar i generar habitatge, sinó que a més tenien claríssim que havia de ser per nois i noies, per joves de la nostra ciutat.
0: I Sant Boi torna a reconèixer avui dimecres l'excel·lència esportiva del municipi amb una nova edició de l'acte de reconeixement als èxits de la temporada que se celebra a l'estadi municipal Joan Baptista Milà.
1: L'acte que cada any reuneix famílies, clubs i representants del teixit esportiu local posa en valor la feina col·lectiva de les entitats i la dedicació dels esportistes santboians. A l'última edició es van distingir més de 800 esportistes de 40 clubs i prop de 20 modalitats esportives diferents. Ho explica la Maria Antònia Barragán, regidora d'Esports de Gent de Carrer.
6: És el dia gran de l'esport Sant Boià, és el final de temporada de totes les entitats i com sempre i com cada any, l'Ajuntament vol reconèixer la tasca de totes les entitats esportives de Sant Boi, de tot el sistema esportiu de Sant Boi. Per tant, hi haurà un reconeixement i un agraïment de la ciutat a tota la tasca voluntària que fa moltíssima gent i que fa possible doncs, que l'esport sigui el que és a Sant Boi. I com no, doncs, reconeixement per tothom que hagi tingut la probabilitat de competir tant a les seleccions espanyola com catalana com europea, com als ascensos que han hagut a la Lliga de qualsevol activitat i disciplina esportiva. I premi especial als aniversaris d'alguna entitat i premis també per algun projecte d'inclusió que volem subratllar.
0: I Sant Boi també acollirà aquest dilluns dia 6 de juliol una nova activitat prèvia al 7è Congrés de Dones del Baix Llobregat dedicada a analitzar les noves formes de violència masclista a internet sota el títol Quan l'odi es fa viral, comprendre el fenomen de violència digital per construir respostes.
1: La jornada se celebrarà de 2:15 del matí a la 1 del migdia a l'Olivera i combinarà una conferència amb espais de debat i treball col·lectiu. Aquesta activitat és gratuïta i s'emmarca en els actes previs al Congrés de les Dones del Baix Llobregat que celebrarà el mes d'octubre a Sant Joan d'Espí. Ho explica Cenci Domínguez, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Sant Boi, al Dies de Ràdio.
7: Comptarem amb una ponència central per part de l'Elisa García Mingo, professora doctorada al Departament de Sociologia, Metodologia i Teoria de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologies de la Universitat Complutense de Madrid. La conferència tindrà també diferents blocs, no? Què està passant a les xarxes, pornografia, masculinitats i violència sexual, què està passant amb els nois, què podem fer, i es crearan uns grups de treball, no?, amb aquestes diferents temàtiques per reflexionar i per veure quines propostes surten i també amb la idea de futur. O sigui, que treballarem des de què podem fer de forma més immediata, sí, no?, i com a futur podem treballar tot això, no?
0: I ho repassem dues convocatòries perquè si tens fins a 35 anys i vius de lloguer i t'interessa saber que la Generalitat de Catalunya ha obert una nova convocatòria d'ajuts per facilitar pagar el pis o una habitació.
1: El tràmit es pot fer fins al divendres 10 de juliol a les 2 del migdia. No s'atorguen per l'ordre d'arribada de les sol·licituds, sinó després de valorar tots els expedients. Es pot consultar la informació i accedir als tràmits des de santboi.cat/ajut-lloguer-joves.
0: I a més, Sant Boi obre una nova convocatòria del programa Futur per impulsar l'emprenedoria i els petits negocis.
1: Del 25 de juliol al 31 d'octubre es posa en marxa una nova edició del programa Futur, una línia de subvencions destinada a donar suport a persones emprenedores, autònoms i microempreses de la ciutat. Els ajuts volen afavorir la creació de nous negocis com la modernització dels ja existents. El programa ofereix subvencions de fins al 70% de la inversió amb un màxim de 2.000 euros per financiar projectes d'innovació, digitalització, sostenibilitat o millora de la competitivitat. També inclou una línia específica per cobrir despeses vinculades a l'inici d'una nova activitat econòmica.
0: I pels amants de la literatura, recordem que la llibreria La Botiga, al barri Centre, està acollint des del mes de juny la primera edició del Festival Llibres d'Estiu.
1: Les activitats es consistiran en trobades amb autors i autores literàries, xerrades o presentacions sobre els gèneres i també per fomentar la literatura. Demà dijous es celebra la quarta activitat, on es parlarà de relat curt amb el Sergi Burcet i la Montse Piqué, dos autors locals d'aquí Sant Boi. Escoltem la creadora del festival, la Cristina Puigvert, agent de carrer.
8: És tot un seguit d'activitats al voltant de la literatura, des de contacontes, presentacions, xerrades, col·loquis, una pila d'hores aquí a la llibreria parlant de llibres. La idea del festival és trobar aquell llibre que més enllà de trobar-te que és una cosa feixuga, diguis, no tinc ganes de ficar-me a llegir el llibre, no? Sota el parasol a la platja o sortint de la piscina, el que sigui, però amb un llibre a la mà.
0: El proper dijous es posarà el focus en la literatura romàntica amb la Marina Cotanda, Carla Marpe i Judit Camacho, moderat per la santboiana Ainhoa Muñoz.
9: Bona tarda i molt d'amor, perquè el 9 de juliol a 6:45 us espero a La Botiga per moderar la taula de literatura romàntica amb la Marina Cotanda, autora de Sin querer nosotros, la Carla Marpe, autora de Querido Bookstagram, i la Judit Camacho, autora de Somos una hora. Espero veure-us allà, perquè mai se sap. Potser podreu conèixer a l'amor de la vostra vida. I si no, sempre tindreu aquestes històries precioses acompanyant-vos durant tot l'estiu. Una abraçada i fins aviat.
0: L'última data serà el 17 de juliol sobre el còmic i la novel·la gràfica. Teniu tots els horaris a l'Instagram de La Botiga, on també us podeu inscriure com a assistents. I una proposta més per als joves, perquè demà dijous arrenca una nova edició de l'After Sant Boi, una iniciativa que permet gaudir de la piscina municipal de la Muntanyeta en horari del vespre de manera gratuïta i exclusiva per a joves d'entre 16 i 30 anys amb el carnet SB Jove.
1: A la primera sessió serà demà de 8:45 a les 11 de la nit i comptarà amb l'actuació del DJ santboià Ferritiguista. L'activitat es repetirà cada dijous del mes de juliol amb música en directe, activitats i sorpreses a càrrec de diferents DJs locals. L'aforament és limitat, per això cal fer una inscripció prèvia per a cadascuna de les sessions. Els joves que encara no disposin del carnet SB Jove el poden tramitar gratuïtament si són residents a Sant Boi i tenen entre 16 i 30 anys.
0: I Sant Boi continua celebrant el mes de l'orgull amb diverses activitats culturals reivindicatives i obertes a la ciutadania durant els propers dies.
1: L'acte central se celebrarà el pròxim 4 de juliol, on la jornada començarà a les 11 del matí amb una rua LGTBIQ+, des del carrer Eusebi Güell fins al casal de Marianao. A partir de les 12 i fins les 4 de la tarda, el casal de Marianao acollirà la lectura del manifest, actuacions musicals, l'entrega dels premis Carxofa Diversa, microteatre, bingo musical i una sessió de DJ.
0: L'activitat serà gratuïta i està organitzada per l'Associació de Comerciants d'Eusebi Güell i Sant Boi Positiu Transvip amb la col·laboració de l'Ajuntament. Explica per què van començar a fer aquesta rua la Roser Castro, membre de l'Associació de Comerciants d'Eusebi Güell.
10: Aquesta és la quarta i la primera la van començar pel carrer, diguéssim, caminant per lo que era la vorera. Si arribàvem a Déu, era un miracle, no? Pues jo soc neboda de la primera persona que va obrir un pub gay aquí a Sant Boi. I, bueno, jo vaig dir, si ells ho van aconseguir, podem aconseguir això, no?
11: I tant que sí.
10: L'any passat, quan jo mirava enrere tota la rua que havien aconseguit, que portaven una batucada, portaven motos, portaven molta gent, i pensava, bueno, pues hem continuat endavant perquè hem cregut en això, i creiem en això, perquè creiem que això s'ha de normalitzar, de sortir al carrer i de ser persona. És igual cap a on anem.
1: Aquesta Rua de l'Orgull es podrà seguir per primera vegada aquí, a Ràdio Sant Boi.
0: I continuem amb més informació de cara a aquest mes de juliol, perquè Sant Boi s'omple d'activitats per tots els públics. La música serà una de les grans protagonistes d'aquest estiu, ja que cada dissabte de juliol la Torre Benviure acull el cicle Música a la Fresca, amb concerts en directe per només 9 euros amb consumició. Els divendres, al pati del Casal de Barri Marianau, serà l'escenari de l'11è Festival Sant Blues, mentre que els dijous de la terrassa de Cal Niño oferirà concerts de pop-rock, blues i música popular dins del cicle La platja de Cal Niño.
1: Pel que fa a la cultura, es poden visitar les exposicions dedicades al retaule de Sant Boi de Lluís Dalmau i l'exposició Naltros, de l'artista Pere Amigó. També es pot descobrir la ciutat amb la ruta Maria Mercè Marçal o recórrer els espais verds de Sant Boi a través de les rutes d'Inspira Sant Boi.
11: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: I als esports coneixem la història d'una triatleta santboiana. I és que la Judit Corachán ha presentat aquest divendres a la Biblioteca Jordi Rubí Balaguer el seu primer llibre, La fuerza que no se ve.
1: L'obra aborda no només els seus èxits esportius, sinó també episodis com la malaltia que la va apartar de la competició durant 2 anys, la maternitat, la conciliació familiar i la importància de la fortalesa mental en l'esport. Corachán, que ha deixat l'elit professional però continua competint, ha explicat que el llibre neix de la necessitat de compartir aquesta etapa de la seva vida.
12: Sempre m'ha agradat escriure i sempre he escrit des del 2014 que vaig a competir a mitja distància, escrivia cada cop que acabava una carrera, explicava com anava, era una teràpia, i sempre la gent les ha rebut molt bé, han sigut 12 anys de cròniques, i és veritat que ha sigut una mica aquest impuls, però vaja, no pensava que arribaria el moment, fins que l'any passat decideixo tancar la meva etapa com a esportista professional, i em surt aquesta sensació de tornar a escriure i explicar tot això, no? Què suposava per mi aquest canvi tan important, la maternitat de pel mig, i el juliol em vaig començar a posar a escriure i no podia parar fins que vaig acabar el llibre.
1: Tots els beneficis de la venda del llibre es destinaran a la Fundació Chana.
0: I pel que fa al temps, continuem amb un temps completament estable. El cel es mantindrà serè, sense núvols destacables i no s'espera cap precipitació.
1: A aquesta hora la temperatura ronda els 29 graus, una calor que encara es farà notar, tot i que el sol ja vagi perdent força. El vent bufa a fluix de migjorn al voltant dels 10 km per hora, favorint una sensació una mica més agradable al vespre. De cara a la nit, la temperatura anirà baixant progressivament fins als 25 o 26 graus, amb cel serè i ambient càlid durant bona part de la matinada.
0: I demà ens espera una jornada molt semblant, domini del sol de principi a fi, sense risc de pluja i amb temperatures que tornaran a enfilar-se fins als 34 graus en les hores centrals del dia. Per tant, cal continuar prenent precaucions davant la calor, mantenir-se ben hidratat i evitar sempre que sigui possible les hores de màxima insolació. I amb això acabem l'edició migdia dels informatius d'avui, dimecres 1 de juliol. Recordeu que la programació continua aquí a Ràdio Sant Boi a partir de les 2 amb els informatius de la xarxa. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem avui mateix al punt de les 8 del vespre. Bona tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Greu accident d'autocar al centre de Lleida. Un vehicle que feia la ruta entre la capital del Segrià i la Granja d'Escarp ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació en plena Rambla Ferran a 8:15 a.m. Hi ha 44 ferits de diversa consideració, entre ells 4 de crítics. El vehicle transportava majoritàriament treballadors de cooperatives que anaven al camp. La conductora feia poc que treballava a l'empresa i l'acompanyava un instructor, que és un dels ferits més crítics. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, destaca que és l'accident més greu que s'ha viscut els darrers anys a la ciutat.
2: De l'abast del nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs no han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
0: És dimecres 1 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Venezuela eleva a gairebé 2.000 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara, Sònia Kerr.
3: També augmenten fins a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts. Gairebé una setmana després dels sismes, els equips d'emergència continuen trobant supervivents sota la runa.
0: Una anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid.
3: Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca a Sant Pau de Barcelona, que posa de manifest la importància de destriar entre símptomes derivats de l'edat i l'aparició de la malaltia.
0: Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui.
3: La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. Des d'avui, el descompte per als consumidors baixa dels 20 als 15 cèntims. Així ho viuen. Aquest matí ho vivien així els conductors.
4: La setmana passada me costó aproximadamente 20-22 euros.
5: Nos quedó en verano para a veces, no sé si coger coche o... Hoy en transporte público, porque a este paso no se tendrá más, ¿eh?
0: En cultura, el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona.
3: El Saló farà el recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director Soji Kawamori.
0: Als esports, Toni Castro, Joan Laporta pren possessió del càrrec de president del Barça.
6: Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions del 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou palau.
0: Volem saber també si la Calonja ha de donar treva un cop d'ull al temps amb Luis Mi Pérez. Bon dia.
7: Bon dia. Ha començat el mes de juliol amb una bassa d'oli pel que fa a l'estat del cel. Hi ha molt pocs núvols arreu del país. Sí que n'hi ha algun de baix, fruit de la mateixa xafogó, que sobretot es mou per l'àrea metropolitana, núvols completament descafeinats, i també tenim una mica de cendra en suspensió dels incendis forestals que tenim a l'Aragó. Arriba aquest fum fins a casa nostra i deixa aquest cel una mica més enterbolit, també amb una mica de pudor de fum. Ja diem que ve des de ponent. Igualment, els núvols han de continuar sent força escassos al llarg d'aquesta tarda. Alguns creixeran entre la Catalunya central i les comarques de Girona, sobretot el sud gironí, i arribaran a caure algunes gotellades molt disperses al voltant del Mollanès, del Montseny, les Villeries, també el Puigcalb o la banda del Rocacorba. Una mica de tramuntana a la Costa Brava i més calor quan més cap a la Costa Daurada. En vista demà, una situació molt semblant. Només al matí alguns núvols enganxats a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Quatre persones han estat crític, 9 de menys greus i 31 ferits lleus. És el balanç momentani de l'accident d'autobús que ha passat aquest matí al centre de Lleida. Portava sobretot treballadors de cooperatives entre la capital i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Hi ha una investigació oberta, però tot apunta a una pèrdua de control. UAU, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
8: Per motius que encara es desconeixen, el vehicle amb uns 55 passatgers a bord s'ha desviat cap a la dreta de la calçada i ha patit el primer impacte contra l'edifici a la zona davantera. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat la gravetat de l'accident.
2: Però de l'abast del nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs no han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
8: L'avís al 112 s'ha rebut quan passava un minut d'un quart de 8 del matí. El sistema d'emergències mèdiques ha muntat una àrea sanitària al lloc dels fets, amb 12 unitats, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs, i ha fet el triatge i l'estabilització dels pacients. Una dotzena ha estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, mentre que la resta han estat atesos al CUAP de Prat de la Riba. D'entre els ferits més greus, alguns han hagut de ser operats d'urgència i un d'ells ha estat ingressat a l'UCI, segons ha indicat l'inspector en cap de la Regió d'Emergències de Lleida, Joan Josep Bellostas.
9: Els ferits més greus ja han estat evacuats en un primer moment, estan inclús a quiròfan atesos, hem mobilitzat també un helicòpter del SEM que ha estat expectant al parc de bombers per si calia algun trasllat a la zona de Barcelona, però que no n'ha calgut.
8: Bellostas ha detallat que hi ha una investigació oberta i que encara és molt d'hora per conèixer els motius de l'accident. Ha afegit, però, que hi ha imatges de càmeres on es veu el xoc i que aparentment sembla una pèrdua de control. La conductora de l'autobús accidentat feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus de l'accident.
0: Un accident que ha inundat també les xarxes socials de mostres de suport als afectats i que s'ha repetit també aquestes mostres al Parlament, començant pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
10: Jo començo també sumant les meves paraules abans del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
3: Paraules de Salvador Illa durant la sessió de control al Parlament, on també el president de la cambra i tots els grups s'han afegit a les mostres de suport i escalf. També hi ha hagut missatges d'agraïment als serveis d'emergència que hi han treballat després de l'accident.
0: No deixem el Parlament perquè en la vigília que la cambra aprovi els primers pressupostos de la legislatura, Esquerra Republicana reclama al president Salvador Illa que pressioni per aprovar el nou model de finançament. En la sessió de control d'avui, Junts, el PP i Vox han tornat a reclamar explicacions a Illa pels casos de corrupció que assetgen el PSOE. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els pressupostos s'aprovaran demà gràcies a ells i ha alertat el govern d'Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanyi amb el finançament singular.
12: Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dona sentit a aquesta legislatura.
11: I el president Illa s'hi ha compromès.
10: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
11: El govern espanyol convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest juliol per presentar el model proposat per Catalunya. Per la seva banda, el Partit Popular, Vox i Junts han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE. Illa ha admès que el seu partit, en referència al PSOE, ha comès errors.
0: No deixem la cambra perquè l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Apartur, lamenta que el Parlament rebutgés la llei per vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al planejament urbanístic de cada municipi.
3: La directora general d'Apartur, Marian Muro, aposta per preservar l'autonomia local en aquest àmbit per evitar, diu, que 200.000 persones es quedin sense feina. Ho ha dit a la xarxa.
13: Que estem davant una regulació que no diferencia les situacions particulars de cada municipi, i és important que cada ajuntament pugui decidir envers la situació concreta del seu municipi i després perquè realment és una mala notícia perquè hem de tenir en compte que aquest decret portarà amb 200.000 persones al carrer.
3: La proposta de Junts plantejava que fossin els ajuntaments els qui establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquests tipus d'allotjaments, però no va prosperar per l'oposició del PSC, Esquerra, Comuns i la CUP.
0: Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació, avui també a la cambra, de la llei que permet crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans. És un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los tant en territori català com a l'exterior. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Amb la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, Catalunya se situa per davant de les Nacions Unides en el control de les empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. L'organisme públic podrà investigar, rebre i contrastar denúncies contra empreses que deixarien d'operar a Catalunya fins que no reparessin les vulneracions denunciades. La iniciativa veu la llum després d'una dècada de treball de les organitzacions de justícia global que, malgrat aplaudir la fita aconseguida, han posat aquests deures al govern. Sandra Tous és portaveu de la FEDE.
15: Emplacem el govern de la Generalitat perquè treballi el més diligentment possible per crear-lo dins de l'establert a la llei. Això és, que el doti dels recursos necessaris, perquè sigui ja operatiu aquest mateix 2026. També perquè en un termini no superior a 6 mesos treballi per constituir el Consell Assessor d'Empresa i Drets Humans a fi que pugui nomenar la Junta de Govern i, de la mateixa manera, perquè en el termini no superior d'un any treballi per aprovar el seu reglament. Les comunitats del sud global que se'n beneficiaran no poden esperar més.
14: La llei s'ha aprovat amb el suport del PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP, amb l'abstenció de Junts. Ara bé, segons el Consell de Garanties Estatutàries, part de les funcions d'aquest organisme contravenen la Constitució i l'Estatut.
1: Notícies en xarxa.
0: Venezuela eleva 1.943 les persones mortes pels terratrèmols de la setmana passada i a més de 10.000 els ferits, són el doble dels comptabilitzats fins ara. També augmenten a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts.
3: Quan fa gairebé una setmana dels 6 mesos, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. De fet, les últimes hores se n'han detectat 11 més en vida. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, ha explicat a la xarxa de la col·laboració que es pot fer des de casa nostra.
16: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad, és recomendable.
3: La plataforma SOS Venezuela Barcelona inclou fins a 15 entitats socials i ONGs catalanes. Fins ara han recaptat 13.000 euros en una campanya de solidaritat.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: I atenció a aquesta nova troballa científica. Una analítica de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer també funciona en persona de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona. Més detalls, Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cherielo és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
18: Saber si estos síntomas son debido a la enfermedad de Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PTAO-217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es igualmente esta proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
17: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
0: No deixem la salut perquè Catalunya ha registrat 218 morts atribuïbles a la temperatura durant el mes de juny. És la xifra més alta de la sèrie històrica.
3: I de fet multiplica per 4 l'anterior rècord, que data de l'any passat, amb 56 defuncions, segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària. Les dades també mostren que 8 de cada 10 persones que han perdut la vida per les temperatures ho han fet durant l'última setmana del mes, just després de l'onada de calor.
0: A Barcelona, prop d'una vintena d'empreses, i tant de Barcelona com de l'àrea metropolitana, s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
20: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO, que hem aconseguit involucrar a 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent diferents interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, bàsicament orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
19: La iniciativa ha estat molt positiva tant per als joves com per als voluntaris de les empreses que els han assessorat. 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
21: Vinieron una empresa del tranvía y le dieron la oportunidad de participar
4: para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer. Nos dieron un coach para que agarramos un poquito más de confianza y todo eso, que nos sintiéramos un poquito mejor. Y los enseñaron el mundo laboral, donde están los tranvías, donde los arreglan.
21: Es un noi amb una actitud increïble. S'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps, perquè venia d'això, de no tocar un llibre des dels 8 anys.
19: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
0: El sector de les benzineres calcula que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui. La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes per part del govern espanyol. De fet, des d'avui, el descompte aplicat als consumidors particulars baixa dels 20 als 15 cèntims. Ana Ruiz, bon dia.
22: Hola, Marta, bon dia. La reducció situarà el descompte en 10 cèntims a l'agost, 5 al setembre i desapareixerà del tot l'octubre vinent. En definitiva, cau l'IVA reduït i també ho fan els ajuts directes. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei és Albert Campabadal.
23: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu.
22: I els consumidors es preparen per tornar a pagar els preus d'abans de la crisi a l'Iran.
24: Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó aproximadamente 20-22 euros.
5: Nos quedó en verano para a veces, no sé si coger coche o... Hoy en transporte público, porque a este paso no se tendrá más llegar.
22: El govern de Pedro Sánchez activarà de nou tot el paquet d'ajuts en el cas que el context internacional tornés a empitjorar.
0: A les comarques gironines no deixem el transport perquè avui s'ha estrenat el reforç de la línia d'autobús E2, que enllaça Girona amb Torroella i l'Estartit. Suposen més hores de sortida en tots dos sentits, al llarg de tot l'any i de dilluns a divendres. Televisió de Girona, Marc Guibas.
25: Un dels objectius que persegueix el reforç horari és que els passatgers de les dues parades properes a la costa puguin arribar a Girona ciutat abans de les 8 i abans de les 9. L'altre reforç important és el de les sortides de les 2, 2:15 i 3:15. Amb aquesta mesura es busca millorar un recorregut essencial per a treballadors i estudiants de les comarques del Gironès i el Baix Empordà. Ens ho explica la usuària Gina Parals.
26: La veritat és que molt bé, perquè trobo que Torroella està una mica abandonat amb les línies i tot això, perquè ja que no arriba el tren, tampoc els busos surten cada hora i a vegades és una mica complicat.
25: D'altra banda, l'última parada del servei serà la de les 9 de la nit.
0: I el govern ha tret a licitació l'estudi per construir un tren tramvia que connecti la Seu d'Urgell amb Andorra. És un pas important per al territori que l'alcalde de la Seu ha valorat molt positivament. El cost de l'obra, en cas que s'acabi executant, ascendiria als 250 milions d'euros. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
27: Aquest mes de juny, tant el president de la Generalitat, Salvador Illa, com el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, han confirmat la voluntat de tirar endavant aquesta connexió ferroviària per descongestionar la carretera de 145. Des de la Seu, l'alcalde Joan Barreda valora positivament la idea, però creu que cal concretar quins beneficis o inconvenients pot comportar per la ciutat.
28: Sempre és una bona notícia, tot i que, evidentment, això està previst per en aquest pla 2030-2040, i cap al final del tram, no? Per tant, és un tema molt a futur que s'ha d'anar treballant, s'ha d'anar concretant i s'ha d'anar mirant també en què la Seu surt beneficiat en tot això, no?
27: L'estudi contempla la creació d'una línia d'uns 20 quilòmetres que inclouria almenys 4 parades a l'Alt Urgell perquè començaria des de l'aeroport de la Seu i també faria parada a Montferrí, al municipi fronterer de les Valls de Valira. Des d'allà ja arribaria fins a Sant Julià de Lòria per connectar amb una segona línia fins a Escaldes-Engordany.
0: Les obres del nou arxiu de Barcelona que s'instal·larà a la nau central del recinte de Can Batlló arrencaran el primer trimestre de l'any vinent, amb previsió d'inaugurar-lo el 2034. Ho ha anunciat l'alcalde, Jaume Collboni, qui ha dit que es tracta d'un projecte modernitzat i ampliat respecte al que es va presentar fa 8 anys i que havia quedat congelat. Jordi Casino, bon dia.
29: Bon dia, Marta. Per fer-lo possible, l'Ajuntament invertirà gairebé 100 milions d'euros per rehabilitar l'edifici declarat bé cultural d'interès local. El nou equipament tindrà una zona dedicada a custodiar tot el fons patrimonial de la capital catalana des de fa 1.300 anys i integrat per 70 quilòmetres de documents, i inclourà un centre cultural obert a la ciutadania amb sales d'exposicions, un auditori i un àgora. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
30: Tindrem, per tant, un nou arxiu que serà un gran equipament cultural per la ciutat de Barcelona, un equipament al servei
2: servei de tota la ciutadania, començant per les entitats del barri, on es poden fer conferències, exposicions i amb espais de consulta que siguin més funcionals i que siguin de qualitat. És a dir, un arxiu obert, un autèntic arxiu obert a la ciutat.
29: Quan comenci a funcionar el nou arxiu, el consistori podrà alliberar molts edificis que estan repartits per la ciutat i on ara hi ha el fons de l'arxiu i on podrà fer habitatge dotacional i equipaments pels barris.
0: I és moment per a la cultura. Avui amb el manga com a protagonista, perquè el dibuixant de manga de terror, Junji Ito, és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona. Es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director de Labyrinth, Shoji Kawamori, o la banda Ali, autora de la música de tancament de l'ànime que estem escoltant, Jujutsu Kaisen. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. La primera novetat del Manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'ànime Macross i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visitarà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del Saló, Junji Ito.
7: És un dels grans mestres del terror en el manga, probablement... No hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, sí, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
6: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise, de l'ànime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.
0: Anem ara fins a Mataró, perquè allà la Nau Gaudí mostra que la capital del Maresme va ser el laboratori de l'arquitecte en els seus inicis professionals. L'exposició Gaudí, Pagès i l'Obrera revela que la primera casa que va construir va ser un encàrrec de Salvador Pagès, el director de la Societat Cooperativa L'Obrera Mataronense. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
8: Antoni Gaudí va dissenyar tres edificis a Mataró entre el 1878 i el 1883 per encàrrec de la cooperativa tèxtil L'Obrera Mataronense. En concret, va projectar la casa del promotor de la cooperativa, Salvador Pagès, un immoble d'una planta que ja no es conserva, les latrines dels treballadors de la fàbrica i una nau de blanqueig de cotó, el que avui dia es coneix com a Nau Gaudí. La col·laboració entre Gaudí i Pagès va durar més d'una dècada. De fet, Gaudí havia de construir unes 30 cases per als operaris de la fàbrica i fins i tot un casino. Però la crisi de finals del segle XIX va aturar-ho tot. Ignasi Riera és un dels comissaris de la mostra.
9: Tenia molt clar que ell era un prestador de serveis, és a dir, que dissenyava perquè els demés poguessin utilitzar aquests edificis en les millors condicions. El fet de treballar tan bé com treballava ell la llum, tan bé com treballava ell els temes de ventilacions, són temes que avui estan al damunt de la taula amb les qüestions que ens preocupen, com són els habitatges socials.
8: L'últim dia per visitar la mostra és el 8 de novembre.
0: I compte enrere per a la 23a edició del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic, una edició en què hi haurà 44 projeccions de 10 països asiàtics. El 9FM, Caral Arias.
10: Del 14 al 19 de juliol, Vic tornarà a viure una nova edició del Festival Nits de Cinema Oriental. En aquesta 23a edició, el Festival Nits projectarà 44 films, 38 llargmetratges i 6 curts, entre els quals hi ha una estrena mundial. Entre els títols de la programació hi ha 10 llargmetratges d'animació. A més, el festival li retrà homenatge a Doraemon. Quim Cruselles és director del Festival Nits.
11: És una festa multicultural, molt participativa, que conserva l'esperit de la seva primera edició, que és la de venir, veure cinema, compartir cultura i això, i veure pel·lícules que malauradament no arriben al nostre país.
10: Aquest any s'entregaran dos grans premis honorífics a figures rellevants del cinema d'arts marcials. Son Lomang i Saskia Van Rijswijk, que des d'angles diferents van revolucionar el cinema d'acció del Hong Kong.
0: I arriben els esports. Avui ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Joan Laporta ha pres possessió avui del càrrec de president del Barça.
12: Bon dia, Marta. Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions del 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou Palau. Laporta també ha anunciat una reforma dels estatuts per brindar el model de propietat i reforçar la participació dels socis i s'ha mostrat contundent contra els enemics del Barça.
1: Terrassa.
3: Tindrem doncs un equip molt competitiu, i hi haurà doncs totes aquestes situacions que crec que agradaran molt al barcelonisme, però igual que us dic això, de la mateixa manera que us dic això, us dic que no podem baixar la guàrdia perquè hi han que no descansen. I davant dels atacs al nostre escut, davant dels atacs a la reputació del nostre club, sempre trobaran doncs un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom.
12: El Barça ha fet oficial la renovació d'Andreas Christensen després d'una temporada difícil per les lesions, amb només 16 partits entre totes les competicions. El central danès ha acceptat una proposta a la baixa per continuar dues temporades més. En bàsquet, el Rayo de Montserrat serà present a la samarreta del Quitzenàs Manresa, un club que canvia de marca i aposta per l'empresa local Turion. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
4: El Quitzenàs Manresa ha fet oficial el seu nou proveïdor de roba esportiva per les properes tres temporades. Es tracta de la firma manresana Turion, una empresa quilòmetre zero que s'encarregarà de vestir tant el primer equip de la Lliga CB com totes les categories inferiors. Eric Planas és el gerent de Turion i explicava el nou disseny.
13: Doncs el disseny es va fer conjuntament amb Quitzenàs, Turion i el club. Va haver-hi un disseny inicial per part de Quitzenàs. Llavors el club i nosaltres ens ho vam tenir que adaptar amb les normes ACB, també amb el patró, i llavors, bueno, és allò que dèiem, no? Que volíem...

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
3: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
4: Nutrició amb Laura Crosas.
5: Llibres de salut i alimentació. Si vols comprar o regalar un llibre, aprofita per a més regalar salut. Podeu escollir receptaris de tot tipus per redescobrir ingredients o receptes que us tornin a motivar a entrar a la cuina, a provar altres cultures gastronòmiques, a presentar de maneres més originals alguns aliments que solen presentar-se a alguns membres de casa, o aprendre a cuinar per a vegetarians i vegans o per persones amb intoleràncies. També trobareu opcions per poder seguir una alimentació saludable, si us falta temps per cuinar entre setmana. Llibres que parlin de batch cooking, de cuinar en 2 hores per a tota la setmana, o fins i tot de cuina saludable amb el mètode del plat. Altres opcions poden ser per millorar la relació amb el menjar i trencar amb la cultura de dieta. Alguns títols com Menjar tens, Sense dieta per sempre, Perquè menges com menges, Cuida de tu, Diari saludable de la psiconutrició, Dietista enfurismada, Més vegetals, menys animals o La meva dieta coixeja són alguns exemples que t'ajudaran a acabar amb mites d'alimentació. Finalment, també poden ser publicacions dedicades als petits de la casa, com Coaching nutricional per a nens i pares, El meu nen no em menja o Sense dents i amossegades. Però abans d'escollir un llibre, informeu-vos de l'autor, a poder ser dietista i nutricionista, o sobretot que estiguin contrastats científicament. Regalar un bon llibre és també regalar una bona estona amb un mateix. Salut, coneixement i benestar.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Greu accident d'autocar al centre de Lleida. Un vehicle que feia la ruta entre la capital del Segrià i la Granja d'Escarp ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació en plena Rambla Ferran a 8:15. Hi ha 44 ferits de diversa consideració, entre ells 4 de crítics. El vehicle transportava majoritàriament treballadors de cooperatives que anaven cap al camp. La conductora feia poc que treballava a l'empresa i l'acompanyava un instructor, que és precisament un dels ferits més crítics. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, destaca que és l'accident més greu que s'ha viscut els darrers anys a la ciutat.
2: De l'abast del nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, per sort no han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
0: És dimecres 1 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Veneçuela eleva gairebé 2.000 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. Sònia Kerr.
3: També augmenten fins a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts. Gairebé una setmana després dels sismes, els equips d'emergència continuen trobant supervivents sota la runa.
0: Una anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid.
3: Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona que posa de manifest la importància de destriar entre símptomes derivats de l'edat i l'aparició de la malaltia.
0: Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui.
3: La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. Des d'avui el descompte per als consumidors

0: baixa dels 20 als 15 cèntims. Així ho vivien aquest matí els conductors.
1: La setmana passada me costó aproximadament 20-22 euros.
2: Lo que compré en verano para a veces, no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no se tendrá más llegar.
3: En cultura, el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona.
0: El Saló es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director Shoji Kawamori.
3: Als esports, Toni Castro, Joan Laporta pren possessió del càrrec de president del Barça.
4: Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions del 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou palau.
3: I volem saber quina és la previsió de calor de cara a les properes hores. El temps amb Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia, ha començat el mes de juliol amb una bassa d'oli pel que fa a l'estat del cel. Hi ha molt pocs núvols arreu del país. Sí que n'hi ha algun de baix, fruit de la mateixa xafogó, que sobretot es mou per l'àrea metropolitana, núvols completament descafeïnats, i també tenim una mica de cendra en suspensió dels incendis forestals que tenim a l'Aragó. Arriba aquest fum fins a casa nostra i deixa aquest cel una mica més enterbolit, també amb una mica de pudor de fum. Ja diem que ve des de ponent. Igualment, els núvols han de continuar sent força escassos al llarg d'aquesta tarda. Alguns creixeran entre la Catalunya central i les comarques de Girona, sobretot al sud gironí, i arribaran a caure algunes gotellades molt disperses al voltant del Mollanès, del Montseny, les Guilleries, també al Puigcalb o la banda del Rocacorba. Una mica de tramuntana a la Costa Brava i més calor quan més cap a la Costa Daurada. En vista demà, una situació molt semblant. Només al matí alguns núvols enganxats a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
3: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:15.
6: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: Cinc persones han estat crític, 9 de menys greus i 31 ferits lleus. És el nou balanç provisional de l'accident d'autobús d'aquest matí al centre de Lleida. Portava sobretot treballadors de cooperatives entre la capital i la granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Ja ha obert una investigació, però tot apunta a una pèrdua de control. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
7: Per motius que encara es desconeixen, el vehicle amb uns 55 passatgers a bord s'ha desviat cap a la dreta de la calçada i ha patit el primer impacte contra l'edifici a la zona davantera. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat la gravetat de l'accident.
8: Però de l'abast i nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs sort no han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
7: L'avís al 112 s'ha rebut quan passava un minut d'un quart de vuit del matí. El sistema d'emergències mèdiques ha muntat una àrea sanitària al lloc dels fets, amb 12 unitats, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs, i ha fet el triatge i l'estabilització dels pacients. Una dotzena ha estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, mentre que la resta han estat atesos al CUAP de Prat de la Riba. D'entre els ferits més greus, alguns han hagut de ser operats d'urgència i un d'ells ha estat ingressat a l'UCI, segons ha indicat l'inspector en cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Bellostes.
9: Els ferits més greus ja han estat evacuats en un primer moment, estan inclús a quiròfan atesos, hem mobilitzat també un helicòpter del SEM que ha estat expectant al parc de bombers per si calia algun trasllat a la zona de Barcelona, perquè no n'ha calgut.
7: Bellostes ha detallat que hi ha una investigació oberta i que encara és molt d'hora per conèixer els motius de l'accident. Ha afegit, però, que hi ha imatges de càmeres on es veu el xoc i que aparentment sembla una pèrdua de control. La conductora de l'autobús accidentat feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus de l'accident.
3: Un accident, per cert, que ha inundat les xarxes socials de mostres de suport per als afectats, que s'han repetit també al Parlament, començant pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
10: Jo començo també sumant les meves paraules abans del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
0: Paraules de Salvador Illa durant la sessió de control al Parlament, on també el president de la cambra i tots els grups s'han afegit a les mostres de suport i escalf. També hi ha hagut missatges d'agraïment als serveis d'emergència que hi han treballat després de l'accident.
3: Ens quedem a la cambra perquè justament la vigília que el Parlament aprovi els primers pressupostos de la legislatura, Esquerra Republicana reclama al president Salvador Illa que pressioni per aprovar el nou model de finançament. A la sessió de control d'avui, Junts, el PP i Vox han tornat a reclamar explicacions a Illa pels casos de corrupció que assetgen el PSOE. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els pressupostos s'aprovaran demà gràcies a ells i ha alertat el govern d'Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanya amb el finançament singular.
12: Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dóna sentit a aquesta legislatura.
11: I el president Illa s'hi ha compromès.
13: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
11: El govern espanyol convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest juliol per presentar el model proposat per Catalunya. Per la seva banda, el Partit Popular, Vox i Junts han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE. Illa ha admès que el seu partit, en referència al PSOE, ha comès errors.
3: Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació avui al Parlament de la llei que permet crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los, tant en territori català com a l'exterior. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. Amb la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, Catalunya se situa per davant de les Nacions Unides en el control de les empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. L'organisme públic podrà investigar, rebre i contrastar denúncies contra empreses que deixarien d'operar a Catalunya fins que no reparessin les vulneracions denunciades. La iniciativa veu la llum després d'una dècada de treball de les organitzacions de justícia global que, malgrat aplaudir la fita aconseguida, han posat aquests deures al govern. Sandra Tous és portaveu de la FEDE.
15: Emplacem el govern de la Generalitat perquè treballi el més diligentment possible per crear-lo dins de l'establert a la llei. Això és, que el doti dels recursos necessaris perquè sigui ja operatiu aquest mateix 2026. També perquè en un termini no superior a 6 mesos treballi per constituir el Consell Assessor d'Empresa i Drets Humans a fi que pugui nomenar la Junta de Govern i de la mateixa manera perquè en el termini no superior d'un any treballi per aprovar el seu reglament. Les comunitats del sud global que se'n beneficiaran no poden esperar més.
14: La llei s'ha aprovat amb el suport del PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP, amb l'abstenció de Junts. Ara bé, segons el Consell de Garanties Estatutàries, part de les funcions d'aquest organisme contravenen la Constitució i l'Estatut.
6: Notícies en xarxa.
3: Venezuela eleva 1.943 les persones mortes pels terratrèmols de la setmana passada i a més de 10.000 els ferits, són el doble dels comptabilitzats fins ara. També augmenten a 26 les víctimes mortals espanyoles i a 150 els desapareguts.
0: Quan fa gairebé una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. De fet, les últimes hores se n'han detectat 11 més en vida. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, ha explicat a la xarxa com podem col·laborar-hi des de casa nostra.
16: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad, és recomendable.
0: La plataforma SOS Venezuela Barcelona inclou fins a 15 entitats socials i ONGs catalanes. Fins ara han recaptat 13.000 euros en una campanya de solidaritat.
3: En matèria sanitària, l'anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer també funciona en persones de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cherielo és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
18: Saber si estos síntomas son debido a la enfermedad de Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PTAL-217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es igualmente esta proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
17: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
3: Prop d'una vintena d'empreses de Barcelona i de l'àrea metropolitana s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
20: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO, que hem aconseguit involucrar a 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent diferents interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, bàsicament orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
19: La iniciativa ha estat molt positiva tant per als joves com per als voluntaris de les empreses que els han assessorat. 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
21: Vinieron una empresa del Tranvía y lo dieron la oportunidad de participar para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer. Lo dieron un coach para que agarramos un poquito más de confianza y todo eso, que nos sintiéramos un poquito mejor y los enseñaron el mundo laboral, donde están los tranvías, donde los arreglan.
22: Es un noi amb una actitud increïble. S'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps, perquè venia d'això, de no tocar un llibre des dels 8 anys.
19: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
3: Encara en relació amb l'educació, enguany han baixat lleugerament les peticions de plaça d'infantil 3 a la pública per al curs que ve. En canvi, pugen les sol·licituds a primer d'ESO.
0: Un 66% de famílies han demanat plaça per I3, un punt per sota respecte de l'any passat. S'han rebut 50.000 sol·licituds, tant per a centres públics com concertats, enfront de les 54.000 de l'any passat. A primer d'ESO, les xifres mostren estabilitat amb un 87% de peticions per a la pública.
3: I un apunt de successos, els Mossos han detingut a l'Hospitalet de Llobregat dos adolescents menors d'edat acusats de fer tocaments a dues noies, també menors.
0: Els fets van passar ahir a la tarda a la piscina del complex municipal L'Hospitalet Nord.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: El sector de les benzineres calcula que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui. La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. De fet, des d'avui, el descompte aplicat als consumidors particulars baixa dels 20 als 15 cèntims. Anna Ruiz, bon dia.
23: Hola Marta, bon dia. La reducció situarà el descompte en 10 cèntims a l'agost, 5 al setembre i desapareixerà del tot l'octubre vinent. En definitiva, cau l'IVA reduït i també ho fan els ajuts directes. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei és Albert Campabadal.
24: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent que al final també ens marca no molt moltíssim el preu.
23: I els consumidors es preparen per tornar a pagar els preus d'abans de la crisi a l'Iran.
1: Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó posiblemente 20-22 euros.
2: Yo quedo en verano para a veces, no sé si coger coche o... Hoy en transporte público, porque a este paso no se tendrá más llegar.
23: El govern de Pedro Sánchez activarà de nou tot el paquet d'ajuts en el cas que el context internacional tornés a empitjorar.
3: Són 3:45 i seguim en plan econòmica. La Unió Europea aplica des d'avui una taxa de 3 euros als paquets de baix cost amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. La mesura afecta principalment les empreses xineses, com per exemple Temu, Shine o AliExpress, i vol donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus.
0: L'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic, perquè la Unió Europea processa uns 16 milions de paquets d'aquesta categoria al dia, que representen el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. El professor de Logística, Producció i Operacions de la UOC, Cristian Castillo, ha explicat a la xarxa les raons d'aquest recàrrec.
4: tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística.
0: La Comissió Europea insisteix que no es tracta d'una mesura proteccionista i que tampoc està dissenyada contra la Xina.
3: Les obres del nou arxiu de Barcelona, que s'instal·larà a la nau central del recinte de Can Batlló, arrencaran el primer trimestre de l'any vinent, amb previsió d'inaugurar-lo el 2034. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni. Jordi Casino, bon dia.
5: Bon dia, Marta. Per fer-lo possible, l'Ajuntament invertirà gairebé 100 milions d'euros per rehabilitar l'edifici declarat bé cultural d'interès local. El nou equipament tindrà una zona dedicada a custodiar tot el fons patrimonial de la capital catalana des de fa 1.300 anys i integrat per 70 quilòmetres de documents, i inclourà un centre cultural obert a la ciutadania amb sales d'exposicions, un auditori i un àgora. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
7: Tindrem, per tant, un nou arxiu que serà un gran equipament cultural per la ciutat de Barcelona, un equipament al servei de tota la ciutadania, començant per les entitats del barri, on es poden fer conferències, exposicions i amb espais de consulta que siguin més funcionals i que siguin de qualitat. És a dir, un arxiu obert, un autèntic arxiu obert a la ciutat.
5: Quan comenci a funcionar el nou arxiu, el consistori podrà alliberar molts edificis que estan repartits per la ciutat i on ara hi ha el fons de l'arxiu, i on podrà fer habitatge dotacional i equipaments pels barris.
3: Ens situem ara a l'Alt Penedès. L'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont ha descobert al jaciment als Casots de Subirats les restes d'una nova espècie de gossos que va viure a la zona fa 16 milions d'anys. El jaciment penedesenc és el primer del món a identificar aquesta espècie. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
8: Avui el jaciment dels Casots a Subirats ha presentat una nova troballa. Es tracta d'una nova espècie de gossos amb la corpulència d'un llop carnívor i que va viure fa 16 milions d'anys. L'espècie descoberta s'ha batejat amb el nom de Paludocion mollasolai. Isaac Casanovas és codirector del jaciment.
9: I el gen aquest Paludocion està a altres jaciments d'Europa, però per tot arreu en tenen o dents o mandíbules. El material més complet és el dels Casots, que a més és l'espècie que va viure més al sud, perquè totes vivien a Alemanya o a la República Txeca, i aquesta és la que va viure més al sud. La que va viure més tard també és l'última espècie, totes les altres són més antigues, les espècies de Paludocion, però encara té una altra particularitat, i és que quan te la mires, dius, és l'última, però és la més primitiva.
8: L'animal tenia una mida mitjana, era ràpid i probablement caçava petits herbívors que vivien a la zona. La descoberta s'ha fet a partir d'un crani fòssil trobat als Casots durant les primeres excavacions que es van fer al jaciment als anys 90.
3: I moment per a la cultura. Avui amb el Japó com a protagonista, perquè el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona, que es farà al recinte de la Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director de Labyrinth, Shoji Kawamori, o la banda Ali, a qui estem escoltant, i que és autora de la música de tancament de l'anime Jujutsu Kaisen. Té tots els detalls del Manga Barcelona. El David Navarro, bon dia, David.
25: Bon dia. La primera novetat del Manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'anime Macross i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visitarà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del Saló, Junji Ito.
26: És un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, sí, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
25: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise, de l'anime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol, o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.
3: I ho hem sabut fa poca estona. El trasllat de les obres profanes de Sixena podria començar el proper 6 de juliol. Així ho ha comunicat el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el govern aragonès, però el museu encara no compta amb el vistiplau de l'executiu.
0: Fonts del museu informen que es tracta d'obres que no tenen res a veure amb les pintures de la sala capitular. Es tracta de peces d'art que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament al MNAC ha demanat demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència pel que fa al trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena.
3: I l'amfiteatre Romà de Tarragona serà el primer del món en tenir una experiència de realitat mixta. Serà sota el nom de Clam de Tàrraco. Per aconseguir-ho, l'Ajuntament de Tarragona ha unit forces amb PortAventura World, Radio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
10: Aquest projecte permetrà als visitants descobrir com era aquest espai emblemàtic durant l'època romana, ara fa gairebé 2.000 anys. Durant l'acte de presentació, l'alcalde Rubén Viñuales ha destacat que el projecte representa una nova manera d'explicar el patrimoni, fent-lo més accessible, atractiu i comprensible tant per als visitants com per a la ciutadania, especialment per a les noves generacions.
11: Aquesta iniciativa ens permet incorporar nous llenguatges i noves eines per apropar la història de Tàrraco a tots els públics. I ho fa des del respecte absolut i profund pel monument, sense substituir-lo ni alterar-lo, sinó ajudant-nos a imaginar-lo, a entendre'l i a recuperar-ne el context original.
10: Mitjançant unes ulleres de realitat mixta, l'experiència combina la contemplació directa del monument amb recreacions digitals, àudio espacial i una narració immersiva amb una durada d'uns 13 minuts.
3: I la periodista i corresponsal Rosa Maria Calaf ha guanyat el Premi Nacional de Televisió 2026 que atorga el Ministeri de Cultura.
0: El jurat, per unanimitat, ha reconegut el llegat d'una figura pionera en el reporterisme televisiu i ha afegit que, com la corresponsal més veterana de Ràdio Televisió Espanyola, va formar part dels serveis informatius en un temps en què les dones tenien una representació anecdòtica en el periodisme.
3: I ara sí, arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Joan Laporta ha pres ja possessió del càrrec de president del Barça.
12: Bon dia, Marta. Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions el 15 de març. La fi de la remodelació del nou Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou Palau. Laporta també ha anunciat una reforma dels estatuts per brindar el model de propietat i reforçar la participació dels socis i s'ha mostrat contundent contra els enemics del Barça.
13: Tindrem doncs un equip molt competitiu i hi haurà doncs totes aquestes situacions que crec que agradaran molt al barcelonisme, però igual que us dic això, de la mateixa manera que us dic això, us dic que no podem baixar la guàrdia perquè hi han que no descansen. I davant dels atacs al nostre escut, davant dels atacs a la reputació del nostre club, sempre trobaran doncs un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs, que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom.
12: El Barça, per cert, ha fet oficial la renovació d'Andreas Christensen després d'una temporada difícil per les lesions, amb només 16 partits entre totes les competicions. El central danès ha acceptat una proposta a la baixa per continuar dues temporades més. I encara en futbol, a la segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell ha incorporat el basc Alain Ribeiro, migcampista ofensiu polivalent de 28 anys, que arriba del Pontevedra, on ha signat 10 gols aquesta temporada. Tot plegat s'ha anunciat un dia després de fer-se oficial la renovació de l'entrenador Ferran Costa. En hoquei, el Recamp Lázar Caldas mantindrà la categoria a l'hoquei Lliga Masculina gràcies a un acord amb l'Igualada. Ràdio Caldas, Aleix Marí.
14: El Recamp Lázar ha tingut una mala temporada i ha descendit de la màxima categoria com a tercer per la cua, però ha aconseguit un acord amb l'Igualada per aconseguir la plaça d'hoquei Lliga del segon equip igualadí. El club calderí es va posar les mans a l'obra en les negociacions i això ha acabat donant els seus resultats aquest cap de setmana, quan s'ha jugat el Manlleu Vilafranca d'hoquei Lliga Plata que estava pendent i la federació ha pogut ratificar l'acord per la plaça de primera categoria. Oficialment, el pacte entre el Caldes i l'Igualada ha estat l'intercanvi de la plaça de primera per la plaça de segona i, per altra banda, el club calderí ha fitxat el porter de l'Igualada, Ferran Busquets, per un valor de 40.000 euros. Eduard Candami, doncs, seguirà a la banqueta d'un equip que, tot i estar molt canviat en quant a noms, continuarà el cicle i al setembre començarà la seva 12a temporada a primera divisió estatal.
12: En bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat la renovació de l'ala pivot Carol Guerrero, la barcelonina, amb una mitjana de 7,8 punts, 3,5 rebots i 8,2 de valoració per partit, viurà la seva tercera temporada a Fontejau. Escoltem el director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
15: Molt contents de que la Carol continuï un any més a Girona, una jugadora en constant evolució, que segueix sumant en diferents aspectes del joc, a banda del seu tir exterior, doncs, ha evolucionat en molts aspectes del joc, amb la seva defensa, amb la seva lectura de joc, i que de ben segur ens seguirà ajudant a ser cada vegada millor equip.
12: I Dubai té a punt el fitxatge del jugador de la penya del Joventut de Badalona, Yannick Krach. Segons ha pogut saber la xarxa, l'equip dels Emirats Àrabs pagarà la clàusula de l'holandès amb la intenció de cedir-lo al primer any. Diferents equips, Marta, de la Lliga Endesa estan interessats en la cessió.
3: Gràcies, Toni Castro, per aquesta novetat per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà a partir de les 2, com sempre. Que tingueu bona tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
16: La xarxa de comunicació local.

Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsamboi.cat.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Són les 10:32 de la nit. La Cora nota una contracció. És nova, intensa, desconcertant. En ve una altra i una altra. El part ha començat i amb ell tot. Una vida nova, un rol nou, una pila de preguntes. I entre el dolor i l'emoció se li escapa aquell pensament tant de mare que és: i ara què? Això com es fa? Sabré parir? Sabré criar? Intentarem trobar les respostes aquí, a Ni Mama ni Momo.
1: Ni Mama ni Momo.
0: Obrim aquest espai amb un desig: posar paraules al que sovint sentim però no expressem. A Ni Mama ni Momo el que volem és acompanyar-te en aquesta gran aventura que és la criança. I ho farem sense receptes, sense judicis, amb moltes preguntes, amb consells i amb recomanacions des de la realitat i de tocar de peus a terra. I ho farem de la mà de la Cindy Peñalver. Ella és pedagoga especialitzada en disciplina positiva, infants i criança. I avui, Cindy, plantarem la llavor. A veure, comencem pel començament. Com es comença a fer aquest camí que li diem la criança?
2: Doncs, Sílvia, es comença parant. Parant per poder mirar. Si no parem, no? Anem tots tant al ritme frenètic de la vida que no som capaços. Llavors, parant i realment adonar-nos que sovint a la criança o bé repetim patrons, aquests patrons que hem tingut nosaltres a la infantesa, o bé volem anar-nos completament al pol oposat, no? Aquestes frases que a vegades diuen, que sovint diuen de: jo no vull que els meus fills passin per el mateix que he passat jo, o no vull ser com la meva mare o el meu pare. Llavors, quan realment ens agafem el temps de pensar com volem que sigui la relació amb els nostres infants, és quan podem començar a canviar, a fer aquest canvi d'allò que volem canviar. I molt important, no es tracta de voler fer-ho perfecte, això és impossible. Es tracta de voler fer-ho conscient.
0: De fet, és totalment lícit no saber com es fa.
2: Totalment.
0: Perquè no ho hem fet mai, no?
2: Normal.
0: I el més normal és doncs aplicar el que tu has viscut, o el que comentes, no? Tu has viscut, o el que tu has vist, com es fa, doncs intentes replicar.
2: Total.
0: El que passa que en molts casos hem vist que no és un model adequat, que no ens agrada, i ens anem just a l'altre pol, que com comentaves tampoc és l'adequat. Doncs què vol dir realment? Comencem per entendre el concepte. Què vol dir criar?
2: Criar vol dir acompanyar, vol dir fer-ho des de moltes vessants, no només la física, que moltes vegades hem pensat que criar és poder solventar, no?, o cobrir aquestes necessitats bàsiques, més aviat físiques, que és el vestir, l'aliment, el portar a una bona escola, tenir una habitació ben maca, no?, que tingui moltes joguines, que també, no?, que tingui una seguretat física és imprescindible, però va molt més enllà. La part emocional, ja veurem, no?, el per què no la tenim tant en compte, però també és molt important mirar cap allà. I la part emocional em refereixo a dues necessitats bàsiques. La primera és la connexió, la pertinença, sentir-me vist. I la segona és la contribució, sentir-me vàlid o vàlida. Llavors, poder mirar cap allà, que és el que necessiten els infants i nosaltres mateixos, perquè faig un petit spoiler, que en el programa no parlarem només d'infants, parlarem de les necessitats dels humans, no? De nosaltres com a persones. Llavors, poder mirar més enllà de lo físic és criar, és donar eines de vida, és poder donar-te allò que necessitaràs per ser un adult funcional, amb autoestima, amb capacitats.
0: Tenim feina, eh?
2: Uf!
0: Sí, tenim feina. A veure, parlem d'aquests models, aquests dos models que tenim molt identificats, que segurament coneixem, però que a vegades no ens hem aturat una miqueta a analitzar. Quins són aquests dos models de criança?
2: Normalment ara parlem de dos models que són el dictatorial, no?, el control, allò que
0: perquè
2: fem...
0: Perquè jo ho dic.
2: Sí, anava a dir una barbaritat, però no la diré, no? Por mi sting, no? Perquè,
0: sí.
2: Perquè vull tenir... És una lluita. Jo vull tenir la raó i és així prou, no? Jo sóc l'adult. Que ve del conductisme, de mirar només el que fa l'infant i controlar la seva conducta. I per l'altra banda seria més el permissiu, la permissivitat.
0: Totalment a l'altra banda.
2: Totalment a l'altra banda, però igual de perjudicial.
0: Per què?
2: perquè les dues maneres no miren la necessitat de l'infant, sinó que miren la necessitat o la por de l'adult. Llavors, quan entres en control, per exemple, estàs anul·lant completament doncs, la capacitat de pensar, de reflexionar, de donar eines amb la seva parcel·la de poder, de decisió, no? I es torna un addicte en la referència externa, amb allò que dèiem los likes d'Instagram o de les redes sociales, no? Perquè quan un infant és petit, el que vol és agradar. Llavors farà lo necessari per que el seu adult o la seva adulta de referent estigui orgullós o content.
3: Llavors, que crees una dependència de... Ho he fet bé?
2: Sí.
3: Sí, és així,
2: sí,
3: no?
2: Sí, totalment. I per l'altra banda, és una manca de seguretat, de límits, no? Parlarem dels límits en el programa. Sembla que fa por a vegades parlar de límits o de disciplina, fins i tot. I els límits i la disciplina són superimportants i necessaris. Ara és com els posem. Aquí és el que farem la reflexió. Llavors, no donar límits a una persona la deixa totalment desprotegida. I quan som petits, no tenim la capacitat d'identificar què és el que em farà mal, què no em farà mal, fins a on puc arribar. Els infants descobreixen el que està bé o malament segons el que els adults ens deixen fer. Llavors, és abandonar, és que al final és una negligència la permissivitat i és molt perjudicial pels infants.
3: Llavors, un cop hem identificat aquests models, estem d'acord que volem canviar, que ho volem fer diferent. I què ens passa el dia d'avui, pares i mares, que tenim moltíssima informació. És a dir, a diferència segurament de com ens van criar nosaltres, que no hi havia informació, hi havia molt poca a nivell de literatura, de formacions, etcètera, i tampoc ells, diguem-ne, que s'interessaven, no?, per fer aquesta recerca de com és la criança, simplement doncs, aplicaven el patró, segurament que també a ells els hi van fer, no?, a nivell de criança. Nosaltres estem en una generació que sí que ens volem formar, perquè en general ja ens hem format per tot. Llavors, en el tema de la criança també hi ha llibres, hi ha xarxes socials, hi ha perfils de YouTube, hi ha 1.000 canals diferents que ens estan bombardejant constantment amb informació sobre criança. Com fem la tria?
2: Clar, això és com un mestre de la universitat que deia la infoxicació, no? És important fer la tria com tota la vida. Abans ho parlàvem entre tu i jo i dèiem que això s'ha de generalitzar amb tota la vida. I és veure d'on ve aquesta informació. Quan parlem d'una persona en concret, doncs veure quins són els estudis i la formació que hi ha darrere, que el que digui estigui contrastat, que sigui veraç, que hi hagi un estudi darrere, perquè parlàvem al principi de què és allò que ens agrada, com ens agrada educar, i va molt més allà del que ens agrada, és què senta bé, perquè afortunadament avui en dia hi han molts estudis que em portarem aquí per parlar d'ells i és important no quedar-nos amb... Hi ha molts estudis, no? Parlar d'ells, què volen dir, quines són les conclusions que ens mostren, quins comportaments van bé o no. Llavors, identificar, jo et diria, sobre el que és una opinió, el que és una opinió i el que és coneixement. Llavors, tothom pot donar opinions, per suposat, però quan hi ha un impacte tan gran, no?, en què faig amb el meu infant, amb el meu fill o filla, veure que la persona que estic escoltant és rigorosa i realment la informació no és com ho hago yo con mis hijos, que això passa molt.
3: Clar,
2: no?
3: Això passa molt perquè tu estem constantment connectats a les xarxes, veiem 1.000 exemples de vida, de models de família...
2: Ens comparem.
3: Exacte. Però què ho fa que ens sentim tan atrets per aquest tipus de perfils? És a dir, jo mateixa segueixo un munt de persones que no tinc cap tipus de connexió amb elles i m'expliquen el seu dia a dia com a criança, no?
2: Sí.
3: Criant. Per què ens sentim? És la comparació aquesta que comentes?
2: Sí.
3: Què és el que ens atrau d'aquests perfils que, o per exemple, poso el cas, famílies amb 10 fills, amb 8 fills, que en el meu cas se m'allunya totalment de la meva realitat.
2: Sí.
3: Però per què els seguim? Per què m'interessa a mi com ho fa aquesta persona amb 10 fills quan s'aixeca a les 6 del matí?
2: Clar.
3: Per a 25 tàpers.
2: Jo crec que aquí hi ha un punt d'aquesta primera reflexió que hem fet, que volem fer d'una altra manera, llavors intentem buscar models que ens diguin com fer-ho. No? Aquí hi ha una trampa molt gran, que és l'expectativa que ens produeix. És mentira. Spoiler. Tot, clar, no tot serà mentida, no vull dir, no? Però sí que quasi tot el que surt a les xarxes, que et mostra una vida perfecta, aquí no cridem, aquí no... pues no pot ser sempre així. Llavors, què ens promou, no?, el veure tot això? Doncs buscar maneres de fer-ho diferent. Després hi ha un punt dopamínic, no?, l'scrolling, llavors l'algoritmo que sap, llavors t'ensenya moltes coses. Jo el que diria és que tot allò que generi culpa, que generi frustració, que després de veure això digues, és que ho eliminis, deixa de seguir-ho. Un follow. Perquè, clar, perquè sí. ja vivim amb prou culpa com per a sobre que és això que no ens dona cap valor.
3: No.
2: Perquè no dona valor. Aquest punt crític que dèiem, no? Això t'aporta a la teva vida? Què és el que et dona? Perquè si et dona realment recursos que tu pots aplicar a la teva vida i que et fa ser millor persona, tenir una millor autoestima, una relació millor amb qui sigui, fantàstic. Però si tot allò et genera culpa i frustració, no té cabuda. Llavors, també siguem crítics perquè això és com l'aliment, no? Mirem molt què mengem, què ens senta bé el cos, tot això, però tot allò que consumim pels ulls, per les orelles, la informació, també ens provoca un estat intern. Llavors, suposo que són les ganes de fer-ho millor, però aquí hem de ser molt crítiques.
3: Molt bé. I com dèiem, a la vida en general, no només amb la criança, tot el que consumim, molt crítics, i conèixer la font, identificar-la i tenir una mica de criteri i esperit crític, sobretot. Posem el focus en aquest programa i a la vida, quan ets pare o mare, en la criança, en els nens, en les nenes, en les criatures, però moltes vegades també hi ha un pas previ que comentes que és i jo què, no?
2: Totalment.
3: Aquest anàlisi personal.
2: Sí, i jo crec que és el primer pas i és innegociable. Per realment començar a mirar la relació amb qui sigui. Però si parlem amb els nostres fills d'una manera diferent, hem de mirar cap endintre. Quina és la relació que tinc jo amb el meu nen? Amb el meu nen, no amb el meu nen.
3: Que quan jo era...
2: Quan jo era una nena, no? Uh-huh. Què passava, què sentia, què necessitava. Llavors, quan puc fer aquesta introspecció, com em parlo, quina és la relació que tinc a mi mateixa... Quina és la creença que tinc sobre mi mateixa? Perquè si sóc una persona que, per exemple, no tolera la frustració, no? O no tolera que li posin límits, serà molt difícil que jo a la meva vida pugui posar un límit. I no té que veure amb el meu fill o filla, té que veure amb el que sento jo, amb la frustració, amb el límit. Llavors, un primer treball personal, sense l'expectativa de perfecte, no. Totes tenim que treballar les nostres caquetes. I això és així, i per molt que facis treball personal, més caqueta surt, perquè això és tal. Però realment tenir una consciència, identificar això és meu i no és del meu fill, i des d'aquí puc començar a relacionar-me d'una altra manera. Però si només poso el focus amb el comportament del meu fill, estaré reaccionant, no estaré acompanyant. I al final la criança, quan em preguntaves què és criar, és que és acompanyar. Però sovint pensem que acompanyem des de la reacció.
3: Moltes vegades el que ens passa és que, a vegades també ho he llegit i ho he sentit, que és com ens prenem aquella reacció de l'infant, no? Les típiques, en parlarem, les enrabiades dels 2 anys, no? Aquests terribles 2 anys, dels 2 als 4, que els nens estan començant a descobrir el seu caràcter, la seva manera de ser, la seva persona, i tenen enrabiades a tot arreu, supermercat, a teatre, on sigui.
2: I on hi hagi més gent, encara més,
3: Correcte, si et poden mirar tots a tu, millor, perquè així... Clar, què passa aquí? Que posem el focus en nosaltres, no?
2: La nostra valia, també, no?
3: Correcte, per què m'estàs fent això? No? O quan et criden, o quan et peguen, o que ells ho fan des d'un punt de vista que analitzarem i descobrirem, intentarem entendre i comprendre, però el primer que fem és, a mi no em parlis així.
2: Clar, ens ho prenem a lo personal.
3: Correcte.
2: No? A mi m'agrada molt una noia que es diu Sara Desiree Ruiz, que parla d'adolescència, i el seu eslògan és, principalment, no és personal, és cerebral. No? Llavors, aquí hi ha 2 punts molt importants. Primer, distingir què és maduratiu, quins comportaments són maduratius i quins comportaments no ho són. I són el que se li diu, que aquí també en parlarem molt, de les metes errònies, que és el comportament que el nostre fill i filla identifica que ha de fer per aconseguir aquests 2 pilars que parlaven de pertinença i de contribució. Moltes vegades... Els nens, jo sempre dic que són com una mica... Ai, que mou el micro. Són una mica com Sherlock Holmes. Van amb la seva lupa i la seva llibreteta. Llavors, a partir que van visquent, van fent-se la seva lògica privada sobre com s'han de relacionar.
3: Vale.
2: Llavors, si jo vaig al supermercat, no? Imagina't, posem un exemple. La mama em diu que hem d'anar al supermercat, és molt tard, són les 7 de la tarda, per qualsevol cosa el papa o la parella està de viatge, i diu, mira, hem d'anar, però només hem de comprar... Tu només pots escollir una cosa, no? Te suena esto, no?
3: Que pinta molt malament, això no acabarà bé.
2: Llavors hi diu, Maria, només una cosa, eh? Hem d'anar a fer la compra perquè no tenim res a sopar, però només podràs escollir una cosa. I la Maria diu, sí, te lo prometo.
3: Vale.
2: Llavors, bueno, la mare va convençuda de que això serà així.
3: Sí, però ja amb el cap pensant, són les 7, és tard, no.
2: Exacte.
3: He de preparar el sopar.
2: Amb la gerra...
3: Aquí tenia el rum-rum, eh?
2: Eso es.
3: Vinga.
2: Llavors, entrem al supermercat i el primer que veu la Maria són uns fosquitos i li diu, mama, fosquitos. I la mama li diu, vale, te'n recordes que hem dit que només una cosa? Sí, fantàstico. Llavors, la nena li diu, m'ho vull menjar. La caixera la mira i diu, tranquil·la, després passa i ja ho pagaràs. Ja està. Ja ha agafat, has vist que bé?
3: Bé.
2: Vale. Llavors aquí van passejant tu pel supermercat i apareix la secció de les galetes.
3: No, clar, és que no. El cosmos,
2: no? De repente, pum, totes les galetes de tots els colors, de totes les formes, de tots els animals possibles, i la Maria mira la mare i li diu, mare, no, jo vull els dinosaures.
3: Clar.
2: I la mare li diu, no, Maria, carinyo, te'n recordes del que hem dit a casa, que només una cosa? Llavors la Maria aquí es tira al terra.
3: Explota,
2: es tira al terra, no? I una vegada al terra, la mare que veu allò quilòmetres de distància amb tot el dia que ha tingut,
3: correcte,
2: comença a posar-se una mica nerviosa. Llavors la Maria la mira i veu que comença a ressoplar. I la Maria diu, vale, mi madre ressopla, ok. Vale, llavors la Maria comença a semblar una nena de l'exorcista, que li surten mocs, baves, comença a arquejar-se.
3: Jo crec que el cap dona voltes.
2: Dona voltes.
3: Tu veus que dona voltes.
2: Totalment, vale. Dona voltes.
3: D'acord.
2: I a sobre, el supermercat comença a omplir-se d'avis i àvies, que ens els estimem molt, però a vegades no fan comentaris, sí, no, pobreta, sí. Compra-li, què te passa, no? Clar, llavors la Maria veu això, i veu que la seva mare ja no només està vermella i tremola una mica, sinó ja que hi ha un tembleque.
3: Una mica de tic.
2: Una mica de tic, no? El ojo se le va. Llavors la Maria, vale, ho anota, la seva llibreteta. Llavors hi ha un moment en què la mare li diu, mira, Maria, agafa el que vulguis, jo ja no puc més i anem cap a casa. Què és el que està prenent la Maria? Que la mare no fa el que diu. I tot el que necessita fer per aconseguir les galetes. La Maria vol manipular? No. Està aprenent a viure.
3: Clar.
2: I ella vol aconseguir una cosa que vol. I la seva mare, amb les accions que fa, li està ensenyant com aconseguir-les. Que ja parlarem de tot això, dels límits,
3: sí,
2: no?
3: Sí, sí, sí.
2: Però és important...
3: Que tot ho estan analitzant els infants.
2: Ho estan analitzant tot.
3: I tot prenen nota, i tu et sembla que un detall de no res... no passa el mateix amb les paraulotes, que tu pots fer un speech de 30 minuts, però que dius una paraulota...
2: I ja està, pim!
3: S'ha quedat amb aquella. Doncs ells fan el mateix, tenen escàners.
2: Totalment.
3: Són escàners de la vida, no?
2: Totalment.
3: Llavors estan aprenent.
2: I és que són aprenents de vida. Clar. Llavors, què vol dir? Oi, tengo que ser perfecta. No tens que ser perfecta amb tot, però sí que analitzar si realment... pots sostindre allò que dius que faràs. Si tu no pots sostindre perquè has tingut un dia horrorós, no està ningú que t'ajudi a casa, són les 7 de la tarda, estàs cansada, doncs potser aquell dia no poses aquella pauta.
3: Molt bé.
2: No la poses i mira, i si hem de menjar galetes...
3: Demà serà un altre dia.
2: Demà serà un altre dia.
3: Molt bé.
2: Exacte.
3: Però t'estalvies el drama.
2: No dones el missatge, primer, no sé, perquè potser a la nit hi ha un altre drama,
3: sí.
2: Però... estàs realment donant un missatge coherent i estàs ensenyant com és la vostra relació i com us comuniqueu. Perquè si jo parlo molt i et dic has de respectar, has de complir amb el que dius, no sé quantos, allò tantes vegades... I primer que han desconnectat. I segur, si després faig totalment el contrari...
3: No, malament.
2: Els nens es queden amb el que fem, no amb el que diem.
3: Molt bé.
2: Els nens i tothom.
3: Vale. Hauré de tenir una llibreta per aprendre punts. Parlàvem d'aquesta anàlisi personal, de com ens prenem les coses,
2: sí, sí.
3: I a partir d'aquí establirem un vincle, que és la clau de tot.
2: No? El vincle. El vincle és fonamental per sentir-nos segurs o no. Quan parlem d'impactes a la vida, quan parlem de traumes, quan parlem de los apegos seguros, inseguros, que tothom ara està a la boca de tothom, no parlem d'allò que ens passa, parlem de les persones que ens han ajudat o acompanyat quan ens ha passat allò. No hi ha tot impacte emocional si hi ha alguna persona que té un vincle, que ens pot veure, que ens pot acompanyar, que no ens jutja, l'impacte serà menor i serà molt més fàcil sortir d'aquí. Llavors, els vincles sempre estan. No, quan hi ha una relació és impossible no tenir un vincle. Tenim un vincle. Ara, com podem fer perquè aquest vincle sigui sa, sigui segur? I repeteixo i ho repetirem moltes vegades. No hem de ser perfectes perquè això succeeixi. Podem tenir vincles sans amb els nostres fills i filles sent lo suficientment bones. I lo suficientment bones vol dir tenir i relacions amb ells que creïn seguretats. I després la cagarem i ens equivocarem i podrem reparar. I reparar entra dintre de tenir un bon vincle. Uh-huh. Llavors, simplement posar en consciència i fer unes interaccions saludables cap als nostres infants.
3: I si ens equivoquem, podem demanar perdó.
2: Sempre. Ho hem de fer.
3: A tothom. Als nostres fills i filles també. Cosa que potser a vegades amb nosaltres no ha passat. No?
2: Totalment,
3: clar. Moltes vegades, no, per allò que dèiem, no? Per aquella doctrina més dictatorial,
2: sí,
3: de, escolta, jo he decidit això, doncs es farà així.
2: Clar.
3: És que no era la millor. Ho he decidit així. No, ostres, doncs mira, m'he equivocat.
2: Sí.
3: Jo a vegades sempre, des de l'experiència, dic, saps què passa? Que sempre sóc nova. Perquè ara tens 5 anys, però és la primera vegada que crio una persona de 5 anys. Quan en tingui 6, encara que tingui 5 anys d'experiència, però no t'hauré criat mai una persona de 6. I així fins a l'últim dia de les nostres vides.
2: In eternum. De fet, tenim l'edat de mares de l'edat dels nostres fills. Sí, quan el nostre fill o filla té un any i mig, tu tens un any i mig de mare. Com és el cervell d'un any i mig? Pues això. I això que deies de la reparació, no? És molt important. L'altre dia, en una entrevista que em feien, em preguntaven, et perds autoritat al demanar perdó als seus fills? I era un no! No, al contrari! Al contrari! I a nosaltres ens ha passat moltes vegades això que deies, és important, no? Que potser ja d'adultes hem anat als nostres pares i potser hem volgut comentar doncs, allò que va passar, em va fer mal o tal, i ens han dit, ets una desagraïda, o allò que dius no ha passat mai.
3: Sí.
2: I això...
3: I tu tens aquí clavada l'espina entre costelles...
2: I allò encara fa més mal,
3: encara,
2: perquè t'estan seguint sense veure, o sense veure allò que va passar. I al final la reparació és... Veig el que et passa, valido la teva emoció. Que validar no vol dir acceptar, no? Ja parlarem de les enrabiades i tot això. Quan parlarem de la validació emocional, molta gent diu, ai, és que llavors li estic donant la raó, estic acceptant aquella conducta. No. Ja parlarem de com poder reconduir o donar alternatives a la conducta. Però validar l'emoció sempre, perquè l'emoció està allà.
3: És allà.
2: És allà.
3: No la podem eliminar.
2: I com es diu tant, i tanta raó hi ha en aquestes frases, de que no hi ha emocions bones o dolentes, hi ha emocions.
3: Són emocions.
2: I s'han d'acompanyar.
3: El tema és com reaccionem com envers els altres o envers aquella emoció.
2: Totalment.
3: Molt bé, doncs sí. Fem un cas pràctic, oi que sí, Cindy, què ens vols aportar?
2: Un exercici portat.
3: Vinga.
2: Un petit exercici per continuar plantant aquesta llavor. Llavors, m'agradaria demanar a tothom que estigui escoltant ara mateix, i si no ho pots fer ara, doncs ho poses a casa quan tinguis un moment. És un espai, res, 3 minutets, on et donguis el per...
3: El lavabo és un bon moment.
2: Ui, tancat allà.
3: Oi que sí?
2: Em vaig a dutxar, poses l'aigua, llavors...
3: Total. La porta, aquí... Escolta, 5 minuts de glòria.
2: 5 minuts de glòria.
3: En tenim prou per fer l'exercici.
2: Sí,
3: doncs vinga,
2: i tant, som-hi. I tant. És un viatge en el temps, Sílvia.
3: Molt bé.
2: Llavors, imagina que agafes una nau espacial i te'n vas... Si ho fas amb els ulls tancats, quasi millor.
3: Vinga, jo vaig
2: demano...
3: a provar-ho.
2: Vinga, va. Doncs jo et demano que et posis còmode, que descreuis les cames... Això és.
3: Vinga.
2: I que aquí, amb els ulls tancats, puguis fer un parell de respiracions profundes i et donis aquest permís de poder fer aquest viatge. Te'n vas 20 anys al futur. Estàs a la mateixa casa, tot està igual. Però avui passa algo molt especial, i és que rebràs una visita. La visita d'algú que fa un any que ha marxat per viure una experiència i avui torna. Vull que observis la casa com està decorada, està especialment neta perquè estàs nerviosa per aquesta visita. Fins i tot de la cuina pots olorar un oloret especial. Has preparat aquell menjar que tant li agrada. I de sobte sona el timbre. I vas corrents emocionat a obrir la porta. I allà està, el teu fill i filla, que fa un any que no veus. Mira tal, mira en la persona que s'ha convertit. Mira aquesta brillantor dels seus ulls de qui torna a casa perquè vol i no perquè ho ha de fer. I el convides, la convides a passar a casa. Us seieu al sofà i aquí et comença a explicar tot el que ha viscut. tot el que ha après, totes les coses que ha fet, i tu no pots estar més orgullosa. Així que ara mira-te un momentet, li agafes les mans i vull que amb una abraçada ben gran li diguis gràcies, ens veiem d'aquí 20 anys.
3: Veus o no?
2: Molt bé.
3: No dic res i ho dic tot, eh? No vinc preparada per això.
2: No, jo no t'havia fet spoilers, no, no sé jo.
3: M'hauries d'avisar, perquè no hi ha res que remogui més,
2: sí,
3: que ara endavant i endarrere.
2: Totalment. Però a vegades és important. Llavors aquí, una vegada hem fet aquest exercici, la pregunta és: quines habilitats de vida, quins valors,

0: Què hem de recordar a la gent?
1: Molt important, ho estàs fent lo millor que saps. I això és moltíssim.
0: Home, és que és així, és així. I sempre ho fem tot a fi de bé, pel que fa referència als nostres fills.
1: Totalment.
0: Així doncs, Cindy, ens retrobem a la propera.
1: Amb moltes
0: ganes. Vindrem a la propera perquè m'haig de preparar. Exacte. O estic veient que això és fort, és fort. Aquí passaran coses i donarem respostes i sobretot us acompanyarem amb la criança, que és un regal que ens fa la vida i l'hem d'aprofitar. Així que ens la trobem. Anima'm, anima'm, anima'm.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiria Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
4: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
5: És hora d'anar a dormir. L'Ona, de 4 anys, salta al llit, crida, riu i de cop plora. No vull dormir sola! Diu entre llàgrimes. L'Aina, la mare, intenta explicar-li amb calma. Una vegada, i una altra, i ho torna a intentar. Però la resposta sempre és la mateixa, i el plor cada vegada és més estrident. I arriba un moment que l'Aina esclata. Ja n'hi ha prou, Ona! A dormir i punt.
6: Ni mama ni momo.
5: Benvinguts i benvingudes a un nou capítol de Ni Mama Ni Momo. Avui parlarem del cervell, però sobretot del cos. Per què? Doncs perquè per poder entendre, per poder acompanyar, primer ens hem de sentir nosaltres segurs. I de vegades això no passa. Cindy, què ho fa que, tot i saber la teoria, saber com hem de reaccionar, de vegades perdem la calma?
7: Doncs això ho fa que el nostre cervell no entén de coneixement. Respon a com ens sentim. No? El nostre estat fisiològic. I quan estem en supervivència, tota aquesta part racional es desconnecta. Hi ha una desconnexió que li diem fisiològica. I això els hi passa als nens també, sobretot als nens. No? Ara entendrem per què. Llavors, quan un nen crida, es desborda, no? Com feia aquesta nena que explicaves a la nit, el que hi ha és una necessitat de supervivència. El seu cos i el seu cervell detecta que hi ha un perill imminent. I aquí és, entra la figura de pares i mares. La nostra actuació ha d'anar dirigida a la corregulació. La corregulació és acompanyar i ensenyar a regular a l'altra persona. I, evidentment, no ho podrem fer si nosaltres mateixes no estem regulades.
5: Dèiem que parlaríem del cervell. Com podem entendre una miqueta més el funcionament del cervell sense ser experts, perquè la majoria no ho som?
7: I tant. Hi ha una explicació que a mi m'agrada molt, que és del Daniel Siegel, que parla del cervell triú i ho explica d'una manera molt bonica i molt senzilla, que és amb la mà, amb el palmell de la mà. No? Miraré cap aquí per explicar una miqueta com el cervell triú, perquè parla de tres parts fonamentals. Si posem la mà així, entendrem la part més del canell com el tronc cerebral. Aquest tronc cerebral representa el cervell reptilià. El cervell reptilià és aquell que té a veure amb la supervivència, amb respirar, amb la son, amb tot allò que té a veure amb aliment, amb beguda, no? Tinc set, ploro. I aquesta part d'aquí la tenim totalment desenvolupada quan naixem. Si posem el polze així, representarà, tot això és part subcortical, per sota, no, del còrtex frontal, i aquesta part

0: representa el cervell límbic. El cervell límbic respon a emocions, respon a vincles, respon a, també a supervivència, però d'una manera molt més emocional, la por, la ràbia. I finalment, si tanco la mà, aquesta part d'aquí és el neocòrtex i més puntualment la part de les meves ungles respon a el que és el còrtex prefrontal. El còrtex prefrontal el que ens ajuda és a reflexionar, a raonar, també té molt a veure amb la part del llenguatge i permet, doncs, això, fer reflexions. Doncs si faig això, què passarà? O vaig a argumentar alguna cosa, o vaig a parar la part també d'inhibició de la conducta, de regulació. No? Quan la part subcortical està en alerta, vol dir que hi ha algun perill, pum, s'aixeca la tapa. I això ens passa tant a adults com a infants.
1: I el cervell, com qualsevol altra part del cos, que madura al llarg del temps, al llarg de la nostra vida, com és aquest procés maduratiu del cervell?
0: Això és superimportant entendre-ho, perquè de vegades ens relacionem amb els infants pensant que ja tenen les capacitats desenvolupades, no? I pensem que aquí hi ha un desafiament. No ho fas perquè no vols, ho fas perquè em vols prendre el pèl, no. Llavors aquí...
1: Vols fer cada malament, que no
0: saben
1: ni què vol
0: malament,
1: dir.
0: Exacte, em vols fer cada malament, o m'estàs raptant, i ens agafa aquesta por tan perillosa amb l'educació. La por de, ui, si ara amb 3 anys fa això, imagina't quan sigui adolescent, no? Quin mal va fer el programa aquest, Hermano sí. Mayor.
1: Que tothom... Tots imaginem aquella porta que es trenca.
0: Aquella porta tancada. Jo crec que tothom té aquella imatge de la porta del cop de puny. Doncs res més allunyat a la realitat. Pensem en el cervell com si fos una casa. Una casa en construcció, que comença a construir-se des de baix, els ciments, i va creixent. La primera part, com dèiem, el cervell aquest més reptilià, apareix ja quan naixem. Uh-huh. Sempre explico que podem entendre un cervell reptilià amb un recent nascut. És a dir, té gana, plora. Hi ha una reacció imminent. Se li diu també de baix a dalt. És, sento, no? Faig una reacció. Si em pica un ull, ploraré, perquè jo no me'l puc rascar. Uh-huh. I, bueno, i això pot ser un perill per mi. Llavors... crido algú. La part límbica, no, que dèiem que era el polze, va començar a madurar del 0 als 6 anys. Per això és tan important aquí parlar de la corregulació. Els infants del 0 als 6 anys no poden autorregular-se. Necessiten el nostre sistema prefrontal que els hi prestem, que els hi ensenyem com fer-ho, com ensenyar. És un aprenentatge.
1: D'aquí que el racó de pensar famós tampoc funciona.
0: No.
1: Ves allà i pensa un rato què has fet.
0: No. El racó de pensar en tot cas pels adults, per tranquil·litzar-nos, poder regular-nos per corregular. Però al final hi ha tantes eines que són disfressades, no?, de respecte quan realment són càstigs, no serveix absolutament de res.
1: Si no estan acompanyats, no es regularan sols.
0: No es regularan sols, no. Del 0 als 6 anys, sobretot. Uh-huh. No vol dir que als 6 anys ja està, no? Fes el que vulguis.
1: El dia de l'aniversari no pretenguis...
0: Exacte, 6 anys ja està, ja pots anar al racó de pensar. No. En tot cas, nosaltres com a adults hem d'aprendre a estar regulats per poder acompanyar. Uh-huh. I aquí et pregunto jo a tu. Quan creus que aquest sistema prefrontal està més o menys madur?
1: Home, ja dèiem el de raonar, el d'inhibició, el de saber estar, no? Per entendre'ns una mica, home, jo crec que vora els 20 anys, més o menys.
0: Doncs mira, els últims estudis diuen que amb els homes els 25 i amb les dones amb els 30. Más o menos, no lo digo yo.
1: Al revés.
0: Ah, perdó, al revés, és veritat, és
1: sí,
0: veritat.
1: Al revés,
0: les dones a partir dels 25 anys comença a estar madur i els homes a partir dels 30.
1: És un fet que van més tard en la maduració.
0: Això és a grans trets, sempre hi ha excepcions.
1: Però clar, als 30, imagina't, o als 25. Als 25 ja representa que ja has fet la teva carrera acadèmica, sigui quina sigui, i potser fins i tot estàs en el món laboral.
0: I tant.
1: I potser que encara no tinguis aquesta
0: maduració. Hi ha pares i mares, jo vaig tenir el meu primer fill amb 26 anys.
1: Clar, també, clar, imagina't.
0: Clar, llavors aquí és molt important. Important una cosa, és que tot i que els estudis ens diuen que a partir d'aquesta edat pot estar totalment madura aquesta part prefrontal del raonament, de la inhibició, això no succeirà si no hi ha un entrenament previ. Quantes persones coneixem, no? Quantes persones coneixem que els hi dius qualsevol cosa i estan totalment amb alerta, estan totalment amb lluita, no? Aquest exemple que sempre m'agrada dir de, doncs vas per la ràdio, no? I et trobes un company i li dius, escolta, Xavi, la impressora, i et diu, la impressora què? no? Què passa amb l'impressora?
1: S'està defensant.
0: S'està defensant. I això vol dir que hi ha poc hi ha poc entrenament amb el sistema prefrontal, amb la part prefrontal del cervell. Per això és tan important tota aquesta primera etapa que acompanyem els nostres infants a ensenyar-los a regular-se.
1: Molt bé. Tenim ja clara aquesta evolució. Generalment creiem que el cervell és el que pensa i el cos és el que sent. No té per què ser així.
0: No, de fet, no és així. El cos envia informació al cervell, però si, de fet, la majoria de temps que és com aprenem a viure, com aprenem que és el món, qui realment pren el control és la part més emocional, és com ens sentim en aquest món, no? Després ve aquest cervell que ens explica el que ens vol explicar, no? Aquest raonament, però realment el cervell es connecta amb el cos. Si el cos està sentint-se en perill, el cervell racional no actuarà. Es destaparà. Aquí Steven Porges, que és qui, bueno, l'autor de la teoria polivagal, ho explica molt bé, no? Explica tres parts diferenciades on ell explica tot és la ciència de la seguretat, no? I explica que hi ha una part, sobretot parla del nervi vag, que és qui ens ajudarà a regular-nos o a corregular-nos. Quan el cervell està segur, actua la part més vagal, no? Més, la part on jo estic amb tu segura, sé que no em faràs mal, sé que estaré tranquil·la, i aquí tot actua pues, des d'aquesta part més racional. Quan em sento en perill, actuarà el cervell simpàtic, que encara que el nom sigui simpàtic, de simpàtico no tiene nada, perquè el que ens fa és reaccionar. Normalment reaccionarem o atacant o fugint. I per últim, quan sentim que atacar o fugir no ens donarà resultat, això passa molt, doncs mira, posem com a exemple un infant que està a casa i està en una situació de maltractament, no? Si quan el meu pare m'està cridant o m'està fent sentir molt petit i jo em defenso o contesto, les coses poden anar pitjor, em pot pagar. Sí. Llavors aquí el meu cervell és molt intel·ligent i diu no ho facis això. Clar, fugir tampoc pot ser una opció. Un nen amb 6, 7, 8 anys, on aniré? No puc escapar de la situació. Què fa el cervell aquí? Es bloqueja, es paralitza, entra en indefensió. I això, com dèiem, que és el cervell mamífer, el límbic és el mamífer, això ho veiem molt amb animals, no? Jo tinc dos gats i a vegades el meu gat em porta presses a casa. I més d'una vegada m'ha portat animalets que estan vius però que es fan els morts.
1: Clar, i supervivència.
0: Això, supervivència pura. I entren en inacció, inactivitat. I això no ho fa el ratolinet pensant, vale, ara perquè no em mengi el gat. No, és que el seu cervell, d'una manera totalment per supervivència, baixa pulsacions, baixa tot el ritme, no, del sistema nerviós per poder sobreviure. I això les persones també ho fem. I ho veiem molt, per exemple, no, en aquestes situacions on es diu, i vostè, per què no es va defensar o per què no va dir no? No? És que no podia, estava totalment bloquejada. Doncs això amb els infants també passa.
1: Clar, i com els ajudem o com hem d'acompanyar-los en aquest estat perquè ells puguin afrontar aquestes situacions d'una manera més assertiva?
0: Primer de tot, revisant com estem nosaltres. No és tant el que diem, sinó és com ho diem, des de quin estat intern ho diem. Tinc un exemple que he viscut aquest estiu. Vaig anar a Tailàndia i entre illeta i illeta has d'agafar uns transports que es diuen speedboats, no? Que són unes barques...
1: A poc a poc no van.
0: No van a poc i a més tu les veus i dius, ai mare.
1: Com aquestes avionetes que van a
0: hèlices. Exacte, saps? Les hèlices que dius, em pujaré aquí, però clar, et vas portar una miqueta per la inèrcia i dius, bueno, pues, si vull anar a una altra illa, tothom es puja, pues jo em pujo. Doncs ens vam pujar en una d'aquestes barques i era un dia que feia un temporal horrorós. Sílvia, jo de veritat pensava que era l'últim dia de la meva vida. Sí, jo estava allà, xopa, però xopa, l'aigua m'entrava per dintre la samarreta, unes onades. És que la barca anava d'un cantó a l'altre i jo ja mirava la gent i deia, bueno, repassant la meva vida, d'on diré? Al cielo o infierno, Dios mío! Estava molt espantada, però va haver una cosa que va ser un punt d'inflexió amb aquesta experiència i va ser mirar la persona que conduïa aquest speedboat. Quan vaig mirar cap allà, vaig veure una persona totalment tranquil·la. conduir. És que, de fet, va haver un moment que el vaig veure fins i tot xiulant. Saps? El vaixell així, ell també xop, però tranquil. I quan el vaig veure, allà vaig entendre que estava controlat. Que era una cosa que ja dominava, que ja havia passat per allà, i tot i que estava en malestar, no? I estava mullada i no ho estava passant malament, no vaig pensar que seria l'últim dia de la meva vida. Em vaig tranquil·litzar.
1: Clar.
0: I això és la corregulació. Llavors, la pregunta de com ho podem fer nosaltres és primer entendre com podem mantenir la calma davant de situacions on el cervell del nostre infant està desregulat. Perquè dos tapes aixecades, imagina't el que pot passar aquí. El que passa aquí és el que passa quan ens anem a dormir i diem jo no vull ser aquest tipus de mare. No vull cridar el meu infant, no vull fer-ho d'aquesta manera, no? Que pot passar i ens seguirà passant, perquè sempre ho diem, no podem ser perfectes, és impossible, no ho hem de ser. Però aquesta introspecció de veure què és el que a mi em fa estar, no? La major part del temps amb l'etapa aixecada, regular-me i saber que a vegades no haig de dir res, simplement haig d'estar amb calma, acompanyar, és un gran pas.
1: Què passa si notes i t'escoltes i veus que no podràs estar d'aquesta manera afrontant aquell pollastre que tens davant?
0: Sí.
1: És millor apartar-te, és millor no dir res? Què és el que hauríem de fer?
0: Jo tinc una mestra, la discípula positiva, que es diu Marisa Moya, que ella sempre diu, fes-te un PCR. Un PCR, no és això del Covid, però ens ajuda a guardar-nos la informació i a recordar-ho. Un PCR és para, calla i respira.
1: Molt bé.
0: Para, calla i respira. Segons l'edat del nostre infant, no el podem deixar sol, enmig d'una enrabiada, no? Perquè seria un abandonament emocional. Llavors, si imagina't que tens un nen o una nena de 3, 4 anys, que ja hem dit que del 0 al 6 no hi ha autorregulació, però tu no estàs en un moment adequat com per poder... tal. Estàs al seu costat, no interfereixes... i intenta respirar. Evidentment, si hi ha algú més a casa, demana ajuda. No?
1: El típic relleu, no?
0: El relleu. Ja li dius, xurri, avui necessito que vinguis tu perquè no puc mantenir aquesta... no puc afrontar o no puc sostenir. Fem canvi. Si estàs sola, no hi ha res ni tan greu ni tan urgent com per fer mal a ningú. Ni a tu ni a l'altra persona. Llavors, para, respira, pensa que res és tan important, que això passarà, i en el moment en què tu comences a estar regulada, podràs acompanyar. És molt important entendre que no podem acompanyar allò que volem que s'acabi. Si nosaltres volem que un comportament acabi de seguida, no l'estem acompanyant.
1: Estàs bloquejant, no?
0: Sí, vols apagar el foc. Llavors això genera una ansietat dintre de tu, no?
1: Bueno, com és l'hora, és que és l'hora d'anar a dormir.
0: Ja està,
1: és que és d'anar
0: ja
1: a dormir perquè haig de posar el rentaplats perquè després no sé què, ja m'estic
0: ja està.
1: Angoixant.
0: Llavors entres en control, entres en lluita, i des d'aquí l'únic que faràs és imposar. I el servei del teu fill o filla això ho capta, perquè és que ho capten millor que nosaltres. Ells es queden amb l'expressió de la cara d'una manera que és brutal. Hi ha a YouTube un vídeo que em sembla que es diu El experimento cara a corazón, que es veu un infant amb la seva mare mentre ella gesticula o no gesticula, capta perfectament l'estat emocional. Doncs jo et puc dir a tu, no? Si estàs una miqueta accelerat, puc dir, escolta, Sílvia, tranquil·la, tranquil·litza't. Clar, això sí. No et servirà absolutament de res, al contrari, et posarà més alterada. Doncs amb els infants ho mateix. Més val que no diguis res, perquè tot allò que diguis no serveix de res si l'estat no és real. I cuidado aquí, m'agradaria afegir una cosa amb les eines que ens diuen, no? A tants llocs que llegim o tanta informació, no hi ha cap eina, no hi ha cap tip, no hi ha cap cosa que serveixi si no està integrada. Tota eina, tot tip que no va alineat amb un estat de tranquil·litat pot convertir-se en una eina de manipulació. No, tu dona-li dues opcions al teu fill, no? Això que diem tant, sí. I jo soc la primera que ho dic, opcions limitades. Però si realment aquestes opcions limitades les fas perquè triï una altra, però tu allà, no? Quina
1: estàs
0: vols? Aquesta samarreta de flors o aquesta que et va regalar la iaia tan bonica, que et queda tan bé, que l'altre dia... Clar, aquí estàs utilitzant una eina que pot ser molt útil... Però si realment, no? Parlem de l'estat, ho estàs dient des d'un altre lloc, no servirà absolutament de res. Per això més val no fer res abans de fer alguna cosa mal dirigit.
1: Al final estic veient que parlem massa, no, els pares?
0: Massa. Perquè volem fer-ho bé, no? Volem fer, però a vegades aquesta frase de menos es más...
1: Total.
0: Para. Perquè l'estat es transmet quan... Jo estic malament, per exemple, no sé si a tu et passa, i estic al costat d'una amiga, a mi el que em serveix és que aquesta amiga o la meva parella estigui present de veritat. Si a mi em comença a dir, és que lo que tú tienes que hacer es que... Es que sí, tu dius, és que no, estàs ficant el foco amb tu, no? En aquest ego de jo t'explicaré, jo et diré el que has de fer, no. Necessito que m'acompanyis a transitar aquesta emoció, que això és un gran aprenentatge. Els nens han d'aprendre a transitar emocions, la ràbia, la frustració, la pena, perquè la vida... Aquestes emocions hi són.
1: I seran sempre.
0: I seran sempre. Llavors, no és intentar que els nostres fills no pateixin, és ajudar-los a transitar pel patiment, per la frustració, per l'estat que sigui. I simplement estar allà al costat i dir, veig que estàs d'aquesta manera, o crec que estàs d'aquesta manera, sóc aquí, punt. No cal més. A més, un servei amb la tapa aixecada no escoltarà mai. Mai. Dels adults tampoc.
1: Quines coses estem descobrint. Anem per l'exercici.
0: Vinga.
1: Vinga, què ens planteges avui?
0: Doncs avui us plantejo un exercici, també una altra visualització, però diferent. Avui no et faré plorar.
1: Oh, menys mal. Que hem començat molt fort.
0: Exacte. Avui vull que prenguis un moment i em dirigeixo a tu que ens estàs escoltant i que visualitzis dintre de tu una gerra. Una gerra on dintre hi haurà la teva energia emocional, no? El teu estat, allò que et dona tranquil·litat. Vull que et preguntis què és allò que et fa buidar la gerra, què et deixa sense energia. Anota-ho. Si ara no pots, doncs reprèn l'exercici a casa, agafa una llibreteta, seria ideal que mentre escoltes els capítols d'aquest podcast tinguis la teva llibreteta per fer reflexions, els exercicis que fem, això sempre va molt bé. Anota què és allò que et treu l'energia. No? Pot ser les presses, la desorganització, el sentir que estàs sola amb el teu fill, filla, no? La poca ajuda, que això passa molt, anota-ho. I per una altra banda, què et fa omplir aquesta gerra? Què et fa sentir bé? Què et fa tenir energia vital? Què et fa tancar la tapa? I també anota-ho. Potser pot ser doncs, un passeig amb una amiga, pot ser un cafè amb aquella terrassa que t'agrada tant, pot ser estar a casa i llegir un llibre i deixar la cuina sense fer. No importa. Per què és important això? Perquè quan tu detectes o ets conscient de tot el que et fa sentir bé, estaràs molt més present amb el teu fill. L'autocura no ha de ser un luxe. És una necessitat que t'ajudarà tant a tu com a la teva família. Llavors, jo aquí et convido a totes i tots a que agafeu una d'aquestes coses que et fan omplir la teva gerra emocional i la posis present en aquesta setmana o en aquest temps. Pren aquest cafè aquesta setmana i agenda-ho, perquè moltes vegades es queda la idea però no entra dintre del teu pla. Agenda-ho i això ha de ser innegociable.
1: Doncs hem fet una introspecció bastant profunda, jo crec que avui important, però al final el que dèiem és la conclusió és aquesta, has d'estar tu bé per poder acompanyar, per poder tenir cura d'una altra persona, sigui infant o sigui qui sigui, al final. Molt bé, doncs crec que hem obert un meló molt gran, que hi ha molta informació, no sé si podríem tenir alguna recomanació, potser cinematogràfica o de llibres que ens donin una altra pinzellada per poder llegir en aquestes estones que dius, que ens omplen la gerra, per poder tenir una miqueta més d'informació sobre aquest tema del cervell i el funcionament del cos.
0: Sí, sempre que t'ho prenguis com una autocura i no com una obligació, o sigui, que et faci gaudir. A mi hi ha un llibre que m'agrada molt, hi ha molts llibres que m'agraden molt, però hi ha un llibre que a mi em va ajudar molt a entendre el cervell dels infants, que és de Mona de la Hook, que es diu Neurociencia para Padres. Crec que explica tot el funcionament cerebral d'una manera molt actualitzada i molt senzilla, que això és el que volem a vegades, no? Perquè hi ha molta informació, però a vegades, Dios mío, jo, quan em poso a llegir coses dic, és que no puc, em saturo.
1: Mai, sents neurociència i ja et desmaies.
0: Bueno, clar, no, doncs pues tranquils, de veritat, que ho explica d'una manera molt, molt maca i ens ajuda no només a entendre els nostres fills, sinó a entendre's a nosaltres mateixes. Em sembla un llibre que és un tresoret.
1: Perfecte.
0: Sí, de moment aquesta recomanació.
1: Molt bé. Escolta, i si no tenim temps per fer això, no passa res, oi?
0: No. No, pren-te el cafè sense llegir res o no facis res.
1: Perquè què passa? Ho estem fent?
0: Ho estem fent tan bé com sabem i això és moltíssim.
1: Perfecte, doncs amb aquest consell i aquesta recomanació ens veiem en el pròxim capítol de Ni Mama Ni Momo.

0: 3Cat Info.
1: Les 4, bona tarda. L'accident d'autocar aquest matí a Lleida ha fet 44 ferits, 5 dels quals han requerit operacions urgents. Els fets han passat quan la conductora hauria perdut el control del vehicle, que s'ha encastat a la façana de la Diputació. L'emergència a Veneçuela entra en una nova etapa. Una setmana després dels terratrèmols, els rescats continuen mentre l'ajuda als supervivents i la recuperació dels serveis essencials guanyen protagonisme. Almenys 6 persones han mort en un incendi en un bloc d'apartaments a la ciutat belga d'Anvers. Els equips d'emergència continuen treballant a l'edifici i el nombre de víctimes encara no és definitiu. La calor del mes de juny ha provocat com a mínim 218 morts prematures a Catalunya. A tot l'estat, la xifra s'eleva fins a les 1028. La majoria de morts per calor, 8 de cada 10, s'han produït just després de l'onada de calor dels voltants de Sant Joan. Omplir el dipòsit s'encareix des d'avui 8 cèntims de mitjana en el cas de la gasolina i un 5 si parlem del gasoil. És el resultat de les rebaixes progressives en les bonificacions anunciades per part del govern espanyol. Competència publicarà el nom de les gasolineres i empreses que inflin els seus marges i no traslladin els descomptes correctament als conductors. Comandaments de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional admeten que l'endarreriment de la vacunació als policies es podria haver produït per errors administratius i han descartat la predisposició del govern durant la pandèmia. La segona jornada del judici contra l'excúpula de Salut per presumpta prevaricació ha desinflat part dels arguments de l'acusació. A partir d'avui, la Unió Europea cobra una taxa de 3 euros per cada producte barat que es compri en plataformes com Shein, Temu o AliExpress. L'objectiu és frenar l'allau de paquets de petits a les aduanes europees. La taxa l'han de pagar empreses i plataformes, però podrien repercutir-la en els consumidors. I al jaciment dels Casots, a l'Alt Penedès, han descobert el crani d'una espècie animal prehistòrica única al món. La troballa confirma el valor internacional d'un dels jaciments paleontològics més importants de Catalunya.
0: Esports.
2: Joan Laporta assegura que defensaran la integritat i la identitat del Barça en la seva presa de possessió com a president del Futbol Club Barcelona. Laporta, que enceta avui el seu tercer mandat, assegura que ja poden fer front a qualsevol incorporació. Al Mundial, a les pròximes hores, es juguen 3 partits més del Mundial. A les 6, Anglaterra, República Democràtica del Congo. A les 10, Bèlgica, Senegal. I a les 2 de la matinada, Estats Units, Bòsnia, Herzegovina. I Tadej Pogačar arriba avui a Catalunya 3 dies abans que comenci el Tour de França a Barcelona. Equips com l'Ineos o el Visma faran un entrenament específic al circuit de Barcelona a Catalunya per preparar la contrarellotge per equips de dissabte.
1: La calor cedeix terreny, s'allunya dels valors extrems dels darrers dies, però de calor en fa i molta. Avui les màximes més altes rondaran els 36 graus. La tarda serà assolellada amb possibles ruixats al Pirineu Oriental i a les Guilleries. La tramuntana bufarà tot avui i demà.
0: 3Cat Info.

0: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions arroba joventutsamboy.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.

0: Macedònia Musical, un programa presentat per Joan Sola.
1: Hola, molt bona tarda, amics i amigues. Què tal, com esteu? Aquí estem al Macedònia Musical, estem amb vosaltres, amb molta, molta música i alguns consells, que ho manega tot i que ho porta tot en Dani i que us parla aquesta hora en Joan Sola. Bé, comencem. Podem veure la discoteca com un mirall de la vida moderna, un espai de lliure, soroll i desig on es cerca l'amor, però es troba confusió, sense fixar-se en obtenir l'amor perfecte, sinó en la mateixa recerca de l'amor.

S'hauria de mantenir un esperit positiu com a eina per superar els obstacles i viure plenament. Hem de mirar més enllà de les coses superficials, explorant creativitat i fantasia com formes d'enriquir la vida.

0: La fantasia.
1: De vegades l'amor ens sorprèn apareixent inesperadament, sense cercar-ho, amb dubtes i inseguretats, però amb alegria i intensitat dels primers dies, amb una total incertesa i contradicció que sorgeix d'un nou amor.

Cal fer estigmar tots aquells que perpetuen desigualtat i violència i qüestionar la segregació i el racisme. Diguem prou a tanta guerra inútil, més profit per uns quants poderosos.

0: I'm a fireball.
1: No hi ha res pitjor que mantenir una relació marcada per la traïció, la manipulació i la submissió emocional. Així es fan sabotatge quan es destrueix la confiança i et veus atrapat en un lloc de poder.

A tots ens agradaria ser famosos i sortir a les revistes, però darrere hi ha un món diferent. Les persones amb fama són explotades i convertides en productes pels medis i la indústria cultural. Han nascut per ser venuts.

Aquesta cançó és un himne d'empoderament femení que denuncia el patriarcat, la violència de gènere i la desigualtat social, reivindicant la força col·lectiva de les dones per transformar el món. Si algú...

Quan subestimin i ridiculitzin, cal brillar amb força, amb com un tro amb poder interior i èxit. El llampec simbolitza el potencial latent i el tro l'èxit visible i resonant. Així s'ha de creure en un mateix, perseverar i transformar la crítica per seguir avançant.

Com persones tenim el dubte existencial si vivim com éssers humans lliures i autèntics o simplement seguim la coreografia imposada per la societat. Pensem una mica en solució.

cerquem tranquil·litat, però de vegades hem d'assumir rols que resten a veure amb nosaltres, només per mantenir l'ordre, la responsabilitat de la col·lectiva i la injustícia social.

La religió de la seducció, les dones, amb la seva empoderament, perdó, tenen el control femení i la confiança, exigint que la parella estigui a l'alçada, deixant clar que desitja d'anar acompanyat d'acció.

Bé, fins aquí el programa d'avui. Espero que us hagi agradat. Gràcies per escoltar-nos amb avui i ens escoltem molt aviat. Bona cap de setmana, bona setmana. Adeu, gràcies.

0: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
1: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
2: Aquest estiu, escull Ràdio Sant Boi.

0: L'amor ha estat present sempre en la història de la literatura. Ens obsessiona i ens inspira, i tant que ens inspira. Hi ha amors dramàtics, com els de Romeo i Julieta o Terra Baixa, i d'altres que s'acosten més a allò que volem, no?, als nostres dies, com per exemple Heartstopper. Vinga, va, és l'hora del pati, tothom fora de classe i a reflexionar sobre això de l'amor i què vol dir enamorar-se.
1: Wow. Estàs enamorat, Felipe?
2: Jo estic enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
2: Tu no estàs cagat per dir t'estimo?
3: Perquè m'han fet sentir com un puto acudit.
4: No, em vaig enamorar de la meva millor amiga.
5: I me miro al espejo i digo, Felipe, estàs buenísimo. O sea,
6: una abraçada.
0: Ara on ets un romàntic, eh? Què vol dir això del primer cop? Què considereu la primera vegada? Què s'ha de fer? Hola, hola, sóc el Cristian Oliver, professor de Llengua i Literatura Secundària, també escric i per fi és l'hora del pati. I dic per fi perquè el pati és de les poques zones lliures de professors, és veritat, però sóc dels que està convençut que s'hi aprèn tant o més que dins de l'aula. Què en penseu? Hi esteu d'acord? Si no hi esteu convençuts, quedeu-vos en aquest capítol en què parlarem d'un temasso, com és el de les primeres papallones a la panxa, el dels piquitos, el dels xuclets al coll, el de les escapades als lavabos, les mirades furtives amb aquella persona que t'agrada. En definitiva, parlarem de l'amor, i per què no dir-ho també, de les primeres pulsions sexuals. Per parlar-ne, sense tabús ni complexes, hem convidat quatre estudiants de secundària, els veritables protagonistes de l'hora del pati d'avui. I us els presento, aquí els tenim, són la Júlia, l'Aaron, el Felipe i la Sara. Molt benvinguts, què tal?
7: Bon dia,
8: què tal?
7: Com
8: estem?
0: Va, i anem a conèixer-los una miqueta més a prop, més a poc, tot i que sé que a casa segur que s'estan preguntant la pregunta estrella, que és si esteu in love, però no em digueu res encara. Anem a conèixer-vos una miqueta més a fons. Júlia, ets la gran del grup, com
8: sí.
0: Estàs?
8: Què tal, com estem? Molt bé.
0: La Júlia té 16 anys, actualment fa primer de batxillerat. El seu esmorzar de pati preferit és l'entrepà de fuet.
8: Correcte.
0: I aquí no,
8: és que per favor, vull dir.
0: I l'última pel·li que ha vist és Olvídate de mi.
8: Exactament, sí.
0: Benvinguda. Tenim l'Aaron, que en té 15.
9: Bon dia a tots i a totes.
0: Va a quart d'ESO i el seu esmorzar preferit, entre d'altres, és l'esmorzar de formatge.
9: Exacte.
0: I la pel·lícula que ha vist darrerament amb crispetes a la mà ha sigut Margin Call.
9: Exacte, crèdits al meu pare, que me la va recomanar.
0: També saludo el Felipe. Hola, Felipe, què tal?
10: Ei, què tal?
0: Com estàs? El Felipe cursa tercer d'ESO, li flipa l'esmorzar d'entrepà de pernil, que sí?
10: Clar, sí.
0: I li ha encantat la pel·lícula de terror Longlegs.
10: Boníssim. Home, per favor.
0: Jo és que us admiro a tots aquells que us agraden les pel·lícules de terror. Jo, si... És una cosa infinita d'admiració, perquè jo no puc dormir després, jo no sé com ho podeu suportar.
8: Jo bueno. No puc.
0: I per últim tenim la Sara. Hola, Sara, què tal?
11: Hola.
0: Com estàs?
9: Bon dia, Sara.
11: Molt bé.
0: La Sara té 14 anys, va a tercer d'ESO, i no és un bon pati sense un entrepà de fajitas. Ens hauràs d'explicar què és això.
10: Sí, sisplau.
11: Quan sobra, quan menjo fajitas a casa, quan sopo fajitas a casa i en sobren, que això és quasi sempre... Al matí següent, a l'escola, pillo el pa, fajitas, m'ho menjo i sóc feliç.
0: I la darrera pel·lícula que has vist que t'ha encantat és...
11: Wicked.
0: I aquí no, és espectacular. Bé, doncs ara sí, sabeu que aquí comencem molt forts i sense frens. I com us deia, la primera pregunta que us faré en aquest programa que parlarem de l'amor és... Qui d'aquí està enamoradíssim actualment?
11: Primera pregunta.
10: Doncs Sant Felipe s'ha enamorat.
0: Wow. Estàs enamorat, Felipe?
10: Jo estic enamorat.
11: I... El Felipe està enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
10: Doncs perquè, mira, una persona em pot semblar guapa, o sigui, guai, però després és com et tracta aquella persona. O sigui, si jo faig un vincle de confiança amb una persona i després dic, ostres, aquesta persona em tracta bé, em fa sentir jo, em fa sentir Felipe, jo puc ser jo amb aquella persona, doncs dic, doncs m'estic enamorant, no? O sigui, vull ser alguna cosa més amb aquella persona, saps?
0: I els altres esteu enamorats? Heu estat enamorats algun cop?
11: He estat, però ara mateix no.
0: No? Tipo... I com, vas patir per amor? O has tingut una experiència positiva?
11: Només 3/4 d'hora. Tipo, vaig estar allà plorant, ai, que trist, que... Ja m'he avorrit, ja està.
0: Bueno.
8: Sí, és que no dona... Vull dir, s'ha d'aprofitar tota la vida, vull dir... Jo ara mateix no estic enamorada... Ho he estat, vull dir, soc molt enamoradissa, m'enamoro molt.
10: Jo també.
8: I he patit per amor sense haver estat en cap relació. Mm. Això, clar, pot passar.
10: Sí.
8: Això que ha parlat dels vincles, no?, amb les persones, doncs sí, m'he enamorat i també he patit.
0: A mi m'agradaria saber, Aaron, per exemple, com saps que estàs enamorat? Quins símptomes sents en el teu cos per saber que n'estàs?
9: Home, primer de tot, n'hi ha que fer una petita diferència, crec jo, que és estar enamorat o... t'agrada algú, està pillat per algú, no? Mm-hmm. Sí. Perquè tu pots veure aquella persona que, pues, si va al teu insti, pues, entra a classe i no sé què, i llavors t'agrada molt, i quan comences a parlar, pues, hi ha algú que no. Però després està enamorar-te de veritat. Allò que saps que et farà mal si es trenca, mm-hmm. no? Que és quan o vius una petita història amb aquesta persona o estàs, pues, un mes o dos, o fins i tot tota la teva vida.
0: Aquesta cosa de declarar-se també és una mica complicada, no?
9: Sí, bueno,
8: moltíssim.
0: És a dir, qui fa el primer pas de dir a l'altra persona, perquè dieu que l'estimeu, dieu que us agrada, dieu que...
8: Parlar amb els amics, sí, per saber què passa. Jo penso que depèn molt de la relació que tinguis amb aquesta persona, exacte, a la qual et vols declarar. Perquè, bueno, pot ser molt diferent si és algú que veus per l'insti i parles amb els teus amics, em declaro o no em declaro, però si, per exemple, et comença a agradar, per exemple, un molt amic o un molt amiga teva, mm-hmm. tot canvia, perquè ja li has dit que l'estimes, aquesta persona.
0: Com és això? I escolta, Felipe,
10: sí, sí. Digues.
0: Tu estàs enamorat.
10: Jo o estic enamorat.
0: I explica'ns una miqueta com és això, com va sorgir, doncs... en quin pas estàs tu, en quin punt estàs ara mateix.
10: Doncs sí, bueno, com la Júlia, soc una persona enamoradissa. O sigui, sempre, a qualsevol lloc que...
0: Allà on arribes t'enamores.
10: Sí, exacte. doncs... Em vaig canviar a l'institut, o sigui, vaig fer primer i segon d'ESO al meu poble i després tercer d'ESO, que és el curs que estic ara, em vaig canviar a l'institut. I doncs vaig entrar per la porta i estava fent classe i veig una persona i dic, bueno, guapa, no, aquesta persona.
9: Atractiva.
10: Sí. I després, doncs, jo estava en el pati i estava sol perquè no tenia amics. I de sobte ve una persona i em diu, mira, que jo tinc un grup d'amics. I esbrineu qui estava en aquell grup d'amics.
8: Hola, aquell... persona.
10: Exacte. I dije, Felipe, tienes que aprovecharlo. I doncs vaig començar...
0: Escolta, Felipe, si li vols dedicar algunes paraules a aquesta persona que potser ens has escoltat, no sé, si vols...
10: No, que la quiero muchísimo.
8: Oh!
9: Sí. Que bonic, sisplau, que bonic.
0: Llavors, té nom aquesta persona o no té nom?
10: No vull posar noms ara perquè...
0: Massa cosa, no?
10: Sí, massa cosa. Doncs això, i doncs vaig començar a... em vaig fer amic d'aquesta persona i doncs ara doncs som amics, ens juntem als patis, també amb el grup d'amics aquest, i doncs jo crec que per ser nou a l'institut, molt bé.
9: I escolta, Felipe, tu no estàs, i això és una experiència personal, tu no estàs cagat per dir el t'estimo, aquest, sí. Et vull moltíssim, o sigui, perquè és més fàcil o
0: com potser... Com ho diries, si no, que t'agrada una persona?
9: Perquè és que jo dic tipus, sembla més fàcil dir em moles o m'agrades, o fins claro. i tot no dir-ho.
0: Per la càrrega que té la paraula t'estimo,
9: exacte,
0: no?
9: Perquè tu dius a una persona sinònims. T'estimo, i si l'altra persona no t'estimo és com, vale, gràcies,
10: sí.
9: Saps?
0: I jo tinc una pregunta, perquè qui d'aquí s'ha enamorat alguna vegada d'un amic?
8: Jo.
0: Ai,
8: jo.
0: I això és un
8: jo.
0: Drama.
8: Sí, ho he de confessar, jo m'he enamorat.
0: A veure,
8: sí,
0: i com ho vas viure, com ho vas gestionar això?
8: Jo fa temps d'això, va ser a primer d'ESO, vull dir... una altra etapa de la meva vida. No, em vaig enamorar de la meva millor amiga. I clar, vull dir, això... jo crec que és molt diferent que el que dieu vosaltres de...
0: Ella ho va saber o no?
8: Va ser estrany, perquè... clar, o sigui, clar, tu amb la teva millor amiga o millor amic, tu ja tens una relació clar, molt propera, exacte. Us estimeu molt, sí. I ja us dieu coses maques. Però clar, quan la cosa comença...
9: Agafar
8: un altre to. Molt bé, Aron, exactament. Sí, que potser hi ha alguna cosa més que amistat... es posen difícils.
0: I no vas necessitar sí. distància, és a dir, com ho dius tot això, veient cada dia la persona que t'agrada, a més amb aquella confiança, amb aquella proximitat que tens amb un amic, era, com ho fas?
8: Clar, era tan bonic el vincle, que jo amb 12 o 13 anys no se'm va passar pel cap de trencar-lo, vull dir, jo vaig seguir endavant, jo si li havia de dir que l'estimava, jo estava boja per ella, diguéssim, i bueno, no va ser fins tard que sí, es va trencar de cop, perquè potser ella es va adonar que no sentia exactament això per mi i l'amistat es va acabar trencant. O sigui, pot acabar malament, però pot ser molt bonic també, clar. Enamorar-se d'un amic.
0: I l'amor al final té això, no? Que pot acabar molt bé o fatal. Mira, us poso unes dades. Un 24% dels joves a Espanya reconeixen haver tingut parella només 12 anys. A mi m'agradaria saber si a les vostres classes hi ha parelles.
10: Sí. I tant.
0: Em veieu?
11: Sí, però i tant. Tornant una miqueta al tema d'abans d'enamorar-te de la teva millor amiga, tipus, jo no m'he enamorat de la meva millor amiga, però tinc amigues que pensen que sóc parella amb la meva millor amiga de la infància.
8: Ostres, literalment,
11: hòstia, vale. Literalment la conec des de que fa mesos.
0: I et molesta que facin
11: no,
0: aquest...
11: No, no, perquè si fos una altra persona, jo també ho pensaria, no. Perquè, tipus, jo me l'estimo moltíssim a la meva millor amiga, moltíssim. Jo diria que és l'única persona a la Terra que me l'estimo tant. Què passa? Que Què passa? Sí, que hi ha cops que ens fem coses, vale? Tipo, jo hi ha... Jo hi ha moments, no?, que sempre em sento amb ella a classe, no? Doncs hi ha moments que li faig petons, no? Mai els avis, sisplau, mai els avis.
8: Però petons on?
11: Tipo, la galta, el front, saps?
0: I, Aaron, tu creus que això que ja explica la Sara ho podrien fer dos nois?
11: Canvia molt la cosa, eh?
9: Jo estic... completament d'acord amb tu. O sea, jo crec que, per exemple, jo tinc un amic, un molt bon amic, no vaig a dir el seu nom per respecte a ell, però que em cau molt bé i li tinc un gran amor per aquesta persona.
10: Clar.
9: I de fet l'abraço, o sea,
0: i et sabria greu que pensessin que hi ha una cosa més que una amistat, o que fessin això que fan amb la Sara, no? Que fan aquest safareig.
9: Home, jo penso que a tothom li agrada el xisme, i també penso que el pensament és lliure, però també crec que pues, hi ha gent que ho treu de context, saps? Perquè vol aquest xisme, vol dir pues, l'Aaron i Fulanito són parella, o es passen el dia parlant, o tot això.
10: Totalment, que sí. A vegades ho diuen per enveja, eh?
9: També, sí, també.
8: Sí. I perquè s'avorreixen.
9: I perquè s'avorreixen.
8: Bé, tot nòvios. Sí, la gent s'avorreix.
0: Deu només una, per tancar una cosa, eh? Però... m'heu dit que sí que teníeu, que heu vist parelles, sí, a la vostra classe.
9: Sí, sí. Però...
0: em vegeu els que tenen parella actualment?
8: No.
0: Voldríeu tenir parella vosaltres ara mateix?
8: Una cosa. Sí. No. Espera.
1: Bueno, clar, tu estàs enamorat.
0: Si us sembla, fem una cosa. Anem a un pati real i anem a escoltar les veus de què opinen sobre aquest tema. Us sembla que els escoltem?
9: Perfecte.
0: Sí. Endavant.
6: Doncs sí, sí que m'he enamorat. De fet, ho segueixo. I és una experiència difícil, però alhora molt enriquidora, perquè et pot ensenyar moltes coses.
7: Sí, per molt que no va ser una gran experiència, ja que no eren recíprocs, me'n vaig en sortir per tirar endavant l'amistat i no fer de tot plegat una situació incòmoda.
12: Crec que com tal enamorament no vaig experimentar.
13: I jo sí que m'he enamorat, va ser fa un mes. I va ser amb un noi que ens portàvem 3 anys de diferència, i la veritat és que a la relació es nota.
14: Jo crec que és una edat correcta per enamorar-se, és el moment, de fet és el moment per fer-ho.
15: A la meva edat, no m'agradaria enamorar-me, la veritat, penso que és massa d'hora.
16: Pues sí, m'agradaria enamorar-me a l'adolescència, perquè és una edat bonica per enamorar-te, però no voldria deixar els meus estudis, no voldria...
17: No m'importaria que la meva parella fos de la meva mateixa classe o curs a una persona amb la que mantinc una relació tan estreta, és una bona persona la que... demanar-li els apunts.
14: I en un moment la relació va malament i s'acaba, em sentiria una mica malament el fet de veure-la cada dia.
13: Enamorar-me a aquesta edat, tenir una parella, sí que és veritat que et separa una mica de les teves amistats. Per exemple, el temps que podries estar passant estudiant o gaudint amb els teus col·legues, pues estàs amb la teva parella.
15: Més, tenint la mateixa edat, jo penso que ens entendríem millor.
6: Ara per ara, no m'agradaria tenir una parella per tota la vida, perquè m'agradaria descobrir coses.
15: Sí que m'agradaria tenir una parella per tota la vida i amb ella formar una família.
17: A mi sí que m'agradaria tenir una parella per tota la vida, una persona amb la que ens puguem ajudar mútuament.
18: Com s'ha dit, voldria veure diferents punts d'opinions, diferents persones.
13: Que sí, que vull que sigui per tota la vida i que pugui compartir tots els moments amb aquella persona.
15: Les pel·lis i el cine... penso que mostren relacions que pues, són impossibles, no?, que passin.
17: Acostumen a fer un estereotip de vegades masclista i normalment heterosexual. Estàndard romàntic no existeix.
14: Tu mantens tot molt estereotipat, siguin la millor manera d'ensenyar-nos com estimar.
0: M'agrada molt això que deien dels referents que tenim en el cinema.
8: Sí.
0: Què penseu? La imatge que ens arriba de l'amor romàntic és molt idealitzat.
8: Massa.
0: Què en penseu? Quins són els vostres referents en aquest sentit? Vull dir, les pel·lis, les sèries, les cançons...
8: Mira, les cançons depèn del que escoltis. Després podem parlar d'això, però... les pel·lis, o sigui, et dona... Bueno, és... el mateix procés a totes les pel·lis.
0: Exacte.
8: És un noi, coneix una noia, s'agraden mútuament, es fan un petó, i tot va perfecte.
0: I que fàcil que és tot, no?
8: Que fàcil que
10: és
8: tot,
10: jo soc... o sigui, no tenen en compte les variables.
0: Exacte. Què vol dir les variables?
8: Ets una persona amb una situació, en un context en concret.
10: Sempre posen el noi que és tope fort i que tothom el coneix.
9: Guapo.
10: 1,80 m,
9: sisplau. Què passa amb el que no som tan
0: alt? Reivindiquem els que no fem 1,80 m.
10: Exacte, sisplau. I estan a la platja i es fan un petó. O sigui, per començar...
8: No.
10: La por que fa fer un petó així a una persona que ni siquiera és el teu nòvio és molt... molt estranyes.
11: O també com la gent s'aprofita de burlar-se de tu per tipus dir... Diuen coses com... Ai, no mai tindràs parella perquè ets així, perquè, esclar, els nostres referents són tals. Clar. I tothom ha tingut els mateixos referents.
0: I què seria,
11: no?
0: Per tant, realista, un amor sincer, Aaron?
11: Divers,
9: jo crec que l'amor realista seria el noi o noia cagat, perquè estàs nerviós, perquè clar, si t'agrada una persona, o sigui, tu fas una passa i et pregunta, li haurà agradat aquesta passa que he fet pel caminant amb ella? Jo crec que un amor realista està ple de nervis, està ple de pors, però sobretot està ple d'amor. O sigui,
0: exacte.
9: Està ple,
0: que bonic això, per favor.
9: Està ple de veure's una abraçada.
0: Ara on ets un romàntic, eh?
9: Sí, però és que...
11: Sí. O sigui, ho copio per un poema, vale?
9: Vale, perfecte, tot teu, però perquè un amor de veritat és aquell que sense petons, sense liar-se amb aquesta persona, una simple vista o mirada o abraçada, ho diu tot, sabeu?
11: És l'èxit.
0: Aquí, a veure, aquí escoltant l'Aaron, que ens acaba d'emocionar, quins serien els vostres referents, per exemple, musicals? Un grup, un cantant, que diguis, aquesta, quan escriu cançons, les fa des d'un realisme i des d'una cosa...
11: O que es gràcies.
0: Per què, cançons?
11: No, a mi o que es gràcies, tot i que potser la gent digui que no parla d'amor directament, a mi també m'ha inspirat en aquest sentit.
10: Mm-hmm.
11: Vull dir, parla de ser tu mateix, de deixar-te portar, de viure la vida, i jo crec que l'amor també és això, a part de, amb el que ha dit l'Aaron, que és preciós, és quan tu tens una persona, bueno, la tens no, que és una mica possessiu, però coneixes algú i no és ni el físic ni l'intel·lectual que t'agrada.
10: És la persona.
11: És la persona, és simplement que t'agrada tant estar amb ella, estàs tan a gust... Que
9: exacte.
11: És amor el que sents.
0: I el reggaeton dona aquesta imatge.
10: No.
0: Felipe,
10: no.
0: Què vols opinar sobre això?
10: Sí, mira, jo, a mi no m'agrada el reggaeton. Uh-huh. O sigui, és... Perquè...
0: Però musicalment o a nivell de lletres? A nivell de lletres,
10: musicalment... Lletres. Sí, vale. Jo crec que el pic del reggaeton, i que quan el reggaeton era lo bo, era el 2017. Uh-huh. Amb la cançó de Xina o Gasolina, tot allò.
0: Tu creus
10: era...
0: que ara ha evolucionat d'una manera... Clar, sí, com sí. És ara? Que abans
10: o sigui, ara fan a la dona com... La fan sentir inferior o la idealitzen i és... O sigui, uh-huh. No sempre és així, perquè és la dona, saps? Uh-huh. No és una cosa que no m'agrada gens.
11: Una persona. Uh-huh. Romantitzen el fet de la violació sexual.
10: Exacte.
11: Què collons és això?
0: Uh-huh.
11: Què és això?
8: No, és una nada d'olla molt heavy.
10: I això que deies que hi ha música que de vegades com ens inspira, no?, en tema de l'amor. No sé si la coneixeu, però una cançó es va fer molt famosa, que es diu Laufey, o Luffy es pronuncia, que és la cançó de From the Start. Uh-huh. I, sí, això m'ha passat fa molt de temps, que jo estava, bueno, enamorat d'una altra persona, perquè soc molt enamorat. I doncs vaig escoltar aquella cançó i vaig dir, hòstia, és que representa la relació, perquè diu una cosa que és, no necessito un recordatori de que no m'estimes. I doncs clar, per mi era el mateix, perquè aquella persona estimava una altra. I clar, o sigui, sempre quan jo parlava sempre deia, ai, és que estimo tant aquella persona, i és, no m'ho recordis, si no necessito un altre recordatori de que no m'estimes.
0: Mira, diré més dades, una mica en relació també al que estàveu comentant del respecte, no? L'altra persona, un 45% dels joves d'entre 12 i 15 anys reconeixen haver consumit porno, i el més consumit és la pornografia dura, no?, que inclou humiliacions i violència. Clar, és el tema, jo crec que val la pena també, encara que no sempre està vinculat amb l'amor, també parla del sexe, i clar, jo abans de passar una mica més enllà us preguntaria ràpidament, què vol dir això del primer cop? Què considereu la primera vegada? Què s'ha de fer? Un petó? La primera carícia? Què és el primer cop?
11: Depèn, hi ha primers cops de tot.
10: Exacte,
11: jo aquí em callo perquè no tinc ni idea.
10: No, però
11: sí, jo crec que tothom pot opinar aquí, vull dir, cadascú al seu temps.
10: Jo tinc una opinió.
11: Tot són primers cops, digues.
10: Sí, digues. Perquè el primer cop, vale, si estem parlant del sexe, parlem sense tabús, si estem parlant del sexe...
0: Exacte. I tant.
11: Sexe.
10: Jo crec que la pornografia, o sigui, no, els sentiments que hi ha en aquells vídeos no és real, perquè la gent ho fa per diners.
0: Exacte.
10: O sigui, venen al seu cos i ho fan per diners, i clar, tot això que ja no són sentiments reals. Clar, jo penso que el primer cop ha de ser com natural, bonic, amb consentiment dels dos, i no necessarem pornografia dura d'aquesta que dius, no? Que, bueno, no sé.
9: Jo, de fet, aquí tinc una mica de sort, perquè ahir vaig tindre una xerrada sobre això, i vaig estar d'acord amb una cosa que va dir, i és que a gran part de la pornografia... tot el que gira al voltant del vídeo és l'home, o el 99% dels vídeos és l'home.
11: El plaer
9: llavors,
11: de l'home.
9: Llavors, tu quan estimes una persona en la vida real, que per cert, un petit incís, el primer cop s'ha de recordar amb un somriure. No s'ha de recordar i per dir al dia després, a l'hora del pati, amb els amics, hòstia, pues mira, pues he tingut el meu primer cop amb fulanita. És un primer cop que has de somriure i has d'estar d'acord, com tu ben has dit, Felipe, amb el consentiment.
0: Que important és també parlar cadascú d'aquest tema també a classe, si us sembla. Anem a escoltar patis de veritat també, sí, que opinen sobre aquesta qüestió. Vinga. I seguim comentant.
1: Crec que tinc la suficient informació sobre el sexe, però no em veuria preparat per mantenir relacions sexuals perquè em faltaria informació sobre la persona.
6: Sí, jo crec que tinc prou informació. Crec que estic preparat perquè sóc una persona molt responsable de les seves accions. Vull dir, em sento preparat.
1: Està tenint una relació més aviat llarga abans de mantenir relacions sexuals.
14: Crec que m'han explicat del sexe, però tampoc tinc molta informació i ara mateix amb l'edat que tinc no em veig preparat.
19: Soc verge i no tinc pressa per al meu primer cop.
20: Una família que sempre m'ha ajudat molt, m'ha donat informació, no ha tingut molts temes tabús, he pogut parlar tranquil·lament i preguntar.
19: Des de que he tingut una edat prudent, els meus pares han sigut unes persones que m'han informat molt i m'han dotat de suficients coneixements des de respecte fins a en malalties de transmissió sexual, en límits, de tot.
1: No tinc cap mena de pressa a l'hora de mantenir relacions sexuals per primera vegada. De fet, tot el contrari. Prefereixo que passi quan hagi de passar i no forçar res.
20: Crec que m'agradaria, no vaig a mentir, però com tot adolescent, però la veritat és que no tinc cap pressa.
19: I el que se troba en el buscar informació sobre sexe, molts cops és porno, i el porno no és una bona manera d'educar-se.
0: Clar, jo tinc una pregunta, una pregunta que vull que respongueu rapidíssimament. Sí. Si teniu un dubte sobre sexe, on aneu?
8: Els pares,
0: tu a qui vas?
10: El meu germà.
0: Tu, Júlia?
8: Buah, de moment no m'ha sorgit així especialment cap dubte, no, en concret. No sé.
9: Jo estaria una miqueta amb la Júlia perquè dubtes quasi no tinc, perquè els meus pares, i això és un gran punt a favor seu, és que sempre ha sigut molt natural a mi casa el parlar sobre el sexe,
8: molt
9: sobre,
8: oberts,
9: exacte, sí, sobre relacions i tot, i crec que si tingués alguna pregunta sí que aniria als pares.
11: Sí, la confiança també, que tens amb ells,
9: exacte,
11: per parlar.
9: Sí.
8: Si tingués algun dubte de veritat d'ostres, no sé què fer ara, exacte, doncs jo crec que els pares podria confiar perfectament.
0: Com sí, que sí, estàvem una mica comentant també que a vegades el porno ens dona aquesta imatge desigual, no? Aquesta imatge de poc respecte a l'altre. Tornant una miqueta al tema de l'amor, no? Jo crec que la gelosia moltes vegades està vinculada amb sentiment amorós, que sembla que com més gelós siguis, més estimes, i jo crec que això és un tema molt arriscat, molt perillós.
8: Sí, sí.
0: Felipe, què opines sobre això? Perquè aquí també el tema del control cap a l'altra persona, de veure què és el que fa a les xarxes socials...
9: Tu estàs enamorat, compte.
8: Sí. Exacte, va, explica.
10: Sí. És... Ai, és que no sé, o sigui, per exemple, posaré quan lo de la cançó que no sé, tu recordatoris era, doncs sí, jo estava evidentment gelós perquè, o sigui, jo volia que aquella persona estigués amb mi, i clar, doncs és, sí, em fa estimar encara més perquè és com un sentiment que tens dintre teu, que és com l'has d'estimar i ho has d'aconseguir, però clar, com no pots, la gelosia i tot això, sí, et fa sí, estimar més.
8: Jo entenc el punt del Felipe, vull dir, entenc que aquest sentiment de gelosia, no, que pots tenir, però jo crec que hem de partir de la idea que cadascú és una persona lliure, diguéssim.
10: Clar.
8: Que cadascú s'enamora de qui s'enamora, i igual que tu tens el dret, diguéssim, d'enamorar-te de qui sigui, si no funciona pel que sigui amb una altra persona, doncs ho has d'acabar com acceptant, diguéssim. No vull dir que no lluitis, per amor, però de vegades la gelosia pot portar a sensacions que t'acaben perjudicant també tu. I no,
9: clar, però, Júlia, una de les passes més dures de la gelosia sobre l'amor, perquè l'amor, al cap i a la fi, són reaccions biològiques que ens sentim còmodes amb aquella persona,
10: clar,
9: i pues, té unes reaccions al nostre cos. Però una de les passes més dures de la gelosia, jo crec que és també, si realment estimes aquella persona, realment t'has enamorat d'aquella persona, crec que el més únic que pots fer és deixar anar-li, perquè si aquella persona no vol estar amb tu, pues, perquè el dia d'abans...
0: Acceptar-ho, no? Acceptar-ho i també fer una part del respecte. No?
9: I sobretot, quan s'ajunti amb una altra persona que està amb tot el seu dret, respectar-ho, respectar-ho. Et pots estar morint per, per dins, pots estar, pots estar feliç, però ho has de respectar i no has de molestar. Exacte. ni has de ja, perdona, que posant notetes, perquè a les xarxes socials s'utilitza molt això de pues,
0: fulanita m'ha deixat, saber acceptar el no també forma part d'aquest respecte
9: i deixar anar.
0: I Sara, jo, tu creus que series capaç de mirar-li el mòbil a la persona que t'agrada per aquella cosa d'inseguretat?
3: No, però m'agradaria tornar un moment al moment del sexe, parlant del sexe, perquè no sé si us heu adonat, m'estava sentint increïblement incòmoda, perquè a sobre amb coses com el reggaeton, coses així, hi ha moments que em sento com si la gent aconsegueix que em senti com una mena d'acudit sexual, saps? Hi ha moments que et prenen com una broma, no?, que només tens valor per als teus aparells reproductors, saps? I hi ha moments que m'han fet sentir així, saps? I m'ha deixat amb el petit trauma de que cada cop que fem xerrades sexuals a l'escola o sempre sento aquesta incomoditat perquè em fa recordar això i estic que malament.
0: Per tant, tu, evidentment, no miraries mai a ningú res, perquè forma part d'aquest respecte que vols.
3: Fins i tot, no sé si seria per culpa o gràcies a per culpa, millor dit, per la gent que m'ha fet sentir així, saps? Quan m'agradava aquest noi, perquè a mi m'havia agradat algú, quan m'agradava mai havia pogut veure aquella persona com una cosa sexual, perquè tenint en compte que acabo de passar per això i ja no veig el sexe com una cosa tan maca perquè m'han fet sentir com un puto acudit, doncs m'era impossible mirar aquella persona així.
0: Mira, us proposo una cosa molt ràpida, anem a fer... què no toleraríem a una parella i després què hauria de tenir perquè fos la nostra parella perfecta. Us demano que aneu pensant, per exemple, què no toleraríeu? Què no toleraries? Jo... una cosa rapidíssima.
2: Fuà, és que el primer que se m'ocorreix és no toleraria el que no em deixés quedar amb amigues.
0: Molt bé. Aquesta falta de llibertat a tu, Exacte. Julia?
14: Sí, no, jo el mateix, no? Aquesta llibertat de seguir sent qui sóc. I això, sí.
0: Felipe?
10: Exactament el mateix, o sigui, que respecti la meva llibertat.
0: Això,
10: clar, i que això no em revisi el mòbil ni res, perquè...
0: I tu, què no toleraries?
3: Jo no toleraria com,

0: D'acord? Mira, ja, Sara, si et sembla, agafa l'entrepà.
1: Vinga.
0: Desembolica aquest entrepà i a veure de què és.
1: Hòstia, que bueno, no?
0: A veure, obre aquest entrepà.
2: Després em menjo el pa, eh?
0: A veure si és d'embotit, si és de... Si...
1: És de paper.
0: Ah, és de paper. Hi ha alguna paper. Cosa? A veure.
3: No és de fuet.
0: Escoltem la Sara.
4: Definitivament no ho sabíem, que això era de paper. No ho sabíem, no teníem ni idea. No.
0: Escoltem, a veure. Has de llegir què diu aquí i entre tots haurem de buscar una solució a aquesta situació, d'acord?
1: Ja soc mediador.
0: Endavant.
3: Està bueno el xisme.
5: Acabes de pillar en Pau enviant-se missatges d'amor amb un noi d'un altre institut i ell ho nega perquè té por de les possibles represàlies.
0: El repeteixo,
3: en Pau
0: eh?
3: És el nòvio o...?
0: El Pau és, és un company de classe i diu, acabes de pillar el Pau enviant-se missatges d'amor amb un noi d'un altre institut i ell ho nega perquè té por de les possibles represàlies. Ja veureu, ja veieu que això de l'entrepà...
1: Però quin és el problema?
0: Ah, sí, clar. Això és el que ara hem de comentar, perquè ell no vol... Ell no vol dir res, no? Sí. Ell ho té allà d'amagat. Per tant, nosaltres ara aquí, en aquesta situació, que per desgràcia es troba bastant més sovint del que ens agradaria, doncs hem d'intentar consensuar què és el que li recomanaríem al Pau. A veure, Felipe, tu això no ho entens com un problema, no?
1: No, o sigui... La teva orientació sexual no et defineix com a persona. O sigui, tu
3: 100%
1: ets,
3: clar, això.
1: O sigui, tu ets en Pau i seguiràs sent en Pau, si ets gay, si ets asexual, si ets bisexual...
0: I què li diries, per tant, al Pau, que està allà, que té aquesta por, aquest neguit doncs, que no s'atreveix?
1: Li diria en Pau... O sigui, el que et diguin els altres, que t'entri per una orella i que et surti per l'altra. Sóc gay, vale, i què? Mm-hmm. I què? Yeah.
3: Bona tarda, segueixo sent la mateixa persona. Adeu.
4: 100%.
0: Exacte. Júlia, què vols comentar d'això?
3: Jo diria, Pau, endavant.
1: Sí,
3: 100%, és això, o sigui, tu tens molts factors que determinen la teva identitat com a persona, ets el que transmets, no només ni el físic, ni l'orientació sexual, ni res. Jo li diria, Pau, sigues tu mateix,
0: i tu?
3: Enamora't de qui t'enamoris.
2: Jo li diria una frase que em va dir un bon amic, i és, la vida és allò que passes mentre tens la por de fer alguna
3: cosa. Oh.
2: Llavors, jo li diria al Pau que sí que hi ha...
1: Altre poema.
2: Sí que hi ha molts motius i pels que no, per la família, pels amics, pel que diran. Jo diria que els agafés tots en una bossa, els, ho sento per la paraula, però els llancés a la merda,
1: uh-huh.
2: I fossi com és, perquè no canvia, com bé tu has dit, Felipe, i com ha dit la Sara, un moment, si la societat no t'accepta, pues, potser hem de canviar aquesta societat.
0: Creieu que, actualment els vostres companys bisexuals, homosexuals, sí, tenen les mateixes dificultats, tenen més dificultats, igual? És a dir, creieu que la situació està superada o encara continua?
4: Perdonar, perquè jo no he dit el que jo li diria al Pau, que trist que t'hagis oblidat també.
0: És que ara estic
4: enfadant tu. Jo el que li diria és que tu estima a qui tu vulguis, sigues lliure d'estimar, però... Mai t'oblidis d'estimar-te primer.
0: Això mateix.
4: Sempre t'has d'estimar tu.
0: Que important,
4: doncs, perquè
0: és aquest missatge.
4: Si no,
2: moltíssim.
4: Sí, realment no ets capaç d'estimar qualsevol altra persona si no ets capaç d'estimar-te tu primer.
2: Uh-huh. Sara, com seria si la teva millor amiga que abans has dit i que l'estima molt et digués un demà i que és homosexual? I creus que se sentiria acceptada? Creus que seria rebutjada?
4: Mira. Si m'arriba la meva millor amiga i em diu, Sara, sóc lesbiana... L'abraço, me l'emporto cap a dalt i li dic, per què has trigat tant en dir-m'ho?
1: Perfecte. Sí, mira, jo, la meva millor amiga, que es diu Sabina, un besazo enorme des d'aquí, és lesbiana i clar, no passa res. I em diu, jo li dic, però no tens por que et diguin alguna cosa? I, no, que me digan lo que quieran, però jo voy a ser Sabina y punto. Uh-huh. I clar, o sigui, jo l'admiro molt, perquè clar, o sigui, tenir una opinió diferent socialment, doncs, és complicat, però ella segueix endavant i és lesbiana i ja...
3: Les etiquetes fan molt mal, també, perquè sí, han creat també com un espai segur per aquest grup que ha estat marginat al llarg de la història, que és LGTBI, però actualment en certs àmbits jo crec que fa mal, perquè et fa com... Bueno, fa mal, fa com que et sentis que ets una etiqueta, ets un nom, i sí, tu no ets lesbiana o gay, ets la Júlia, en el meu cas,
0: una
3: no?
0: Una part més de nosaltres.
3: És una part més, exactament, i no t'ha de suposar un pas de... d'haver de sortir de l'armari, tot i que actualment malauradament és així.
5: Em molesta mazo, perquè és que últimament no hi ha una orientació sexual per a tot. He vist cada cosa d'orientacions sexuals que m'he quedat, què és això?
3: És que jo no sé qui sóc, de tot el que hi ha.
1: No
3: sé com es deia, hi ha una bandera que...
0: Jo crec que al final l'objectiu és això.
5: Hi ha tantes coses que em sento abrumada. Què collons sóc?
0: Al final l'objectiu plegat és ser respectuosos, no? Respectar la diferència i escoltant-vos, la veritat és que a mi em dona moltíssima tranquil·litat que la gent jove actual sigui tan respectuosa amb els altres i que, com dèieu, no? Convidar tothom a ser com és i acceptar-se. I estem a punt de

0: d'arribar ja al final. I ara sí que encarem la recta final d'aquest primer capítol de l'Hora del Pati amb una secció que ens farà pensar bastant. És molt senzill, jo us diré tres frases que s'han escoltat en un pati de veritat i haureu de decidir qui s'ha de quedar sense pati perquè allò que ha dit és molt fort.
1: Vale, sí, molt... Espera, m'agafo la cadira.
0: Aviso, són parletes que no us deixaran indiferents i, per tant, no us serà fàcil prendre una decisió de qui es queda sense pati.
1: Concentració vale. Màxima.
0: Tindreu 2 minuts per decidir-vos, per tant, haureu de parlar.
1: Ah, vale, hem de dir una resposta entre tots.
0: Entre tots hem de decidir qui es queda sense pati.
1: Vale,
0: us diré tres persones. El primer és el David. La seva parleta és que l'amor entre dues noies no és amor. Només són dues amigues molt amigues. Sí? Aquest és el David. La següent frase és de la Sheila, que ens diu: m'he posat a dieta perquè el noi que m'agrada no em mira. Sí? I el tercer és el Lleó, que la seva frase, la seva perla, és: he deixat de seguir totes les noies del meu Instagram perquè la meva nòvia no tingui gelos. Qui comença?
2: Vale,
0: perdona,
2: el David.
1: Això
2: d'anegar
1: l'amor entre dues noies.
3: La nòvia
4: del Lleó,
3: La nòvia del
4: Lleó,
3: per mi,
4: Jo crec, si fos el tutor d'aquests tres alumnes, crec que no faria pati i faria una xerra de classe.
0: Amb els tres.
1: Sí. Amb els tres. A veure, nois, entrem-nos.
4: Així em sembla una brutalitat.
0: Però hem de posar-nos d'acord, hem de trobar algú,
5: A veure, la segona noia...
0: El que considerem el més greu.
1: Sí, com, la segona noia segon?
5: Ha de tenir pati.
0: Sí, el primer era l'amor d'entre dues noies, no
1: vale,
0: pot
1: sí,
0: ser.
1: L'amor entre dues noies.
0: El de la dieta per agradar més al seu, a la seva parella i l'altre és el de que ha deixat de seguir a Instagram a tothom per no...
1: A veure, el tercer que és un controlador, saco.
0: La red flags, clarament, les tres, oi que sí?
1: Home, sí,
5: la tercera, jo crec que és més la nòvia, no?, que s'hauria quedat sense pati, no el noi, pobret. Sí, la segona noia ja és més com un problema, jo crec que ja ve del noi, perquè clar, li diu estàs gorda i és com un remordiment, però jo sincerament crec que en David s'hauria quedat sense pati, perquè sí. Com pots dir
0: tu has viscut
5: això?
0: Una cosa així semblant d'algú amb Instagram que ha hagut de deixar de seguir o que hi ha hagut problemes a través de xarxes socials o el que sigui?
5: Mira, hi ha hagut problemes en xarxes socials, però no això de deixar-ho de seguir perquè em poso gelosa.
1: Sense gelats, és extrem.
2: Tipo, les altres dues persones, tipo, no era culpa seva, saps?
5: Exacte, és en David. Que...
2: És el, tipo, el David... És, qui diu això, tu, sense pati. La resta és o a la nòvia o...
5: O l'altra persona.
2: Això.
4: Jo estic amb d'acord amb el...
1: Això, el David és el de l'últim, el de l'Insta. No, el David és el primer, el que diu de les noies. El de les dues noies, aquest sense pati, o què?
4: Sí.
1: Aquest sense pati,
4: evidentment. Jo estaria d'acord amb que el David sense pati, però la segona em pots recordar.
0: La Sheila deia que ella està a dieta per agradar més al seu nòvio.
4: Jo crec que amb la Sheila... m'estaria parlant una hora perquè...
0: Què li diries directament a la Sheila? Escolta.
1: Sheila.
4: Hòstia.
1: Per on comencem?
4: Usant els filtres de llenguatge, per no dir paraulotes, del seu nòvio o de la seva persona que li agrada, jo crec que li diria que, resumint-ho tot, perquè ja et dic, estaria una hora parlant-lo, parlant-ho amb ella, seria estima't a tu mateixa i que... et fotin completament els passaments i desamers, perquè això sí que m'ha passat això de, pues, no amb una persona
1: voler canviar
4: amb específic, sinó perquè...
5: Jo vull dir una cosa sobre això.
4: Exacte, perquè si no estàs, o sea, si no estàs amb els cànons estètics d'avui dia, pues són molts les preguntes i molts els pensaments de, joder, pues jo és que no quedo per festes i tot això.
1: I és molta la gent que no està amb els cànons.
0: Que no se'ns oblidi que hem de deixar algú sense pati, eh?
4: El primer.
5: El David.
0: Felipe, tu volies dir alguna cosa,
5: una cosa que no és d'aquestes les persones, però jo tinc en el meu cos tinc dos problemes, que el primer és que tinc pectus excavatum, que crec que sé que és com tinc això cap a dins i doncs tinc el pit com més marcat i les meves dents, o sigui, no són perfectes, però jo de fet m'he canviat d'institut perquè em feien doncs assetjament,
4: ho sento,
5: llavors em vaig canviar i clar vaig aprendre d'aquest assetjament i doncs em vaig mirar al mirall i vaig dir, és que aquestes dues coses em fan Felipe, o sea, que estas todas cosas soy yo y me miro al espejo y digo, Felipe, estás buenísimo, o sea, por favor.
0: Com ens hem de dir això de tant en tant, eh? Com ens hem de posar davant del mirall i dir-nos, escolta, ets un pibonazo.
2: Jo sempre abans d'anar-me a dutxar em fico al mirall, me miro
1: reina.
2: Això ens ho diem amb la meva millor amiga.
0: Vale, doncs a veure, decidim, veredicte. Qui es queda sense pati?
1: El David ens l'emportem. Aquest, l'Aaron, ens l'emportem.
0: I una bona xerradeta, no? Una bona xerradeta i a veure el món d'una altra forma.
5: Sí, sisplau.
0: Molt bé, doncs ara sí que hem arribat al final de l'hora del pati.
5: No! Però què dius?
0: Quatre magnífics tertulians i amb un debat d'aquells que no acabaríem ni que tinguéssim un curs sencer.
2: Es quedaríem mil patis.
0: Això sí, abans que soni el timbre, perquè sí que és a punt de sonar el darrer timbre, i que haguem de tornar a classe, us pregunto rapidíssimament, què és el que ens portem d'aquesta estoneta que hem parlat? A veure, alguna idea? Què hem après? Què hem comentat?
4: Si puc trencar el gel, jo crec que m'emporto a casa i a la meva, al meu cap, jo crec que m'emporto al que algú estem fent bé, perquè hi hagi gent en aquesta generació i que recapaciti i estem trencant amb totes les injustícies que estàvem acarreant des del principi.
0: Totalment d'acord, Júlia.
2: Sí, jo me'n vaig amb una molt bona sensació perquè he pogut parlar amb tres persones d'una edat molt semblant a la meva i que tenim una visió molt semblant i molt positiva respecte al tema de l'amor. L'amor pot ser molt bonic i no hem de patir més del compte. Ja.
0: Felipe, sobre l'amor, què hem après? A veure... Sí.
5: Sobre l'amor, mira, no ho sé encara, però sobre la societat em porto que encara hi...
2: Que sobre la societat, toma, anem a
0: sobre l'amor, anem a l'amor, que avui estem parlant de l'amor.
5: Bueno, vale.
0: Avui estem tots enamorats.
5: Sobre l'amor que, pues, pa'lante, i si te dicen que no, pues, igualment pot ser amiga d'aquella persona i doncs seguir com amb una amistat, doncs, preciosa.
0: Molt bé, Sara, sobre l'amor, què ens quedem?
2: Jo surto d'aquí recordant-me a mi mateixa que jo puc estimar que em doni la gana la meva millor amiga, aquest noi que m'agradava, però sempre m'he d'estimar a mi mateixa i sempre m'estimaré.
0: Que preciós. Si sento algú que critica la gent jove actual, m'hi poseu a davant i us defensaré, perquè amb aquestes declaracions que heu fet, és que us admiro, soc fan absolut. Moltíssimes gràcies, Sara, Felipe, Júlia, Aron, per haver estat aquí, per la vostra sinceritat, per les vostres anècdotes i pel vostre respecte. Ha sigut un plaer escoltar-vos, de veritat.
2: Moltíssimes gràcies a tu.
0: I aquells que ens heu escoltat des de casa, també gràcies per ser-hi. Ho hem de deixar aquí, l'hora del pati s'acaba, i tothom que va a classe, fins al proper episodi.
2: Carreguem tant.

Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses, elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità, al millor preu. Pizzeria Rintocore, ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore, l'essència d'Itàlia, ben a prop teu. Pizzeria Rintocore us ofereix Gent de carrer, a Ràdio Sant Boi.

0: Gent de carrer, amb Jon García i Albert Vilar.
1: Hola, hola, bona tarda, com esteu? Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Gent de carrer, a Ràdio Sant Boi, la ràdio pública 89.4. Albert Vilar, què tal? Bona tarda, com estàs?
2: Doncs estrany, perquè estic avui sí. Ara no es veu, però estic al costat de l'estudi, ha donat dos cops a la taula, m'estic sentint molt incòmode.
1: Podries...
2: M'aniré ràpid, eh? Ja vaig avisar. Veus, un altre cop a la taula.
1: I podríem continuar. Clar, no estàs acostumat a estar aquí. Estàs aquí a la taula amb nosaltres.
2: Fa molt de temps que no toco aquesta taula.
1: I hem de dir que és per una bona raó, que és que d'aquí res aniràs a fer voltes per Sant Boi.
2: Efectivament, i parlaré d'esport, que és el que se'm dona bé. Malauradament se'm dona bé.
1: Avui tarda nit important per l'esport santboià.
2: Efectivament, acte de reconeixement que es fa cada any. Aquest any es torna a fer el Joan Batista a Milà. Crec que mai hauré vist tants esportistes junts de Sant Boi i crec que no hauré vist tanta gent que connecta Sant Boi junta també. Espero saludar molta gent i parlar molta gent també.
1: Això sí, i escoltar-ho també a través d'aquesta antena Ràdio Sant Boi, que allà hi serà seguint doncs, també aquest esdeveniment. No està l'Albert Vilar avui a la peixera com és habitual. Qui sí tenim de nou és el Dani Teruel. Què tal? Bona tarda, com estàs?
3: Què tal? Doncs mira, vaig seure ahir aquí sí. I mira, és que no he marxat. Des de llavors, han sigut com 24 hores. S'ha estat en abús aquí, tio.
2: No m'ha tornat
3: a vosaltres, s'ha estat en abús.
1: En lloc com a casa, no?
3: En lloc com a casa. Avui és el dia més orgàsmic per l'Albert Vilar, o sigui, tots els esportistes de Sant Boi en un mateix punt explicat per ell.
2: No m'estressaré molt.
3: És el seu orgasme professional.
1: Tremendo. Avui hem de dir que tenim un retorn aquí a Ràdio Sant Boi, a Gent de carrer. Franco Medina, què tal? Bona tarda.
4: Hola, hola. Com estàs, Jon? Bona tarda, santboians, santboianes. La veritat, em sento estrany. Perquè fa de temps que no venia.
1: Sí.
4: I he de dir que la llengua la tinc una mica malament.
1: Doncs això es practica, no et preocupis. De fet, avui marxaràs també amb l'Albert Vilar per seguir aquest esdeveniment que tindrem a Sant Boi. Mentrestant, ens acompanyarà la Imar Alemany. Com estàs?
5: Hola. Bé, a veure, sorpresa, jo feia que no veia l'Albert.
1: Sí.
5: Dos mesos, pràcticament.
1: Bueno.
5: Sí.
2: Aquí l'estudi més.
5: Però aquí l'estudi feia un any que jo no et veia aquí dins.
1: Impressiona, no? Tenir-ho així.
5: Impressiona, estic impressionada, però bé, si és una estona no passa res. Però bé, molt bé, passant molta calor.
1: Sí, sí.
5: Però bueno.
1: Ràdio Sant Boi, refugi climàtic. Sí, Òscar clar. Arjonilla, bona tarda.
6: Hola, molt bona tarda.
1: Déu-n'hi-do l'estudi avui, com està, eh?
6: Sí, sí, és que, a més, em teniu aquí apartat, sí. Em teniu com a la punta de la taula, i us veig a tots, és que és com veure una multitud aquí.
2: Ets el líder.
6: Sí, sí, sóc el presi de la taula.
5: El cap de família.
1: Sí. Tu manes. Tu manes. Avui a Gent de carrer, en un programa en el que més enllà de marxar, per saber com s'estarà vivint aquesta gala de l'esport, sobretot ho seguirem a la segona hora, també al final de la primera, per poder parlar amb alguns dels protagonistes abans de que comenci. Avui parlarem d'una exposició artística que tenim a la ciutat. A l'obra de Gaudí vindran dues de les persones que l'impulsen aquest estudi a explicar-ho. A més, quan hem sabut que hi ha un il·lustre santboià que coneixem tots, com és Pau Gasol, que ha invertit 55 milions en la Lliga F, en parlarem amb una periodista especialitzada que també ho ha seguit molt de prop. Avui ens posarem al dia també de tot plegat, serà aquí a Gent de carrer. Jo sóc el Jon García i avui us acompanyarem fins als 8 de la tarda. Esperem que us fem companyia.
0: A Ràdio Sant Boi, Gent de carrer.
2: I començo amb les efemèrides d'avui, dimecres 1 de juliol. I el primer que escoltem és la música del Tour de França, perquè 1 de juliol de 1903 a la ciutat francesa de Montgeron comença el primer Tour de França de la història. Dissabte comença la 113a edició, ja que va estar aturat durant les dues guerres mundials, i ho fa, per cert, a Barcelona, per acabar el 26 de juliol a París. Grans becaïnes ens esperen en els propers dies. I fa 106 anys passa això. Un 1 de juliol de 1920 als Estats Units entra en vigor la denominada Llei Seca, que prohibeix la venda de begudes alcohòliques. Va durar 13 anys i el 1933 Anuel i J. Cortez van treure aquesta cançó per celebrar-ho. En altres notícies tan importants com aquesta, un 1 de juliol de 1908 s'adopta SOS com a senyal d'auxili. Per si no ho sabíeu, no significa res les seves sigles. Simplement es va fer perquè les transmissions telegràfiques de l'època era més fàcil SOS que les sigles CQD, com Quickly Distress, que en anglès significa pànic ràpid problemes. I finalment, un 1 de juliol de 1941 s'emet el primer anunci televisiu de la història a la cadena de Nova York WNBT. L'anunci era l'empresa de rellotges Bulova i va pagar $9 per un anunci sense soroll de 10 segons. Es va emetre el descans del partit de béisbol que va enfrontar els Brooklyn Dodgers contra els Philadelphia Phillies. Que llestos els estadounidens inventant això dels anuncis. I fa 14 anys passa això. No hay dos sin tres, no hay dos sin tres, no hay dos sin tres. 1 de juliol de 2012, la selecció de futbol d'Espanya guanya l'Eurocopa 2012 al guanyar 4-0 a la final a Itàlia, sent la primera selecció de futbol de la història que aconsegueix aquests dos títols continentals consecutius i la primera també en fer un triplet, és a dir, Eurocopa, Mundial, Eurocopa. Els colombians Cali i el Dandy es van juntar amb David Bisbal per treure una nova versió de la seva cançó Gol, per ficar la frase que hem escoltat de No hay dos sin tres, que finalment es va complir. I ara, un record a aquest cantant. It's fun to stay at the Avui hagués fet 75 anys el cantant, pianista i compositor estatunidenc Victor Willis, líder de la banda de Nova York Village People. Ahir, malauradament, va morir als 74 anys l'autor d'aquest YMCM, una cançó que involuntàriament s'ha convertit en un himne de l'orgull LGTBIQA+, que es celebra justament aquesta setmana. Aprofito per dir que avui, 1 de juliol, fa 54 anys que a Londres es du a terme la primera marxa de l'orgull gay i que aquest dissabte es farà una nova pels carrers de Ràdio Sant Boi que cobrirem des d'aquesta emissora. I també un record a una persona força coneguda. And it seems to me you lived your Avui hagués fet 65 anys Diana Spencer, més coneguda com a Lady Di, princesa de Gales, des del 1981 fins la seva mort el 1997 en un estrany, per dir-ho d'alguna manera, accident de trànsit. Va ser la primera esposa de l'actual rei del Regne Unit, Carles III, en una relació absolutament turmentosa i va ser una gran aliada de la comunitat, LGTBI gràcies a la seva visibilització durant la crisi de l'UVH i la seva gran relació amb el cantant Freddie Mercury. El que escoltem per cert és Candle in the Wind, cançó que va cantar el britànic Elton John en directe en el seu funeral. I comencem ara amb les felicitacions. I comencem a escoltar la banda sonora de la pel·lícula Ben-Hur, guanyadora d'11 premis Oscar, 11, i dirigida per l'alemany William Wyler, que va néixer un 1 de juliol de 1902 i que, a més de guanyar l'Oscar a millor director, ja havia guanyat dos més en anys anteriors. Aprofito per dir que un 1 de juliol de 1884 va néixer la primera sòcia del Futbol Club Barcelona, Edelmira Calbató. Després d'insistir i trencar els estatuts, que deien que només podien haver socis homes, es va fer sòcia l'1 de gener de 1913, sent la número 86 del club. La part trista és que quan va morir el 1959, amb 75 anys, a l'assemblea de compromissaris del club encara no hi havia cap dona. Encara s'han de millorar coses, la porta, i mira que som el 2026. I fa 81 anys aquesta cantant. Un 1 de juliol de 1945 va néixer a Miami la cantant estatunidenca Debbie Harry, líder del club Blondie, amb aquest Hair of Glass. I fa 59 anys aquesta actriu. Escoltem la banda sonora de Los Vigilantes de la Playa, perquè un 1 de juliol de 1967 va néixer a la Columbia Britànica l'actriu canadenca Pamela Anderson, una de les actrius més famoses d'aquesta sèrie dels anys 90. I finalment fa 23 anys aquesta cantant. El 1 de juliol de 2003 va néixer a Alberta la cantant canadenca Tate McRae, autora d'aquest Greedy, que té més de 2.000 milions de reproduccions a Spotify. La va treure quan tenia 20 anys, i per exemple, amb 20 anys als Estats Units encara no podia veure ni alcohol. I la cançó del dia és una que va sortir exactament fa 11 anys. Un 1 de juliol de 2015, la cantant estatunidenca Demi Lovato va treure el primer senzill del seu cinquè àlbum, aquest Cool for the Summer, que supera els 1.000 milions de reproduccions a Spotify. Tenir 5 àlbums amb només 23 anys que tenia el 2015 em sembla molt fort. Escoltem Cool for the Summer, de Demi Lovato, que avui fa 11 anys.

0: 11 anys d'això, Déu-n'hi-do. Dani Teruel, avui és el Dia Internacional de...
1: Com m'agrada robar-li el paper a l'Albert, eh? Avui és el Dia Internacional del reggae. Per això poso una mica de Bob Marley, també és el Dia Internacional de la fruita preferida. John?
0: Fruita preferida. Bona pregunta.
1: Jo ja sap, això que el que es fuma, saps?
0: No, Daniel Teruel, no per qui no anem per aquí.
1: Això encaixa.
0: Avui és dia 1 de juliol i els temes del dia han estat aquests.

0: I us expliquem que avui hem tingut accident greu. Aquest matí a Lleida, un autocar amb 45 passatgers s'ha encastat contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran poc després de sortir de l'estació d'autobusos. El sinistre ha deixat 44 persones ferides, 5 de les quals es troben en estat crític. La majoria dels passatgers eren treballadors que es dirigien a la campanya de la recollida de la fruita.
1: Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat nombroses dotacions dels bombers, el sistema d'emergències mèdiques, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana. Les causes de l'accident encara s'investiguen, tot i que les primeres hipòtesis apunten a una possible pèrdua de control del vehicle.
0: I també hem sabut avui la coordinadora general del Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha anunciat la seva dimissió de tots els càrrecs i també la baixa com a militant del partit. Ho fa pocs dies abans de l'assemblea extraordinària de la formació, després de mesos de crisi interna arran d'un expedient per presumpte assetjament laboral que finalment ha estat arxivat per falta de proves.
1: Hernández assegura que ha estat víctima d'una campanya de desprestigi basada en mentides i calúmnies i defensa la seva innocència. Tot i no descartar accions judicials, ha afirmat que ara vol contribuir a la reconstrucció de l'espai progressista des d'una altra posició, mentre Sumar prepara el relleu de la seva direcció.
0: Tot a nosaltres, el govern de coalició, com estem veient aquests últims dies. Mentrestant, als Estats Units, Donald Trump hauria guanyat més de 1.200 milions de dòlars amb negocis relacionats amb les criptomonedes durant el seu primer any de retorn a la Casa Blanca. Segons un informe de l'Oficina Ètica del Govern nord-americà, bona part d'aquests ingressos provenen d'una empresa vinculada als seus fills i de la pròpia criptomoneda, també.
1: Les dades han reobert el debat sobre un possible conflicte d'interessos, ja que l'administració Trump ha impulsat mesures per afavorir el sector de les criptomonedes. La Casa Blanca, però, nega qualsevol irregularitat i assegura que totes les decisions del president es prenen en benefici dels ciutadans.
0: I des d'avui, aquest 1 de juliol, entra en vigor una nova taxa de la Unió Europea sobre els paquets de baix cost procedents de plataformes com, per exemple, Shein, Temu o AliExpress. La mesura estableix un càrrec de 3 euros per cada tipus de producte importat amb l'objectiu de controlar l'allau de paquets que arriben des de la Xina i reforçar la seguretat dels consumidors.
1: Tot i que la taxa l'hauran d'assumir les plataformes, no es descarta que acabi repercutint en el preu final dels productes. Brussel·les defensa que la mesura també servirà per reduir l'entrada d'articles que no compleixen els estàndards europeus i per protegir així el comerç local.
0: I pel que fa a l'actualitat, comencem avui amb una mala notícia pel que fa a l'actualitat local, perquè s'ha trobat avui sense vida la Rosario Rodríguez, que és, recordem, la veïna de 75 anys de Sant Boi de Llobregat, que estava desapareguda des del dilluns. El cos s'ha localitzat avui al matí a la zona de la Marina, posant fi al dispositiu de recerca que s'havia activat després de la seva desaparició.
1: La dona havia estat vista per última vegada al centre comercial El Campo. En la recerca hi han participat els cossos de seguretat i d'emergència, amb la col·laboració de nombrosos ciutadans que van difondre l'avís de desaparició. De moment, no s'han facilitat més detalls sobre les circumstàncies de la seva mort.
0: Sí que, segons hem sabut en un comunicat que s'ha fet a través de les xarxes, hauria estat una familiar la que hauria trobat el seu cos sense vida. Enviem, evidentment, una forta abraçada als amics i també a la família en un moment com aquest. I pel que fa a la informació de servei, ja han acabat les obres a la rotonda de la Parellada després de les actuacions a les nits del 29 i el 30 de juny. Per tant, es reprèn la circulació també en aquest tram i tenim avís per calor intensa des d'ahir a la nit, que es mantindrà també per avui, per aquesta nit, això en base a les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya. Segons el meteoròleg santboià Jordi Alegret, ahir vam tenir la primera nit tòrrida de la temporada de Sant Boi, que és quan la temperatura no baixa en tota la nit dels 25 graus, cosa que no és habitual en aquestes èpoques de l'any. I avui a Gent de Carrer parlarem d'una gran inversió que ha fet un santboià que tots coneixem bé.
2: El deporte en su totalidad, pues creemos en él, creemos en las oportunidades, creemos que es el timing y el momento ahora.
0: És Pau Gasol, que ha invertit 55 milions en la Lliga F, Dani.
1: Doncs sí, l'objectiu és millorar les infraestructures, la professionalització dels clubs, el rendiment esportiu i la projecció internacional de la Lliga. Gasol ha assegurat que volen convertir la Lliga F en la millor del món, atraure talent i inspirar les noves generacions de futbolistes. Per la seva banda, Beatriz Albrecht, presidenta de la Lliga F, ha qualificat l'acord d'històric i ha destacat que no només aporta recursos econòmics, sinó també més visibilitat i oportunitats al futbol femení.
0: Però hi ha polèmica amb això perquè avui el Real Madrid ha anunciat que, juntament amb tres clubs que fins ara desconeixem, no entraran dins aquest pacte i dins aquesta inversió que havia fet el propi Pau Gasol a la Lliga F. Ho parlarem en uns minuts amb la Janire Gallut, que és una periodista que ha seguit el cas ben de prop. I expliquem també que s'acosta l'orgull a Sant Boi. Aquest dissabte al matí, santboians i santboianes tornaran a sortir al carrer per reivindicar els drets del col·lectiu LGTBIQ+. És Roser Castro, una de les organitzadores.
3: Bueno, penso que les expectatives una mica més altes. Hem aconseguit fer ja col·lectiu també amb l'Ivan Herrador de Sant Boi en Positiu,
0: sí,
3: que ell serà el que donarà els tradicionals premis Carxofa. Aleshores, penso que ja també units pues, ja farem com que molta més gent, no?
0: Demà en parlarem extensament a gent de carrer amb ella, la pròpia Roser Castro, i també amb l'Ivan Herrador de Sant Boi en Positiu i la regidora d'Igualtat, Sensi Domínguez. Recordem també que, tal com vam anunciar ja a gent de carrer, farem una retransmissió especial d'aquest orgull dissabte al matí des de les 11 fins a 1. Fins a 1, no cal dir que us hi esperem. I en esports... Sant Boi torna a reconèixer avui dimecres l'excel·lència esportiva del municipi amb una nova edició de l'acte de reconeixement als èxits de la temporada.
1: L'acte, que cada any reuneix famílies, clubs i representants del teixit esportiu local, se celebrarà a les 7 de la tarda al Joan Baptista Milà. A l'última edició es van distingir més de 800 esportistes de 40 clubs i prop de 20 modalitats esportives diferents. Ho explica la regidora d'Esports, Maria Antònia Barragán.
4: Des del dia gran de l'esport santboià, és el final de temporada de totes les entitats i com sempre i com cada any, l'Ajuntament vol reconèixer la tasca de totes les unitats esportives de Sant Boi, de tot el sistema esportiu de Sant Boi. Per tant, hi haurà un reconeixement i un agraïment de la ciutat a tota la tasca voluntària que fa moltíssima gent i que fa possible doncs, que l'esport sigui el que és a Sant Boi. I com no, doncs, reconeixement per tothom que hagi tingut la probabilitat de competir tant a les seleccions espanyola com catalana com europea, com als ascensos que han hagut a la Lliga de qualsevol activitat i disciplina esportiva. I premi especial als aniversaris d'alguna entitat i premis també per algun projecte d'inclusió que volem subratllar.
0: A partir de 6:15 connectarem en directe amb el Joan Baptista Milà per seguir en directe aquest acte de reconeixement a l'esport santboià. 7 minuts i arribarem a 7:45 de la tarda.

0: I us expliquem que aquest dissabte, dia 4, el local social d'Artichou, col·lectiu d'artistes plàstics de Sant Boi, es convertirà en un espai dedicat a la creativitat i també al llegat d'Antoni Gaudí amb la inauguració de l'exposició A l'ombra de Gaudí, una proposta que convida a descobrir com la natura, també l'arquitectura i el geni del mestre modernista continuen inspirant els artistes d'avui. Ho parlarem amb dues membres d'Artichou perquè ens expliquin com ha nascut aquesta iniciativa i també què s'hi trobaran els seus visitants. Maite Moreno, què tal? Bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda. Força bé, aguantant la calor com puc.
0: Aquí em dediques, sempre ho diem, és refugi climàtic, Ràdio Sant Boi,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, ja ho estic veient i ja penso ja venir a passar aquí algunes tardes.
0: Doncs quan vulguis, estàs convidadíssima. Veig que l'aigua ja va servida, també.
1: Sí.
0: Qualsevol cosa que necessitis ens avises, eh?
1: Gràcies.
0: Saludem també l'Àngels Almazán. Què tal? Bona tarda, com
2: Hola,
0: estàs?
2: Bona tarda, molt bé. També patint la calor.
0: I benvinguda també a Gent de Carrer, no cal dir que també estàs benvinguda, eh?
2: Gràcies.
0: Ràdio Sant Boi, espai climàtic per tothom. Doncs com comentàvem, aquesta exposició A l'ombra de Gaudí, a més, en un any que és molt especial també per Gaudí, com us heu decidit a fer aquesta exposició, a tirar-la endavant?
2: Ens ho van demanar.
1: Sí. Tirar endavant l'exposició o la idea?
2: La idea.
1: Doncs ja que era l'any Gaudí, ja ho hem fet en altres ocasions, agafar un tema i pintar cadascú des de la seva perspectiva, des de la seva tècnica artística, i quadres amb una dedicació en aquest, o amb un tema, i en aquesta ocasió era Gaudí. Ens la van demanar per fer a Santa Coloma i vam iniciar doncs l'exposició allà, que ja ha estat 15 dies, i ara la portem cap a Sant Boi.
0: Doncs arribarà també aquí a Sant Boi. Com explicaríeu què s'hi trobaran els visitants en aquesta exposició?
2: Doncs diferents tècniques, com ha explicat la Maite, perquè són diferents tipus d'artistes, des de pirogravadors, pintures, escultura, diferents tipus de pintura també. La Maite fa, com es diu això? Maite,
1: collage.
2: Això. I, bueno, una agrupació d'obres interessant.
0: Què diríeu que representa Gaudí per vosaltres?
1: Un artista a tenir molt en compte. Tenim un company del grup que sempre diu és el number one de l'artista. Home, jo no, penso que és el número un, però és un artista a tenir en consideració, sobretot totes les tècniques que va fer, tant pictòriques com arquitectòniques.
0: Què diríeu que va ser el que va canviar ell?
2: Bueno, jo el considero un geni. Si aprofundisses una mica la seva obra, veus que era un futurista, que tenia una visió de tot el que feia, que trencava normes, i bueno, jo crec que ell va aportar moltíssim a l'arquitectura i després al seu valor de la natura, no? Ell sempre reflectia la natura a tot arreu, no? Tot el que feia.
1: I complemento. I també el tema d'utilitzar els recursos que tenia més a prop i reciclar aquell material per anar construint. Això és un valor evidentment molt positiu. Avui dia estaria molt valorat.
0: Que el construïm el que tens.
1: Sí.
0: I la natura al final no deixa de ser això, justament el que tens al costat. Es titula, com explica'm, A l'ombra de Gaudí. Per què a l'ombra? Que és el que volíeu representar,
2: bueno,
0: això.
2: Perquè nosaltres no som gaire res. Si parlem
0: però amb
2: de
0: això
2: Gaudí,
0: jo no estic,
2: no?
0: Gens d'acord, eh?
2: Bueno, nosaltres intentem reflectir, no? Sí. Intentem reflectir una mica el que representa per nosaltres, però no l'arribem ni...
1: Nosaltres vivim a l'ombra d'ell,
2: sí,
1: de tot el que va crear,
2: correcte.
1: Ell. De fet, hem pintat, hi ha companys que han pintat façanes, han pintat coses que ell ha fet. Hi ha també, mira, tres pirogravats amb la seva fesonomia i dos del Alfredo pintats a llapis.
2: I l'Evelyn també.
1: I l'Evelyn també.
2: Sí. I jo he fet una escultura.
1: Vivim a l'ombra i ella ha fet una escultura.
2: De l'Antoni Gaudí, eh? Un bust de l'Antoni Gaudí.
0: Ah, o sigui, representant-lo
2: amb
0: ell.
2: Sí. Amb ell.
0: També com a part d'aquest homenatge.
1: Clar, no pensem explicar moltes coses més, si no la gent no vindrà.
2: S'ha d'anar a veure.
0: Sí, però una cosa és explicar-ho i l'altra viure-ho, no?
1: Evidentment. Sí.
0: Què és el que viu la gent quan arriba en aquesta exposició?
1: L'altra va ser molt agradable, perquè la gent feia comentaris molt, molt interessants. Els agradaven les propostes que havien fet. També ens hem deixat de dir que hi ha un company que ha fet unes propostes a base d'unes fotografies molt especials. Ell ho explica, eh? Eren unes fotografies, ell és fotògraf de professió, va fer unes fotografies i se li van mullar i van quedar totes malmeses.

0: Nosaltres treballem encara tots i depèn del temps que tinguis per fer la feina, no? Però som més gent al grup.
1: La majoria treballem, ho diu per ella, eh?
0: Encara sí.
2: Es pot treballar de moltes maneres.
1: Oh, i tant. I tenim dos estudiants d'arts i de cinema que sovint poden participar o de vegades no, perquè doncs estan en èpoques d'exàmens.
2: Clar, també pel que expliqueu és un col·lectiu que és molt divers en el sentit de que les formes d'interpretar d'art i de transformar-ho després en un resultat final són molt diferents, no?, el que esteu explicant. Què és el que ens hi trobem aquí dins? Quina és la varietat que hi ha?
0: Doncs pintors de diferents matèries, d'òleo, dibuix, bolígraf, aquarel·les... És que un artista no només treballa una manera de treballar. Tenim artistes que treballen diferents tipus de pintura, per exemple, no? Després tenim
1: pirogravat, que és un company que és sketchy, que només fa pirogravats.
0: Que és una tècnica, no sé si sabeu què és, que va cremant la fusta, que fa meravelles amb això. Són moltíssimes hores de feina. Jo faig escultura, la Maite fa aquarel·la,
1: collage i aquarel·les.
0: L'Alfredo fa també aquarel·la, sí, i llapis i amb bolígraf, o sigui, diferents maneres de treballar les obres, no? O sigui, que no treballem... Jo sóc, a lo millor, la més...
1: Sí, fas escultura.
0: Fas escultura i ja està. Però, bueno, cadascú dintre del que fa treballa diferents.
2: I apreneu els uns dels altres aquí dins?
1: Sí, perquè sí. Perquè jo l'altre dia estava mirant una aquarel·la d'un company i me la vaig mirar així atentament, dic, ui, aquí hi ha una cosa que la reconec. Jo crec que sí, encara... és aviat per dir-ho, però segur que a la llarga les tècniques aniran coincidint.
2: Que la reconec, vols dir que potser s'havia copiat una mica, fins i tot?
1: No. La reconeixia d'una altra noia, d'una altra pintora.
2: Sí que hi ha aquest punt d'inspiració, sí, però en el sentit positiu. Sí,
1: tu pensa que estàs contínuament veient obra de les que fan els teus companys. Si som 9 o 10 que estem pintant en aquells moments, doncs imagina't, t'entren 20 inputs. Doncs és lògic que dius, ostres, aquesta, i que has vist, i el que pinta també ha vist d'altres companys. Jo crec que sí que a la llarga hi haurà síntesis molt interessants.
0: Inclús hi ha dos artistes, l'Antonio i el Quim, que el Quim, per exemple, pinta l'òleo, però també fa obres amb reciclatge. I l'Antonio també fa escultures de reciclatge, no? O sigui, que és molt variat el grup i entre ells, per exemple, que tenim, ara estem projectant exposicions, bueno, estem amb el procés de a veure què farem, no? A partir de setembre.
2: Sí.
0: I una de les exposicions que es vol fer és una conjunta de l'Antonio i del Quim, perquè fent això, no? Obres de... amb productes de reciclatge que es poden trobar llançats al carrer.
2: Més enllà d'organitzar aquestes exposicions, ara com dèieu, i també de donar vida culturalment a la ciutat, com s'organitza com a tal aquest col·lectiu? És a dir, com funciona quan us veieu?
1: Bueno. Ja t'he dit, som assemblearis. Quan tenim necessitat de trobar-nos,
2: sí,
1: no allò perquè toca, fem de fer reunió, no. Tenim necessitat de comentar quatre temes. Algú del grup ja diu, escolta, potser que ens veiéssim, i deixem el WhatsApp i ja està. Ens veiem, resolem el tema...
0: Com per sort tenim la Seu, que és un local que hem aprofitat,
1: sí,
0: que tenia el Quim, l'artista que abans he comentat, doncs allà ens reunim i allà on projectem també tenir les properes exposicions.
2: I què diríeu que us aporta a vosaltres formar part d'això?
0: Home, és molt interessant. Jo, per exemple, em porto uns anyets ja fent escultura i treballes a casa, no? Bueno, jo en el meu cas treballo a casa i treballo sol i tal, però quan tens companys que treballen a més altres àrees que tu no toques i t'expliquen el que fan i com ho fan, doncs aprens i tens el gusanillo de fer altres coses diferents, no? Jo, per exemple, a l'exposició aquesta del Antoni Gaudí vaig pensar, bueno, i què faig jo, no? Sí que tenia una parelleta, que també està a l'Expo, d'una tècnica que es diu RACU, de fer escultura i ceràmica i tal, però em va... no recordo qui va ser, va dir, pues fes a l'Antoni Gaudí, i dic, home, pues no sé si em donarà temps, però... miraré de fer-ho, no? O sigui, sempre surten idees i aprens coses, sempre.

0: I jo, mira, més radical, quan em van dir Antonio, que dic, ja, jo no hi participo, te'n recordes? Mm.
1: Jo què no passa, no cau bé? O...
0: Eh? No, sí, però que jo no tenia obra de Gaudí. Dic, ara no em donarà temps de fer... I ja et queda aquí la ment, no? I dius, jo de Gaudí, jo què podria fer? Ah, i algú al grup em va dir, doncs tu que fas collage no hauries de dir això. I jo vaig pensar... I clar, després vaig dir, home, amb trencadís, jo tinc aquí...
2: A més que el trencadís és molt de Gaudí.
0: Clar, jo vaig dir, home, jo aquí tinc una bona sortida. I sí, mira, al final vaig fer dos col·legs.
1: I és un col·lectiu que està obert a que hi participi més gent de Sant Boi.
2: Sí,
0: però ens han de portar el currículum, eh?
1: Ah, clar, no pot entrar qualsevol aquí,
0: broma,
1: no? Què hauria de posar en el currículum perquè deixeu entrar algú dins aquest col·lectiu?
2: No cal currículum, però sí que volem que algú, perquè de fet ho hem comentat més d'una vegada, algú que tingui una mica d'experiència, que no vingui sense tenir res a fer o sense saber què fer, que porti una mica al col·lectiu, que després ja aprendrà com la resta, no? Però que aporti alguna coseta també.
0: Sí. No tenim problema nosaltres. I a més aspirem a contactar amb més artistes de Sant Boi.
1: Per fer créixer això també i que
0: sí,
1: vagi cada
0: sí,
1: vegada
0: sí,
1: més.
0: Sí, i tant.
1: Doncs aquest col·lectiu que vol créixer, una de les coses que organitza és el que us estàvem explicant, aquest A l'Ombra de Gaudí, que ho tindrem d'aquí res, el dia 4 aquest mateix mes. Quin últim missatge donaríeu als santboians i les santboianes perquè li donin una oportunitat també a aquesta exposició i que puguin conèixer Gaudí des d'una altra perspectiva, no? Que és des de la perspectiva d'artistes de Sant Boi que arrel de la seva inspiració fan les seves pròpies obres.
2: Doncs que passin pel local, que vinguin a la inauguració que brindarem pel senyor Gaudí i després estarà oberts
0: dijous, divendres i dissabte,
2: en principi.
0: Estem treballant aquest horari.
2: I que cap problema, que poden passar amb tota la tranquil·litat, xafardejar el que faci falta i criticar també, si volen criticar, que no... Estem oberts a tot.
1: Critiques no, amb carinyo, no?
2: Amb carinyo, sí, amb carinyo, amb maldat, no.
0: No els hi podem garantir aire condicionat, perquè no en tenim, però ens ha promès el sol solet que aquell dia baixarà la temperatura a partir de les 7 de la tarda perquè tots puguem gaudir.
1: Doncs mira, tots puguem gaudir, mai millor dit. Mai millor dit. Maite Moreno, moltes gràcies per visitar-nos avui a Gent de Carrer.
0: Moltes gràcies a tu per convidar-nos.
1: I Àngels Almazán, moltes gràcies també per visitar-nos.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Passant 7 minuts de 6:45 de la tarda.
3: El deporte en su totalidad, pues creemos en él, creemos en las oportunidades, creemos que es el timing y el momento ahora es el ideal y el idóneo, ¿no? Y hemos visto...
1: Tal com hem explicat a l'informatiu, com escoltem, Pau Gasol ha invertit 55 milions a la Lliga F. L'objectiu és millorar les infraestructures, la professionalització dels clubs i també el rendiment esportiu i la projecció internacional de la Lliga. Gasol ha assegurat que volen convertir la Lliga F en la millor del món, atraure talent i també inspirar les noves generacions de futbolistes. Però hi ha polèmica perquè avui el Real Madrid ha anunciat que juntament amb tres clubs que fins ara desconeixem no entrarà dins aquest pacte. Ho analitzem amb una periodista que ho ha seguit tot de prop. Janire Gallut, què tal? Bona tarda, com estàs?
4: Bona tarda, molt bé, i tu, Ion?
1: I benvinguda, Gent de Carrer. Ho acabem de saber, ho hem sabut de fet aquests dies, que el Sant Boià Pau Gasol invertiria 55 milions d'euros durant els propers 4 anys a la Lliga F. Això entenc que és una bona notícia, no? Per la Lliga, no sé com ho analitzes tu.
4: Sí, a veure, per començar, qualsevol diner que entri en aquesta competició és benvinguda. Evidentment és una competició que està en creixement i que necessita el recolzament econòmic per suposat. Evidentment és un inversor privat, és la inversió privada més gran en la història d'aquesta competició, que recordem, només és professional des del 2022. Ara bé, té matisos i té una lletra petita. D'aquests 55 milions... Els clubs només en veurien 40, perquè la competició se n'emporta 12, i hem conegut, arrel d'un comunicat del Real Madrid aquest matí, que 3 milions també seran per drets d'imatge d'algunes futbolistes de la Lliga, entenem que futbolistes importants i de renom, i és una mica complicat perquè hi ha hagut 4 clubs que no s'han adherit en aquesta assemblea que han votat a favor, que ha sortit endavant amb 2/3 de la votació favorables, perquè... d'alguna manera s'hipotequen els drets d'explotació, els drets d'imatge de la competició durant 25 anys, és a dir, fins als 2051, que déu-n'hi-do els anys que estaran, en aquest sentit, Pau Gasol i la seva empresa, el seu vehicle d'inversió, involucrats. Més que res, perquè això ens recorda una mica allò del CVC sí. i la Lliga masculina, la Lliga professional masculina, que clubs com el Barça o el Real Madrid no s'hi van voler adherir, més que res perquè consideraven que hipotecar durant tant de temps els seus drets d'imatge i d'explotació no els era favorable. Aleshores hem conegut que el Real Madrid i tres clubs més, que encara no sabem qui són, però s'especula que són Real Societat, Atlètic Club i el Barça també, han votat en contra. Per tant, 12 d'aquests 16 equips sí que seran dins d'aquest acord, que per tant, dels 40 milions que hem parlat, els hi tocaran 3,3 milions per club que ha votat a favor d'aquest acord. Per tant, bueno, cadascú que consideri què li va millor, evidentment hi ha clubs amb més capacitat econòmica i d'altres que en tenen menys, per tant, entenc que a un a l'AMA li surt millor cobrar 3,3 milions que no al Barça, que igual considera que no li és prou favorable.
1: Clar, de fet, el que hem d'explicar és que hi ha una diferència molt important entre equips com Barça i Madrid, per exemple, sobretot el Barça, pels pressupostos que tenen, també pels diners que són capaços de guanyar, no només dels diners que li arriben de la Lliga, sinó el que són capaços de generar com a club. Com que hi ha tanta diferència entre els equips que estan a la zona baixa i els equips que estan a la zona alta, també pot generar justament el que ha passat, que alguns vegin aquesta injecció de diners com una via de salvació i una via per fer créixer el club, i altres, en canvi, potser no els compensa. Parlem sobretot dels grans clubs, i són els que s'especula més enllà del Madrid, que ja ho sabem, que serien els equips que no entrarien dins de tot això.
4: Sí, sí, a més és que és una finestra d'oportunitat. Al final, com deies, hi ha clubs amb menys recursos, amb menys visibilitat, que al final els costa també atraure patrocinadors i que veuen això com una mena de salvavides que els hi funciona, perquè al final la competició reparteix de manera equitativa i justa els seus recursos, però com deies, hi ha clubs amb més valor, més poder adquisitiu i que per el seu propi peu i la seva pròpia força generen aquests ingressos i que per tant consideren doncs, això, que hipotecar-se durant 25 anys, que en són uns quants, aquests possibles ingressos d'explotació, més que res perquè també no els coneixes, és a dir, ara són X, perquè el contracte que teníem amb DAZN eren 7 milions per temporada, però pot ser que el dia de demà tingui un cop de sort Beatriz Álvarez, la presidenta de la Lliga F, i tanqui un acord de 20 milions per alguna productora audiovisual, i aleshores aquest acord se't queda una mica obsolet, el que has tingut ara amb Pau Gasol. En qualsevol cas, ja et dic, per mi són diners que si són ben invertits, benvinguts siguin, que si ajuden a créixer la competició davant de gegants com la Women's Super League anglesa, benvinguts siguin, perquè crec que hem de fer front al que ja podem parlar d'una fuga de talent real. Al final hi ha jugadores que s'estan acomiadant de clubs d'aquí i d'aquesta lliga per marxar, vulguis que no a Anglaterra, de la manera que sigui, amb el contracte que sigui. Per tant, seria interessant que aquest acord com a mínim atragués més inversors privats, en aquest cas, i sobretot patrocinadors, perquè recordem que la Lliga Femenina va tenir durant un any un acord de patrocini amb Finetwork, una empresa coneguda de telefonia mòbil, i que no va rebre ni un sol euro d'aquest acord, tot i tenir un acord de patrocini signat. Per tant, que les coses també es fagin millor i que hi hagi més, que no hi hagi buits legals que es puguin evitar de deixar els diners que corresponen, perquè Finetwork va ser propietari del naming de la Lliga, fins i tot, no era un acord minoritari.
1: Clar, de fet, aquests 55 milions, perquè ens puguem fer una idea, què podria representar per la Lliga? És a dir, què és el que podria canviar després que hagin entrat aquests 55 milions?
4: Home, d'entrada, evidentment, el que han parlat és de fer una Lliga més internacional, que tingui més visibilitat, sobretot l'experiència de partit, no? Han parlat que tenien marge de millora aquí, perquè és cert que quan hi ha un clàssic a Montjuïc o al Camp Nou, doncs posen 40 càmeres i tota la gent es desplega, no?, aquell dia, però no hem d'obviar la realitat de que, tot i que ha pujat el nombre d'espectadors via televisions i el nombre d'assistència als camps, segueix havent-hi, evidentment, molts camps i molt de territori a tot arreu del país que no té el seguiment que hauria de tenir perquè fos una competició. Doncs bé, al final són diners que ingressarà la Lliga, vulguis que no, evidentment, arreu de tot el país hi ha clubs, hi ha territori on no té tant de seguiment, per tant no repercuteix econòmicament com en d'altres. Evidentment els gegants Barça, Madrid, si vols en parlem també d'Atlètic de Madrid, mouen una quantitat de gent i de diners que en una competició que aquest any ha tornat a fer xifres de rècord d'espectadors, ha pujat també l'assistència als camps, però és el de sempre, és una competició en creixement. Tornar a recordar, és professional només des del 2022, fa només 4 anys, per tant, ho tenim pràcticament al dia d'ahir en el calendari, doncs una cosa que està en continu creixement, el marge de millora, evidentment, és amplíssim i tot el que sigui rebre diners doncs els ajudarà molt en experiència de partit, a comercialitzar millor la marca, a fer-la més internacional. Crec que una de les coses que la Lliga Anglesa té i que la Lliga Espanyola en aquest sentit no, és saber vendre's, saber vendre un producte que a tothom li interessa i arreu del món és conegut. Aquí tenim probablement el millor futbol i les millors futbolistes, però no som capaços d'acabar-ho de vendre i d'acabar-ho d'embolicar perquè sigui un regal i sigui maco de veure, no? I de seguir. Per tant, crec que aquests diners i aquest eix comercial que ha entrat dins la competició sí que seran favorables de cara a que sigui un producte final més competitiu, si més no.
1: Tu creus que això també pot ajudar a reduir la distància que hi ha ara mateix, sobretot amb Barça i les demés, però podríem dir Barça i Madrid amb les demés?
4: A veure, és complicat. Si aquests dos clubs, evidentment, no entren dins l'acord i no cobren aquests... Si fossin 16 dels 16 clubs que entren en aquest acord, serien 2,5 milions d'euros per equip. Com que només entraran 12, a priori, acabaran sent 3,3. Crec que amb aquests 3,3 milions, evidentment, hi ha equips que podran fer miracles, però crec que acostar-se a equips com el Real Madrid i el Barça és molt complicat. Per què? Perquè per començar hi ha equips que només tenen equip femení, no són una secció d'un club com passa amb el Barça i el Real Madrid, que al final el Barça sí que té els problemes del fair play que arrosseguen de tota l'entitat, però no deixa de ser un ell, no? Una branca de tota una institució que mou molts milions d'euros. Per tant, és difícil posar una balança i dir, bueno, sí, em surt equitatiu. Jo crec que són equips que tenen molt de recorregut encara per intentar equiparar-se una mica i per intentar fer mans i mànigues cada temporada. Però també jo crec que, vulguis que no, són equips que són conscients de la seva realitat. És a dir, jo no espero que cap equip com l'Eibar, i sense posar-ho en petit, faltaria més, tots són equips competitius, i l'Eibar fa dues temporades va fer una campanya excel·lent i una de les seves jugadores és titular al Bayern de Múnich, que ha estat semifinalista de Champions. O sigui, sense posar en petit a ningú, crec que tothom també és conscient del lloc que té, i és més, si clubs com Real Madrid i Atlètic de Madrid, Atlètic Club també, si el vols posar a la balança, el Tenerife... si aquests poden reduir veritablement la distància que hi ha amb el Barça, que és el tot poderós i el gegant d'aquesta competició.
1: No que a la cua de la Lliga s'acosti a les zones de més a dalt, sinó que aquests equips, que ara mateix són segones espases, puguin competir-li el primer espasa i que, per tant, hi hagi més emoció per saber qui guanya la Lliga cada any, perquè si no...
4: Exacte. Però, bé, dient això, part d'aquests equips que t'acabo d'anomenar són els equips que no han acceptat aquest acord, per tant, no tindran aquests diners ni aquesta manera com... És que crec que tampoc és el vehicle, no?, per apropar-s'hi. Evidentment, jo el que considero, no sé si hauria de ser repercutit a cada club o realment s'hauria d'invertir aquests diners en la pròpia competició i no sé si fer com una tàbula rasa i començar de zero, no em vull carregar tota la competició, però crec que s'haurien d'assentar unes bases i unes estructures molt clares, perquè al final aquesta Lliga F que va néixer, que abans era la primera Iberdrola, depenia de la federació, crec que hem arrossegat com per inèrcia termes que ja existien i que una mica anem trampejant i anem sobre la marxa cada temporada a veure si això, bueno, sí, sembla que ens n'hem sortit per aquí, sembla que d'aquesta manera ho podem fer. No, jo crec que per moure molts milions d'euros, com per exemple ara han entrat 55, crec que ha de tenir unes estructures i unes bases molt clares amb un departament legal que deixi tot molt ben estructurat i que sincerament, amb la mal cor, crec que Beatriz Álvarez en aquest sentit no és la indicada per dirigir-ho. Llàstima que aquest mateix any va dimitir per presentar-se a unes eleccions a les que només es va presentar ella, per tant, la tornarem a tenir fins al 2030. Per tant, això sembla que va per llarg i no sé si la meva idea de com hauria de ser aquesta competició l'assolirem d'aquí a un curt plaç.
1: Has pensat en presentar-te?
4: Bé, que em queda una mica lluny, però tinc moltes idees. Si la Beatriz Álvarez vol que la truqui algun dia, estaré encantada.
1: Última pregunta, ja, Janir. Explicava Pau Gasol que no era un negoci que ell feia per moral, diguéssim, o perquè creia que èticament és el que havia de fer, que també, sinó perquè era negoci, perquè veia, ara ho comentaves, no?, les xifres que en els últims anys han anat creixent, no només de gent que veu els partits, sinó també d'afluència als estadis. Creus que és un bon indicador, això, aquestes declaracions?
4: Mira, a mi em semblen encertades. No sé si de tota l'operació és el que més encertat em sembla, però em sembla una declaració encertada, perquè sóc de les que és partidària de que el futbol femení, la Lliga F i la competició que sigui, no s'han de tractar com joguines trencades, no? Aquest paternalista que les, paternalisme, volia dir, que les envolta, és de les coses que més ràbia em fa, perquè crec que perquè sigui una cosa professional i un producte que la gent accedeixi a ell i el gaudeixi, ha de tenir les mateixes parts positives i negatives que qualsevol altra. Crec que s'ha de parlar clar i que no s'ha d'invertir en esport femení perquè és un deure que tenim com a societat i un deute amb les dones de fa molts anys. Que sí, que tot això és cert, però jo vull que s'inverteixi una cosa perquè realment és atractiu, perquè hem tingut la millor jugadora del món, la primera pilota d'or espanyola que n'ha guanyat dues des de Luis Suárez als anys 50 i 60, i no hem estat capaços d'estar a l'alçada, doncs no m'agradaria que totes les nenes que s'estan formant avui en dia i que poden arribar a ser les millors futbolistes del món i que les tenim a casa, que el dia de demà es trobin el mateix solar que es va trobar en el seu dia Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, o sigui qui sigui la que sigui la propera. Per tant, en aquest sentit m'agrada veure, evidentment és una visió d'empresari, perquè dirà, això em generarà diners i és rentable, per tant jo he volgut invertir diners, però també considero que s'ha de tractar així, que no és cap deure que hem de tenir com a societat, sinó que sigui un producte en el que volem invertir, que volem que surti bé.
1: Anirem recollint firmes per la campanya. Janina Gallut, gràcies per acompanyar-nos avui a Gent de Carrer.

0: 9 minuts i seran les 7 de la tarda. Us explicàvem que avui és una tarda-nit important per l'esport samboià. Albert Vilar, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda, John. Aquí estem, el Joan Badista Milà, perquè avui, nova edició de l'acte de reconeixement als èxits de la temporada esportiva. Es comença a omplir aquí el camp del Futbol Club Samboià. A les 7, ara en 10 minuts, començarà amb la benvinguda que donarà l'alcaldessa Lluïsa Maret, amb qui intentarem parlar, i després hi haurà una entrega de premis a les 24 modalitats, 32 clubs, 6 complexes, i en total a les 900 persones, quasi 800 esportistes que hi ha a la nostra ciutat. I aquest any els premis van a càrrec del samboià Albert Aguilera, responsable del projecte estratègic d'esports a 3CAT i també antic director del Tot es Mou, amb el que estem ara mateix. Albert Aguilera, bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, doncs molt content de poder estar avui aquí fent aquesta gala dels premis de reconeixement dels mèrits esportius de Sant Boi.
1: Tu ets un fidel seguidor de l'esport samboià. Avui hi haurà uns 900 assistents, pràcticament 800 esportistes entre totes les categories. No sé com t'arriba això de presentar aquest acte que es fa anualment aquí a Sant Boi.
2: Doncs m'arriba perquè per la meva implicació dins del teixit esportiu de Sant Boi, però també molt content perquè estem davant d'una mostra claríssima de la vitalitat de l'esport a Sant Boi. Estem parlant de 900 esportistes, però sobretot estem parlant de moltíssims esports, no només el futbol o el bàsquet, sinó que avui podrem parlar d'èxits esportius d'atletisme, de karate, de ball, d'un munt d'esports que demostren la capacitat que té l'esport d'instal·lar-se i de fer comunitat a Sant Boi, però també la capacitat que té l'esport de poder arribar a diferents edats i a diferents sexes i a tot arreu.
1: Avui parlarem d'ascensos, també hi ha molts nens i nenes que han viscut una temporada molt especial. També és bonic, no?, que es pugui fer un dia que com a mínim se'ls felicitin com més de tot el que han fet, no?
2: Sí, perquè realment a vegades ens plantegem quin és l'èxit, no? L'èxit en molts casos és simplement que el teu equip pugi de categoria, siguis un benjamí, siguis un alaví, o ser campió de Catalunya o campió d'Espanya, però avui fins i tot arribarem a tenir gent que és campiona del món, és a dir, samboians que han sigut campions del món, que segurament abans van ser campions de Catalunya o campions d'Espanya o campions d'Europa, i crec que això és molt important.
1: I també projectes d'esport inclusiu i molta gent que fa una feina també per gaudir de l'esport, que també és important.
2: Correcte, és a dir, avui, per exemple, hi haurà una situació que és un premi especial, que això ho estem avançant, per les petanques de Sant Boi, per la feina d'inclusió social que fan. I fins i tot hi ha diferents associacions que reben un premi per aquesta inclusió social. És a dir, hem de fer que l'esport arribi a tot arreu i a tothom. I una part important doncs, l'aconseguim amb aquestes associacions que avui seran premiades aquí en aquesta gala.
1: Hauràs de donar molts premis, Albert. Tindràs feina avui.
2: Avui tenim molta feina. És en principi una hora, hora i quart d'anar cantant premis, però és la gràcia, és a dir, això és com la loteria de Nadal. Avui cantarem premis i tothom estarà content.
1: Ja per acabar, Albert, tu ets un fidel seguidor de l'esport samboià, també de l'esport del teu barri. Com has viscut aquest any, concretament del futbol de Fea Cooperativa?
2: Doncs ha sigut una barreja d'il·lusió i del final d'una certa decepció, perquè vam aconseguir que l'equip jugués a la Lliga Elite, que és molt important, i això serà per tota la història de la Copa i per molts anys. Al final vam baixar de categoria perquè doncs, a l'últim partit no vam poder guanyar i va haver-hi una combinació de resultats, però crec que el fet que l'any que ve continuï l'equip amb molts dels jugadors que s'han mantingut aquesta temporada ens pot donar opció de tornar a optar a aquesta Lliga Elite. Si no pugem, tampoc passa res, perquè l'any que hem viscut, la gent que ja tenia una certa edat, per nosaltres ha sigut històric. Jo un dia vaig dir que la cooperativa, a més d'èxits esportius, ens ha generat il·lusió amb els socis.
1: A més, que nosaltres ho hem seguit des de Ràdio Sant Boi, hi haurà més viatges per la Copa, no tan llargs com la Lliga Elite, però hi haurà mobilització, no?, dels aficionats, sembla?
2: Segur, segur. A la Copa ja sabeu que cada any, quan sortim fora, som molts els que viatgem amb l'equip per animar, i aquest any no serà menys, que sí, sí. I a més, any que ja en tindrem un derbi, un altre cop amb el Futbol Club Sant Boià, o sigui que serà un bon any.
1: I el veurem aquí, el Joan Batista Vilà. Albert Aguilà, per allà està 3CAT, gràcies i molta sort amb aquest acte.
2: A vosaltres, moltes gràcies. Fins ara.
1: Doncs ara, en pocs minuts, anirem amb aquest acte. Es comencen a apropar tots els esportistes que ja han aquí a la ciutat. Ara intentarem parlar directament amb un altre gran responsable de l'esport d'aquí, de la ciutat. Jo crec que de les poques persones que coneix més gent de la que conec jo ara mateix, el Joan Batista Milà. Parlem ràpidament amb la Maria Antònia Barragán, amb la regidora d'Esports. Maria Antònia, gràcies un cop més per estar amb nosaltres. Què tal?
3: Bé, molt bé. Gràcies a vosaltres per estar aquí.
1: Un any més d'aquest acte de reconeixement a l'esport samboià. Per què creus que diries que és important felicitar els ascensos, felicitar tots els clubs que, a part de gaudir de bones temporades, també han fet un paper molt important per l'esport d'aquí a la ciutat, no?
3: El més important és felicitar les entitats que sense elles i sense el seu voluntariat i la seva col·laboració, aquesta grada que està plena de gom a gom no s'hagués pogut omplir. Per tant, la primera felicitació jo crec que ha d'anar a les entitats esportives i després, com no, als mèrits esportius.
1: Per una persona que no ho hagi vist mai, si ens pots fer un petit resum de què tindrem avui aquí el Joan Batista Milà, què fem?
3: Avui el que fem és reconèixer, doncs, primer agrair a totes les entitats la seva col·laboració, després reconèixer els mèrits esportius, que són els ascensos de cadascú de les entitats que hagin pogut tenir des de tots els àmbits. I per últim, doncs, premis especials que fan referència a la inclusió, a l'esport femení, a la promoció de l'esport, etcètera, etcètera.
1: Tenim més aniversaris i també el bonic és que aquí s'ompli i que hem parlat que són més de 30 clubs de Sant Boi i sembla que va cap a més, encara que cada cop tenim més espai, però a Sant Boi no para de tenir esport, no?
3: No para, i això és una bona cosa. I fins i tot, no solo no para, sinó que hi ha molta gent que no té una entitat i que fa los runners, per exemple, són un gran grup de gent que fa i omple Sant Boi d'esport també. I jo crec que al final el més important de tot és que hem acabat de lligar l'esport amb la salut i per tant és algo imprescindible avui en dia ja.
1: Maria Antònia Barragán, regidora d'Esports, moltes gràcies per parlar amb nosaltres i gaudeix també del dia avui.
3: Moltes gràcies per parlar amb vosaltres.
1: Doncs acabem de parlar amb la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Sant Boi, amb la Maria Antònia Barragán. Ara en pocs minuts sembla que s'estan començant a omplir pràcticament totes les grades del Joan Baptista Milà. Començaran els premiats, començarà amb la paraula de l'alcaldessa, que encara l'estem esperant aquí al camp, però en pocs minuts comença aquest un any més, un acte de reconeixement a l'esport santboià.
0: Clar, Albert Vilar, de fet ara està esperant amb dos dels protagonistes, la persona que portarà endavant aquest acte, qui farà una mica de presentador, tot i que evidentment avui l'importància és per totes les entitats esportives de la ciutat, també la seva regidora responsable. En teoria això comença a les 7, no?
1: Sí, teòricament comença a les 7, com a tal, comença l'acte a les 7, a les 7 i 10 es fa com la primera paraula inicial, que la fa l'alcaldessa Lluïsa Moret. És veritat que també t'he de dir que els esportistes estan convocats a les 6 de la tarda i estan començant a arribar la gran majoria dels esportistes. Ara, per exemple, està entrant el bàsquet Sant Boi, per tant, pot ser que ens haguem d'esperar una mica i que comenci tot una miqueta més tard.
0: Van una mica enfeinats, però sembla que allò es va omplint. Avui també, Albert, es dedica valent, parlant de segons quin club a segons quin camp.
1: Sí, ho hem parlat amb l'Albert Aguilera l'any que ve, derbi. De fet, ja t'aviso que en pocs minuts podrem parlar amb representants del CIA Cooperativa, que ja els tinc per aquí prop. Podrem parlar amb el Fran Arroyo per veure com viu aquest retorn al Joan Baptista Milà. Van estar l'any passat, també, en aquesta gala de l'Esport Santboià, rebent el premi com a campions de Primera Catalana. Aquest any també hi ha hagut ascensos dintre del club, ascensos de categories inferiors. Veurem com es comporta el club CIA Cooperativa i com es comporten també tots els clubs de la ciutat de Sant Boi, que avui tenen un premi molt especial esperant-los aquí.
0: Doncs ara mateix el Futbol Club Sant Boià, que està fent d'anfitrió d'aquests premis, en el que sobretot el que es vol fer és donar un reconeixement a totes les entitats dels santboians i les santboianes que estan impulsant l'esport a la ciutat, els que han ascendit, però en general els que ajuden a fer de l'esport una eina també de cohesió, tal i com ens explicava la regidora responsable, la Maria Antònia Barragán, aquí a Agenda Carrer. Albert Vilar, moltes gràcies. En res, tornem per saber més novetats quan comenci aquest acte, que com diem està previst a les 7, el Parlament de l'alcaldessa, perquè d'un inici està previst a les 7 i 10, potser comença una mica més tard perquè veiem que tots s'estan endarrerint una mica. En qualsevol cas, tot ho explicarem en aquesta segona hora aquí a Agenda Carrer. Albert Vilar, fins ara i gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Doncs nosaltres tanquem també aquí aquesta primera hora amb aquesta connexió des del camp de futbol del Club Futbol Sant Boià. Marxem al butlletí informatiu, ens actualitzem i en res tornem per explicar-vos com continua aquesta gala de l'esport avui, dia important per l'esport santboià aquí a la ciutat. D'aquí res tornem. Fins ara.

0: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
1: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Samboy.
2: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
3: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @ Joventut Sant Boi.
4: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
5: De la Ciutat Cooperativa.
6: L'estadi Valdiria Déu celebrant aquesta grandíssima victòria.
4: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
7: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
8: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
7: Perquè el que passa ens importa.
9: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
10: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
11: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses, elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità, al millor preu. Pizzeria Rintocore, ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore, l'essència d'Itàlia, ben a prop teu.

0: Passen 4 minuts de les 7. Nosaltres iniciem aquí la segona hora de Gent de Carrer. Ens ha passat el que ens va passar també ahir, que és que hem connectat amb el butlletí informatiu. No hem pogut donar butlletí com a tal perquè s'estava fent una entrevista arrel, recordem, de l'accident que hi ha hagut aquest matí amb un autocar a Lleida que s'ha encastat contra una façana i que ha acabat amb, de moment, 45 ferits. 5 d'ells són molt crítics, amb un vehicle que tenia 45 passatgers a bord i que cobria un trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp, i que a més doncs acaba de sortir aquesta estació d'autobusos. Per tant, ara mateix actualitzant també aquesta situació, nosaltres continuem aquí a la segona hora de Gent de Carrer. Ho fem amb el Dani Teruel, que torna a ser aquí amb nosaltres. Bona tarda de nou.
1: Ni un dia, aquests de 3CAT, tio. Ni un dia estan, tio. Bueno, per un tema, evidentment, per un tema com aquest han d'estar... Sí, no, aviam, és que és venir jo aquí, els butlletins, nanai.
0: Sí, sí, els haurem de fer nosaltres.
1: Avui encara més justificat que ahir.
0: Sí, ves practicant. Òscar Arjonilla, bona tarda de nou.
2: Hola, bona tarda.
0: I també Aymar Alemany, que ens segueix acompanyant des d'aquí, des de l'estudi de Ràdio Sant Boi. Benvinguda de nou.
3: Hola, bona tarda. Òscar, benvingut, jo benvingut,
0: sí,
3: també.
0: Sí, benvingut també, gràcies per dir-m'ho, que a mi ningú m'ho diu, Òscar.
2: És veritat, benvingut, John, perdona.
0: D'aquí res, marxarem a la teva secció. Alguna cosa ràpidament que els vulguis avançar?
2: Mira, alguna cosa que realment el personatge que toca avui l'estic fent per pressió social.
3: Hola, soc social.
2: Exactament, aquesta és la cosa. M'ha obligat a fer el personatge.
3: No, l'he obligat.
0: Doncs ho descobrirem d'aquí res. Serà a la segona hora d'aquí de Gent de Carrer. I el que farem serà tornar amb l'Albert Vilar, que ara ens està escoltant des d'aquest acte que s'està fent avui a Sant Boi, un acte per reconèixer, sobretot, l'esport santboià. Albert, bona tarda de nou.
4: Què tal, John? Sí, ara estem pràcticament embotellats aquí al Joan Bautista Milà. S'ha anat omplint i omplint el camp del Futbol Club Sant Boià, i també el que s'ha anat veient és una espècie de marea amarilla, marea del FIA Cooperativa, moltes camisetes grogues, i estem amb un representant del club, un dels grans representants del club del Futbol FIA Cooperativa, Fran Arroyo. Què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda a tots i totes.
4: No sé com reps aquest any aquests 4-5 ascensos que tenim al club, un any més reconeguts per l'esport Sant Boià.
5: La veritat és que és un acte molt esperat per nosaltres, és el que faria el tancament, la temporada, com aquell que diu, el reconeixement de l'esport Sant Boià. Aquest any portem 5 equips, però està la tònica dels quatre últimes temporades que portem de gestió, i bueno, aquest any la veritat és que hi ha ascensos molt lograts i molt contents, com pot ser el del juvenil A, que ha pujat a primera per fi, els 3 sub-12, vale? Una primera i dos de segona, que són els 3 que tenim en categoria de sub-12, i això... Bueno, ha estat el creixement de la base i la trobar el futbol ens l'any que ve, i el sub-9 que ha pujat a preferent, història club.
4: Ara ho parlàvem fora de micro, primer club del FIA Cooperativa que està a la màxima categoria, que està a preferent, ho va fer la èpica més, no sé com vas viure aquest partit, i també és especial no recordar-ho aquí avui.
5: Sí, la veritat és que sí, perquè no, bueno, no era un objectiu al qual ens haguéssim proposat a l'inici de temporada, però sabíem que era un equip que competiria primera, que estaria dalt, amb equips de, bueno, Barça, Cornellà, Escola Gavà, però al final va ficar en play-off, ja l'èpica contra Manresa als últims minuts de partit, sense preferent, que per la història del club, que un equip de futbol set pugui estar a la màxima categoria de futbol català i enfrontar-se a Barça, Espanyol, etc. Per nosaltres és un orgull, i bueno, i ho portarem de la millor manera.
4: Avui molts coneguts del Joan Bautista Milà, està perfectament tot l'esport de Sant Boi. A més, el presentador el coneixeu bé, del vostre Madrid, l'Albert Aguilera. També és bonic, no?, que avui som tots amics i ens juntem.
5: La veritat és que l'Albert és un crac, és un soci reconegut i oficial, i acompanya el primer equip, sobretot, i segueix el dia a dia del club, a les xarxes socials, a les tardes, és una persona del barri. I, bueno, la veritat és que és un acte molt important, i amb l'organització de l'Ajuntament amb el cap ho comporta, però no només és el futbol, que té molta representació de l'esport Sant Boià, però a nivell de totes entitats esportives i que fan de Sant Boi doncs, un poble de saludable i esportiu.
4: Per cert, aprofito per preguntar, perquè vosaltres veu tenir, entre cometes, la vostra pròpia gala de premis ara fa unes setmanes a les festes de Barri de Fe Cooperativa. Com va anar?
5: Molt bé, va ser el divendres 19, és el tancament també de temporada pel club, i la veritat és que molt bé, es van donar cabuda als 450 esportius que tenim amb un reconeixement, una copa. També, doncs, bueno, feixa les festes al barri, a l'escenari cooperativa, amb totes les famílies que t'acompanyen setmana a setmana i totes les tardes i aquesta setmana, és important.
4: I ja per acabar, tampoc vull ficar-me en detall, però com a director esportiu esteu renovant molta gent. Fran, com veus el primer equip per l'any que ve?
5: La primer equip, doncs, va acabar la temporada, vale? Ens vam reunir i vam mantenir, sobretot, aquesta il·lusió. La renovació del cos tècnic era importantíssim per nosaltres, el que és el que ens havia donat la solidesa, la confiança dels últims anys, i preparar la següent temporada. Ho tenim tot en marxa i esperant el 18 d'agost per començar la pretemporada.
4: I si podem tenir una bona notícia a l'estiu, també millor, no?
5: La veritat és que sí, el procediment no està tancat, ho hem dit sempre, els punts els vam fer al camp, vam fer més punts que el Manlleu, això està claríssim, i ho lluitarem fins al final. No perdem l'esperança, tenim la mentalitat posada en tot el fitxa que hem fet i en l'equip, que encara està tancat, que podem incorporar alguna peça més, però el 18 d'agost, 7 partits de preparació, inici de Lliga.
4: Ho pararem el 18 d'agost, ara avui a celebrar aquests ascensos que heu viscut aquest any. Fran Arroyo, moltes gràcies.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Doncs seguim aquí a l'acte de l'Esport Sant Boià. Ara sí que està a punt de començar aquest acte, encara a l'espera de l'alcaldessa Lluïsa Moret. També tenim aquí, per exemple, l'ascens del Vinyets Bolivell, els 4 ascensos del FIA Cooperativa, que ara els veiem, com dèiem, omplint la grada del Joan Batista Milà. Llavors, ara està tot a punt de començar. Intentarem ara buscar on està l'alcaldessa de Sant Boi i en res seguirem parlant amb vosaltres, també.
0: Doncs en res tornem amb tu, Albert Vilar. Recordem, 900 persones d'assistència al Joan Baptista Milà pel que fa esportistes, 350 del femení, 500 del masculí. Per tant, tot l'esport Sant Boi ha plegat avui al Joan Baptista Milà. Ens ho està explicant al directe l'Albert Vilar. Albert, quan tinguis més protagonistes, ens demanes pas i tornem cap allà.
4: Perfecte, moltes gràcies.
0: Albert, gràcies. Fins ara.
4: Ens veiem.

0: Òscar Arjonilla, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. Com esteu vosaltres? A veure.
0: Clar, aquí hi ha moltes respostes possibles, eh? Et puc explicar totes les meves penes o dir que bé?
1: A veure, tens moltes penes últimament?
0: No, no tantes, no pensis. No tantes. Aquí a Ràdio Sant Boi se me'n van les penes, eh?
1: A mi també.
0: A tu et passa, també?
1: Sí, la veritat que sí. És com que desconnectes una mica de tot. Mm. Tu passes bomba.
0: Avui de què parlarem, Òscar?
1: Mira, primer us he de dir que jo estic molt feliç perquè d'aquí a dos dies comencem la FM a Terrassa, perquè no ho sàpiga, jo sóc de Terrassa.
0: I sí, la veritat... Ho has dit algun que altre cop ho has...
1: Sí, vosaltres ho sabeu, però els oients no, saps?
0: I la veritat que... La gent de Terrassa i de Sabadell sou, eh?
1: A veure, què tinc jo que té un de Sabadell?
0: Bueno, doncs està a prop i ser molt pesat amb la seva ciutat.
2: O de Fuente Alvilla.
1: O de Fuente Alvilla.
2: Podria ser també.
1: Això, que tinc bastantes ganes de la FM d'allà de Terrassa i esteu tots convidats. A la de Sabadell no, pel que sigui.
0: D'acord, d'acord.
1: Tot i això, avui em sento raro. Us porto un personatge, com sempre, però és com que no acaba de ser del meu estil.
0: I això per què?
1: Algú me'l porta demanant des de fa mesos i bé, he decidit fer-lo.
0: Doncs ara farem aquest personatge, però abans, ràpidament, tornem a marxar fins al Joan Baptista Milalla i tenim l'Albert Vilar. Què tal, Albert? Bona tarda de nou.
3: Ara, Joan, ara estic ara mateix a punt, ara sí, de començar aquest acte.
0: Sí.
3: I agafaré ràpidament a la persona amb la que estic, que és l'alcaldessa Lluïsa Moret. Lluïsa, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Molt ràpidament, com et trobes i què t'esperes d'aquest acte de l'Esport Sant Boià, que avui tenim molts i molts esportistes de la ciutat aquí amb nosaltres?
4: Doncs molt contenta d'estar aquí un any més, doncs amb aquest espai extraordinari, que és la gran festa de l'esport a Sant Boià, perquè és un espai de reconeixement, òbviament, però no solament dels èxits esportius, sinó també de tota la feina, de tot l'esforç que fan els nostres esportistes, però també els clubs, les entitats i tota la gent que es dedica a que l'esport sigui un emblema de ciutat, a que l'esport sigui doncs, una acció meravellosa per la cohesió social.
3: Avui tenim pràcticament 800 esportistes aquí, avui celebrem ascensos, també celebrem projectes bonics com l'esport inclusiu, com d'important també és felicitar-los un cop més en un acte central com és el d'avui, que ja es fa anualment.
4: Doncs clar, com deies tu, quan parlem d'esport es parlem de totes les derivades de l'esport, perquè l'esport té a veure amb la salut, amb els valors, amb la inclusió, també doncs, amb la vida saludable, vull dir, i sobretot en fer ciutat, en fer cultura, en fer doncs, identitat, perquè també ja sabeu que tenim molts esports i moltes entitats que formen part de la identitat i de la història del nostre país. Del nostre país i del nostre poble. Per tant, per nosaltres és molt important aquesta festa perquè simbolitza i representa totes aquestes coses.
3: Són 32 clubs, més de 30 clubs aquí a la ciutat, són 40 entitats esportives. També és bonic que es puguin juntar un dia, encara que sigui un dia a l'any, per reivindicar aquest tot l'esport que hi ha aquí a la ciutat.
4: Clar, avui, com deia abans, és la gran festa, però també és l'espai de trobada, de retrobada, de constituir aquesta espècie de comunitat esportiva santboiana, de la família de l'esport i de l'activitat física santboiana. La gent, doncs això, es retroba, es troba, i després, a part, com deia abans, d'aquest acte de reconeixement, després fem un petit espai de trobada, que és el tercer temps, és el nostre tercer temps de la festa de l'esport.
3: I l'any que ve, més esport, a més, tindrem novetats a la parellada. Això segueix creixent, Lluïsa, no?
4: Sí, evidentment. Nosaltres estem treballant per millorar els nostres equipaments esportius. Tenim ja molt encetat i molt avançat el futur projecte de la parellada. Estem esperant que s'acabi la carretera per començar a configurar tot aquest projecte. Però també tindrem grans events importants, no? El preolímpic també de softball, el club de béisbol i softball i moltes altres coses que ens situaran en l'epicentre i en el mapa dels esports, no solament a nivell català, sinó a nivell internacional.
3: Lluïsa Moret, alcaldessa Sant Boi, moltes gràcies i a gaudir aquest acte.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Doncs ja l'hem escoltat a l'alcaldessa de Sant Boi, que ara en pocs minuts començarà a presentar aquest acte juntament amb el periodista santboià Albert Aguilera per començar a donar els premis a tots els esportistes de Sant Boi.
0: Doncs això començarà d'aquí res. D'aquí una estona tornem, Albert, perquè segur que hi haurà alguns protagonistes per allà, alguns que hauran recollit també premi, que tenim moltes ganes d'escoltar-los. Havia parlat ara mateix a Lluïsa Moret, alcaldessa, els micròfons de l'Albert Vilar, de Gent de Carrer, per tant això vol dir que està a punt de començar aquest acte que tenim el Joan Baptista Milà, recordem, 900 persones, 900 esportistes que avui seran reconeguts. Albert, gràcies i fins ara.
3: John, ràpidament, sí. Deixo l'Òscar fer la secció, però en res parlarem amb un gran protagonista de l'esport santboià, és el president del club de béisbol i softball Sant Boi, ho ha dit la Lluïsa, serem seu olímpica pràcticament el 2027 a classificatoris de Los Angeles. Després ho expliquem.
0: El tenim ja amb nosaltres?
3: Ara mateix, si vols, el puc anar a buscar.
0: Anem-lo a buscar ràpidament i així continuem després amb la secció. Arribes o no arribes?
3: Arribo, John. Ara mateix podrem parlar amb el Paco Izquierdo, el president del Club de Béisbol i Softball de Sant Boi, avui també reconegut per tot l'esforç. Paco Izquierdo, hola, què tal, com estàs?
5: Què tal, Albert? Buenas tardes.
3: Avui, un any més, s'ha reconegut aquí a l'Esport Sant Boià. No sé com vius aquest acte, on pràcticament es junta tot l'esport de Sant Boi, no, Paco?
5: Sí, sí, aquí és un dia especial en el qual se junta tota... todas las entidades de Sant Boi y bueno, es una ilusión celebrar todo esto con el pueblo, lo que es Sant Boi.
3: Fent un resum una mica ràpid, com us ha anat l'any aquest del Club de Béisbol i Softball Sant Boi, que segueix en marxa, per exemple, dels primers equips?
5: Sí, bueno, seguimos en marxa, no ha sido finalmente una muy buena temporada para los dos equipos grandes, tanto masculino como femenino. Quedaron en el segundo grupo, pero como bien te dije antes de empezar la temporada, ha sido un año de evolución para los dos equipos. Y bueno, ya estamos pendientes de ahí. Sí que te voy a dar una noticia muy buena para nosotros, que el equipo femenino sub-13, en su tercer año, ha sido campeón de Cataluña. Una buena noticia para el club. Y bueno, los demás equipos los tenemos ahí compitiendo.
3: Per cert, ara ho he parlat amb l'alcaldessa, a l'estadi municipal Antoni Urbàs també té una gran notícia, és que hi haurà competicions olímpiques classificatoris a Los Ángeles. El club és bonic, no?, que arribin les seleccions aquí a Sant Boi.
5: Sí, desde luego, eso es un acto impresionante. Es lo mejor que ha podido apostar nuestra alcaldesa y su ayuntamiento por nuestra instalación. Está preparada para ese acontecimiento y va a ser un placer recibir a todas las selecciones europeas y una sudafricana para celebrar esta actividad.
3: A ver si s'omple com s'està omplint avui el Baptista Milà, no?
5: Hombre, esto sería, yo creo que será así o más, eso arrastra mucha gente y será bueno para el pueblo.
3: Doncs Paco Izquierdo, president del Club de Béisbol i Softball Sant Boi, gràcies avui per parlar amb nosaltres i felicitats també pels èxits d'aquest any.
5: Muchas gracias, Albert. Seguimos en contacto.
3: Doncs ja l'heu escoltat, el president del Club de Béisbol i Softball Sant Boi, que en poc temps serà seu olímpica pels classificatoris de Los Ángeles 2028.
0: Albert, tu estàs com el portaventura ara mateix pel que seria l'esport Sant Boià, no?
3: Sí, ara mateix pràcticament. Crec que l'única persona que coneix més persones que jo és la Maria Antònia Barragán.
0: Sí, ja, ja ho has dit abans, ja ho has dit abans. Albert, gràcies, fins ara.
3: A tu, John.
0: Estàvem parlant amb l'Òscar Arjonilla. Clar, Òscar, sí. Aquí l'actualitat mana i ens passa per sobre.
1: No, sí, no passa.
0: Com
1: res,
0: podràs
1: no passa
0: entendre,
1: res.
0: Deies que hi havia una secció que se t'havia recomanat molt que l'acabessis fent.
1: Recomanat, per dir-ho d'alguna manera,
0: ja,
1: sí.
0: Ja, ja. Pistola al cap i aquestes coses.
1: A veure...
2: Escolta, tampoc,
1: No, al cap
2: em pinteu aquí, em pinteu aquí de Hitler, tampoc.
1: No, pistola al cap no, sota la taula, que no es nota.
0: Sí, clar.
1: Amb tots vosaltres tenim a una dona que va tenir un èxit brutal com a artista, però que en la seva vida personal va patir una barbaritat. Una diva, la princesa del pop. Senyores i senyors, avui a Gent de Carrer, Britney Spears. Per petició popular, suposo. It's Britney, bitch.

0: Uf, que raro em sento.
1: No, però... no ens enganyis, Òscar.
0: Raro,
1: no
0: raro, raro.
1: Tothom de festa ha cantat Britney Spears, Òscar.
0: No.
1: Tu també, sí, sí. Jo a mi no, no m'enganyes. A mi no, no m'enganyes.
0: No, senyor, no. I escolta una cosa.
2: Òscar, et gravaré si algun dia de festa cantes per la Britney Spears.
0: Vale.
2: Et gravaré però... i sortirà totes les xarxes de Sant Boi.
0: No sortirà. I tu em deus unes patates braves després de la secció.
2: El que tu vulguis.
0: Bé, comencem. Som a la ciutat de Macomb, Mississippi, el 2 de desembre del 1981.
1: Macomb, que és amb pollastres, amb... Inés, ahí.
0: Hòstia, ha sigut dolent aquest, eh? Ha sigut molt sí. dolent. Però sí, sí, sí, és amb pollastre. La Lynn i el James acaben de tenir la seva segona filla, que anomenaran Britney. O sigui, que el nom Britney Spears no és artístic, simplement sona bé. És com Elvis Presley o Galileo Galilei.
1: Sí que és veritat que Britney Spears mai diries que es diu així realment, eh?
0: No, no, no, però és així.
1: És brutal,
0: o sigui,
1: sí, sí.
0: Nom no. i cognom, tal qual. La petita Britney, ben aviat, i vull dir molt aviat, amb 2 o 3 anys, ja descobreix que li agrada força el món del cant i del ball. Es veu que pràcticament no caminava, però que ja es passava el dia ballant per aquí i per allà. Llavors, els pares van decidir apuntar-la a una escola i després a un concurs. I després a un altre concurs, i a un altre, i a alguna gala, i a alguna audició. No era que els pares volguessin que la nena complís els seus somnis, sinó més aviat que volien treure's una pasta a costa d'ella. El principi de la infància de merda.
2: Què costa?
1: Doncs abans estàvem al PortAventura de l'Esport i ara estem doncs, a Disney de París.
0: A la, no, la casa de Mickey Mouse. Ara veureu, té una explicació. Té una explicació, sí. La cançoneta, sí.
2: M'encanta que és l'única secció que està el que dirà.
0: Que tu t'ho saps ja, és que no té gràcia. Amb 6 anys, quan la majoria de nens estan, pues, no sé, veient el Bob Esponja, la Britney estava fent una audició a un programa que es deia el Mickey Mouse Club. Per això la musiqueta. És vale. El club del Mickey. Tot i que ho feia bé, els jefazos la van rebutjar perquè era massa jove. 6 anys.
1: Mas, que déu-n'hi-do.
0: 6 anys. Igualment, el Sonsa va tornar a audicionar i la van acceptar. La carrera professional de la nostra amiga acabava de començar. Amb 11 anys.
1: Amb 11 no saps ni com et dius. I amb 6 no saps ni posar un peu rere l'altre. O sigui...
0: Per això és...
3: Però ella ja era una artista.
1: Sí. Ja.
0: Mentre gravava el programa, va conèixer altres nens que amb els anys també es convertirien en estrelles. Christina Aguilera, Ryan Gosling, ja sabeu el que fa de Ken a la pel·li de Barbie, o Kerry Russell. També va conèixer un tal Justin Timberlake, i recordeu el seu nom perquè serà molt important d'aquí a una estona. Sí, com sigui, amb el temps, el programa de la Rata Malèfica, i Rata Malèfica és Mickey Mouse, se li va quedar petit. La Britney, o els pares de la Britney, no sé qui seria, volien més. Així que un dia se'ls va ocórrer gravar una demo d'una cançó i enviar-la a totes les discogràfiques que van poder. Totes la van rebutjar. El que estava de moda aleshores eren els grups com els Backstreet Boys o les Spice Girls, i deien que una solista, doncs, no tindria el mateix èxit. Així que totes li van dir que o s'apuntés a un grup o marxés cap a casa. Bé, totes menys una. Jive Records era una discogràfica més aviat petita. Els executius els va encantar la nostra amiga i li van demanar que gravés un disc sencer. I així va tenir el seu primer èxit,

0: com de famosa ha de ser aquesta cançó perquè fins i tot la conegui jo.
1: Penseu aquesta que... l'ha cantat.
0: Clar, és posterior al 75, aquesta.
2: I la coneixes de pe a pa, eh?
0: No, de pe a pa no, sí, però aquesta però ja la conec.
2: T'has deixat anar a vegades amb aquesta cançó que ja t'he vist.
3: No sou conscients que estem vivint un moment històric que l'Òscar Arjonilla ha posat a la mateixa secció a la Britney Spears i al Justin Timberlake?
2: Tremendo, tremendo.
3: Ha passat de segle, ha passat de mil·lenni.
2: Molt bé, un tio és renovat. Que...
0: No, no, sóc un clon, o sigui, no sóc l'Òscar Arjonilla, de veritat. M'han canviat. M'han canviat
2: bé,
0: per un altre.
2: Està bé, Òscar.
3: No passa res, per un dia no passa res.
0: Sí, no tornarà a passar. La setmana que ve porto a, no sé, Cleopatra, Nefertiti, una cosa així. Sigui com sigui, la cançó va arribar al número 1 en més de 20 països. O sigui, va ser un èxitàs total. Al mateix temps, es va embarcar en una gira de 6 mesos per tots els Estats Units. Vaja, que de la nit al dia s'havia transformat en una superestrella mundial. Per cert...
2: Estaves cantant Aitana, ara? O...
0: Sí, ja veus, estic desatat, jo aquí.
2: No et reconeixo.
0: Lo de superestrella és culpa del meu germà, que és molt fan de l'Aitana.
2: Bueno.
0: I tu, hola, Àlex, també et saludo des d'aquí.
2: És d'aquelles coses que...
0: Que no.
2: Sí, és que algun dia ho reconeixeràs.
0: Per cert, la noia tenia encara 18 anys. Malgrat la fama, molts crítics van començar a dir que la nostra amiga seria un artista d'un sol èxit. Una cosa així com el paio del Gangnam Style, que va tenir un excitat, però que després doncs, no va treure res més. Jo no sé què va passar amb aquell senyor. Però per sort, aquells paios es van equivocar. I què voleu que us digui? Els van tancar la boca d'una patada. Un altre exitàs. La Britney era la cantant del moment. Omplia estadis i venia dotzenes de discos i alhora tenia milions de fans a tot el món. I enmig de tot això, també va tenir temps d'enamorar-se. Recordeu el Justin Timberlake?
2: Sí, sí que el recordem.
0: Sí, no?
2: Sí.
0: Bé, els dos excompanys del club del Mickey Mouse van començar a sortir.
2: A vegades passa que hi ha gent que dius... Ai... De sobte torna.
0: Sí, es tornen a ajuntar.
3: I de sobte torna.
0: I després se separen i després tornen un altre cop.
2: Mala idea, això, sempre.
0: Tots els paparazzis estaven literalment bavellant. Quan dues de les grans estrelles del moment estan sortint juntes, doncs cada foto, cada exclusiva, cada notícia es fa viral. És difícil creure en l'ètica periodística quan veus aquests paios.
2: En quin sentit, l'ètica periodística?
0: L'ètica periodística en què es ficaven per la finestra del lavabo a fer fotos.
2: Ah, amic meu.
0: El derecho a la propia imagen y la intimidad personal, després de lo de dret, l'assignatura de dret... Bueno,
3: jo només criticaré al Justin Timberlake. És com que no puc amb aquesta persona.
2: Què passa? Què li diries tu si el tinguessis...
3: Ai, no li diria res. No li diria res. És que és un home que necessita atenció. No puc. Continua,
0: Zasca!
3: Zasca!
2: Tothom en necessita una mica.
3: L'únic que m'agrada d'aquest home és l'outfit denim que va sortir amb la Britney Spears. És l'única cosa que m'agrada d'aquest home.
0: Busqueu-lo. Jo he vist una foto abans d'entrar. Sí. Està guai.
2: I t'ha agradat.
0: Bé,
2: te'l posaràs.
0: Sembla que hagin atracat un Levi's. Una botiga Levi's.
2: Que els sobrava tela.
0: Igualment, la relació amb el... amb el Justin Timberlake se m'ha anat. No va ser un conte de fades. No es va explicar el seu moment, però avui en dia es sap que la Britney va tenir un avortament a finals de l'any 2000 mentre sortia amb el Justin. Segons ella, va ser perquè aquest senyor li va dir que no estaven preparats per la paternitat. La pròpia Britney descriuria això com una de les experiències més agonitzants de la seva vida.

0: Diu molt de mi, però el Dani també està gaudint amb les cançons.
1: Escolta, és impossible no gaudir de Britney Spears.
2: A mi m'encanta, o sigui, ets l'únic de la taula que no li agrada.
1: Ets l'únic que no t'agrada.
2: Venies amb una pel·lícula i te l'hem trencat.
1: Pam, Òscar, espavila, modernitza't.
3: Sí, gràcies, sí, sí. Gràcies.
0: La maquinària havia de continuar. Sí. De mica en mica, aquella Britney que sempre somreia davant les càmeres estava desapareixent. S'estava fartant de la fama, els paparazzis, les relacions, de tot. Enmig de tot això, va llançar el seu tercer disc. Britney, disc homònim, no va tenir tant d'èxit com els altres dos, però aquí es veia una noia més madura, menys pop, més rebel, si ho voleu. Això també es veuria al seu següent disc, In The Zone. Entremig vindria el famós petó amb la Madonna i el seu debut al cinema amb la pel·li Crossroads o Amigues per Sempre. Pel·lícula que em va recomanar la senyora Aymara i que diu que es basa en una novel·la catalana de l'edat mitjana.
3: Que no t'has vist la pel·lícula.
0: No me l'he vist. Explica, explica.
3: Faig un breu resum.
1: Sí, estic descol·locat jo ara.
3: Faig un breu resum de la pel·lícula que jo vaig veure amb 4 anys i tota la meva vida i d'un llibre que jo vaig descobrir l'any passat.
1: Perfecte.
3: La pel·lícula parla de 3 nenes petites que fan una promesa de ser amigues per sempre. Passa a l'institut. I què ens passa a l'institut? Que de sobte pues, canvien, no, les coses, deixem d'ajuntar-nos amb la mateixa gent molts cops o que canvia, pues, canvia la vibe, no? Una mica. Mm-hmm. De... Llavors, per una cosa o per una altra, acaben complint aquesta promesa amb... O sigui, el dia que acaba l'institut, acaben complint aquesta promesa anant-se les tres de viatge.
1: Vale.
3: I cadascuna descobreix una part de la seva feminitat. Anem a dir, vale? Com que cadascuna té un motiu, l'amor, un embaràs, una relació amb una mare no solucionada, cadascuna té un motiu i fan un viatge juntes i acaben adonant-se que la vida no és tan maca com elles volien, però que sempre tindran l'amistat.
1: Molt,
3: molt bonica la pel·li.
1: Poder de l'amistat endavant.
2: Sí. Ja està.
3: Llavors, jo l'any passat, aquest any, parlant amb un noi de la meva universitat, va contar que s'havia llegit un llibre feia una setmana que parlava de tres dones catalanes.
0: És un llibre medieval.
3: No sé si és medieval, però és un llibre molt antic que parla de tres dones catalanes, sí, que després de molts anys sense parlar-se decideixen emprendre un viatge no sé cap a on d'Espanya on cadascuna fa una reflexió sobre la vida d'una dona. Una fa la reflexió sobre la maternitat, l'altra la reflexió sobre una relació abusiva i l'altra una reflexió sobre el treball, per exemple, ara no me'n recordo.
1: Ja veig per on vas. Té una mica d'inspiració.
3: Sí, no?
1: Aquí.
3: Sí, sí, qui s'ha inspirat, sí, no? Qui s'ha inspirat en qui? La pel·lícula de Crossroads va ser una de les pel·lis que jo tinc consciència, després amb els anys suposo que això haurà canviat, però que tenia més... És que ara no sé com es diu. Ratzis?
0: Sí, Ratzis.
3: L'anti-Òscar. De lo mala que era.
0: O sigui, estan els premis Òscars,
1: ah,
0: a les,
1: sí, sí,
0: pel·lis,
1: sí,
0: bones.
1: Els premis, els anti-Òscars.
0: Els anti-Òscars.
1: Sí, sí, sí.
0: De pel·li
3: surt
0: dolenta.
3: La, Zoe Saldana, la de Avatar i la dels Guardians de la Galàxia. Doncs aquesta dona també surt a la Britney Spears. I a ella li van donar el premi a la pitjor actriu de l'any.
1: Doncs pobreta i una abraçada per ella.

0: estaven mig trompes en aquell moment.
1: Sí, mig trompa, però hi ha un amic del meu germà que diu una cosa que tu no fas.
0: Eh?
1: Tu no haces borracho lo que no has pensado sobrio. Llavors, si es van casar... Bueno, ahí ho deixo. Si es van casar mig trompa i eren amics de tota la vida...
2: Algú hi havia.
0: Alguna cosa hi havia, sí, sí, clar.
2: Hi havia això... segurament també ganes de no estar massa junts, perquè si no...
1: Mira, no
2: quan
1: se't
2: baixa la cosa...
0: Bueno, sí, sí, sí. És igual. Igualment estava clar que la Britney en aquell moment no estava passant malament. Mm. Entre managers, gires i periodistes...
2: Pesats els periodistes sempre, tu.
0: Sí, sí, sí. A la pobra no li deixaven parar. I en més de tot això es va tornar a casar. Aquest cop amb un ballarí que es deia Kevin Federline. Tota la premsa del cor va començar a dir que allò seria com la relació amb el Jason i que duraria dos telenotícies. Però la veritat va ser el contrari. Fins i tot van tenir un parell de fills. Això sí, la parella va ser part d'un reality show. La gent no la podia deixar tranquil·la. Amb tot, la relació amb el Kevin va ser literalment un infern. La parella era protagonista d'incomptables escàndols i diguem-ne que ell no la tractava precisament de la millor manera, per dir-ho d'una manera fina. Només un mes després del naixement del seu segon fill, la Britney va sol·licitar el divorci i va acordar tenir la custòdia compartida dels dos fills, cosa que realment no s'arribaria a complir mai. Així, arribem al 2007, l'any que tot es va anar pel pedregar.

0: La nostra amiga estava destrossada. Se li veia erràtica. Es passava les nits passejant pels bars i discoteques de Los Angeles sense ni tan sols ser ella. I al voltant d'això, els maleïts periodistes, entre cometes, perseguint-la a tots els llocs on anava. Al febrer del 2007 va ingressar en un centre de rehabilitació durant només un dia. La nit següent es va ficar a una perruqueria i es va afaitar el cap, creant aquella imatge que tothom coneix. Quan li van preguntar per què ho havia fet, la Britney només va contestar que no volia que li toquessin els cabells. Segons s'explica, els guardaespatges que l'havien de protegir només es van dedicar a córrer les cortines de la pelu perquè les fotos sortissin millor. A prendre pel sac, posa'm l'efecte. Per tenir amics així, qui vol tenir enemics?
1: Clar, és que si tu ja estàs malament i veus que fins i tot la gent que hauria d'estar allà protegint-te tampoc fa la seva feina...
2: No, és que d'aquella setmana van sortir moltíssimes imatges, o sigui, no només la d'ella rapant-se el cabell, sinó ella amb un paraigües a un cotxe d'un paparazzi, van porrazos, molt forts.
1: La van portar al límit, no?
2: La van portar molt al límit i tu no pots senyalar de la manera que se la va senyalar una reacció després de... Bueno, acosar-la al nivell Dios.
1: Sí, és que ha de ser impossible ser famós i estar bé del cap, eh? No. És que ha de ser impossible, perquè és que vius en una altra realitat.
2: Bueno, l'Òscar que confirmi aquesta teoria.
1: Tu, Òscar, això de ser famós com ho...
0: Bueno, depèn del dia, no? Més o menys.
1: Bueno. Aquí t'haig de dir que no t'obriríem el d'això perquè et fessin fotos, eh?
2: No, però sempre podem...
0: Amics de veritat.
1: Cuidem les estrelles.
2: Fer ús de la frase si Britney va sobreviure al 2007... Nosaltres podem amb aquest any i amb aquest dia.
1: Molt bé.
0: I amb tot.
2: I amb tot.
1: Dia llarg, eh?
2: Dia llarg per tu.
1: Sí. No, per tots.
0: Sí, són 24 hores. Els següents mesos se'ls va passar entrant i sortint de clíniques de rehabilitació. També va perdre la custòdia dels seus fills a mans del Kevin Federline. Ja sabeu, el marit. Finalment, enmig de tot això, va aparèixer el pare que es va quedar al càrrec de la tutela de la seva filla. Sobre el paper, el James, o sigui, el pare, apareixia com l'heroi. La meva filla està feta una merda, jo vinc aquí per rescatar-la. La realitat no va ser ben bé així, però no ens avancem.

0: Mentre va estar sota la tutela del seu pare, va treure uns quants discos més i també va portar a terme unes quantes gires. Semblava que la Britney havia tornat. Potser no tenia el gran èxit que havia tingut 10 anys enrere, però en el que era la seva vida personal, semblava que a ulls del món s'havia recuperat.
1: Sí, aquella imatge com tan desquiciada potser havia marxat, no?
0: Exacte.
1: Sí.
0: Quan l'entrevistaven, parlava meravelles del seu pare. Per aquest motiu, quan el 2019, gairebé 10 anys després, el James es va posar molt malalt, ningú es va estranyar que anunciés una parada en la seva carrera. Però a partir d'aquí comença lo raro. Al març del 2019, el cotutor de la Britney, un Andrew Wallet, va renunciar al càrrec. Aquell mateix mes, la nostra amiga va ingressar a un centre psiquiàtric

0: segons es deia, per tractar l'ansietat que li havia generat la mala salut del seu pare. Però la realitat es veu que era una miqueta diferent. Segons el podcast Britney's Gram, a través d'una informació anònima, la nostra protagonista estava sent retinguda a aquell centre en contra de la seva voluntat. Segons es deia, el seu pare l'havia empresonat. Hi havia alguna cosa que no volien que la Britney expliqués i per això no li deixaven sortir. Enmig de tot, molts mitjans van començar a qüestionar la tutela del pare. En teoria, tot plegat només hauria d'haver durat un any i ja en portaven 10. Tot això va generar el famós moviment Free Britney. Per cert, abans de continuar, he de fer una queixa formal.
1: A veure.
0: La Wikipedia en català de la Britney Spears acaba al 2016. És a dir, per ells, tot lo de l'escàndol de la tutela i el Free Britney no va existir. És més, diu que el pare la va rescatar, i ho posa textualment, rescatar. Ah. Que algú em faci el favor i l'actualitzi, sisplau.
1: És
0: que...
1: Aymara, és el teu moment, eh?
2: El què? Lluitar per la Wikipedia?
0: No, actualitzar-la.
1: Per la imatge de la Britney.
2: Ah, ok, ok, vale, jo ara mateix quan arribi a casa actualitzo la Wikipedia.
0: És que no arribo a mirar-me un vídeo mitja hora abans del programa i és que deixo el pare com un heroi.
2: No, no, perquè estic jo aquí.
0: Tens raó, tens raó. Gràcies. Hauries
1: tingut amb qui confrontar.
0: Bé, segueixo. El moviment Free Britney va tenir un munt d'artistes i milers de persones protestant perquè literalment deixessin lliure la nostra amiga. Batalles legals, periodistes i el pare dient que tot allò li semblava una broma va ser tot el que es va veure durant els següents mesos. Fins que arribem al juny del 2021.

0: El New York Times va tenir accés a uns documents confidencials que parlaven de que la tutela de la Britney havia sigut abusiva. El dia següent, ella va fer una declaració duríssima al jutjat. He mentit. Li he dit al món que estic bé i feliç. Si digués això el suficient, potser em faria feliç. Però estic traumatitzada. El 7 de setembre del 2021, James Spears va renunciar a la tutela de la seva filla. La Britney era lliure. Uf, quin gust! Música antiga un altre cop.
1: No dissimulis, Òscar. T'estaven cantant.
2: Havia de fingir...
1: Aquesta estona de Britney Spears, clar.
2: Havies d'enganyar-nos.
1: Jo crec que has de mantenir el personatge, però t'ha
0: encantat. No és un personatge, sóc jo.
1: T'ha encantat.
0: Amb el temps es va saber tot. Sembla que la tutela va durar tants anys per una raó bastant simple. Volien treure-li tota la pasta. El pare es va fer d'or mentre la Britney no podia ni tenir els seus propis diners.
1: Clar, és que ja és això.
0: Sí. Estava envoltada de sangoneres.
2: Contem anys, sisplau. Contem que el 2007 va ser el primer cop que va ingressar a un hospital, encara que sigués una nit. Mm-hmm. 2007 fins l'any 2021. Són un munt de gires, un munt de treball.
0: Mitja carrera.
2: Que no va veure un duro.
0: Mitja carrera.
2: I ja passant-ho molt malament.
0: I sense poder dir res. Mm-hmm.
2: Sisplau, Free Britney.
0: Amb el temps es va saber... Epa, això ja ho he llegit. Poc després d'acabar la tutela, i em refereixo a pocs dies després, la nostra amiga va anunciar una relació amb un noi que es deia Sam Asghari. Es van casar pocs mesos després a Los Angeles. Per cert, us en recordeu del Jason Alexander, el paio amb el que es va estar casada durant 55 hores?
2: Sí. L'amic de la infància.
0: Bé, doncs es va intentar colar la boda, armat amb un ganivet.
1: Ja hi tornem a ser, no la poden deixar en pau.
0: No la poden deixar en pau.
2: I sempre són homes.
0: Sempre són homes. Per sort, el van detenir a temps. Igualment, el matrimoni no va durar gaire i la Britney es separaria del Sam poc més d'un any després. La Britney, des de llavors, ha parat bastant la seva carrera musical. Va treure una cançó amb l'Elton John, que és un autèntic temazo, i aquesta és l'única que m'agrada, i sembla que ha escrit uns quants temes per altres artistes. També ha publicat la seva autobiografia, on ho explica pràcticament tot i narra com de bé l'han tractat sempre. Al mateix temps, ha seguit protagonitzant escàndols, que si esborrar el compte Instagram, que si publicar vídeos ballant amb ganivets, que és bastant pertorbador... Realment, crec que mentre els periodistes segueixin sobre seu, mai deixarà de protagonitzar escàndols. Britney Spears, probablement el personatge més jove que he fet per aquesta secció.
2: Continua viva, que això ja és molt dir.
0: Continua viva, sí. Una estrella mundial que va patir una barbaritat. Tothom, des dels seus pares, els periodistes i passant pels nòvios, tots s'han aprofitat d'ella. Una vida molt tràgica que espero que remonti els propers anys. Avui en dia té 44 i viu a Mèxic. No em puc creure que digui això d'una artista moderna, però Britney, encara ets una gran.

0: Doncs Britney Spears, un altre gran personatge que coneixem aquí a Gent de Carrer, gràcies a l'Òscar Arjonilla, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Ai, mare, la provem amb nota, no?
2: Sí.
0: Sí, la provem amb nota.
2: Doncs molt bé, Òscar, gràcies.
0: Queda explicat. 4 minuts i seran 7:45 de la tarda. I nosaltres tornem a marxar fins al Joan Baptista Milà. Allà hi tenim l'Albert Vilar, s'està celebrant avui els Premis a l'Esport Sant Boià. Albert, què podem explicar ara mateix?
3: Que ja fa uns 20 minuts que ha començat aquests reconeixements, aquests premis. De moment ja han premiat, entre altres persones, el Bonchua i Jim, el gimnàs amb la Paula Silva, número 3 del món ara mateix al Muay Thai. I ara estan reconeixent la promoció d'esdeveniments de la ciutat. I vull parlar ràpidament amb el Jesús Ruiz, el director tècnic del Club Ciclista Sant Boi, un Club Ciclista Sant Boi que ha organitzat un any més la Navas Sant Boi. També ha portat la Vuelta Femenina aquí a Sant Boi. Jesús, què tal?
4: Molt bé, bona tarda, com esteu?
3: No sé com has rebut aquest premi, ha sigut un any bastant bo pel Club Ciclista Sant Boi, un any més la Navas Sant Boi, ara fa un temps ha vingut la Vuelta Ciclista aquí a la ciutat. Com ho valores?
4: Doncs bé, com sempre, molt complicat el fet d'organitzar esdevenients que recorrin doncs, diverses comarques, com és el nostre cas, del Berguedà fins aquí al Baix Llobregat. És complicat, però bé, un any més encantat.
3: També és bonic que avui tota l'Esport Sant Boià es pugui juntar aquí i que se't reconegui un cop més per la feina que s'ha fet des del club, no?
4: Doncs sí, la veritat és que entenc que ningú dels que hi som aquí, de qualsevol entitat, això ho fem. Ningú no ho fa pel reconeixement, però és important.
3: Gràcies, Jesús, i felicitats.
4: Vosaltres, merci.
5: Gràcies. Perquè després els hi tocarà amb ells.
3: I ara intentarem parlar ràpidament amb el... Se'ns ara molt ràpidament a l'organitzador de la cursa popular Vila de Sant Boi, el Carles Lasarre, però en res et segueixo parlant amb els més premiats.
0: Clar, parlarem amb més premiats. Ara mateix veiem que l'escenari segueix pujant i baixant gent. Albert, ara mateix, què podem destacar del que ha passat fins ara? Havíem quedat en que havíem entrevistat a l'alcaldessa Lluïsa Moret. Entenc que ella ja ha fet els parlaments i que, per tant, ha donat inici també a aquesta gala.
3: Sí, i segueix a l'escenari, per cert, tant la Lluïsa com la Maria Antònia Barragán, la regidora d'Esports, estan donant els premis a mà a tots els esportistes de Sant Boi. Portem ara mateix uns 10 reconeixements. Hem primer reconegut el Club Atletisme Sant Boi amb diferents premiats en categories de Catalunya. Després ens hem centrat a les arts marcials, primer a Mugendo, un vell conegut de Sant Boi en joc, el Club Karate Cantero, també al Riusando Caballero Institut, al Bonchuai, recordo, amb diferents campionats de Catalunya, i la Paula Silva, número 3 del món. També, ara fa poc, com deia, hi ha hagut un premi especial als diferents entitats que han fet promoció d'esdeveniments a la ciutat. Primer a la cursa Roca Negra, amb el Jota Jiménez i el seu equip, aquesta cursa que es fa per les muntanyes de Sant Boi i Santa Coloma de Cervelló. Ara fa poc, fa un minut, hem parlat amb el Club Ciclista de Sant Boi, amb el seu director tècnic, el Jesús Ruiz, que ha fet un any més la Navas Sant Boi i també la Volta Ciclista a Espanya, també va passar per Sant Boi, i ara fa un minut ha passat el Carles Lasarre de la cursa popular Vila de Sant Boi. I ara mateix el Club de Vall Esportiu, reconegut també per ser semifinalistes en el Campionat d'Espanya.
0: Per tant, estan pujant ara mateix a l'escenari. Tenim algun protagonista més o esperem uns minuts?
3: Esperem uns minuts perquè ara mateix són uns quants els premiats i he d'esperar que baixin de l'escenari.
0: Doncs Vilar, Albert Vilar, una abraçada i fins ara.
3: Fins ara.
0: Són justament 7:45 de la tarda. I és el moment ara de posar-nos al dia amb l'altra actualitat, perquè estem en un moment que hi ha un videojoc que està provocant, com sabeu, la bogeria absoluta. Estem parlant del GTA 6. No sé si vosaltres esteu immersos en aquesta bogeria o...
1: A veure, conec tot lo del meme, sí, de s'acabarà el món abans que surti el GTA 6. Mm? I a veure, sé quin joc és, clar. No visc sota una pedra.
2: Jo estic immersa en les afectades per al GTA 6. El meu nòvio no deixa d'enviar-me per Instagram. Este novio le hizo firmar a su novia un contrato para poder jugar al GTA cuando salga.
0: ¿A tu no t'encanta el tema del GTA?
2: No és una cosa que m'encanti, ni és una cosa que em faci gràcia.
6: Que tampoc és per tant, que el videojoc havia de sortir una data i després ha sortit amb una altra.
2: No entenc el hype.
6: Entenc que hi ha ganes, però que...
0: Ets dels que jugarà això o no?
6: I si tingués alguna Play o algun ordinador, jo soc molt pobre,
2: no,
6: tio. Ja, he donat molta pena. Ara jo sóc afectat, però afectats per l'economia.
2: A casa del meu nòvio hi ha de tot. Pots agafar una maquineta.
6: No sóc molt jugador.
0: Hi ha diferents polèmiques. Una polèmica és això, la gent que s'està tornant absolutament boja per aquest videojoc. Per altra banda, Rockstar, que és qui l'està tirant endavant, ha refredat les esperances d'alguns fans que el que volien era tenir aquest GTA 6 en format físic i en disc. Deien que era imprescindible tenir-ho, perquè, segons el que s'ha explicat, aquest joc només es distribuirà amb una edició física, però sense disc, sinó una espècie de codi per descarregar-lo. És a dir, et diuen, sí que obtindràs en físic. Sí que obtindràs en físic, perquè podràs anar a comprar una targeteta que et posa un codi. Clar, aquí la gent, els friquis estan dient.
6: La gent s'ha de relaxar.
0: Què m'estàs explicant?
6: La gent s'ha de relaxar, posar-se ràdios en boi, o qualsevol altra ràdio, fer qualsevol altra cosa, sortir al carrer. Vull dir, serà un videojoc molt guai. Estic segur i després, serà com 10 anys tothom jugant i vaig a casa teva, juguem... Bueno, però
2: no cal, ser un enfermo. Sí,
6: però com tot, la gent que és massa friqui de les coses sempre ha de perdre el cap.
0: Tot en calma i tot en tranquil·litat, també ho dic jo, que no m'afecta massa. Vull dir, potser hi ha gent que es torna boja...
6: Tu no jugaràs?
0: És que jo...
6: Mai, nunca jamás.
0: No sé, un dia, jo què sé, Dani, però no me'l compraré.
1: Mai diguis mai més, mira'm a mi.
0: Amb la Britney i aquestes coses.
1: Clar.
0: Doncs sabeu qui està jugant una mica al GTA 6? Aquest d'aquí, perquè hem de parlar-vos que la justícia... A més, una ordre de cerca i captura contra, no endivinaríeu qui, el periodista Vito Quiles, que després de, segons la informació publicada, no s'ha presentat a diverses citacions judicials relacionades amb diferents procediments que té oberts aquest periodista. Ara mateix, escapant-se pràcticament de la justícia.
2: La meva pregunta és, si no fa res malament, com ell diu, per què no... es presenta?
0: Bueno, perquè té molta feina perseguint el rufián, tirant-li la canya, vull dir que això és una feina important, dir mentides a xarxes, vull dir, és una cosa que...
2: Està molt ocupat.
0: Que t'has de prendre el teu temps. Clar, aquesta decisió arriba després d'un intent fallit de localitzar-lo al seu domicili.
6: Ostres.
0: En el context de diverses causes per presumpta desobediència i incidents en actes públics.
6: Home, això en sona, aquí a la UAB. Aquí a la UAB, que estem als estudis centrals.
0: I en altres llocs en el que també, doncs, l'ha liat part de Vitamiles.
1: La UAB, jo sóc testimoni d'aquell
6: dia. Va ser fort. Bueno, el País Basc sí que va ser fort. O sigui, bueno... Ara no ho tinc com el record superpresent, però recordo la imatge de centenars d'encaputxats jo què sé, a 50 metres a punt d'iniciar una batalla campal, que dius, ostres, normal que hi hagi judici, oi?
0: Per cert, ens diuen aquí per intern, no difameu que Vito Quiles no és periodista, demano perdó.
6: Això és veritat.
0: Demano perdó. Sí, què passa, que ell s'ho creu i mira, a vegades alguns ens enganya com a mi. Per cert, també ha protagonitzat també en els últims mesos alguns enfrontaments també amb institucions i amb l'entorn del govern espanyol. De moment això continua i veurem al final com acaba. En un moment en què també volem parlar de futbol, però no només de futbol, perquè hem tingut novetats sobre la relació d'un dels futbolistes més importants del moment. Ho escoltem ara mateix.
7: Os voy a contar cómo conocí a mi novio.
0: Mai diríeu que és su novio,
7: Por fin. Seguramente os esperéis una historia de amor. Buah, perfecta, loca. Que lo vi en una tienda como se supone que ha pasado. Lo dijeron en Twitter, como que...
8: Y le denegaron la tarjeta.
7: Sí.
0: Clar, que estem escoltant ara mateix és Inés García, que explica com va conèixer per primera vegada Lamine Yamal.
6: Oh, que bonic.
0: Que ara mateix s'estava concentrant i ella diu, venga, és el moment d'explicar com ens vam conèixer, i deia, no, us pensareu que és una cosa espectacular, i després doncs va ser una cosa molt normal, com sol passar en aquest tipus de coses.
6: No vull ser mala persona, però quant de temps, en plan, la data de caducitat de la relació, on la marques? Perquè jo crec que la té. Com totes, escolta, les de Lamine.
2: Quan?
6: Vull dir,
0: no sé, Lamine és un tio que no...
6: Té
0: no
6: aquesta relació.
0: No se sent.
6: Té data de caducitat.
0: No se sent.
6: I per mi no passa de mig any. I mig any és molt.
2: Jo vull saber com es van sincerament, perquè és que em sembla molt trist que un dels futbolistes més, o sigui, escolta, visca l'amor, o sigui, les històries d'amor han de començar d'una manera èpica, no pot ser, o sigui, no pot ser que tu portis dos mesos amb el teu nòvio i digues, no, és que nos conocimos, no fue nada interesante, es vais a... Escolta, jo porto dos anys amb
0: dona
2: el nòvio...
0: Dóna-li xitxa, dóna-li èpica.
2: És que la història és el millor que em va passar a mi a la meva vida, no sé què, llavors... ja està.
0: Doncs, en fi, el que hem d'explicar és que, mentrestant, Inés García està explicant tot això, Lamine Yamal, en una entrevista, al Mundial està dient això.
9: Arriba tiene mucha dinamita estos, ¿eh?
0: Joder, parlant de França.
9: Tiene unos jugadores...
0: Mola decir.
9: Es verdad, eso es verdad.
0: Hem d'explicar el que passa aquí perquè és tremendo. O sigui, el periodista li diu, escolta, no us fa por França, que té una davantera increïble? Nico diu, buah, sí, té grans jugadors perquè estan Lamine Yamal i Nico Williams. I Lamine gira i diu, i nosotros? Senyalant a ell mateix i a Nico Williams. Vull dir, el tio a la seva.
1: Modèstia a part.
6: És xulet, sempre ha sigut un tio xuleta.
1: Sí,
6: cada vegada, almenys, em dóna la sensació que ha passat de la crítica general a que es diu, cada vegada està més madur i tal. Bueno, no sé si madur és la paraula, però el que està clar és que Lamine, amb les coses que estava vivint i amb tot el que li deu estar marcant, o sigui, tot el que tenia a sobre, més amb el seu pare, després van anar per la seva mare, que si el seu, la seva família, els seus amics, tothom està sobreexposat, llavors ha d'estar madurant una mica, això segur.
2: Podrà ser una secció de l'Òscar, segurament, la minya mal.
1: És que és... Ah, a veure, és massa jo.
2: És massa jove, però... Vale.
1: Hem passat de fer persones vives a fer persones que són més petites que
0: ja
1: jo.
0: Ja creixerà, ja creixerà. Ja.
6: Jo l'apartat de la Nicki Nicole no me'l vull perdre, eh? Aquesta secció. O sigui, aquí hi ha coses que no s'han explicat.
0: La investigació, efecte pertorbador i tot el que tingui l'Òscar guardat segurament sortiria aquí. Per cert, com ara estàvem explicant, alguns futbolistes del Barça que estan en aquest Mundial, però, mentrestant, al propi Barça també estan passant coses. Perquè Joan Laporta ha confirmat que el Barça va presentar una oferta per Julián Álvarez i que, a més, el club la mantindrà sobre la taula mentre ho consideri oportú. El Barça que segueix creient que pot fitxar a Julián. Segons el president del Barça, l'Atlètic de Madrid la va rebutjar perquè no preveia vendre el davanter, tot i que també va assegurar que el futbolista argentí fa temps que té interès en vestir la samarreta del Barça. El Barça que va per Julián, alguna opció li veieu? Perquè jo poques.
6: Poques, no, però jo m'aniria a comprar la samarreta, per si de cas. Potser no aquest any, però un altre servirà, no?
0: Parlant de la samarreta, si te la compres, segurament sigui la nova, que s'ha presentat fa res. Com la descriu?
6: No sé. Per mi és un 6,5. O sigui, no és lletja, tampoc és bonica... Vull dir, no m'ha desagradat. Deixem-ho en això.
1: No em convenç. A mi no m'acaba de convèncer.
0: Doncs el Barça que té nova samarreta. Nosaltres d'aquí res seguirem explicant altres coses que també tenim pel que fa a l'altra actualitat. Però abans el que farem serà tornar cap al Joan Baptista Milà. Allà hi és Albert Vilar amb més protagonistes. Bona tarda, Albert, de nou.
3: Bona tarda. Aquí seguim entregant premiats. I avui ens hem adelantat uns minutets a l'Albert Aguilera. Perquè tenim una pràcticament llegenda de l'esport santboià, Albert Ruart, president de l'Handbol Cooperativa Sant Boi. Com estàs?
10: Molt bé, molt bé.
3: Com estàs vivint aquesta tarda, un any més? I a més, has viscut unes quantes aquí de gala de l'esport santboià.
10: Una mica, ja és un clàssic, ja no hi ha juliol sense venir aquí a rebre aquests reconeixements, que és una bona manera de veure'ns tots els clubs aquí de Sant Boi.
3: Com s'ha viscut aquest any des de la partida de Sant Boi, fent una valoració general?
10: Bé, una temporada divertida, molt divertida. Des dels primers equips fins a baix, hi ha hagut molt bons resultats a la base, bon treball també del femení, o sigui, jo crec que hem estat a un nivell competitiu força alt, hem mantingut i hem augmentat en quantitat d'esportistes i els resultats a poc a poc van arribant, van assolint-se.
3: Tu ho has dit, ja m'imagino que coneixes a molta gent, però és bonic que avui tot l'esport de Sant Boi ajunti el Joan Baptista Milà, no?
10: Sí, jo crec que sí, perquè no tenim moments a la temporada per poder-nos veure. I és, mira, saludes a un altre, que pràcticament ens veiem aquí, molts de nosaltres, un cop a l'any, i bueno, la veritat va bé.
3: Avui, en el vostre cas, reconeixem un club d'infantil femení, no, veritat?
10: Correcte, sí, han fet molt bona temporada, van arribar al top 6, Catalunya, i finalment doncs, no vam tenir sort en el top 6, però han fet una molt bona campanya, igual que els dos equips dels petits, els benjamins, que han sigut el millor equip de Catalunya a nivell federatiu, i l'Alevi, que també es va classificar pel top 4.
3: Doncs ara el reconeixeran en uns minuts, pujaran aquí a l'escenari. Albert Ruart, moltes gràcies i que el diu aquest premi també.
10: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre, que jo crec que us hauríeu de donar un premi a vosaltres ben maco, perquè esteu al peu del canó com mai s'ha estat a nivell de la ràdio de Sant Boi, de veritat.
3: L'any que ve el demanarem, a veure si cola. Gràcies, Albert.
10: Molt bé, a vosaltres.
3: Doncs ja l'hem escoltat a l'Albert Ruart,
0: el
3: president de l'Handbol Cooperativa Sant Boi, i també li agraïm les paraules. A veure si l'any que ve, Joan, haurem de pujar nosaltres.
0: Pujaràs tu, Albert, pujaràs tu, que és qui s'està treballant aquesta informació esportiva cada dia i que avui també ens està portant tot el que està passant des d'allà. És el millor, eh? És el millor.
6: És un crac.
0: És el millor, l'Albert Ruart. I l'Albert Vilar també. Albert, ara mateix, què tenim sobre l'escenari?
3: Doncs ara mateix estan pujant un acte molt especial perquè es dona un premi especial a l'esport com a motor d'inclusió social. Ara mateix s'està premiant a l'associació Aramis pel foment de la inclusió social a través de l'esport adaptat realitzat activitat en els centres educatius de Sant Boi com bàsquet, golf o handbike durant el curs escolar. Ara mateix està posant la presidenta. Intentarem ara mateix quan baixin que els donin el premi que els està repartint la Lluïsa Moret i la Maria Antònia Barragán per la Meix, per també viure com han viscut a l'any. També tenim un gran conegut de l'esport de Sant Boi. Si us dic, veiem qui dirà a rodes, m'imagino que sabeu de qui parlo, no?
0: Home, jo crec que sí. Albert Vilar, podem parlar amb ell ara mateix?
6: Sona ball, això, no?
3: Ara intentarem parlar amb ells. Ara mateix estàvem pujant a l'escenari, no volia interrompre'ls. Recordem que estem en un acte que acabarà a 8:45. Ara fa res, han premiat un cop més el ciclisme, el béisbol i softball Sant Boi. Ara, recordem, estan fent un premi especial a l'esport com a motor d'inclusió social. Primer està pujant l'associació Aramis, després anirà l'AFA Balmes pel seu programa anual que promou el pàdel adaptat i també el Club Gimnàstic Sant Boi amb el Javier Hinojosa, que ha fet una promoció de programa de gimnàstica artista inclusiva. Ara quan el veiem també l'entrevistarem. Estem esperant ara que baixi l'associació Aramis.
0: Clar, de fet, ara mateix el que farem serà parlar amb la gent que vagi baixant de l'escenari. El que estem veient és que no només s'està premiant els clubs, que és el que s'explicava també per part de la regidora d'Esports, la Maria Antònia Barragán, es premia en general l'esport santboià, i l'esport santboià també, sobretot, Albert, són les entitats que avui s'estan tenint molt en compte també en aquest reconeixement que s'està fent a l'esport santboià al Joan Baptista Milà.
3: Sí, efectivament, jo crec que ho han explicat amb tots els convidats amb els que hem parlat, que avui és una mica juntar-se, fer una mica de pinya, i que tot l'esport santboià, que a vegades competeixen entre ells, de fet, fa poc teníem un derbi de Santboià aquí entre la Ciutat Cooperativa i el Santboià, que avui es puguin juntar i celebrar-ho tots junts.
0: Estem escoltant que ara és pàdel per pàdel adaptat, no, bàsicament, Albert?
3: Sí, l'escola Balmes. I ara intentarem parlar amb l'Àngel, el famós ballador que era a Rodes de Sant Boi, acaba d'estar premiat per l'associació Aramis, ara mateix està baixant de l'escenari. L'intentarem atracar, a veure què ens diu. Recordem l'associació Aramis, que ha fet un foment de la inclusió social a través de l'esport adaptat, realitzant activitats com els centres educatius de Sant Boi, com bàsquet, golbol o més. Intentarem parlar amb l'Àngel. Àngel, bona tarda, com estàs?
11: Hola, molt bé. Què no et diu,
3: Digues, digues.
11: Jo, Àngel Miralles.
3: Sí, sí, sí. Et volia preguntar què tal, com has rebut aquest premi?
11: Molt bé, molt bé. M'agrada molt i està bé. Un reconeixement bastant bé.
3: A l'associació Aramis, que hem fet una mica de promoció a l'esport adaptat, com d'important també és que l'esport de Sant Boi, a part de tots els clubs que tinguem aquí, hi hagi opcions per tot el món, no?
11: Sí, sempre és bon participar i... És que no t'escolto bé, però vaja.
3: Dic que com d'important és que l'esport de Sant Boi també pugui tenir oportunitats per tothom, i a part dels clubs que tenim de futbol, que podeu també practicar tots els tipus d'esport.
11: Sí, sí, l'esport és molt important. A més, per a les persones que tenen problema, és molt important participar i fer esport. L'esport és... És sano, vaja, és molt important.
3: I també és bonic que avui tothom es junti de l'esport de Sant Boi a disfrutar-ho aquí i passar una bona estona, no?
11: Això mateix, això és un bon reconeixement també i és agradable, molt bé.
3: Moltes gràcies, Àngel, i felicitats també per aquest premi.
11: Moltes gràcies.
3: Que vagi molt bé. Gràcies, doncs l'hem escoltat a... en aquest premi especial per la inclusió social.
0: Sí, ara estàvem escoltant que hi hauria més premis especials, no?, pel que ens arriba des de l'escenari, pel so que podem recollir a través del teu micròfon.
3: Efectivament, ara ha baixat l'escola Favalves pel seu programa anual que promou el pàdel adaptat, i ara està a punt de pujar el Club Gimnàstic Sant Boi amb el seu representant, el Javier Hinojosa. Recordem que ha fet un programa aquest any de gimnàstica artística inclusiva vinculat a la Lliga Iberdrola i a les federacions que integren joves gimnastes de 15 a 20 anys amb i sense discapacitat en competició oficial, i bàsicament l'objectiu és garantir la igualtat d'oportunitats. Ara el Javier Hinojosa al dalt de l'escenari, intentarem també parlar amb ell, està fent una fotografia d'honor amb la Lluïsa Moret i amb la regidora d'Esports Maria Antònia Barragán. En poc, de fet, és que tornarà a pujar. Mira, s'ha de quedar perquè el següent premi justament és ell mateix, és el Club Gimnàstic Sant Boi, el seu exercit per equip també.
0: Clar.
3: Hi ha hagut diferents campionats de Catalunya.
0: Per tant, perquè entenem una mica també com és aquest protocol, ara mateix estan la regidora i l'alcaldessa sobre l'escenari, van pujant els esportistes, fan la fotografia oficial i després és quan baixen, i per tant és el moment en el que nosaltres també podríem conversar amb ells per saber també les seves impressions just després de rebre el premi, no?
3: És el moment en el que els atraco. Mira, ara, com és una llista llarga, escoltem a l'Albert Aguilera dient tots els premis i tots els reconeixements que té el Club Gimnàstic Sant Boi.
12: L'equip de base 2, primer classificat a la primera, segona i tercera fase de la Copa Catalana. L'equip sènior bioolímpica 8, primer classificat a la fase 1 de la Via Catalana. El Víctor Meléndez, primer classificat a Terra i Sal. El David Planas, primer classificat. L'Àritz Álvarez, primer classificat a Paral·leles. El Holden Weston, primer classificat a Terra i Barra Fixa. L'Utger Carreras, primer classificat a Júnior. El Saúl del Rosario, primer classificat sènior.
0: Doncs estaven cridant ara mateix que anés pujant aquests esportistes premiats a dalt de l'escenari. Albert, entenc que estan pujant ara mateix.
3: Ara mateix, tota la representant i tots els representants del Club Gimnàstic Sant Boi, ho estava explicant l'Albert Aguilera, el Club Gimnàstic Sant Boi ha tingut diferents èxits per equip. L'equip base 10 i l'equip base 6 han estat primer classificats a la segona i tercera fase de la Copa Catalana. també èxits individuals com la Carla Navarro, primera classificada al Campionat de Catalunya, i a la gimnàstica artística masculina, fins a 7 èxits per individuals com d'equips. I, a més, aquest any és especial pel Club Gimnàstic Sant Boi perquè fa 30 anys l'entitat esportiva.
0: Doncs ara escoltem música de fons també que serveix per acompanyar aquesta fotografia oficial, aquests premis que estem tenint avui al Joan Baptista Milà. Recordem les xifres que donàvem, una assistència de fins a 900 persones entre els femenins, que són al voltant de 350-500 del masculí. Una barbaritat de categories, d'esports, també de clubs i d'entitats que avui conformen aquesta tarda-nit tan especial per l'esport santboià, que sobretot al final de la temporada es vol premiar tota la feina que s'ha fet en aquest sentit i que s'està reconeixent a poc a poc. És un acte que preveiem llarg, que començava a les 7. De fet, la convocatòria oficial era a les 6, perquè la gent anés arribant i que també poguessin parlar abans de que comencés l'acte com a tal. Començava a les 7:10 amb aquests parlaments de l'alcaldessa que donaven inici a tot el que vindria després, i ara mateix, de moment, encara continuem escoltant com van pujant diferents representants de l'esport santboià perquè al final se'ls acabi reconeixent tota la tasca que han fet durant aquest any. Albert, tenim més protagonistes?
3: Ara sí que el tenim, el Javier Hinojosa, que està ple de premis. Avui tres reconeixements. Javier, què tal, com estàs?
13: Molt bé, molt content de tots els reconeixements i sobretot de la temporada que han realitzat tots els nostres gimnastes.
3: Avui us hem portat tres premis. Un, el, potser el més especial, són 30 anys del Club Gimnàstic Sant Boi. És bonic, no?, també que avui podeu celebrar un cop més aquí el Baptista Milà, no?
13: Sí, és molt bonic el reconeixement. Portem 30 anys plens de gimnàstica, cada vegada som més gimnastes i cada vegada som més èxits.
3: Un any més competint aquestes fases de la Lliga Iberdrola. No sé com has viscut tu l'any personalment.
13: Doncs aquest any ha sigut una mica més dur la Lliga Iberdrola perquè van marxar 5 de les nostres gimnastes titulars, però bueno, al final ens hem sortit i sobretot la setmana passada van ser campions d'Espanya a base 10 i és un èxit que poques vegades passa i estem molt contents.
3: Ja són 30 anys de Club Gimnàstic Sant Boi, però sembla que no parareu, no, Javier?
13: No parem, la setmana que ve marxem a un altre campionat d'Espanya i en 3 mesos tindrem el Joel Plata segurament al campionat del món i a buscar la classificació als Jocs Olímpics.
3: Javier, moltíssimes gràcies i felicitats.
13: Gràcies a vosaltres.
3: Que vagi molt bé. Doncs l'hem escoltat, el Javier Hinojosa, avui amb tres premis a la mà pràcticament, no tenia ni boca
0: no
3: per
0: caben,
3: parlar
0: no li
3: aquí.
0: Caben.
3: No li caben, 30 anys, diferents premis de base 6, base 10. Ara, justament, amb la llegenda de l'esport santboià, amb què parlàvem abans, l'Albert Ruart, qui puja a l'escenari, recordem que això acabarà acabat 9:15 i ara pràcticament només queden els complexos esportius, ja sigui Valdir Eleu o el Pau Gasol, i els clubs, l'handbol, la natació, els clubs de futbol que també coneixem, com són el Club de Futbol FIA Cooperativa, el Vinyets Bolivell, que ha aconseguit l'ascens, el Club de Futbol Casablanca, el Futbol Club Sant Boià, que també ha aconseguit un ascens a categories formatives, el Marianao també premiat perquè volem reconèixer a tots els clubs i tota la feina que fan. Això acabarà 9:15, després un petit refrigeri per juntar-nos tots com a clubs de Sant Boi i una nova edició que hem viscut avui des de Ràdio Sant Boi, al Joan Baptista Milà, aquests premis de l'Esport Sant Boià.
0: I aquest tercer temps que ja ens ha avançat l'alcaldessa, sí. Albert. No sé
3: efectivament,
0: si
3: també està la Unió Esportiva Sant Boiana, que jo crec que de tercer temps, si algun club destaca,
0: molt.
3: És la Unió Esportiva Sant Boiana. Per tant, avui quasi 800 esportistes, podrem passar una bona estona i tancar aquesta temporada 25-26 aquí al Joan Baptista Milà.
0: Pràcticament mitja hora d'esdeveniment per endavant és el que queda per tancar aquesta celebració de l'esport santboià, que ha començat a les 7 i que sobretot vol premiar tot el que s'ha fet en aquesta última temporada. Ho ha seguit ben de prop l'Albert Vilar des del... el Joan Baptista Milà. Albert Vilar, moltes gràcies com sempre
3: gràcies
0: per acompanyar-nos. Et quedes allà seguint el que passi, qualsevol cosa ho explicarem a través de les nostres xarxes socials, Agenda Carrer i també a la nostra pàgina web. Albert, gràcies, una abraçada.
3: Gràcies a tu, abraçada.
0: Tanquem aquí el nostre programa d'avui.

0: Avui un dia més al vostre costat. Dani Interbell, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Jon.
0: També Marallo Memany, moltes gràcies, com sempre, per visitar-nos.
2: A vosaltres.
0: I també l'Òscar Arjonilla, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I sobretot, com sempre, a tots els que ens escolteu, demà hi tornem a ser a partir de les 6. Demà farem un programa en el que, sobretot, volem centrar-nos en aquest orgull del dissabte. El tindrem des de les 11 fins la 1 dijous. Entrevistarem a diferents persones que són els impulsors de tot el que passarà el dissabte al matí. Nosaltres, des de Ràdio Sant Boi, també anunciem, com ja vam dir ahir, que farem una retransmissió especial de tot el que passi, ens hi posarem a les 11, serà fins a una, per tant, doncs, us convidem a poder assistir-hi el dissabte abans d'aquesta prèvia, que farem demà dijous a partir de les 6, i també demà a partir de les 9, tornarà a haver-hi retransmissió esportiva, torna a haver-hi partit d'Espanya, el primer en eliminatòries, se la juga l'equip de Luis de la Fuente, ho explicarem aquí a Ràdio Sant Boi. Una abraçada i fins llavors. Perquè som gent de carrer, som gent de carrer. Itzeria Rintacore us ha ofert Gent de carrer a Ràdio Sant Boi. Ràdio Sant Boi.
4: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
5: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsantboi.cat.

0: Informatius locals, edició vespre. Edita i presenta Daniel Teruel.
1: Bona tarda, us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi a l'edició informativa del vespre, on us destaquem aquest acte de reconeixement a l'esport santboià que s'està celebrant ara mateix al l'estadi Joan Baptista de Milà, l'inici de les festes de l'After Sant Boi a la piscina que tindrem durant aquest mes de juliol o la convocatòria d'ajuts al lloguer per a joves del municipi. Avui és dimecres, 1 de juliol del 2026, obrim el mes i ara repassem l'actualitat punt per punt.

0: I comencem, malauradament, amb una notícia tràgica, i és que ha aparegut sense vida el cos de la Rosario Rodríguez, la veïna de Sant Boi de 75 anys, que estava desapareguda des d'aquest dilluns. Aquesta desaparició havia mobilitzat un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra, els bombers, policia local i protecció civil. La Rosario havia estat vista per última vegada a la zona de l'Alcampo de Sant Boi, on, segons la família, es trobava desorientada. Durant aquests dies, nombrosos veïns també van col·laborar difonent la seva fotografia i compartint la crida per intentar localitzar-la. Aquest matí, la policia local ha confirmat que han trobat el seu cos sense vida. De moment, no es coneixen les circumstàncies de la seva mort i la investigació continua oberta. Des de Ràdio Sant Boi volem traslladar el nostre més sincer condol i tot l'escalf a la família, amics i les persones més properes de la Rosario en aquests moments tan difícils. Com us avançàvem a l'inici, Sant Boi ara mateix està premiant l'excel·lència esportiva amb una nova edició de l'acte de reconeixement als èxits de la temporada que s'està celebrant a l'estadi municipal Joan Baptista Milà, la casa de Futbol Club Sant Boià. L'acte, que cada any reuneix famílies, clubs i representants del teixit esportiu local, posa en valor la feina col·lectiva de les entitats i la dedicació dels esportistes santboians, també amb molta vessant social, com podem escoltar els premis que s'estaven cobrint ara mateix en directe al programa Agenda Corre. Ha obert l'acte Lluïsa Moret, l'alcaldessa de Sant Boi, que explicava com el projecte per millorar la parellada avança positivament.
1: Nosaltres estem treballant per millorar els nostres equipaments esportius. Tenim ja molt encetat i molt avançat el futur projecte de la parellada. Estem esperant que s'acabi la carretera per començar a configurar tot aquest projecte, però també tindran grans events importants, no? El preolímpic també de softball, el club de béisbol i softball i moltes altres coses que ens situaran en l'epicentre i en el mapa dels esports, no solament a nivell català, sinó a nivell internacional.
0: Més punts a nivell d'institucional, perquè Sant Boi acollirà aquest dilluns 6 de juliol una nova activitat precongressual del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, dedicada a analitzar les noves formes de violència masclista a internet, sobre el títol «Quan l'odi es fa viral, comprendre el fenomen de la violència digital per construir respostes». La jornada se celebrarà de 9:45 del matí a 1:00 del migdia a l'Olivera i combinarà una conferència amb espais de debat i treball col·lectiu. Aquesta activitat és gratuïta i s'emmarca en els actes previs al Congrés de les Dones del Baix Llobregat, que es celebrarà el mes d'octubre a Sant Joan d'Espí. Ho explica Cenci Domínguez, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament, al programa Dies de Ràdio.
2: Comptarem amb una ponència central per part de l'Elisa García Mingo, professora doctorada al Departament de Sociologia, Metodologia i Teoria de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologies de la Universitat Complutense de Madrid. La conferència tindrà també diferents blocs, no? Què està passant a les xarxes, pornografia, masculinitats i violència sexual, què està passant amb els nois, què podem fer, i es crearan uns grups de treball, no?, amb aquestes diferents temàtiques per reflexionar i per veure quines propostes surten i també amb la idea de futur. O sigui, que treballarem des de què podem fer de forma més immediata, sí, no?, i com a futur podem treballar tot això, no?
0: Actualitzem de nou la situació que afecta a Veneçuela, perquè continua empitjorant el balanç del doble terratrèmol que va sacsejar el país la setmana passada. Les autoritats eleven ja a 1.943 les víctimes mortals i 10.571 les persones ferides. Pel que fa als ciutadans espanyols, el Ministeri d'Afers ha confirmat 26 persones mortes i 150 desaparegudes. Les tasques de rescat continuen sense descans. Més de 6.400 persones han estat rescatades en vida pels equips d'emergència, mentre les autoritats insisteixen que es manté la recerca de possibles supervivents sota la runa. Aquest dimecres també ha arribat a Madrid un nou vol de repatriació amb 130 passatgers procedents de Veneçuela, entre ells 92 espanyols. Paral·lelament, l'ONU preveu assistir 500.000 de persones que han quedat sense allà, mentre els equips internacionals, entre ells els bombers catalans desplegats al país, continuen treballant sobre el terreny. A Sant Boi, dilluns al matí, es va produir un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament al punt de les 12 del migdia, com a mostra de suport i respecte a les víctimes i en solidaritat amb el poble veneçolà. L'acte va congregar una vuitantena de veïns i el va presentar Salut González, cinquena tinenta d'alcaldia.
3: Estem aquí avui plegats per expressar el nostre condol i solidaritat amb el poble veneçolà arran dels greus terratrèmols que han afectat el país i que han provocat nombroses víctimes i danys. Estem colpits per tot això. En aquest context, aquest Ajuntament ens adherim al minut de silenci convocat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. I des d'aquí també volem donar suport a tots els veneçolans de la nostra ciutat, perquè Estem al seu costat i per qualsevol moment o necessitat que els tinguin al seu costat. Farem ara un minut de silenci.
0: El regidor de Cooperació, Solidaritat i Pau, Àlex Pérez, ha explicat als micròfons de Gent de Carrer les mesures d'ajuda que ha articulat l'Ajuntament.
4: De la forma més ràpida que hem pogut, doncs, hem intentat fer aquesta aportació ja al Fons Català de Cooperació, que de moment farem una aportació de 3.000 euros a aquesta crida d'emergència humanitària que ha obert el Fons Català de Cooperació al desenvolupament, i a partir d'aquí a veure quins són els mecanismes o quines aportacions més podem fer més endavant, no? Però en tot cas, fer aquesta primera aportació, també posar-nos, sobretot, i això per nosaltres és molt important també, posar-nos al costat del poble veneçolà.
0: I ho repassem, dues convocatòries, perquè si tens fins a 35 anys vius de lloguer, t'interessa saber que la Generalitat de Catalunya ha obert una nova convocatòria d'ajuts per facilitar pagar el pis o una habitació. El tràmit es pot fer fins al divendres 10 de juliol a les 14 hores, a les 2 del migdia. No s'atorguen per l'ordre d'arribada de la sol·licitud, sinó després de valorar els expedients. Es pot consultar la informació i accedir als tràmits des de santboi.cat/ajut-lloguer-joves. I a més, Sant Boi obre una nova convocatòria del programa Futur per impulsar l'emprenedoria i els petits negocis. Del 25 de juliol al 31 d'octubre es posa en marxa una nova edició del programa Futur, una línia de subvencions destinada a donar suport a persones emprenedores, autònoms i microempreses de la ciutat. Els ajuts volen afavorir tant la creació de nous negocis com la modernització dels existents. El programa ofereix subvencions de fins al 70% de la inversió, amb un màxim de 2.000 euros per finançar projectes d'innovació, digitalització, sostenibilitat o millora de la competitivitat. També inclou una línia específica per cobrir despeses vinculades a l'inici d'una nova activitat econòmica. I acabem amb un apunt per la mobilitat, perquè avui dimecres 1 de juliol s'ha reobert l'accés al carrer Mossèn Pere Tarrés i al lateral de la C-245, la carretera C-245. Amb aquesta nova rotonda es pot continuar recte cap a la C-245, anar a la rotonda elíptica, sortir cap al carrer Mossèn Pere Tarrés, sortir cap al lateral de la C-245, que passa per l'Institut Ítaca. Pròximament es col·locarà la senyalització i pintures definitives a la zona, i en el dia d'avui ja es treballa l'asfaltat i la il·luminació de la zona també a la nova autovia B-25. Moment de la cultura, perquè pels amants de la literatura us recordem que la llibreria Buctiga, al barri Centre, està acollint des del mes de juny la primera edició del festival Llibres d'Estiu. Les activitats consistiran en trobades amb autors i autores literàries, xerrades o presentacions sobre els gèneres i per fomentar la literatura. Demà dijous se celebra la quarta activitat, on es parlarà del relat curt amb el Sergi Porcet i la Montse Piqué, dos autors locals de la ciutat i ell també locutor d'aquesta emissora. Escoltem la creadora del festival, la Cristina Puigbert, a Gent de Carrer.
5: És tot un seguit d'activitats al voltant de la literatura, des de contacontes, presentacions, xerrades, col·loquis, una pila d'hores aquí a la llibreria parlant de llibres. La idea del festival és trobar aquell llibre que més enllà de trobar-te que és una cosa feixuga, diguis, no tinc ganes de ficar-me a llegir-me el llibre, no? Sota el parasol a la platja o sortint de la piscina, el que sigui, però amb un llibre a la mà.
0: El proper dijous es posarà el focus en la literatura romàntica, Marina Cotanda, Carla Marpe i Judit Camacho, moderat per la Samboiana Ainhoa Muñoz.
6: Bona tarda i molt d'amor, perquè el 9 de juliol a 6:45 us espero a la Buctiga per moderar la taula de literatura romàntica amb la Marina Cotanda, autora de Sin querer nosotros, la Carla Marpe, autora de Querido Bookstagram, i la Judit Camacho, autora de Somos una hora. Espero veure-us allà, perquè mai se sap, potser podreu conèixer a l'amor de la vostra vida. I si no, sempre tindreu aquestes històries precioses acompanyant-vos durant tot l'estiu. Una abraçada i fins aviat.
0: L'última data serà el 17 de juliol sobre el còmic i la novel·la gràfica amb la Raquel Gu i el Xavier Bonet, moderat per també la veu d'aquesta casa, l'Israel Gordon.
7: Bueno, doncs la veritat que molt content que la Cris de la Buctiga, la Cristina, m'hagi convidat a parlar d'una de les meves passions, del comic book, i parlar amb dos supercracks d'això. Sí. Jo no sé què, bueno, ajudaré a establir tots de paraula, perquè, vamos, el que digui la Raquel Gu i el que digui el Xavi Bonet són dos cracs del tema, o sigui que intentaré no desentonar gaire.
0: Més cultura i més activitats, ara amb una proposta pels més joves, perquè demà dijous arrenca una nova edició de l'After Sant Boi, una iniciativa que permet gaudir de la piscina municipal de la Muntanyeta en horari vespre, de manera gratuïta i exclusiva per a joves d'entre 16 i 30 anys, amb el carnet SB Jove. La primera sessió serà demà a 8:45 a les 11 de la nit i comptarà amb l'actuació del DJ Ferritiista. L'activitat es repetirà cada dijous del mes de juliol amb música en directe, activitats i sorpreses a càrrec de diferents DJ locals. L'aforament és limitat, per això cal fer una inscripció prèvia per cadascuna de les sessions. Els joves que encara no disposin del carnet SB Jove el poden tramitar gratuïtament si són residents de Sant Boi i tenen entre 16 i 30 anys. Ara parlem de l'orgull, perquè Sant Boi continua celebrant activitats durant el mes amb diverses activitats puntuals, culturals, reivindicatives i obertes a la ciutadania que se celebren durant els pròxims dies. L'acte central serà el pròxim 4 de juliol, una jornada que començarà a les 11 del matí amb una rua LGTBIQ+, des del carrer Jopiway fins al casal de Marianao. A partir de les 12 i fins a les 4 de la tarda, el propi casal acollirà la lectura del manifest, actuacions musicals, l'entrega dels Premis Carxofa Diversa, un microteatre, bingo musical i una sessió de DJ. L'activitat és gratuïta i està organitzada per l'Associació de Comerciants d'Eusebi Güell. Escoltem la Roser Castro, que és una de les principals impulsores d'aquesta rua, també membre de l'Associació de Comerciants. Ens ho explica com va començar tot plegat.
8: Aquesta és la quarta i la primera la van començar pel carrer, diguéssim, caminant per lo que era la vorera. Si arribàvem a Déu, era un miracle, no? Jo soc neboda de la primera persona que va obrir un pub gay aquí a Sant Boi. I, bueno, jo vaig dir, si ells ho van aconseguir, podem aconseguir això, no?
9: I tant que sí.
8: L'any passat, quan jo mirava enrere tota la rua que havien aconseguit, que portaven una batucada, portaven motos, portaven molta gent, i pensava, bueno, pues hem continuat endavant perquè hem cregut en això i creiem en això, perquè creiem que això s'ha de normalitzar, de sortir al carrer i som persones. És igual cap a on anem.
0: A més, el programa d'activitats es tancarà el 7 de juliol amb la presentació del llibre Cuando los gays perdemos el miedo, a càrrec de Jordi Petit i Isabel Alonso. L'acte serà a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Jordi Rubí i Balaguer. I acabem aquest apartat de cultura amb més informació de cara a aquest mes de juliol, perquè Sant Boi s'omple d'activitats per tots els públics i la música serà una de les grans protagonistes. Cada dissabte de juliol, la Torre Benviure acull el cicle Música a la Fresca, amb concerts en directe per només 9 euros amb consumició. Els divendres, el pati del casal de Barri Mariano serà l'escenari de l'11è Festival Sant Blues, mentre que els dijous, la Terrassa de Cal Niño ofereix concerts de pop, rock, blues i música popular dins el cicle La Platja de Cal Niño. Pel que fa també més coses de cultura, es poden visitar les exposicions dedicades al retaule de Sant Baldiri de Lluís Dalmau i l'exposició Naltros, de l'artista Pere Amigó. També es pot descobrir la ciutat amb la ruta Maria Mercè Marçal o recórrer els espais verds de Sant Boi a través de les rutes Inspira Sant Boi.
10: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: Els esports, en un dia on ara mateix s'estan entregant els premis al reconeixement esportiu santboià, coneixem la història d'una triatleta de la ciutat. I és que Judit Corachán ha presentat aquest divendres a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer el seu primer llibre, La fuerza que no se ve. L'obra aborda no només els seus èxits esportius, sinó també episodis com la malaltia que la va apartar de la competició durant 2 anys, la maternitat, la conciliació familiar i la importància de la fortalesa mental en l'esport. Corachán, que ha deixat l'elit professional però continua competint, ha explicat que el llibre neix de la necessitat de compartir aquesta etapa de la seva vida.
11: Sempre m'ha agradat escriure i sempre he escrit des del 2014, que vaig a competir a mitja distància. Escrivia cada cop que acabava una carrera, explicava com anava, era una teràpia. I sempre la gent les ha rebut molt bé, han sigut 12 anys de cròniques i és veritat que ha sigut una mica aquest impuls, però vaja, no pensava que arribaria el moment fins que l'any passat decideixo tancar la meva etapa com a esportista professional. I em surt aquesta sensació de tornar a escriure i explicar tot això, no? Què suposava per mi aquest canvi tan important, la maternitat de pel mig, i el juliol em vaig començar a posar a escriure i no podia parar fins que vaig acabar el llibre.
0: Us recordem que tots els beneficis de la venda del llibre es destinaran a la Fundació Xana. Ara fem un apunt pel futbol femení, perquè el Sant Boià Pau Gasol va presentar ahir a la tarda l'aliança entre la Lliga F i la xarxa empresarial de l'exjugador de l'NBA per invertir 55 milions d'euros a la categoria.
12: Yo creo al final cuando el deporte femenino crece, el deporte crece, y obviamente hoy hablamos de fútbol, que es un deporte referente a nivel mundial y muy global, pero creemos que pueda tener incluso más llegada a la práctica del deporte en su totalidad, ¿no? Y que el deporte pues, sea un intangible básico para el desarrollo social.
0: Una inversió que ha comportat polèmica perquè no s'ha adherit al Real Madrid, decisió també adoptada per una quarta part dels clubs integrants de la competició. El Real Madrid considera l'acord com que no respon al model de creixement del futbol femení basat en la sostenibilitat, la transparència i la plena autonomia dels clubs, ja que rebrà fins l'any 2051 un percentatge dels ingressos de la competició. Pel que fa al temps, us recordem que ens trobem en avís per calor intensa, que es nota de nou, especialment a les nits. A aquesta hora tenim un cel serè amb una temperatura al voltant dels 29 graus i sense risc de pluja. El vent bufa fluix de migjorn, entre 10 i 15 km per hora, i anirà fluixant a mesura que avanci la nit. De cara a la matinada, el cel es mantindrà serè i les temperatures baixaran de manera progressiva, fins als 24 o 25 graus, la tònica habitual en les últimes matinades. Per demà dijous, el dia començarà amb cel serè i temperatures suaus, al voltant dels 22 o 23 graus, i a mesura que avanci el matí, el sol serà el gran protagonista i el mercuri pujarà ràpidament fins a una màxima d'uns 31 graus durant les hores centrals del dia. Això sí, no s'esperen precipitacions en cap moment. I amb això acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, dimecres 1 de juliol. Recordeu que la programació d'estiu segueix a Ràdio Sant Boi a partir de les 9 amb Llibres i Punt. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem demà dijous, al punt de la 1 del migdia. Bon vespre a tothom.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una...

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
4: De la ciutat cooperativa.
5: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
3: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12 vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Benvinguts a un nou programa de Llibres i Punt, aquest cop a 124 quilòmetres de Ràdio Sant Boi en una nova edició de Lecturistes. Nosaltres som Laia Bonjoc i en Sergi Posset. Hola, Sergi, què tal?
1: Bon dia, Laia.
0: I parlem sobre llibres, literatura i el món editorial a totes les xarxes amb el nom d'usuari Els Bookhunters. Lecturistes és el projecte amb el qual vam guanyar el Premi Lletra 2025 i amb el qual ens movem pel territori per conèixer llibreries, biblioteques i projectes literaris lluny de l'àrea metropolitana. Des d'aquí agraïm a la Fundació Prudenci Bertrana i a la Universitat Oberta de Catalunya el premi, que ens ha permès tirar endavant tot aquest projecte. I una de les novetats quan fem Lecturistes és que podeu seguir el programa també en format videopodcast. Avui també hem fet una bona tirada de cotxe i, com sempre, Sergi, aquesta precisió quilomètrica m'impulsa a preguntar-te on som.
1: Doncs avui hem agafat la C-17 cap amunt, hem anat fins a Ripoll i concretament doncs, estem gravant a la llibreria La Lluerna, al carrer Vell número 3, que és ben al centre del poble. I dir també que avui doncs, tenim un públic molt exclusiu que està aquí amb nosaltres, així que moltes gràcies per haver vingut.
0: Doncs sí, nosaltres a la llibreria La Lluerna ja hi havíem estat enregistrant un episodi del podcast que compartíem amb l'Anna i el Joan, Llegiu que el món s'acaba, i ens va agradar tant que no vam dubtar a incloure-la a la nostra ruta de lecturistes. Som al cor de la Catalunya Vella i La Lluerna és un projecte cooperatiu que fomenta uns valors molt concrets i que per circumstàncies de la vida s'ha trobat un context polític a la ciutat força contrari a l'obertura de mires que proporciona la cultura. Com ho fa la cultura per sobreviure en un entorn hostil? Què es pot fer des del món del llibre i de les arts per combatre les idees reaccionàries? Per conèixer a fons la situació actual que es viu a Ripoll, avui tenim d'anfitriones a les llibreteres Carles Carrà i Marta Barceló. Hola, noies.
2: Hola, què tal?
0: I gràcies per acollir-nos aquí a la vostra llibreria. I també tenim amb nosaltres en Jordi Pérez, que és director de la CIA Sargantana, que és una companyia d'arts escèniques contemporànies. Hola, Jordi.
3: Hola.
1: Bé, ho deia la Leia, us agraïm molt que ens hagueu acollit per segona vegada a La Lluerna. Estem molt contents de ser aquí. Bé, el primer que hem de fer és conèixer una mica aquesta llibreria tan especial, no? Hem dit al principi que és una llibreria cooperativa, però potser hauríem de dir que és la llibreria de la cooperativa Mas la Sala, no? Llavors, ens agradaria que ens parlés una mica de la llibreria i què fa, a què es dedica aquesta cooperativa Mas la Sala.
2: Doncs la cooperativa Mas la Sala és una cooperativa d'habitatge i producció que està a Sant Pau de Segúries. Allà vivim i treballem i tenim diverses línies de producció. Ens dediquem a l'agricultura, a la ramaderia, també a la difusió i educació ambiental i a la cultura, amb la pota cultural que és la Lluerna, que està aquí a Ripoll.
1: I com és que va sortir el projecte aquest de la llibreria? Perquè, clar, sembla que està una mica desconnectat el que feu fins llavors.
2: No, parlem de regeneració d'ecosistemes, no? I dintre d'aquest marc començàvem des d'una vessant que li veuríem aquesta, no, direcció o aquest vincle directe, com és la terra en si mateixa, no? Fent verdures i produint carn de manera respectuosa i això, i regenerant la pròpia terra, però al final, no, la regeneració d'ecosistemes pot anar una mica més enllà, no? I parlem de com entenem el món i quin tipus de món volem, no? I per això en aquest sentit la cultura és una peça clau, no? per entendre, per pensar-lo i per transformar-lo, no? Coincidia que som en una comarca de muntanya, no? amb molt pocs habitants. I a nivell cultural, ara anirem parlant, trobàvem que hi faltava, no? que encara hi falten coses, i una llibreria hi faltava totalment, perquè llibreria com a tal no n'hi havia cap des de feia molts anys. Llavors d'aquí una mica de la necessitat i d'aquest vincle neix la Lluerna, que és aquesta pota cultural de la cooperativa.
1: Ecosistemes culturals, m'agrada, això en parlarem. I vosaltres ja formàveu part de la cooperativa abans o us hi veu unir quan va iniciar el projecte de la Lluerna?
2: Jo sí que estic en la fundació de la cooperativa. La Carla ve a la cooperativa amb la Lluerna.
1: Mig-mig, doncs.
2: Exacte.
0: Ara la Lluerna ja té 4 anys, no? Perquè hem dit que va néixer l'any 22. Com dèieu, en aquell moment era l'única llibreria que hi havia, entenc que a la comarca, no? No només dèieu que a nivell comarcal faltava aquesta pota cultural. I a dia d'avui ha canviat aquesta situació? O seguiu sent com l'única llibreria que hi ha al Ripollès?
2: Com a llibreria, som l'única. I amb això em refereixo a oferir presentacions, clubs de lectura, anar una mica més enllà de la venda de llibres i fer l'ofici de seleccionar el catàleg, fer la programació també cultural que oferim aquí i això. Llavors sí que hi ha alguns quioscos i papereries que tenen una selecció una mica més afinada dels llibres que tenen, però tenen altres coses, llavors continuem igual.
0: Continuem igual. I en aquests 4 anys heu consolidat una clientela fidel. Avui tenim una petita representació molt fidel que ha volgut venir un dissabte a la tarda aquí a la llibreria a escoltar aquest podcast. Però, a banda d'això, teniu una clientela fidel?
2: Sí, és una feineta de formigueta, no? Però tenim la sensació que sí, que aquelles persones que són lectores ja fa ara un temps que ens tenen situades, no? Que reben el que fem, que venen, que passen per aquí, encara que siguin de la comarca, potser els dissabtes que hi ha mercat, no? Doncs els matins potser són aquests moments que veiem a més gent. I també encara som desconegudes, no? Encara passa potser per Nadal o per Sant Jordi, aquests moments que hi ha més gent que compra llibres que diuen: ai, és veritat, quan fa que sou aquí ara? Ja fa uns quants anys, no?
0: Ja fa 4 anys. Sí. I de biblioteques, va ben servida Ripoll i la comarca?
3: La veritat és que sí, estem molt, molt contentes, sobretot amb la que més ens relacionem és amb la llibreria amb la biblioteca d'aquí de Ripoll, i tenim molt tracte i considerem que fan una molt bona feina. Mm.
2: I cada vegada hi estan havent més biblioteques escolars, que això sí que és una cosa que hem notat, no? Vull dir que nosaltres no portem tant temps, però tot i així, amb aquest poc temps que portem, han nascut algunes biblioteques escolars que tenen la figura de persona que potser no és exactament bibliotecari, però persona que la dinamitza i que tria una mica, no? Llavors ho celebrem.
1: Sí. Tema candent aquest, de les biblioteques escolars. Ara mateix se'n parla molt, sí. Més que se'n hauria de parlar. Sí. Bé, Jordi, dèiem també al principi que la Cies Argentana és una companyia d'arts escèniques contemporànies, no? I pel que hem vist a la web, doncs, teniu uns projectes molt innovadors. Com definiries el que feu a la Cies Argentana? Perquè no és una companyia teatral així estàndard.
4: No, vàrem començar com una companyia tradicional. Tots els que érem membres llavors estàvem en teatres més grans o companyies més grans, i era el nostre pati, el nostre laboratori privat, i això s'ha mantingut, aquesta idea de laboratori, d'investigació, s'ha mantingut, i és és el fil conductor de tots aquests anys. El que fem ara és arts vives, perquè ja no sabem si dir-ho arts escèniques, arts vives i tecnologia, per un costat, i per l'altre costat arts vives i comunitat. I aquí fem treballs, projectes comunitaris, on combinem gent que no són actors professionals, sinó que són gent que té ganes d'explicar coses, amb gent professionals de l'escena o artistes en general, i també fem una altra part com més d'exhibició, de creació de públic, de creació directa a través de portar obres de teatre aquí dalt, per exemple, perquè hi ha molt poca... Igual que passa amb les llibreries, doncs ens trobem el mateix amb les arts escèniques.
1: I escolta, diu que també feu recerca. Mm-hmm. Nosaltres que venim del món científic, que tenim molt clar com s'investiga, no, en un laboratori, però com es fa recerca en arts escèniques?
4: Depèn de l'època, però normalment el que fem és establir una pregunta i fer un procés de recerca fins a trobar una resposta, analitzar tot això, i una següent pregunta, i així anar avançant. Hi ha hagut èpoques on hem treballat amb sociòlegs de la UOC, per exemple, de fet, on estaven dintre el procés creatiu, i a part dels actors hi havia un parell de sociòlegs allà amb l'ordinador anar prenent notes. O llavors ara, com que fem més recerca tecnològica, doncs estem en contacte amb empreses o amb enginyers que aquí podem acudir, perquè estem aportant la tecnologia a un lloc on de base no està pensada.
1: Això és teatre i metafísica, pràcticament. Plantegem grans dilemes de la humanitat. I, a més, també hem vist que teniu projectes socials, el que posa a la web, projectes socials i formatius. M'agradaria que ens en parlessis una miqueta, també. Treballeu amb entitats de la ciutat i això, no?
4: Aquí, sí. Aquí menys, quasi bé sempre... Portem molts anys fent moltes coses a Manresa, per exemple. Els últims anys hem fet a la Jonquera, a Girona, a l'estranger. A Ripoll mai, zero. En tots aquests anys, ni un sol cop. Ara n'estem fent una a les Llosses i en començarem una a Can de Bànol. Però aquí a Ripoll no ha existit mai aquest procés.
1: No sou profetes a la vostra terra.
4: No.
1: Tampoc sou d'aquesta terra, que sempre ens trobem, sempre que fem lecturistes, les persones que entrevistem en realitat no són d'allà.
4: Sí, vaig néixer aquí, vaig marxar a Barcelona durant 25 anys i vaig tornar aquí just
1: abans. Mig pixapí, Bé, doncs això ens porta a parlar, perquè veiem que tant la Cies Argentana com la Lluerna, doncs, són projectes molt especials, amb unes idees diferents, molt clares, i ens agradaria que ens expliquéssiu, si sou capaces de definir una mica quins serien els valors dels vostres projectes. I si teniu valors en comú que creieu que us reconeixeu, quins podríeu dir?
2: Hi ha una qüestió de base, que és l'arrelament, no? El voler fer cultura des d'aquí. Reivindiquem que és d'aquí qui viu i treballa, no? No.
4: Era el segon cop que ho sento aquesta setmana.
1: Això sona molt convergent, no?
2: Sí, el fer créixer aquesta catalanitat, no? En tot cas, sí que hi ha aquesta cosa, no? De fer cultura, no? O intentar-la pensar i dur-la a terme des d'uns entorns que no tenen com aquesta tradició cultural tan viva, no? Perquè han estat com molt abandonats, no? I hem tingut, bueno, de fet nosaltres aquí a la Lluerna sovint parlem de dret d'accés a la cultura, no? Com que el volem tenir arreu de Catalunya, no? I llavors, doncs, treballar per aquest, des d'aquí, no? Per aquest dret. Això és una de les coses que tenim en comú, no? I l'altra segurament som...
4: Sí.
3: Bueno, també entendre que es diu molt, però és que és real que la cultura i la literatura és una eina. És una eina de transformació social, de pensament, de generar un pensament crític, de poder debatre, de poder explorar diferents horitzons i diferents escenaris i poder-los compartir i que siguin una eina real.
4: Sí, jo crec que aquest generar pensament crític, reflexió, buscar temàtiques on el públic es creï les seves pròpies respostes, però crear el debat a nivell personal i a nivell comunitari crec que és una cosa que compartim.
3: Fer xarxa.
1: Us feia una pregunta capciosa, però la gent es deixa transformar? Per la vostra experiència?
3: Venen bastant convençuts, s'ha de dir.
1: Ja saben de quin peu
3: calçar. Però sí que sempre hi ha, sempre s'obre algun debat, alguna reflexió, alguna pregunta i sempre es mouen coses al final.
4: Sí.
2: Sí, també hi ha una cosa, no, que jo crec que compartim tant amb el que fan des de la Sargantana com amb el que passa aquí a la Lluerna, que és que potser la gent entra individualment i surt com a grup, no? I això és una de les coses boniques que passa quan fas aquestes coses, no?
4: Sí, i aquesta proximitat també, conèixer la persona i poder realment saber com ha evolucionat el seu pensament o les seves idees, que et puguin dir obertament ja no només l'anàlisi artístic, sinó realment el que en pensa del que acaba de veure. És una bona forma de tenir un termòmetre de com avança la teva feina.
0: Bé, doncs com dèiem al principi, el context polític de Ripoll i de Catalunya en general també, per què no dir-ho, és complex. El sorgiment d'ideologies doncs, conservadores i d'extrema dreta arrel catalana ha sacsejat tot el que és el panorama polític postprocés. Us volíem preguntar com es viu aquesta polarització aquí a Ripoll i Rodalies i una mica si des del món de la cultura us ha afectat d'alguna manera aquest canvi de rumb una mica polític que hi ha hagut els últims temps.
4: Jo crec que som...
0: A fer aire.
4: No, vull dir, crec que som el sector, com que ja de base estem tan poc sostinguts econòmicament, no hem notat un gran canvi perquè estàvem en un desert, és l'única llibreria, som un dels dos projectes professionals d'arts escèniques de la comarca, per tant, de base ja hi havia molt poca predisposició a tot això. I ara mateix doncs, segueix la mateixa tendència.
1: I què es pot fer des d'una llibreria o des d'una companyia per combatre aquests discursos d'aquests partits que hi ha ara?
2: O sigui, comentàvem abans entre nosaltres, no?, que al final en entendre aquesta cultura com una eina de transformació social, potser o hem ficat cert focus, no?, però no hem canviat extremadament el que ja veníem fent, no?, o el que tenim en certa manera com a base identitària en els nostres projectes, no?, des d'aquí, no?, tant des de la Lluerna com des de la Sargantana, entenem, no?, que ens trobem, no?, i generem espais on puguem pensar quin és el món que volem, no?, i a partir d'aquí, des d'aquí construir-ho, no? Sí que parlem d'aquesta base comunitària, no?, segurament, que potser hi ha això, més que generar una reacció política, anem a veure de base quines aliances podem teixir, no?
3: No, el de ser un espai segur, també un refugi per qui ho pugui necessitar en tots els aspectes i no parar també és algo que es pot fer. Anar continuant i anar fent, i no, com deia la Carla abans, no una feina de formigueta, i que se sàpiga que estem aquí.
1: I us heu trobat gent que ve buscant refugi en els vostres projectes? Que us venen a parlar? Perquè no ens enganyem, segurament aquí Ripoll no és la gran metròpoli, tothom sap més o menys de quin peu calça tothom. Us heu trobat que ve gent aquí buscant aquest refugi, aquest poder sentir-se còmode, gent que està incòmoda amb el rumb que té la política municipal i el país en general?
4: És que, clar, vivim... Jo crec que la societat d'aquí dalt és molt tancada. Jo crec que tenim uns traumes històrics del segle XIX que encara arrosseguem, i fa que la gent units a tots els del franquisme. Jo de molt gran he descobert coses que passaven a dintre la meva família que no les he sabut ara. Jo crec que aquest trauma fa que la gent tampoc comuniqui això obertament. Veuràs que hi ha gent que ve més per unes temàtiques o per unes altres, però almenys en el nostre cas ha de ser una cosa molt, molt, molt, molt, molt exclusiva, com perquè t'expliquin alguna cosa d'aquesta forma directa.
1: I això és por, creus tu? Por a obrir-se massa, por, a no parlar massa.
4: Vergonya, funciona així la societat. Hi ha una persona d'aquí que va dir, això és com l'Oest, però a Catalunya. I va a Texas, no? I vaig pensar, ostres, doncs potser sí que té una mica... un funcionament similar, no ho sé.
1: No, símil no costa d'agafar, però vosaltres ho coneixeu millor. I escolta, des d'altre cantó, al revés, diríem, sabent doncs, el tarannà dels vostres projectes, heu tingut represàlies d'alguna mena, o dit d'una altra manera, us ha costat més allò que teníeu un projecte en ment, el volíeu tirar endavant, i us han posat alguna trava més del que ja us podíem posar de normal, qualsevol projecte cultural?
2: O sigui, hi ha una qüestió de base en el nostre cas, que tots tres partim d'un privilegi que segurament no vivim tant no, com aquest auge de l'extrema dreta tan directament com poden viure altres veïns i veïnes d'aquí al poble, no? Això evident. Si ens hem trobat amb coses, bueno, potser alguna trava més administrativa, alguns tempos que s'allarguen més, no? Alguna cosa d'aquest estil, en el nostre cas, potser sí que l'hem viscut. No podem dir super explícitament que hi ha coses que hem deixat de fer, no? Bueno, una cosa interessant, que és que la diem sempre la Marta i jo, però és que és, bueno, jo crec que era a vegades passen coses maques, no? I va ser l'any passat, em sembla, que fèiem aquell cicle que li vam dir...
3: Llegint
2: les migracions, exacte, que presentàvem tres llibres de tres gèneres diferents que parlaven, no?, d'algun tipus de migració. I ho fèiem aquí al carrer perquè ja era aquesta època de l'any, feia bon temps, no? I quan vam presentar Divendres Cuscús, no?, que és un còmic, no sé si l'heu llegit... És un còmic que ha edit a Polen Edicions l'any passat, de l'Yacine, ara no em sortirà com es diu de cognom aquest noi, és que ara ho estava mirant a veure si el veia ràpidament, i no... Bueno, després el podem... No?
3: Sí, sí, sí.
2: Doncs en tot cas, ell és d'Argèlia, de mare catalana, i va néixer a Argèlia, i va estar-hi fins als 6 anys, que va ser quan va esclatar la guerra. I ell, doncs, amb la sort de tenir mitja família a Catalunya, va ser una de les famílies que van poder marxar, i llavors ella ha acabat creixent aquí i viu aquí, no? I és un còmic superbonic, que us recomano moltíssim, que explica més o menys aquesta trajectòria. I ell deia, no deixeu de fer coses al carrer, no reivindicava estar fent coses al carrer, perquè deia, d'un dia per l'altre les coses canvien, i potser això que estem fent avui tranquil·líssimament, que som molta gent aquí fora escoltant-nos amb uns micros, ell va tocar perquè és músic i va tocar la guitarra i tal, demà poder no podem, no? I llavors, bueno, és una d'aquestes coses que diem, no? Com que estem en aquests temps així que les coses canvien, doncs que no parem de fer coses d'aquest tipus, no?
0: I agafant una mica aquest fil d'aquesta activitat que ens explicaves, Carla, doncs ens interessa saber, no?, altres activitats que heu fet, sobretot en aquest sentit, ens preguntàvem activitats que heu fet per difondre valors des de, com deies, no?, el tema de les migracions, o l'antifeixisme, l'ecologisme, el feminisme, doncs per saber una mica, perquè es coneguin una mica totes aquestes activitats que feu, que tant de bo això, no?, sortir al carrer, no cal que totes siguin al carrer, no?, però que visibilitzin de cara a fora.
3: Una de les coses que fem és els clubs de lectura que tenim cada any des d'allà fa uns anys, i que tenim
0: representants aquí, no?,
3: i grups consolidats. Per exemple, hi ha el d'assaig en el qual parlem de, extremades dretes, de feminisme, d'ecologisme, i aquí és on posem molt, molt focus per, generar aquest debat i per aquest pensament crític. I això és com el, més explícit. Després anem muntant cicles com el de llegim les, migracions, el Pirineu Terra de Versos, que és un festival de poesia que fem a, finals d'agost amb el Refugi, que és la llibreria de la Seu d'Urgell. Sempre intentem posar focus en, alguna veu racialitzada i anem, muntant mogudes.
2: Sí, potser és una qüestió més, és transversal, no? Vull dir que al final, no, el joc amb la literatura, no, ens ajuda a parlar de temes que, tenim ganes que estiguin sobre la taula, no? Segurament és, això.
1: A part de, diguéssim, els vostres àmbits, la comarca, has comentat que per aquí dalt el tema cultural encara costa.
4: Sí.
1: O sigui, vosaltres, més aviat us desplaceu vosaltres, que no apareixen, diguéssim, grupúsculs culturals en, altres indrets de la comarca. Què es pot fer per, fer que la gent s'animi més a, potenciar? Perquè veiem que la, cultura al final és, una eina per combatre tot això que estàvem comentant, no? Com, convencem a la gent que s'ha de tirar endavant projectes d'aquest tipus?
4: En el nostre cas, ara fa 10 anys, aquest any farà 10 anys, vàrem començar un projecte que es diu Cicle Íntims, que portem 7 obres de teatre. Inicialment portàvem 7 a Ripoll i des de fa 2 anys que anem obrint, no? Ara estem treballant amb el Casino de Can Davano i amb l'Ajuntament de les Llosses. I la idea és anar creant una xarxa de programació escènica professional, sempre amb temàtiques que generen reflexió i amb una recerca de, llenguatge, no? Així, el que fem per un costat és, a cada obra busquem temàtiques diferents però que creiem que el públic s'ha de plantejar, oferim postfuncions per poder parlar amb l'autor, el director, directora, actors, això per un costat. I per l'altre també anem instruint, anem formant el públic perquè vagi aprenent, no?, diferents llenguatges, diferents formes d'acostar-se a l'escena per afavorir que hi hagi una formació més gran. Això és una cosa de les que fem així de forma d'impacte directe,
1: la formigueta,
4: sí, sí. I per l'altre costat, això, estem començant dos processos de creació. A les Llosses estem parlant sobre, el projecte es diu Els Secundaris, no? És una veu, secundària o que se sent secundària. A les Llosses es parla de, la desertització del món rural o de la, del canvi, aquest desert verd. I en canvi a Can Davano fem un treball sobre migració, sobre les veus secundàries pel fet de ser migrants, no? I a l'institut, ja us explico tot. I a l'institut, ja que vam, hem agafat un, projecte que el vàrem veure a Berlín i ens va motivar molt, que és a aprendre com l'extrema dreta utilitza les xarxes socials, i estem creant amb els joves, doncs, guions i petits podcasts, petits trossos de vídeo copiant l'extrema dreta però amb temàtiques feministes, etc, etc, no?
1: Ostres, això ho has d'exportar, eh? Perquè és un tema, molt interessant, que ja s'hauria de, fer tot arreu.
4: Però això és important veure que, això, aquest projecte el vaig, veure a Berlín, una gent d'allà, per tant, que, no és només català, però la problemàtica és una problemàtica, com a mínim occidental.
1: Ja saben bastant de què va el tema.
4: Sí.
1: Ja que... Vinga, va, quan, anem d'excursió, nosaltres quan fem aquests lecturistes, ens agrada aprofitar sempre una estoneta per conèixer millor allò que, ens acull. Així que ara us tinc preparat un test, unes preguntetes, que són de resposta directa, però allò, vosaltres doncs, us podeu estendre tant com, vulgueu. Llavors, la primera és, algú que ve aquí a Ripoll a fer turisme, o que ve a passar un dia o pocs dies, què és el que no pot marxar d'aquí sense haver vist?
2: O sigui, la resposta correcta és el monestir.
1: Però no volem mai la resposta correcta.
2: Hi ha el monestir, hi ha l'Aigua Barreig, que és el punt aquest on s'ajunten el Ter i el Freser, que és, un lloc molt maco. I dèiem que fer una volta, no?, perquè vivim en un entorn per nosaltres privilegiat, llavors només aquest moment de, voltar i veure l'entorn és, bonic.
1: Alguna cosa més? Ja, podem marxar.
3: Llavors, bueno, ja havíem dit el museu, sí, l'escriptori, però al final...
1: Ja tenim tota una ruta, eh?
3: Volteta.
1: Per Ripoll. Llavors, volem saber algun restaurant bo, que no sigui molt car, si pot ser, o encara millor, un bon lloc per fer el vermut.
4: Com a restaurant, jo crec que el Canaules, perquè també durant molts anys ha sigut un focus de, cultura, promou la, cultura i la, cuina catalana, i es menja molt bé.
3: i vermut al Saiol.
1: Això ho hauríem d'haver sabut abans. Tot i que l'hem pres igual al vermut, però... Llavors, un autor o autora local que vulgueu destacar? Local de Ripoll, comarca...
2: Mira, som terra de poetes i us en direm quatre. És la Montse Maestre, la Gemma Arimany i el Dani Vilaseca, que els tres són d'aquí Ripoll, i l'Eva Ortega, que és de Can Davano.
1: Tots poetes.
2: Tots poetes.
1: Sí, normalment no ens recomanen poetes, per tant, molt bé. Llavors, quina és la broma que no s'ha de fer mai a un... Bueno, és, a veure si dic ben gentilici, ripollenques... I ripollencs, això?
4: Ripollès.
3: Aquesta és la broma.
2: Us ho volíem dir abans.
1: Google m'ha enganyat. Ripollès i ripollesa.
4: Sí. Sí.
1: Doncs quina és la broma? Aquesta,
3: és aquesta.
1: La broma és el gentilíssim al dit. Perquè no s'ho pot dir.
4: Ostres, que abans en parlàvem i no sé, no? Molt bé.
1: Són perfectes els de Ripoll.
4: No, ens fan moltes bromes. Els de Sant Joan de les Abadeses sempre ens diuen ja tenim a punt els plànols del pantà. Ripoll només serveix per fer-hi un pantà. Ah. Aquesta és la broma habitual. I fins fa molt poc també rebia moltes bromes d'humor negre sobre els atemptats.
2: Oh, ui.
1: Que simpàtiques la gent
4: del món.
3: La línia.
4: Sí.
1: Llavors podem contestar la següent pregunta, que és quin és el poble rival de Ripoll?
2: Sí, també dèiem això, no? Com que nosaltres no sentim tant la rivalitat, però la gent sent molt la rivalitat cap aquí, no?
1: És que la capital,
2: llavors,
1: ja se sap.
2: Llavors, Sant Joan i Can Davano tenen una cosa forta en contra de Ripoll. Sí.
1: Que volen ser la capital, o que volen un pantà...
2: Un pantà, Can Davano té l'hospital, que això també sempre surt, llavors, bueno...
1: Sí. Que la piques.
3: Sí,
1: que la piques a tot arreu.
3: A la Carrasca és una mica...
1: Sí, sí, sí. Abans els has de portar una mica, però sí, sí. I ja a tall personal, per cadascun de vosaltres, què és el que més us agrada de Ripoll?
3: Jo abans els deia que a mi el que més m'agrada de Ripoll és que el passeig que hi ha al costat del riu, del mar, és que se li diu passeig marítim. I a mi això em té...
1: És que com Girona, Joc de Trons, això. També té un mar allà.
4: Sí, no, home, és el que comentava abans, Ripoll havia tingut, no sé si encara hi és, un club nàutic. Sí, sí.
2: Ens ho hem cregut molt fort.
4: No sé si... Dos rius.
1: Si us fan broma, no sé, però segur de la broma hi és.
4: Sí.
2: El Jordi i jo coincidim amb els entorns,
4: sí,
2: no? Com que
4: sí, sí.
2: Podem fer muntanya fàcilment, no? Això és una cosa bonica, sí.
1: I la platja, relativament. Ja,
2: sí.
1: Muntanya, segur, això sí que és privilegiat.
0: Doncs bé, seguirem, volem parlar amb vosaltres més sobre els vostres projectes i sobre la llibreria, però bé, com sempre, abans farem una petita aturada musical, que és una cosa que nosaltres hem heretat de quan enregistrem el programa a la ràdio. I ens agraden tant les respostes que rebem, perquè ens agrada que els nostres convidats, en aquest cas les nostres anfitriones, no, us hem demanat una cançó, i les respostes sempre són tan bones, perquè voldrem saber per què l'heu escollit, que hem decidit deixar la secció. Llavors, avui les Lluernes ens han triat la cançó Me Estoy Oxidando de Beuys de la Rosa, cançó inclosa al seu àlbum Amor Más que Nunca de l'any 2023. Llavors la pregunta obligada és el per què aquesta cançó, perquè a més m'ha encuriosit molt que abans ens dèieu, ja us direm el per què l'hem triat, perquè ens ha costat com molt decidir-la. Llavors m'encuriseix molt,
2: ja, perquè ens costa prendre decisions.
0: A mi m'havíeu generat una expectativa molt forta.
3: No, és més això.
2: La història, no?, tot plegat, ve de... Bueno, en aquesta cosa de teixir vincles, amb qui també tenim un vincle fort és amb el convent, que són a Cal Rosal, no sé si coneixeu el projecte.
3: No.
2: És una antiga colònia, no?, allà al Berguedà, tocant a Berga, de fet, i és un projecte... Bueno, és que va més enllà de les arts escèniques, és un projecte artístic en termes generals, una residència, sí, però que fa molts anys i són com una referència, no?, de l'art contemporani en general. Això, per proximitat hi tenim molt vincle, i quan passen coses d'allà també hi anem, fem parada, no?, hi hem fet coses vàries, perquè sempre saps com entres al convent, però mai saps com acabes sortint. I un dia que hi érem, que havíem fet parada i així, era una jornada que passava durant tot el dia, no?
3: Sí,
2: no sé ben bé què hi vam anar a fer.
3: Ruralisme o barbària, vam anar a posar parades.
2: Sí. Vale. I acabava amb un concert de Beuys de la Rosa, que en aquell moment presentava aquest àlbum.

0: una força brutal, és molt bona. Compartim això de ruralisme, però també aquesta cosa de feminisme reivindicatiu, no?
1: De comunitat, sí. Té un discurs que encaixa molt, estem molt d'acord amb ella. Mm-hmm. I la manera de transmetre-ho... Bueno, vam tenir una petita obsessió durant un temps. Ara,
2: amor a primera
1: vista. L'hem recuperat i dèiem, ostres... La veus,
0: clar.
1: Però sí, val molt la pena.
0: Sí.
3: Veig que encaixa molt llavors amb el vostre projecte, que guai. Doncs som-hi, escoltem-la.

0: Doncs bé, ja que això és un podcast de llibres, també volem xerrar una mica sobre llibres, aprofundint una mica. Tenint tot en compte tot el que hem parlat durant la primera part del programa, doncs ha quedat palès que la literatura pot ajudar molt, no?, a tota aquesta transformació social que comentàvem i a ajudar a desmuntar certs discursos. Abans parlàveu molt d'aquest... Heu posat molt èmfasi en el club de lectura d'assaig que teniu, no? Però a mi em generava curiositat saber si... com creieu que és millor abordar aquests discursos? És millor des de l'assaig que no pas des de la ficció? O és indiferent?
1: Són enfocaments diferents. L'assaig serveix més per analitzar, per tenir dades, per desmuntar discursos. La ficció serveix per empatitzar amb els personatges i sentir que aquesta història també et pot passar a tu. Són enfocaments diferents. Jo crec que tot funciona.
2: Mm-hmm. Clar, és que jo tinc la impressió aquesta, no?, que potser si llegeixes una obra de ficció d'alguna manera pots sentir-te identificat, o potser t'obre més els ulls perquè estàs més predisposat a que t'expliquin coses per distreure't, en teoria, però potser reconeixes algun discurs allà que et grinyola, que jo crec que és la cosa bona de la literatura, no?, adonar-te que allò potser està fora de lloc o tal. Sobretot, jo sé, se m'acudeix el típic clàssic que descriu un comportament que avui en dia seria considerat completament tòxic, cancel·lable, i que ho detectis i que ho vegis com a normal. Això és positiu. Dius, no hem de canviar el clàssic era així, però tu has d'entendre que el que t'està explicant no és correcte a dia d'avui. Llavors, jo tinc l'impressió que la ficció ajuda més, et pot ajudar-te, perquè si llegeixes assaig ja estàs a dintre, ja, o sigui, és com una segona fase, no?

0: potser d'estar interessat en aquell tema, perquè potser tirar-te de cap amb això és com molt aclaparador, o no sé què penseu.
1: Sí, jo crec que també hi ha una qüestió personal de què prefereixes llegir. Vull dir, no? També hi ha gent que no entra tant en la ficció, no? Li costa més, i en canvi la qüestió de l'assaig és una cosa que li crida més l'atenció. Vull dir, com que crec que poden ser complementàries i que hi ha també una qüestió personal amb què tens ganes de passar l'estona llegint, no?
2: I amb els clubs de lectura que feu teniu algun club de lectura on també abordeu llibres de ficció? Si en feu algun, a banda del d'assaig, en teniu algun altre que abordeu ficció. També quan feu clubs de lectura de ficció, tots aquests valors o intentar, no, extreure, perquè al final el club de lectura és molt xulo veure les diferents visions que té cadascú i anar estirant una mica del fil. També intenteu posar aquesta mica de granet de sorra en tots aquests valors, en el cas que evidentment que el llibre ho permeti o vingui al cas, no? Que de vegades també extraiem petroli d'on no n'hi ha, però com, diguem-ne, com a, no sé, com a valor de la lluerna, si és una cosa que vosaltres sempre poseu èmfasi.
3: No sé si a nivell de contingut pensem els llibres amb aquestes temàtiques. El que sí que fem sempre és llegim català, amb editorials independents, no? Intentar buscar alguna cosa així més, bueno, més independent, fora de tot el sistema més comercial. Però
1: sí que és veritat que hem passat per ser, no? Vull dir, amb tots els anys que fa de club de lectura de narrativa, hi han hagut moments més forts i més fluixos en aquest sentit, no? Vull dir, per exemple, durant tot un any vam estar fent mesos temàtics, no? Llavors hi havia com alguns mesos que sí que tocàvem temàtiques molt més explícites i, bueno, no? Vull dir, hem anat jugant amb el que ha anat passant al club de lectura de narrativa. Sí que segurament no? Per mentalitat i, no? Per identitat del projecte, quan anem a analitzar el llibre i vas a buscar certes coses, no? I això és una cosa que sí que passa,
2: Sí.
1: no? Però segurament no és un criteri estable, diguéssim.
0: Que això que comentava la Marta, la tria, sobretot, que siguin llibres en català i tal, és una de les coses que ens va sorprendre el primer cop que vam venir aquí a la Lluerna, perquè realment és una llibreria petita, però ja ens vam fixar que el fons està triat de manera molt acurada. O sigui, estic veient una quantitat d'editorials independents aquí al nostre voltant, cosa que, evidentment, nosaltres sempre destaquem i que ens agrada molt. Llavors, què diríeu que fa especial a la Lluerna? És això, realment aquesta aposta per realment escapar-se una mica, tot i que només hi hagi una llibreria en tota la comarca, però escapar-se d'allò més comercial i donar a llegir a la gent, o esforçar-vos en que la gent llegeixi coses una mica més, no sé com dir-ho, no tan mainstream, per dir-ho així.
3: És una decisió i alhora és una necessitat, perquè l'espai és el que és i no podem tenir moltes més coses, i llavors quan hem de decidir què entra, ho tenim molt clar, diguéssim. Però llavors, sí, evidentment és un tret distintiu de la llibreria.
0: Però clar, la part fàcil seria vendre els llibres que saps que et compraria tothom segur.
1: que ho
0: No?
1: podem fer-ho perquè no diem mai que no a una comanda, no? Vull dir, com sempre els podem aconseguir,
0: No, clar,
1: però
0: si te'l demanen tu li poses, això és el que ens agrada,
1: exacte.
0: no? No, suposo que no et negues a portar-me la pena que et demani. Potser no, aquest llibre no s'ha fet
1: Aquest
0: mai,
1: no.
0: no
3: No,
0: existeix.
3: però la satisfacció que fa, o la, no, hi ha com un punt de quan entra algú i troba un llibre raríssim i diu: "Ostres, l'he trobat." Dius: "Ho sé." Quan ho sabíem, quan el vam comprar, sabíem que algú voldria aquest llibre. I llavors també una cosa que nosaltres fem és que hi ha dos papereries aquí al costat. Sabem que si algú va buscar un llibre molt comercial, és probable que ells el tinguin. I llavors, sense cap mena de mala re, diem: "Potser el trobeu aquí dalt." Perquè al final cadascú té un públic i vas afinant i et vas pronunciant, no?
1: I amb l'experiència d'anys de club de lectura també ens ha passat que al final les persones que venen al club de lectura ens han acabat fent confiança, no? Que al principi també ens passava que sessions que llegíem algunes coses hi havia molta gent, i llavors sessions que ens arriscàvem una mica més, aquella no venia tanta gent de cop, no? I ara com que es va mantenint perquè ens fan aquesta confiança i diuen: "Vale, jo potser no llegiria mai això, però si ho trieu vosaltres, venim i ho comentem, no?"
0: Això ens ho hem trobat, eh? Això és crear marca i que la gent, bueno, guanyar-se la confiança, això sempre està bé. I també, bueno, ja ho hem comentat una mica, doneu molta importància a la poesia. Vosaltres, a part d'aquest festival que organitzeu i tal, però quina és la vostra vinculació amb la poesia? Perquè també fer espai a la poesia en un lloc tan petit és tenir molta voluntat.
1: Sí, estem contentíssimes amb això. És com una... Per nosaltres també una descoberta, perquè al final, quan la Marta i jo obríem la llibreria, no érem... Vull dir, sí que havíem llegit poesia, però no érem lectores extremadament assídues. Però coincideix que som terra de poetes. No, i sí que, això sí que és veritat, que la Gemma i la Montse, sobretot, i l'Eva també des d'un altre punt, perquè amb l'Eva som molt amigues, però jo amb la Gemma i la Montse l'amistat comença arran de la llibreria. I elles, en certa manera, ens han obert aquest camí. La Gemma, de fet, és, bueno, ella és poeta i és professora de literatura aquí a l'Institut de Ripoll, i és qui des del principi ens condueix al Club de Lectura de Poesia, que és dels clubs més consolidats que tenim. Ve gent des del començament, no? És interessant.
3: De tota la comarca.
1: I de fora i tot.
3: I de gent fora de Vic, i tot.
0: De l'estranger.
1: Que puja.
3: Sí.
1: I mica en mica, no? I nosaltres també li hem anat agafant el gust, no? Jo ara sí que em considero lectora estudiada de poesia. Tenim, això també la gent li sorprèn molt, perquè tenim com una, no, tot aquell espai que... La càmera no es veu perquè queda això al darrere, però tot allò és poesia, i per lo petita que és la llibreria també molta gent ens diu, hòstia, teniu molta poesia per lo petit que és això. I llavors el Pirineu Terra de Versos, que és l'esdeveniment amb molt tros més gran que organitzem.
3: És el nostre highlight, diguéssim.
1: Total, sí. Bé, moltíssima gent, és un festival que es va fent gran, que la gent té ganes que es vagi fent gran, i és que és veritat, és que Catalunya té, o sigui, ja, bueno, ja fa molts anys, o sigui, té una tradició poètica molt interessant, però pugen fornades extremadament interessants de gent que escriu poesia en català de molta qualitat. Llavors, com donar espai a aquestes coses és, bueno, és interessantíssim, i la gent respon, a més, a la gent li agrada la poesia.
0: T'he de dir que, per sorpresa nostra, això de, que això és terra de poema, de terra de poetes, no és el primer lloc on ho sentim. Que estem veient, perquè nosaltres ho reconeixem, no som lectors de poesia i ens costa molt, però estem veient que hi ha tot un underground a Catalunya, que hi ha molta gent que consumeix poesia i que li agrada participar en recitals, en festivals d'aquest tipus, cosa que a mi m'alegra molt. Que jo no en sigui consumidor no vol dir que no m'alegri que hi hagi tot un moviment. I bueno, enhorabona per aquest festival, i que segueixi creixent i que arribi cap allà baix, a veure si la gent esteu fent festivals clòrics per tot arreu.
1: 28 d'agost a Ripoll, 29 d'agost a la Seu d'Urgell, apunteu a l'agenda i pugeu al Pirineu.
2: I tant.
0: Que també, després no us queixeu, si pugen. Ja, me'n vas a pixar fins aquí.
2: Ja. I tu, Jordi, ets lector?
4: Sí.
2: Vens aquí a la Lluerna a fer gasto? No.
4: Oh. A fer gasto, sí. Als clubs de lectura, no. No, perquè el problema és que les arts escèniques són molt precàries i ens passem el dia treballant.
2: I ets per fer xafarder, ja, no? Quina mena de gèneres també t'agrada llegir? Poesia? Ets més d'assaig, sí, de ficció?
4: M'agrada tot. Últimament em va obsessionar molt una autora que es diu Agatha Christoph, que la vaig descobrir fa un temps, perquè la Caral Riera la va recomanar després en un postfunció, i ostres, m'ho he llegit tot. Però va, quan estem creant alguna cosa, doncs em faig un fart de llegir assaig, em van recomanant coses, vaig llegint.
3: Què et vas comprar per Sant Jordi?
4: Ostres, 3 o 4 llibres.
1: Jo me'n recordo el que li veu comprar a l'Utger.
4: Clar.
1: és el seu fill. Però ostres, vosaltres no me'n recordo. Potser només es van dur alguna cosa.
4: No, jo li vaig comprar una a l'Alba, que tampoc el recordo. És que me'n vaig comprar 3 o 4.
3: Normalment no ho tenim clar,
1: Sí.
3: No. Tothom, però...
0: No teniu un Excel, on apunteu-vos.
2: I de vosaltres, noies, també assistiu a actes dels que fa la companyia Sargantana i tal, i aquesta sinergia també?
1: Sí. En la mesura que podem, hi assistim. Si el Jordi ens crida, tipus, veniu a provar això, i ens fica unes ulleres i entrem al metavers i tal, i som... Si això cal que ho fem, ho fem. Però sí, per exemple, l'Íntims és un dels llocs, no? Bueno, un dels espais que intentem anar i que recomanem fins i tot, no? Perquè és un... Bueno, nosaltres ho diem a vegades com és un privilegi poder tancar la llibreria i anar al teatre, no? Vull dir, això no passa sempre, i veure coses realment de qualitat. Llavors, en la mesura del possible, sí, ho fem.
0: I s'està millor el metavers que la nostra realitat, o no?
3: Aquell que anaves amb silenci.
4: Silenci.
1: Ell era el segon de la trilogia, no?
4: El primer. Que allò no era Mulleres, allò era un espai...
3: No, feies la passejada inicial amb silenci.
4: Sí.
3: Allò era molt interessant.
4: Sí. És una creació sobre la relació de l'ésser humà i el silenci. I la primera part era amb uns auriculars d'aquests de l'obra, caminar per un lloc on esperes trobar so i sentir-te tu.
0: Quina angoixa, jo només de pensar.
3: Espectacular, eh? O sigui, sí. Sorprèn.
0: Bueno, s'ha de viure, això. Escolta. Anem encara a la recta final, però abans ens agradaria que ens féssiu algunes recomanacions literàries, al final això és un podcast de llibres, però que si et ressona alguna cosa de alguna representació, alguna activitat com aquestes que feu vosaltres, doncs també ens agradarà molt conèixer-la. Llavors, se us acudeixen llibres que recomanaríeu per aprendre a detectar discursos racistes? I de ficció, per exemple, o assaig. L'assaig pot ser una cosa molt clara, no?, que t'ho explica molt clarament, però llibres de ficció que tu llegeixes i dius, hosti, això que estic llegint m'ajuda a entendre que no és correcte aquest discurs que s'està fent.
3: Mira, volia comentar, perquè és algo que hem parlat sovint, crec que és molt interessant, o sigui, estem molt amb el focus de les distopies i em sembla molt interessant llegir utopies i llegir coses boniques perquè no... per ser capaços d'imaginar un món millor i no el desastre imminent i lo malament que estem i lo pitjor que estarem i les pors i els discursos d'odi i aquesta cosa més que és molt interessant, però poder llegir mons bonics i poder-nos imaginar allà crec que també té molt poder que l'estem deixant una mica enrere i llavors vam fer un club de lectura de l'Estrella Roja i el pròleg ho explica, no? Com les distopies també moltes vegades generen aquest, justament això, una distopia, no? Aquesta reacció de por, de no voler generar canvis perquè poden ser encara pitjors de com estem ara, no? I llavors volia fer aquest apunt perquè és una reflexió que fem molt sovint i crec que és important.
0: Però clar, la distopia t'avisa d'alguna manera del que està per venir.
3: Són importants.
0: T'hauria de prevenir que potser per allà on vas...
3: Però moltes vegades et diuen és que si fas un moviment és que estarem pitjor. Ens hem de quedar com estem, no? Com que generen més por que una altra cosa, de vegades.
0: Passa, a mi em va quedar molt... Fa dos o tres programes vam fer un especial sobre distopies amb dos friquis molt estimats per nosaltres.
3: No,
0: però em diu una cosa que també lliga molt amb l'episodi d'avui, que és que l'utopia d'un és la distopia d'un altre.
3: Això és veritat.
0: El que tu li dius utopia, probablement a alguna gent d'aquesta ciutat deu pensar que és la distopia i al revés. Llavors, clar, depèn de qui ho miri, és una cosa o altra, eh? I jo que deies també això de les utopies, que segurament jo puc coincidir amb tu en el que podria ser una utopia, en algunes coses almenys, jo és que no me les crec. Em crec molt més una distopia que...
3: Perquè és el que tenim més, no?
0: Sí, però és que no confio gaire en el gènere humà.
2: Sempre ho dic, és que sempre
0: ho acabo dient a tots, però és que és veritat, no crec. Heu llegit Becky Chambers, que sempre és l'exemple, una senyora que fa ciència-ficció, però dibuixa uns futurs perfectes, respectuosos, tothom viu en una comunió i una harmonia fantàstica i no.
3: No entres, no?
0: No m'ho crec que sigui possible.
2: Els vídeos s'acaben dient llegiu que el món s'acaba.
0: Clar, per alguna cosa, sí. Per entendre, detectar discursos racistes, o per exemple LGTBI-fòbics, allò que llegeixo un llibre...
3: Clar, que se m'acuden més coses d'assaig que no tan...
0: També va bé, eh?
2: Està bé.
1: Mira, vam llegir també el Club de Lectura l'any passat, no era? Que vam llegir com un Calfred et veig, de la Junts Siva. per acostar-nos al món de la transsexualitat, no? Des de la ficció, són relats, i és un llibre que està molt bé. Jo tinc una certa tendència a italians clàssics, no? Vull dir, jo us diria Natalia Ginzburg, Pavese, Pasolini, no? Que tenim la sort de tenir-los en català, i que parlen d'aquest moment, no? D'antifeixisme, no? Que és bastant interessant.
0: Sí, ho comentaves, Ginzburg i Pasolini són foscos, vull dir, els has d'entendre també.
1: No? Sí, però et situen en un moment, bueno, vull dir que és molt fàcil entendre'l, no? També aquest moment, i és molt fàcil empatitzar amb allò que està passant, que Pasolini sobretot, no? Són aquestes coses de classe mega obrera, no? I, bueno, no ho sé, aquesta cosa que deia la Marta, no? De generar empaties potser en situacions que potser ara veiem de lluny, i a mi em semblen molt interessants. I assaig, no? Tu també deies a nivell d'assaig Bauman.
3: Sí, vam fer un club de lectura del Zygmunt Bauman, dels Desconeguts a la Porta, que arriben a la porta...
1: O trucant a la Porta.
3: Trucant a la Porta.
1: Sí, en català no me'n recordo. Desconeguts trucant a la Porta, em sembla que és.
3: O que arriben a la Porta. És molt interessant perquè analitza tot el moviment migratori i desmunta tot el discurs racista. Uh-huh. I és fàcil de llegir. Uh-huh. I està molt recomanable.
1: Sí, i en aquesta cosa de l'esperança, que és un eix que tenim nosaltres, no? De no anar a llegir coses que ens entristeixin, sinó anar a llegir coses que dibuixin futurs millors, també hi ha aquest de la lliçó d'Auschwitz del Mèlic, que és molt bo també, no? De com encarem a les generacions en aquell, bueno, no? Ell parla d'Auschwitz, però sí, com fem aquesta reparació i com fem que això no torni a passar, no? Com ho expliquem de forma que sigui, i és molt curtet i és molt interessant.
0: I per exemple, per entendre, segur que tenim mil exemples, per entendre com funciona el patriarcat, quin llibre podem recomanar? O sigui, t'acudeix alguna representació que hagueu fet o que hagueu vist?
4: No, últimament vaig anar a una obra de teatre, que no diré el nom, però que és antiga, però que em va sobtar molt el que deies tu abans, no? Que de cop identifiques uns patrons que dius, ostres, com és que s'hagin no se n'ha adonat?
0: No vols dir el nom?
4: No diré el nom, no. Però em va fer pensar més això que l'obra en si.
0: Mm-hmm. Però això està bé. O sigui, a vegades això, llegir literatura antiga, que puguem detectar que el món ha canviat, o que almenys sí, per alguna gent el món ha canviat.
4: Literatura del segle XX, eh? Vull dir, tampoc antiga no és res.
0: El segle XX del 99 o del 29? Sí.
4: No, crec que és més proper al 2000 que no. Sí.
0: O, per exemple, per introduir-nos en temàtiques feministes, que hi ha molta gent que li faria falta, hi ha llibres de molts nivells diferents, hi ha debat de profunditat. Algú que s'hi vol introduir això una mica per entendre, què recomanaríeu, per exemple?
3: Un molt que està molt bé és el del Feminisme és per tothom, de la Bell Hooks.
1: Sí.
3: Que també... club de lectura.
1: I a nivell de narrativa, nosaltres recomanem sovint Lliçons de química,
3: sí,
1: també, no? Que és una novel·la que passa bé, no sé si l'heu llegit.
3: No, però...
0: L'hem regalat, però no l'he llegit.
1: Bueno, doncs que és així, no? Vull dir, com que tu diries això, no? Que la llegeixes ràpid, no? Passa bé, no és complicada, i hi ha aquesta cosa de fons d'entendre la violència masclista, no? I com fer-hi cara, en certa manera, no? Que...
3: Sí, m'estava acudint de l'anterior, la Malnada. Sistema patriarcal, violència masclista, feixisme, no?
0: Sí, té una mica de tot, eh?
3: Té una mica de tot, la Malnada.
0: Sí, toca tots els pals.
2: Doncs bé, Carla, Marta i Jordi, ens ha encantat conèixer més a fons la Lluerna i també la Sargantana, per veure també com la literatura i des de l'art podem desmuntar aquests discursos més reaccionaris. Entrem a la recta final del programa, però abans, com no podia ser d'altra manera, sent com som dins d'una llibreria, posarem alguns llibres més a la nostra pila de pendents.
5: Llibres i punt. Directe a la pila.
2: Doncs bé, ens agradaria que ens diguéssiu així molt ràpidament, que us vingui a la ment algun llibre d'aquells que fa molt de temps que teniu allà pendent i que encara no heu tingut temps de llegir i dir, va, és que aquell aviat l'agafaré.
3: Els eterns pendents.
2: Sí. Que tothom en té molts, però seguim comprant perquè volem fer créixer la pila.
1: Per mi, un etern pendent és Blai Bonet, que no sé si l'heu llegit, no. I en narrativa, jo com a més pendent de tots, tinc el mar.
0: Jordi.
2: Aquell de Sant avui... Jordi que no recordes.
4: No recordo. No, però ahir m'han recomanat Anatomia de l'Esperança,
2: ah, sí,
4: que és el que... I aquest és el que tinc pendent ara mateix.
3: Mm-hmm. Jo tinc moltes ganes de llegir La mort i la primavera, que no ho he fet encara. També Tríptic de la Terra, de l'Ibars. I tinc allà, que tota l'estona està per aquí donant voltes, Pessoa, el llibre de, del Desassociego, que tinc moltes ganes, però no sé com, per on agafar-lo.
1: Amb la Marta tenim un concepte íntim, que és filtrejar amb llibres, que això a vegades ens passa, no? Que ens el mirem, agafem el llibre...
3: Ja veus l'altre, que s'hi apropa una mica, que se'l mira i dius... Aquest està per allà.
0: Fa la Marta perquè fa com jo a casa. Jo, ella parla d'un llibre i sap on el té aquí i està, mira cap on sap que té el llibre aquest. Clar. Com jo a casa, quan parlo, ja miro la biblioteca de casa, ja se n'ho tinc tots.
2: Doncs bé, jo sempre intento dir un pendent que sigui una mica d'acord amb el tema que hem dit, que hem estat tractant al programa, i avui he triat La frontera de l'atzar, de Youssef Oulet, que acaba de publicar Jan de Editorial, que és una editorial, doncs, que dona veu a autors i autores racialitzats, migrants, no?, d'aquests que normalment no tenen tantes oportunitats. I és un llibre que parla sobre els mecanismes històrics i actuals que perpetuen la violència racista policial a l'estat espanyol, i doncs m'ha cridat l'atenció i he trobat que Jan de, crec que fa molt bona feina.
0: Uh-huh.
2: I segur que està molt bé.
0: I jo, que normalment passo del tema del programa, sempre dic, com tinc la meva llista de pendents i ja sé, sempre sé el que vull llegir, doncs un dels que tinc pendents, que m'he comprat fa molt poc, és Les lents blaves, de la Dafne du Maurier, que és un petit plaer que té traducció de Jordi Martí Lloret, i és perquè a mi m'obsessiona aquesta autora, m'encanta, i encara tinc massa poc traduïda Dafne du Maurier al català, i cada vegada que es publica alguna cosa ho penso portar aquí a la meva fila de pendents al dir aquí, i res, que ens tenen a pa i aigua, perquè tots els últims que han sortit són petits plaers i estic esperant que algú es decideixi a publicar alguna de les novel·les que encara queden per traduir.
2: Això és el teu podcast, no? Per si hi ha llibre que tu vulguis. Doncs bé, ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies, Marta, Carla i Jordi, per haver passat amb nosaltres una estoneta d'aquest dissabte i per haver-nos acollit, noies, aquí a casa vostra, a la Lluerna.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Moltes gràcies també a les que heu vingut aquí a escoltar aquest programa en directe i a tots els que ens escolteu des de l'altra banda. Fins al pròxim programa.

0: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions arroba Joventut Sant Boi.
1: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.
1: Estàs escoltant la programació d'estiu de Ràdio Sant Boi.
2: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: Tant anys enrere, a les Terres de l'Ebre, i especialment a Tortosa, hi havia una petita xarxa de fàbriques de xocolata. Durant una època n'hi havia gairebé una desena, també a Vinaròs o a Xerta. Llavors, era un producte molt més preuat que avui dia, i es produïa i consumia d'una manera molt diferent al que és habitual en l'actualitat, a la pedra. I a Tortosa, d'entre els negocis dedicats a fer-ne, en destacava un, Xocolates Creo, unes sigles que feien honor als seus fundadors. Malgrat el seu èxit, es van vendre l'empresa i qui la va comprar, el 1955, va ser un altre tortosí xocolater, Josep Maria Benet. 70 anys després, la seva neta, la Cinta Benet, nascuda el 1993, continua passant hores i hores a la mateixa fàbrica, al barri de Ferreries, a l'altra banda del riu, que diuen, fent la mateixa xocolata amb les mateixes màquines i el mateix mètode. Des que va posar-s'hi pels vols de 2018, l'esperit ha estat el mateix, fer el que sempre s'ha fet perquè així s'ho estima la gent de Tortosa i les Terres de l'Ebre, per fer-ho alhora, adaptant-se des d'aquestes arrels al món contemporani, el de la rapidesa, el consum industrial i les xarxes socials. Sense perdre l'essència, transformant-se a través d'ella.
4: Hola, passeu, benvinguts a Xocolates Creo. Jo sóc Cinta Benet, sóc la tercera generació de xocolaters de la meva família. Va començar amb un iaio fent xocolata als anys 40. Va seguir mon pare i ara estem, mon pare i jo, fent el xocolata aquí, Xocolates Creo. Ho fem exactament de la mateixa manera que es feia abans, en les màquines antigues, les mateixes fórmules, tot exactament com era antigament. I a més tenim aquí una petita part de museu de tot que han sigut doncs, tots aquests més de 85 anys que portem fent xocolata aquí a Tortosa.
3: Els primers records de la Cinta són a la fàbrica. Quan era petita, i li ho preguntaven a l'escola, que el seu pare fos xocolater era una cosa normal. Però que fos autònom la descol·locava. No sabia què era. Ella deia que tenia una fàbrica de xocolata i recorda que ningú ho acabava de processar. El Joan, l'home que llavors feia de xocolater, li donava el que deien les cagarrines de xocolata. Aquella era la millor xocolata del món. Ho explica amb delit. Es passava hores a la fàbrica de petita. Això i la fascinació dels pares per les antiguitats han fet una combinació essencial en el seu tarannà. Quan van estudiar publicitat a Barcelona, basava els treballs en la fàbrica i després, amb 22 anys, va estudiar pastisseria a l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona i pensant en la xocolata i amb l'objectiu de tornar a casa. Estar en un despatx no era una opció.
5: Me vaig formar allà i quan vaig acabar tenia clar que ja n'havia tingut prou de Barcelona, que el meu era el poble, i vaig tornar aquí a Tortosa, és una ciutat molt petita, i li dic a mon pare, dic, me vaig a buscar feina de publicitat. I vaig estar treballant en una agència i per les tardes venia aquí a ajudar-los. Feia mitja jornada i per les tardes venia aquí a ajudar-los en el que fos i tal, fins que va arribar el punt en què vaig dir, vale, no. Això m'agrada, m'encanta, me vull quedar aquí, tinc plena canxa per a fer de tot i és un projecte que m'agrada i que m'hi sento a gust. I vaig tornar, vam arrencar a fer coses noves, a tornar a fer processos, pues, a reestructurar una mica la feina, a ordenar una mica tot i ja vaig entrar aquí i ara me passa una mica lo que me passava quan era petita. Vinc aquí, xalo molt, m'ho passo superbé, jo arribo, me peso el cacau, me peso la farina, no sé què, començo a fer xocolata, tal i qual, i me passa que quan surto de la fàbrica hi ha gent, pues, lo típic que coneixes la gent nova o que vas a algun lloc i tu de què treballes? I veig com se va fent la roda de preguntes de tu treballo, jo treballo, no sé què, jo treballo, i penso, quan me tocarà a mi diré que tinc una fàbrica de xocolata. I llavors me toca a mi, dic, soc Cinta i tinc una fàbrica de xocolata, i tots, oh, tens una fàbrica de xocolata? I dic, sí, sí, és com és algo que se'n surt de la norma una mica, però per a mi és algo molt normal, perquè clar, ho he vist sempre. Clar, si ho veus de fora, ho veus diferent, però com ho fas tu, ho veus normal. Però veig a la gent de fora i penso, que xules, totes aquestes professions que es fan en les mans, me flipen.
3: Més enllà d'aquest petit museu, la fàbrica ho és en si mateixa. Ells diuen que són una indústria viva, perquè segueixen els mateixos processos industrials amb les mateixes màquines que sempre s'han utilitzat, i perquè, a més, ho mostren amb finalitats lúdiques i educatives i aprofiten també per fidelitzar el públic. La Cinta ens ensenya màquina a màquina quin és el procés per fer xocolata a la pedra, una xocolata de textura granulosa i consistent feta de cacau, sucre, farina d'arròs i essències de canyella o vainilla i presentada amb les característiques rajoles de 12 preses, cadascuna d'una lliura catalana, 33,33 grams, i que encara que es poden menjar queixalades o deixar desfer a la boca, s'utilitzaven habitualment per a fer xocolata a la tassa.
4: El primer pas que fem per a fer el nostre xocolate és fondre'l. És fondre el primer cacau i barrejar-lo amb la resta d'ingredients. I ho fem en aquesta màquina d'aquí, que és la mescladora. A baix té un circuit d'aigua calenta, que el que fa és fer un bany maria i acalenta el cacau i es fon. Llavors anem a poc a poc afegint-li tota la resta d'ingredients, el sucre, farina d'arròs, farina de panís, aroma de vainilla o també aroma de canella. Després tenim també aquesta màquina, que és la refinadora, que és la que ens ajuda a fer el xocolata refinat, o també el que fem en aquesta màquina és el xocolata ratllat per a fer a la tassa. El nostre xocolata el podreu trobar en rajoles o en format ratllat, en qualsevol dels dos. Llavors tot ho fem en aquesta màquina d'aquí, que és bastant antiga, però funciona perfecte. Totes les màquines que tenim aquí a la fàbrica són comprades de Muniaio de segona mà dels anys 40. Mira, la fico en marxa, eh? Així sentiu. Este és el soroll actual de la fàbrica. És el soroll de creu. Tenen el soroll d'abans. El soroll que feien les màquines antigament, que és el bonic de la fàbrica nostra i de la nostra forma de fer, que treballem en les màquines antigues i conservem un ofici que, si no d'una altra manera, pues, s'acabaria de fer.
3: La Cinta ens ensenya la pesadora volumètrica. Antigament es pesava per volum. També se'n diu pesadora de revòlver pels pistons i les voltes que fa en rodona. Quan està prou calenta, s'hi posa la xocolata, que surt a la plataforma rodona amb el pes concret que es necessita per fer-ne les rajoles. Del següent pas se n'encarrega la tapejadora, una màquina que sacseja els motlles perquè no hi quedi cap buit.
4: Són màquines canyeres, eh? Aquí hem d'anar protegits. I després, quan ja ho tenim fet, el que fem és ficar-ho a la nevera. Ara que ens acabem de solidificar del tot. La nevera és de fusta, també, eh? Tota. És preciosa, la nevera.
3: La nevera és a la mateixa sala on es refina. Es guarda, es pesa i s'emmotlla la xocolata en una paret. Anem a la sala del costat. Des d'on la nevera també s'obre.
4: I ara les emboliquem totes una a una. Això sí, seria superràpid, eh? Però d'aquest tipus, cada vegada que en fem, ne fem 536. I de les rajoles que es nota el sucre, ne fem 270. O sigui que fem aproximadament unes, més o menys, unes 800 rajoles. Així, a grosso modo. En una tarda.
3: Tal com deia la Cinta, la maquinària i els motlles són els mateixos que va comprar el seu avi, heretats de la cura i el manteniment del pare. Produeixen tanta xocolata cada dia com els motllos que tenen i com l'espai que tenen a les neveres, ni més ni menys.
4: Llavors, el més important d'això és tenir-ho sempre ben conservat, que no els hi passi res, que sempre pues, intentar que es facin el mínim de cops possibles, el màxim net també que possible, perquè així n'assegurem sempre la higiene per damunt de tot i la conservació també.
3: Cada dia fan un producte diferent, cada cop en tenen més. Quan va començar a dedicar-se al negoci, son pare feia només mitja dotzena de productes. Diu que aquest creixement s'ha degut a una combinació de les seves idees i al fet que la seva incorporació va oferir un nou suport que els ha permès tenir més temps per a pensar i ser més ambiciosos. D'això en són resultat la trentena de productes que hi ha al mostrador, que podeu venir a tastar les visites que ofereixen els dissabtes i que també podeu comprar per internet. Cada vegada hi ha més persones interessades i clients habituals que compren les diverses varietats de xocolata, el cafè que torren o la cervesa artesana Imperial Stout feta per la cervesera tortosina Logan Busy amb la seva xocolata. Tots els seus productes estan certificats conforme no porten cap ingredient modificat genèticament, gluten, lactosa ni fruits secs. Això, diu la Cinta, ho cuiden moltíssim. Tant com els orígens, ben variats: Ghana, Costa d'Ivori, l'Equador, Veneçuela, Colòmbia... Cada percentatge és d'un origen diferent i els busquen respectuosos amb el medi ambient. Orgànics, de comerç just i amb connotacions i sabors diferents de la resta.
4: Mira, quan parlem de 80, 85, 90, això és el percentatge de cacau. Per exemple, el 90% és 90% cacau, un petit percentatge que sol moure's entre un 3 i un 5% de mantega de cacau, que és la mateixa grasa del cacau natural, i la resta és sucre. I després, llavors, clar, com tenim lo ratllat de vainilla, de canella, de garrofa, tenim, és que ara tenim, ho vaig comptar l'altre dia, tenim 33 o 35 productes en total entre el cafè i el xocolata, és bastant. Llavors, un dia fem rajoles, un dia fem ratllat de vainilla, un altre de canella, un altre és del 75, mos ho anem distribuint així perquè si no, no donaríem abast.
3: Fer xocolata i ser autònoma, diu la Cinta, és una feina de pagar focs. Ara sí que entén què significa, però no es queixa, perquè li agrada i perquè controlar el procés els permet fer un producte millor, més cuidat.
4: Controles molt bé el procés de producció, perquè al final ho fas tu des de zero i ets tu qui decidix com se fan les coses en base a l'aprenentatge que tu tens i intentes fer-les sempre el millor possible. I al fer-ho tot tu, les hores que li dediques són moltíssimes. Però això sí, clar, la qualitat que en queda després d'aquest producte sempre serà molt millor.
3: L'esforç paga la pena. Totes les coses bones que passen són per les coses bones que han fet. Les paraules de la Cinta traspuen gratitud i estima per l'ofici per la xocolata, com la que té la gent de les Terres de l'Ebre per Creo. Després de 80 anys, la xocolata Creo forma part de l'imaginari col·lectiu de Tortosa i del territori.
4: Que guai que la gent se ho sent tan seu que ja no és una fàbrica més, ja és una mica d'alguna forma en petita escala, però ja forma part de la cultura d'aquí baix, que això també és el millor premi que te poden donar a la teua feina, és este reconeixement. I valorar-te un mateix és més complicat, potser, però sí que és veritat que la gent a Creo se l'estima moltíssim, perquè sempre hem intentat explicar tot el que passa de la forma més clara possible. No hem canviat mai de proveïdors. Ara entro el tema del cacau, és un lío perquè està pujant moltíssim de preu i la veritat és que és molt complicat treballar, i ara potser a nosaltres se mos faria molt fàcil canviar de proveïdor i buscar cacaus més barats de no tan bona qualitat, potser, però sí que és veritat que no ho volem fer i intentem pues, treballar de la forma més honesta possible, apropar-nos molt a la gent, això sí, ser molt propers. La gent pot venir aquí, pot parlar amb nosaltres, vull dir, inclús ara el que te comentava abans, que som nosaltres els que a vegades pues, anem a repartir, veiem els clients i parlem amb els clients, i intentar ser el màxim propers, transparents i sobretot que ser molt fidels a lo que han fet tota la vida, no canviar-ho mai.
3: La seva clientela principal són botigues petites de les Terres de l'Ebre, dedicades al producte artesà, diferenciat i de proximitat. També botigues de tota la vida, punts turístics del Delta i mercats, i alguns supermercats que cuiden el producte de proximitat. També se'ls pot trobar a Tarragona i a Reus. A Barcelona i Girona també, però és més difícil. Cada cop és més complicat veure'n de xocolata a la pedra. I tal com explica la Cinta, no en queden gaire productors a Catalunya. Així com també és complicat mantenir els mateixos ingredients amb les mateixes característiques, perquè es deixen de produir o d'estar de moda, com ara el sucre. Amb una granulació cada cop més petita, són menys habituals aquelles mides que fan possible que en mossegar i mastegar la xocolata, els grans de sucre facin el crec-crec característic de la xocolata Creo.
5: Encara n'hi ha, per sort, no som els únics, però sí que cada vegada s'estila, bueno, s'estila menys, però som la resistència i la veritat és que funciona bé. És un xocolata que és molt bo, que funciona superbé per a fer la tassa i per a cuinar. De fet, per a cuinar és dels xocolates que més prefereixen i també per a menjar, tal qual és el xocolata de tota la vida, que té la textura esta terrosa i tan desestructurada i diferent de lo que estem acostumbrats avui en dia. I el que sí que m'han donat compte des de fa uns anys fins ara és que les modes sempre són cícliques. O sigui, hi ha molta gent que ostres, cada vegada més torna cap als sabors d'abans i cap a retrobar-se d'alguna manera els sabors de la infantesa i molta gent ve aquí buscant el xocolata aquella, la pedra que feia el crec-crec. Dic, pues sí, mira, és este. I llavors, hola, m'encanta, quina sort haver-lo tornat a trobar i s'està tornant a ficar de moda d'alguna manera.
3: L'estima que rep Xocolates Creo es deu a aquesta continuïtat inalterada en la manera de treballar i produir xocolata artesana i amb un origen 100% natural. La sofisticació va fer possible millorar la capacitat de refinar la xocolata fins al punt que les molècules es feren impalpables per si soles a la boca. I la novetat, unida a la possibilitat de produir més a més baix cost, va deixar Creo a l'ostracisme durant uns quants anys. Tot i això, al fons, no ha canviat Creo, pensa la Cinta. No ha canviat perquè no vol, perquè creu en aquesta manera de treballar.
5: Crec que avui en dia em dona una mica la sensació de que el món vol córrer molt, la gent se vol fer empreses pensant en que tens temps infinit per a tu, sent lo jefe, no és així. Disclaimer, no és així, penques moltíssim i tothom se vol fer ric en dos dies i no, llavors nosaltres treballem una mica, treballem moltíssim, tenim clar que la forma en la que treballem és artesana, no mos farem rics, tampoc volem fer-nos rics, però sí que volem tindre un projecte en el que hi creiem i confiem i sobretot disfrutem cada dia de vindre a treballar. Tenim clar que som la resistència, perquè sí que és veritat que per molt que tu vulguis treballar de forma artesana i d'una forma pausada per a controlar tot el que passa aquí dins i oferir la màxima qualitat possible, les exigències externes són unes altres. El món va molt ràpid i estem molt acostumbrats a que, per exemple, comprem alguna cosa per internet, ho compro avui però m'arriba ahir. O sigui, ho compro avui i m'arriba en 24 hores. Faig una comanda, algun client fa una comanda i l'hem de portar superràpid. I això sí que ho portem molt a rajatabla, no? Però després també hi ha unes exigències a nivell de xarxes, d'estar sempre present, que la gent se'n recordi de tu. I és algo a lo que, per exemple, a mi m'hi costa molt arribar, perquè si no estic fent xocolata, estic ajudant a embolicar no sé què, si no estic fent visites, si no estic fent una altra cosa, i, ostres, arribar a tot és supercomplicat.
3: Per adaptar-se a aquesta realitat contemporània, la forma, la cara, sí que ha canviat una mica. Gràcies a l'empenta de la Cinta, que amb el pare ha centrat molts esforços a canviar i agilitzar alguns processos i a pensar i projectar la renovació del producte, però també de la imatge.
5: Lo fet de ser tan jove crec que m'ha fet també dir, vale, això és xulíssim, però anem a renovar-ho. Anem a donar-li un aire diferent, perquè 80 anys al mercat és un win, però també ens hem d'adaptar al mercat perquè el mercat canvia i canvia molt ràpid i això és algo que porto aquí 7 anys i ho he vist. Quan vaig entrar les coses no anaven tan ràpides com ara. Me dona a mi la sensació que des del Covid les coses s'han accelerat moltíssim i les xarxes socials també ho acceleren encara més i això ens ha portat a que a primer renovar la imatge de marca, la vam unificar tota. Crec que jo a l'estudi de màrqueting també tinc una mica de culpa d'això, però tot suma, eh? Però la imatge de marca avui en dia comprem pels ulls. Si pels ulls no mos entra, estem perdudíssims. I també és una forma de, o com mantenia jo, és una forma de donar caliu, de dir a la gent, mira, això és nostre, però allò també, el cafè també, aquella rajola també, aquell ratllat també, i al final fas una mica de casa, no? Les coses ben ordenades i ben ficades i que visualment entren també dona escalfor, i és el que preteníem una mica en tot això.
3: Els productes van més enllà del que es menja. Els clients, la gent propera, els demanen i ells fan. Bosses de tela, tasses, mallots... Això és una altra diferència. També col·laboren amb artistes ebrencs per fer postals per Nadal, ja que diuen que s'estimen tant la cultura ebrenca. La intenció, diu la Cinta, també és engrescar la gent, innovar i mostrar la joventut que hi ha rere la tradició de la marca. Que la gent es faci seu creo. En el fons, és la manera natural de continuar transmetent la xocolata a través de les generacions.
5: I també, sobretot, crec que, d'alguna manera, lo tarannà de l'empresa també ha canviat. Perquè, al final, crec que la joventut i el fet de ser una dona, també. Crec que les dones emprenem diferent. Emprenem en moltíssima creativitat, en buscar coses diferents, sempre que quan veig algun problema o veig algo que es pot millorar, sempre intento buscar diverses solucions, no una. N'intento buscar diverses, a veure quina és la que se m'acopla millor i no em sap mal anar provant. I si aquí no fallo, li he perdut una mica la temor al fracàs. I si algo no em surt bé, vale, okay, no passa res, vale, ho intentem-ho d'una altra manera. Això no m'ha sortit bé, vale, plores un ratet i després ja tornes. I no passa res, i te desahogues. I també una mica la sensibilitat del tracte en los clients, d'escoltar-los, de dir què necessiteu, això, vale, doncs intentem, anem a intentar fer-ho, de dir no ho faig, no, vinga, anem a intentar fer-ho, anem a treballar-ho, a veure si surt bé. T'has d'anar adaptant a lo que vingui, i també l'adaptabilitat als canvis i saber-los detectar, que això també és difícil. Tot este canvi que està ben ara, que la gent cada vegada és més conscient de lo que menja, dels ingredients que porta cada cosa, de com se fa, com s'elabora i com ha arribat fins aquí, a nosaltres mos beneficia, sí, mos beneficia, perquè al final crec que els artesans el que fem és oferir moltíssima qualitat i que la gent sàpiga qui ho fa, que això és superimportant, no? De dir, si ells me donen garanties, nosaltres donem la cara i, ostres, això te dona una confiança que pot ser una empresa enorme, no saps qui el fa. És això, no? Ser propers, ser transparents 100%, les visites a la fàbrica se van fer una mica en esta idea de dir que millor que la gent pugui vindre els dissabtes aquí a veure la fàbrica, i clar, vos podeu preguntar el que vulgueu, o sigui, què més proper que això, no?
3: I quan li pregunto pel futur, fa una ganyota d'ofegament.
5: El futur me el quedo jo a la meva esquena, que és molta responsabilitat, eh? La tensió que passo moltes vegades pensant en què serà, en que això m'ha de sortir bé sí o sí, perquè si no se decepcionarà molta gent, és increïble, eh? O sigui, el pes que es porta és fotut. Al final l'aprens a gestionar, perquè no et queda l'altre. Però sí que recau sobre mi i espero fer-ho bé, espero estar a l'altura. Però també és molt incert, a la mateixa manera, perquè ara tots els problemes que en el cacau ens dificulten molt la feina, perquè puja molt de preu i el mercat, la gent, els sous no pugen. Llavors això fa que si el meu producte, que ja és un producte artesà, que ja és més car per les hores que se li fiquen i perquè la matèria prima és de primera qualitat i és més cara, ja me costa, ja és difícil. Vull dir, ja hi ha coses, d'inputs de fora que surten del meu control, que no puc controlar, que ja m'estan condicionant. I això què implica? Pues implica que potser nosaltres baixem marge, però mos veiem igualment obligats a pujar preu perquè és que no hi ha més. També, pues, que aquí, bueno, poden afectar moltes coses, els canvis de moda. Ara estem en una bona època, però ningú m'assegura que després li passarà com una època que va tindre mon pare, que ningú se'n recordava del xocolata, creo. Hasta que no vam canviar tots els envoltoris, que llavors hi havia molta gent que deia, ostres, la xocolata que l'he tornat, I era com, no van marxar mai. Vull dir, los canvis estos, les modes, los problemes en les matèries primeres, o a vegades pues, també, últimament al món empresarial hi ha molt de rebombori en el tema de personal, que és molt complicat trobar a gent. Tot, hi ha coses que també se t'escapen fora del teu control, però bueno, espero estar a l'altura. Creo seguirà, òbviament aguantarà, espero, i seguirem al peu del canó.
3: A la Cinta li agradaria fer un recull de les històries que li expliquen relacionades amb la xocolata Creo, personals i molt relacionades amb les Terres de l'Ebre, però també més enllà. El valor, pensa, és el que ve de fora, perquè ells viuen esbiaixats i normalitzant el seu dia a dia. La reconstrucció completa de la història, però, encara resta pendent. És una feina que, quan es pugui dur a terme, servirà també per conèixer des d'aquest cantó com eren Tortosa i les Terres de l'Ebre. I és el passat de la Cinta, una història que va més enllà de fer xocolata i que ella continua elaborant i emmagatzemant per ser escrit algun dia amb l'arrel de la tradició i les ales de la joventut.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la Xarxa.
6: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa.

0: Sonido de tradición. Sonidos de pasión y gloria. Sonido de arte. Pero todos son sonidos de Andalucía. Raíces, el magazín de cultura andaluza los sábados de 1 a 2 del mediodía. Entrevistas, agendas, noticias y la mejor música del sur en Raíces, los sábados de 1 a 2. El mundo de Andalucía desde casa nuestra.
1: Con David García.
2: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
3: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
4: Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical. Un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda amb el Joan Sola.
5: Estàs escoltant la programació d'estiu de Ràdio Sant Boi.
6: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.

La pesca, com tants altres, és un ofici vocacional que en molts casos es mama a través de la família, com si es portés de sèrie. El Marc Gavaldà, nascut el 1989 a Cambrils, és una d'aquestes persones que du la pesca a la genètica. Com ell, cada cop n'hi ha menys a Catalunya. Des dels 16 anys va a la mar. Primer amb la barca de casa, però en jubilar-se el pare, el futur incert del negoci familiar va fer que se la venguessin. No hi havia gaire garanties de tenir alguna mà dreta de confiança i un equip que l'acompanyés com a patró. I el 2021 va decidir migrar de port, uns quants quilòmetres més amunt, a Tarragona, per dedicar-se a l'arrossegament amb la barca xerinola. Una persona com ell, jove, format, après en l'ofici local, diu ell mateix, és una joia dins el sector. A banda de dos fills d'amo que recentment s'han incorporat a l'ofici, ell, tot i els 20 anys que fa que s'hi dedica, és el pescador més jove del port de Tarragona. Amb el Marc, passegem

0: que molta gent del Serrallo, quasi molta gent era... se dedicava a la mar.
1: I si no la mar, a fer xarxes o...
0: Exacte, el tema de les xarxes, moltes dones dels pescadors eren remendadores i els seus marits els ensenyaven doncs, com cosir les xarxes, també, i a part de portar les senyes de casa i tot, és el que feien. A vegades les dones dels altres també ajudaven a això, hi havia molt de sentit de companyerisme i molta humanitat abans.
2: Un port com el de Tarragona representa molt bé el model de pesca costanera de petita escala de la Mediterrània Occidental, una flota eminentment familiar que pesca en caladors propers als ports, que fa jornades de com a molt 12 hores en captures destinades al consum fresc i en què, per tant, el producte viatja en poques hores de la mar a les taules. Pràctiques que es diferencien del model extractivista de les grans empreses pesqueres dels oceans, vaixells petits comparats amb els grans iots i els creuers plens de turistes que atraquen en dics propers.
0: Sí, un port que ha tingut molta vida marinera des de tota la vida, generacions de gent gran, joves, molta gent ha pujat amb l'ofici de la mar. I ara tot això se va perdent molt, molt, poc a poc, lentament, diràs tu, però és una mort agònica. Perquè veus que tot el que tu has començat amb una il·lusió de petit, tot això veus que se'n va a Norris. I tu diràs, jo com a jove, te veus fent una altra cosa? Pues quin remei me tocarà, potser? Perquè això realment és el que ha sigut la meva vida des de que era un nen petit, des de que anava a donar tons per allà al port, fins que a lo millor agafava una canya i em ficava a pescar un peix i li portava el peix allà amb una caixeta a bordo de mon pare, que tota la vida han sigut família pescadora, i aquell pare agafava la caixa, m'ho comercialitzava i a lo millor doncs, mira, em donava per quatre xuxeries o això, i bueno, tot això doncs, és una cosa que es porta, és una cosa de petits que uneixes amb això. Clar, no m'imagino allò, el nou jovent, sí, farà aquesta fenya, però a lo millor no hi ficarà aquesta passió perquè no t'ha vingut des de petit. Jo penso que la mar també és un ofici una mica vocacional també, que t'ha d'agradar, i és realment la vida de molta gent d'aquí.

0: Mentre caminem per la dàrsena cap a la barca del Marc, ens trobem el Jaume, el Joan i el David, del Joan i Maria. Fan pesca d'encerclament amb la barca de la família des dels anys 90, sobretot de seitó i sardina, i les han vist de tots colors, però mai tan foscos com els darrers anys. Avui, que la previsió meteorològica no era gaire optimista, com ells, la resta de barques s'han quedat a port. Però finalment, el temps els ha enganyat a tots, i això els sap greu, perquè amb tan pocs dies que tenen per a pescar, l'haurien pogut aprofitar. Però és millor gastar les bales a l'estiu, ja que, amb el turisme, els preus de venda del peix són més alts. I ja que hi som, qui aprofitem la vinentesa som nosaltres i parlem tots plegats sobre el present i el futur del sector.
1: La pesca, si fos per part nostra, la mar de bé, però per part de l'administració, molt malament.
2: Molt malament.
1: Perquè quedem pocs i només se volen treure dies de la mar. I tot són burocràcies, mals de caps, petrolis cars, països baratos, però per peix de la mar...
2: Que hi ha l'ecodictadura, també.
1: I mira que fem totes les normes que es diuen ells i tot això, i tots són pals de les rodes. Però bueno, aquí estem per subsistir. No sabem fer res més. Fem una cosa que s'agrada molt,
2: molt,
1: com hem fet tota la vida, com hem fet els nostres antepassats, i la veritat, tenim ganes de fer-ho i ganes de seguir. I ganes de jubilar-se a la mar, que per això hem nascut, per anar a la mar.
3: Se foten cada any, se foten pals a les rodes, cada any.
4: Amb el preu...
3: Cada any.
1: Mira, lo del preu del petroli, mal temps, tot això ho hem tingut tota la vida. La veritat, això ho hem tingut tota la vida, perquè el peix car ha anat al peix car. El peix també ha anat barato. Ha hagut èpoques que s'han agafat poc, ha hagut èpoques que s'han agafat molt. Però que vingui l'administració i te digui, xiquets, aquest any teniu 100 dies per a la mar, o 120, això no havia passat mai de la vida. Mira, avui mateix veiem que donàvem molt temps. Nosaltres que no anem a la mar no guanyem. Avui potser les vaques haguessin anat a la mar. És igual que el peix hagués anat barat o que hagués anat a peix car o s'hagués agafat més o menys. Però clar, i et diuen que si l'any que ve, o aquest any, que teniu 120 i pico, diuen, ah, doncs xiquets, guardem-se un dia per a veure si vindrà o no se'n donaran.
3: Així,
1: la gent no pot viure d'aquesta manera, i si amb aquesta incertidumbre de si podem sortir o no podem sortir.

0: Amb els anys que fa que es dediquen a un ofici que els ve de tradició familiar, no contemplen cap altra possibilitat que continuar-se dedicant a la mar. Senten que no sabien fer res més, i a més, no volen fer res més. Treballen i fan el que poden per guanyar-se la vida, però se senten ofesos amb unes administracions que consideren que els boicotegen amb la sostenibilitat com a pretext, però amb l'objectiu d'acabar important d'altres països tot el peix que es consumeix.
1: Però el peix que volen portar de fora és del Marroc, que també és del Mediterrà. Tenen les mateixes aigües ells que nosaltres, som al Mediterrà. Però allà no tenen restriccions de cap banda, com que no són a Europa, i portaran el peix, perquè moltes barques s'han venut al nord, que es venen aquí, tot va cap aquí al Marroc. Que hi ha empreses d'aquí a Espanya que tenen empreses allà per portar peix? Segurament, segurament. Perquè quan no hi haurà peix aquí, el peix s'ha de portar alguna banda o altra, no?
2: I amb unes condicions sanitàries bastant més pèssimes que les d'aquí.
1: Escolta'm, és igual que el pagès. No em porten de tomàquets i de tomàquets, no, taronges de Sud-àfrica, i vas allí, que veus el que els hi posen d'ensofatar? Doncs pues aquí el mateix. Si et fan plegar tu, la portaran de fora.
3: Treballes de Turquia...
1: Però no pateix que no li portaran cap d'etiqueta. Tu vas al Mercadona, que això ho ha vist tothom, es fan roquers, aquí tenen que fer un quilo. Tu vas un paquet del Mercadona que venen bullits i no fan el quilo. O coetes de rap, que nosaltres aquí tenen que fer 300 o 400 grams, i li fan menys. Doncs no pateixen, això no ho miraran. Però si ve un inspector aquí, te la fotrà. Cosa que aquest peix ja el deixem a la mar, nosaltres, que no se'l deixem vendre. Vull dir que ho respectem tot el que diuen ells. Malles més clares, malles més clares. I es guanyem la vida. Gràcies a Déu se guanyen la vida, però xiquet, sabeu que no se la podem guanyar, se la...
0: Si el malestar dins el sector ja era notori, al desembre de 2024 es va encetar la darrera polèmica per culpa d'una proposta de la Unió Europea que podria haver suposat la desaparició de la flota catalana i de la cadena de valor que hi va associada. De 130 dies de veda a l'any, que segons els pescadors ja posen en perill la sostenibilitat econòmica d'una embarcació, la Comissió Europea volia limitar a un màxim de 27 dies l'any l'activitat d'arrossegament, una reducció del 80%. El sector es va declarar gairebé majoritàriament en vaga. Les flotes no van feinejar i les llotges van tancar. Finalment, però, es va arribar a un acord. Brussel·les va oferir una dotzena de mesures per garantir la sostenibilitat de la pesca. Si els pescadors les compleixen, podran obtenir més dies per sortir a pescar com a forma de compensació, fins al punt de poder acabar sortint els mateixos dies que el 2024. Tanmateix, tot i les promeses de suport econòmic, els pescadors es queixen de l'increment de la seva despesa, que asseguren que ja fa temps que fan, i sobretot lamenten que una de les mesures estrella, l'adaptació de les xarxes amb forats de mides més grans, els limita excessivament les captures.
2: Nosaltres principalment vam fer la vaga perquè, a veure, ens estaven fent unes propostes d'Europa que eren totalment insostenibles. 27 dies no en tens ni per començar. No cal ni que t'hi posis. En 27 dies no et pots guanyar la vida. Ni aquí a la mar ni en cap empresa.
1: Aquesta barca, per sortir a la mar, has de pagar la seguretat social dels tres que anem. Paguem 500 euros cada mes cadascú. Ja són 1.500 només per sortir a la mar al mes. Després el gasoil, a la setmana gastem 2.000 litros. El preu que està ara són 1.200 i pico d'euros. Això són gastos de sortir a la mar cada dia. Vull dir, en 27 dies, com tu comprendràs, sí que guanyaràs 27 dies, però després el risc tindràs que amarrar la barca i nosaltres tindrem que anar a buscar feina en terra.
3: Si ets jove, pots canviar d'ofici, però quan ja ets gran, ho t'has d'anar allà.
1: I quina feina en terra hi ha per anar a treballar en altres, que no tenim res de lo d'en terra? Per qualsevol cosa que vas estar demanant coses, nosaltres això no ho tenim.
3: Tota la vida hem fet això en altres.
2: I realment no ho tens, això. Nosaltres hem estudiat per anar a la mar. El que tenim és per anar a la mar. I el que deia Jaume, si nosaltres volem jubilar-se a la mar. És això.
1: El que s'haurà de fer, sabent que hi ha un futur a la mar, si es deixa treballar, hi ha un futur a la mar. No hi ha futur. Per què? Restriccions, burocràcia. La gent jove no vol vindre. Normal. Com han de vindre si veuen pels diaris? El tema de l'encerclament aquí a Tarragona, i aquí tot el que és la província de Tarragona, està molt malament, no hi ha peix. Està tot carregat de tonyines. Se'ls hi foten el peix. Si no se'ls hi foten, no el poden agafar perquè els hi escampa per tot arreu.
2: Les barques d'arrossegament se guanyaven la vida estar amb el peix blau, inclús tenint cupos. Nosaltres hem arribat a agafar molt de peix blau i nosaltres a l'arrastre mateix ho notem, que no hi ha peix blau. Sardina i cictó s'ho està menjant tot la tonyina.
1: I ara l'han repoblat, s'ha repoblat, la veritat que s'ha repoblat, però clar, s'ha repoblat de tal manera que n'està ple. I ningú no pot agafar, només els que tenen quota. Clar, Jo també trobo bé que tinguin quota, però també donar un quota als altres, perquè és que l'última hora és el tram per dalt de la platja. L'altre dia estaven aquí al cap del moll mateix, cosa que no s'havia vist mai. Els dofins van entrar aquí dintre. Aquí dintre, on estem ara, entraven els dofins. Cosa que això no s'havia vist mai de la vida. Si n'hem de viure només quatre de la tonyina i els altres s'han de perdre perquè hi ha molta tonyina, vaja, jo trobo, ho trobo molt mal fet, això.
2: Hi ha una dita a la mar que es diu: el peix gros se menja el peix petit. Les tonyines són enormes i tot el que ve pel davant, tot s'ho menja.
0: La sobrepoblació de tonyina amenaça altres espècies autòctones. La tonyina, però, no es pot pescar sense uns permisos que poques embarcacions tenen en un mercat dominat per una sola gran empresa aliena al port. Poder tenir més permisos ajudaria a reduir-ne la quantitat i equilibrar la balança pel bé de la biodiversitat i l'economia.
2: Nosaltres som molta gent a pescar i ens guanyem la vida amb això, perquè cadascú té una miqueta el seu grapat i anem pescant. Pues ara, doncs això és una empresa que té un monopoli amb això, marcar les seves lleis a Europa, i ara, doncs nosaltres no hi podem fer res, i està influenciat i per tot això, i les barques del llum ho estan pagant, tot això. Doncs, certament.
0: A més de la tonyina i les noves mides de les xarxes, la presència d'algunes espècies invasores, com la gamba blanca, gràcies a l'increment de la temperatura de l'aigua, també afecta les captures de peix, com ara de llobarro, llangostí o pagell. La presència cada cop més molesta de broma, que ells coneixen com a llepó, un mol·lusc que s'aferra a les xàrcies, els afegeix pes i també genera pèrdues. La contaminació és un altre problema, una realitat la magnitud de la qual la societat en general desconeix.
2: La runa que arribem a treure cada dia, això és una bestiesa, a vegades, segons en quin terreny ho vas, en quina profunditat vas, pots arribar a omplir dos rivells grocs. O sigui, com els cubos de basura industrials, aquests negres, doncs els podem arribar a omplir i saltar el contenedor de la basura, i això cada dia. I això és una feina que del pescador que no es veu, i això no s'anomena cap banda.
0: De contaminació, però, diu el Marc, sempre n'hi ha hagut, i de peix també s'han agafat, més o menys. Però ell, que viu la mar gairebé cada dia, durant 12 o 13 hores, no entén el discurs de la falta de peix quan, segons ell, n'hi ha suficient per guanyar-se la vida. Amb tot, considera que la pitjor amenaça són les normatives europees, allunyades de la realitat i les necessitats del sector, i que cada cop els pressionen més. Per fer front a la sobreexplotació pesquera a la Mediterrània, des de la Unió Europea es va impulsar l'any 2019 un reglament que regula la pesca de les espècies que viuen al fons marí. La mesura, que està integrada en la política pesquera comuna, ha afectat principalment la pesca d'arrossegament. L'arrossegament és l'art de pesca que més afecta la fauna marina i, alhora, el que genera més de la meitat dels ingressos de tot el sector a Catalunya, segons dades de l'Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar. Sense aquesta activitat, molts ports haurien de tancar. Sense matisos, el que es promou és eliminar l'arrossegament a tot el món. Des de Catalunya, el govern ha plantejat un escenari més neutre que permeti caminar cap a la sostenibilitat, però mantenint alhora l'activitat i la flota pesquera. Els pescadors arriben al punt de sentir-se perseguits, menystinguts i desmotivats per continuar endavant amb la seva barca, que no deixa de ser, en el fons, la seva empresa.
2: Clar, perds peix, perds venta. Per tant, no fas un mateix jornal, costa més sobreviure. Que a la llarga pot ser més bo, sí, però qui sap millor que els pescadors com està la mar, que nosaltres la treballem cada dia. Jo sempre dic el mateix: nosaltres no mos faríem mai mal amb l'or que mos dona de menjar, però les normatives que mos imposen són gent que realment no ha estat mai un dia aquí al port, no ha passat una jornada de pesca, ni realment sap com està l'assumpte.
0: Tal com ho diu, en relació amb la tonyina, el Marc considera que la pesca de proximitat és un peix petit tocat de mort per l'ambició d'un peix gros que els vol eliminar, la pesca industrial.
2: Te pots guanyar la vida, el que passa que t'estan apretant una barbaritat. Sense, no sé si a vegades malintencionadament puc pensar jo que sigui per interessos de grans empreses, com per exemple Pesca Nova, grups ecologistes que vagin a favor d'aquestes lleis, que tinguin influència a Europa, que t'estiguin matxacant en tu. És que realment és el que dius tu, hi ha algun peix gros que es vol menjar el petit nostre. Jo a vegades, t'he dit, com a mariner, ja no et dic als patrons que la pressió és molt més gran per ells, però se poden arribar a sentir com a... sé que és forta la paraula, però com a narcotraficants a vegades. Perquè a vegades penses, dic, jo només vaig a la mare agafar peix i portar-lo a la llotja. Clar, és que a vegades penses, dic, tot això no sé per què realment ho fan, per extingir-nos o... perquè això abans no passava. Aquesta pressió que hi ha no passava.
0: De motius per a l'optimisme n'hi ha pocs. Podríem passar hores comentant la jugada sense trobar solucions que els pescadors no tenen a les mans. Però per algú com el Marc, que du la pesca tan endins, aquesta passió fa de motor i fa que sempre hi hagi una motivació per sortir a la mar. Cada cop, diu, hi ha menys pescadors i, per tant, també menys vocació, però de gent, diu, en fa falta. La majoria de mariners que acompanyen els patrons són persones migrades, moltes d'elles amb experiència. Però tal com assegura el Marc, la pesca no serà mai atractiva si és tan incerta i precària.
2: És com si haguessis de fer una mudança. Aquí te sents com a casa, tens les restriccions que tens, t'estan apretant com un condenat, però al fin i al cap, realment la gent de la mar, jo trobo que la mar el que ho porta dintre és feliç allà. La mar te dona moltes coses que una cosa en terra no te la pot donar.
4: Com per exemple?
2: Una tranquil·litat. La incertidumbre de saber avui anem aquí a veure què agafarem, com aniran les coses, això. Però sempre com que és una persona a la mar que li agrada experimentar coses, doncs sempre pensa, cau en dent, avui sempre són gent de fe, que penses, avui aniré aquí i avui m'anirà bé, que a la mar te poden passar 10.000 coses també, però sempre surts amb una esperança de dir, t'aixeques i penses, avui pot ser un bon dia. I la cosa doncs és així. Jo sempre he pensat, la mar, si la vius, sempre tindràs una il·lusió per ella. Però molta gent que puja, doncs realment li sonarà el despertador, pensarà que ha d'anar a treballar, complirà i s'anirà cap a casa. I hi ha molta gent que, a veure, ve de fora, de l'estranger, i gràcies a ells el sector pot sobreviure, també. Perquè de gent, el problema és que en falta molta. Hi ha molta gent de l'Àfrica, del Senegal, de Guinea, molts pescadors marroquins, que actualment el sector del llum, pues, te vaig a dir que més d'un 95 o un 96% són els patrons i gent immigrant, perquè de gent no n'han trobat. I estàvem parlant de la problemàtica del sector perquè, clar, no agafen peix. Hi ha hagut temporades que sí que han agafat molt i aquesta gent s'ha guanyat la vida. Però estàvem parlant dels temes de la tonyina, del peix blau, que no en queda. I quan el peix torna, clar, se poden tirar moltes setmanes sense comptar. Tu saps el que és només arribar a casa i només portar 50 o 60 euros? Què és això? Aquesta gent doncs, s'ha de guanyar la vida doncs, així, a la seva manera. Però realment, una persona que està en terra ara mateix sap els gastos que hi ha d'hipoteques, de tot, de cotxe, el que tingui, doncs i amb això no pot sobreviure. Doncs aquesta gent, si poden tindre alguna ajudeta d'un avalló i poden anar guanyant la vida i poden vendre algun peixet així, ni que sigui, doncs mira, van tirant, van empenyent, la veritat. Però clar, quina joventut pots necessitar tu amb un ofici que va en decadència a l'arrossegament? Per sort, de moment, ens anem aguantant, però hi ha molts factors que m'ho tiren en contra.
0: Entre naps i cols, encara que ja que som a la mar potser hauríem de dir més aviat entre gambes i seitons, hem anat passejant a poc per la Dàrsena i hem trigat a arribar a la Xerinola, l'última barca que hi ha amarrada. En dies com avui, no cal pujar la barca a les 6 del matí ni es torna de la mar a les 7 del vespre, però aquestes jornades són útils per fer encàrrecs o per remendar xarxes, com fa un pescador jubilat que busca maneres de distreure's. Deixem aquí el Marc, desitjant continuar molts anys a la barca, cosa que no està pas a les seves mans. Fins a jubilar-se. Tant de bo.
2: Francament, ho he complicat, però jo sempre dic el mateix, els pocs que quedaran podran aguantar, però qui quedarà? Aquest és el dilema de molts pescadors d'avui en dia. Però què hem de fer? Això, sobreviure o morir. hem de lluitar amb tot.
0: Europa té la clau de la continuïtat de la pesca i de la vida que tradicionalment hi ha hagut als ports com el de Tarragona. Tot depèn, diu el Marc, de si els deixa continuar o no. En quedaran de pescadors, però pocs. La qüestió és saber quants. Mentrestant, aquest model de pesca ha deixat de ser atractiu, ja que no ofereix seguretat laboral i requereix una certa formació i capacitat tècnica. I sense la continuïtat mínima, que hauria d'anar garantint la joventut que va darrere seu, tot i els esforços, les despeses, les hores i la perseverança, ells són l'espècie en extinció. L'espècie que cuida la mar i que en té prou amb sobreviure i continuar-ho fent sempre, com si fos tan fàcil. La pesca de proximitat està a les portes del col·lapse. Cal una sensibilització pública per fer arribar el producte a totes les generacions sobre com de saludable i econòmicament accessible pot ser el peix. No tan sols aquells més coneguts, també els menys populars i els de temporada. Cal també recuperar el patrimoni i la tradició lligada al peix per valorar-lo i redescobrir-lo.
4: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: I'm outside in it.
1: Boy, oi. Boy, oi, boy, oi, boy, oi, boy.
2: Aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
3: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
2: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
3: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
2: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
3: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

Ja. I jo escoltava i deia: sí, sí, clar, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir: caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa i posi'ns el vicar. Li va semblar genial.

gent normal com tu. I assumint aquell paper vaig dir, bé, veurem què s'hi pot fer.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva. Zaka zaka za, ra, ra, zaka zaka za, ra.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.